0: carrers s'ompliran, que ja s'han omplit este cap de setmana en molts casos, no? De bandes, de xarangues, per descomptat de pas dobles, com este mític, mitiguíssim Paquito el Chocolatero, com el València de José Padilla, que tant escoltem en l'Ofrena, no? Cada vegada que passa una comissió, o com l'Amparito Roca, que és un dels pas dobles més coneguts al ran del nostre territori.
1: Me recordo de mi abuelo Antonio, era eso y se posaba él, que era elegante, toda la moñaza blanca, un domina para carrere, agarraba y le decía Doloretes a mi abuela, Doloretes vine y se posaba a bailar a Amparito Roca, una cosa para morirse de bonica. Amparito Roca,
0: Amparito Roca.
1: Le pasaba a tener protagonismo especial, celebraba 100 años de la seva composición.
0: 100 años, estem centenaries. Y vemos un recordatori rápido de la historia del Pas Doble, si et sembla, porque va a ser estrenat el setembre de 1925 per la banda municipal de Carlet, que en aquell moment dirigia Jaume Teixidor. Jaume Teixidor, que en realitat és català i va estar molt de temps a Carlet, i que és el compositor del Pas Doble. I el nom de l'obra, Amparito Roca, es deu a una de les seues alumnes de música, Amparo Roca, una xiqueta que era molt amiga de la filla de Teixidor, precisament, i que rebia classes particulars de piano. I a l'hora de posar-li el nom, doncs Amparito Roca. I, de fet, el carrer on està eixa casa, on sonava eixe famós piano que tocava Amparito, doncs porta eixe nom, el nom de carrer Amparito Roca.
1: Sí, sí, sí, perquè molts pasdobles tenen nom de persones a les que se'ls dedica.
0: Efectivament, molts, i avui en parlarem precisament d'un d'ells, així que recapitulem. Perquè això va ser l'any passat i a Carlet, però és que enguany i en una localitat també de la Ribera celebren el centenari d'un altre pasdoble que no falta mai en la Festa de les Falles.

0: que els músics que ens escolteu potser ja l'heu reconegut, perquè el pas doble és Pepita Greus i el municipi és Alginet. I este pas doble va ser compost per Pasqual Pérez Chobí, compositor que precisament va néixer a Carlet per les voltes que dona la vida, però que va acabar dirigint la banda d'Alginet. El va compondre el 1926 per al Certamen Internacional de Bandes de València, que precisament els va donar la victòria, este pas doble. La història de com es va compondre, de per què, de on exactament, és ben curiosa, però abans el nom del pas doble. Qui era la Pepita Greus que li dona nom? Realment Pepita Greus és Àngela Josefa Greus. Pepita, que és una poeta nascuda a mitjans del segle XIX, que va desenvolupar la seva trajectòria a principis del segle XX i que és molt, molt reconeguda al poble d'Alginet, però millor que ens ho explica Rafa.
1: Vinga, ella era una dona terratinent que va quedar òrfena en 3 anys i se'n va anar a viure en sa tia i en un cosí germà, que és el magistrat Greus. Quan ella ja va ser... Ella se va traure el títol de mestra, però mai va exercir, perquè una dona de la seva classe no s'esperava que treballara. I llavors ella entra en el món de la Renaixença, perquè el cosí també se dedicava a fer poesia, els jocs florals de la Barcelona de finals del XIX, de principis del XX, i ella estava en tot aquest ambient. Així, en sa casa pues, venia Teodor Llorente, venia Félix Pizcueta...
2: Era de bona família,
0: sí.
2: I amb inquietuds intel·lectuals, i descriure que també estava molt bé, perquè hi ha gent de bona família, o dones i homes de bona família, que no tenien esta inquietud per llegir i sobretot per escriure.
0: Exacte, també tenia un ambient propici, no? El seu cosí també escrivia, per exemple, i anava d'alguna forma, anava seguint-lo allà on desenvolupava la seva trajectòria, ella anava seguint-lo, per exemple, a Barcelona, també va estar a Còrdoba, a Xàtiva, va tindre...
2: Home, eren vivències que la van enriquir. Clar, per a poder després...
0: Una vida enriquida et dona, clar, et dona més oportunitats per a escriure, va tindre una bona vida i, a més, això que comentava Rafa, amb lligams, amb gent de la intel·lectualitat, de la cultura... És. Torna al Alginet a principis del segle XX i allà composa poemes en valencià relacionats amb el seu poble, amb la terra i també la religió, era molt religiosa, Pepita Greus. De fet, va guanyar un premi de l'Honrat Penat al 1910 pel seu poema El miracle de Sant Vicent Ferrer. I en aquest context, en els anys 20, doncs, promou una sèrie de tertúlies literàries on se concentrava doncs, l'elit d'Alginet, diguem-ne.
1: I clar, quan ella ve al poble, el que ella crea així és com una xicota de tertúlies on s'ajunta, diguem, doncs, en les forces vives del poble, la gent un poc més inquieta, i és on Pérez Chobí, que és el compositor del pas doble, doncs és quan, diguem, ell presenta peces que està fent, i ahí se crea, doncs, el món de la cultura del Alginet, de l'època.
0: I este context de rebombori cultural, sí, diguem-ne, no? d'efervescència, és important per explicar per què el pas doble es diu Pepita Greus, perquè, atenció, sí, Pérez Chobí no el va compondre pensant en la poeta. Ui. O sigui, no es deia així, originalment. És més, el pas doble, segons la dita popular, va néixer quasi per accident el mateix dia que se celebrava el Certamen Internacional de Bandes, aquell que van guanyar el 1926. Ui. Concretament, va néixer en el camí d'anada a la competició i encara sort que va ser així. Escoltem de nou Rafa Bosch.
1: Ningú se recorda que tenen que fer un passo doble per quan entren a la plaça de Bous. I entonces, m'imagine que Pérez Chobí ja tindria alguna toneta i entonces en el viatge de tren des d'Alginet a València i després en un despatx de correus que li deixa un amic, ahir ell va compondre el pas doble. Entren a la plaça de Bous i al final guanyen. I un periodista de l'època li pregunta, i quin nom té? Entonces ell, com no tenia nom, diu, li vaig a posar d'Alginet a València. I això era el nom original.
2: Una obra quasi pensat i fet.
0: Per accident, poc.
2: I amb este èxit.
0: Això és la llegenda popular. De fet, el que siga després la realitat, bé, ens encanta, no? Afegir-li una miqueta de literatura.
2: Perquè segurament sí tindríem una base pensada i un treball ja avançat. Però bé, d'Alginet a València era el títol original, primer.
0: Exacte,
2: no?
0: Era el títol primer i va ser un èxit al poble, clar, tornen, una multitud rep a la banda, ja estaven tots encantats i clar, doncs en eixe afany, diguérem, de patriotisme local, no? Sí. Doncs recitem precisament un poema de la mateixa Pepita Greus que es diu El meu poble, no? Justament en el moment com de celebració de la victòria.
2: O sigui que s'ajunta el so del Pas Doble, que acabaven de guanyar amb els versos del meu poble de Pepita Greus.
0: Exacte, però la cosa va més enllà i la cosa té a veure també doncs, amb el patrocini d'alguna forma, perquè el Pas Doble havia marcat per sempre la història de la banda, del municipi, i el compositor com que necessitava un cert mecenatge i prestigi perquè la composició sonara allà on pogués ser, més enllà de les fronteres de, d'Alginet.
2: Entenc.
0: És aleshores quan decidís posar-li el nom de Pepita Greus, qui podia ser la mecenes perfecta, perquè recordem que venia de tertúlies literàries i de bona família, i també podia atorgar-li al Pas Doble i a la banda doncs, el reconeixement cultural que mereixia. I Pepita Greus estava encantada amb l'assumpte, la veritat.
2: Tot bé, tots d'acord?
0: Tots d'acord, tots d'acord, tots contents. I fixeu-vos si ha sigut així que li va donar prestigi, no? El nom que des d'aleshores fins ara, doncs el Pas Doble el Pas Doble ha sigut tocat en moltíssimes ocasions,
2: sí.
0: Efectivament en totes les festes, però també la tocava la coneguda com la xaranga El Empastre, que per això es pensava que era un Pas Doble bower, quan realment no ho era, però sempre la tocava esta xaranga. Però és que fins i tot este Pas Doble l'ha tocat una banda de Japó, la banda de Kanagawa, en un certamen que va ser celebrat al Tea, a casa nostra, mira.
2: Són músics japonesos,
0: són músics japonesos tocant al Tea un Pas Doble d'Alginet.
2: Yeah,
0: és que la vida fa cercles.
2: La gràcia al món.
0: Sí, però no hi ha concert de la banda d'Alginet on no soni este Pas Doble, ni hi ha festa que se li resistisca, i menys en les falles,
2: cert.
0: On tenim constància que sonarà bona cosa estos dies. I per això en volem parlar amb Ainhoa González, que és regidora de cultura d'allà d'Alginet i música en la Societat Artística Musical d'Alginet. Bona vesprada, Ainhoa.
3: Hola, bona vesprada a tots.
0: A veure, entenem que sonarà bona cosa el Pas Doble, no, estos dies?
3: Pues sí, bona cosa estos dies i lo que queda de any, però de totes formes, en el Xinet, la banda de la Societat Artística procura tocar-lo sempre al final de tots els concerts, perquè per a nosaltres el Pas Doble és un himne.
2: És un emblema, clar. És important, sí.
0: És molt important. Clar, de cara ja al més pròxim que teniu, que són aquestes falles, com es presenten amb este protagonisme musical? Perquè ahir al migdia ja vau celebrar la crida.
3: Sí, ahir farem la crida. Ha sigut un cap de setmana molt mogudet, molt mogudet. El divendres farem el concert de la Setmana de la Dona, el dissabte farem una presentació d'un llibre d'homenatge a homes i dones del Xinet, ahir farem la crida, la setmana que ve la cabalgata del Ninot, després ja vindrà Pasqua, totes les provessons que tenim, ahir sí que no tocarà tocar Pepita Greus.

0: diarrea i tingues que menjar més blanet, és un tipus d'aliments que hauríem d'elegir pràcticament en la nostra setmana, llevat de la paella del diumenge, com bé ha dit Ximo.
1: Ximo, això és intocable.
0: Això és intocable. És que fer una paella d'arròs integral...
1: No, això no ho negocio. Ara sí que vull preguntar-te... Com hem de saber que un producte és un cereal és integral bo i no ens han confós?
2: Perquè el pa és negre.
1: Perquè el pa és negre.
2: És claro. Fosc, així, no?
0: Claro. Perquè ahí està la confusió. Hi ha moltes voltes que compres, o sea, per
2: no.
0: exemple...
2: No, correcte.
0: No, vale. No és el mateix. Vale, no és el mateix. I així tornem a quan vam parlar de llegir l'etiqueta, de lo important que és donar-li la volta al paquet i de no deixar-se llevar, vale, per aquesta primera imatge que tu veus. Uns cereals, si són integrals... dona-li la volta, mira el percentatge integral que té, mira la quantitat de sucre que té i tu ja decidisques, però no perquè siga més marró va ser més integral. Lo mateix, en el pa integral jo crec que és on més tenim ahí un poquet de...
2: Ens la peguen,
1: embolic total.
2: Sí, Clara, sí. Com aquells, sí. No volia dir-ho, però tal qual.
0: Perquè tu ara mateix veus un pa marró, vale, que al final un pa marró al final és que a lo millor li han afegit un poquet de melassa o un poquet de fibra, però realment que siga marró no indica que siga integral integral. Entonces, per llei, des de fa un any ja estan obligats a ficar el percentatge de
2: harina 100%?
0: Integral. Antes no, antes en ficar harina que era de... integral... O farina, de lo que siga, de centeno, de blat, de... Aleshores, sempre té que ficar el percentatge i sempre hem de buscar, òbviament, que siga un 100%, ¿vale? Pas de qualitat, 4 ingredients màxim. Si en la llista d'ingredients n'hi ha més de 4 ingredients, no és un pa bo, ¿vale? Okay. Té que dur la farina, té que dur el llevat o la massa mare i té que dur la sal. Fin. Vale. Llevat i massa mare, i així és un asterisc que per a mi és important. Si parlem de pa de qualitat, anem a intentar sempre buscar pans que duguen la parauleta massa mare o fermentació larga. Per què? Perquè aquestes dues cosetes van a fer que el pa siga nutricionalment més valuós, vale? I sobretot van a millorar moltíssim la digestió d'aquest pa.
2: Però només massa mare... En farina refinada, no bien.
0: O siga...
2: Millor que farina refinada industrial.
0: No.
2: O sea, massa mare, només massa mare, no. Massa mare i integral, vas dir. Les dues
0: claro,
2: coses.
0: A veure, si tenim que ficar l'ordre, ¿vale? L'ordre d'estàndard número 1 seria fermentació llarga, massa mare, farina integral. El top. Les
2: tres. Això seria ja les tres coses.
0: Seria la...
1: I en els forns que no tenim els ingredients que li han posat al pa...
0: Claro,
2: así es
1: ahí es la confianza en el nuestro forner.
0: Lo saben siempre, ¿vale? A més, ells te diuen, este es de 12 horas de fermentación, este es de 24 y está fet en massa mare.
1: A
0: vegades
1: sí que ho posen, és massa mare.
0: Sí, si no dues, perquè no, perquè ahí es compensa. Després, el segon pas seria sense fermentació llarga, ¿vale? Només en massa mare i farina integral. I ja si no ens agrada la farina integral, almenys intentar que siga un pa blanc, però que siga de massa mare, perquè va fer que digestivament siga moltíssim millor. Vale. I perquè rebaixa un poquet el gluten també.
2: I estos pans integrals o de farina integral que jo veig en les prestatgeries del lloc que siga, i que són blanigües, això què està dient-nos?
0: Els que...
1: Mira els ingredients.
2: O pot haver... Clar, mira els ingredients, però no, si no porten les ulleres no m'aclaris.
0: Perquè n'hi ha moltes...
2: Són potables o ha de ser... El pa integral ha de ser dur...
0: No ha de ser dur.
2: I pesat, però... com un suro.
0: Mira, saps què ajuda?
1: És que pesa més, no?
0: Depèn, si és de massa mare i de fermentació llarga, no.
2: És de veres, és lleugera perquè té molta pompeta. És de
0: claro, al final això fa que tinga molt més gas, vale? És com les pizzas estes que estan superbones, que tenen com molt més gas, és perquè la massa directament han deixat
2: la
0: que fermenta
2: està dura, però per dins està baixant molt
0: llibre. Sí, aleshores, el pa este, n'hi ha pas, per exemple, que són negres, que pesen una barbaritat, i que és una farina blanca a la que se li ha afegit el segó. Això no és integral 100%, per això buscar sempre el percentatge. Però, per exemple, si no és de fermentació llarga i no de massa mare, sí que serà un pa més dens i més pesat.
2: Més dens i més pesat.
0: Però busca estos que duen ahí un poquet de fermentació i que siguen un poquet més agradables. I l'espelta és meravellosa. També és un altre cereal molt bé. El centeno també és molt bé, l'avena, o sigui, cereals n'hi ha un muntó.
1: El pa d'espelta, el de...
0: Lo millor al final, vale, no, perquè n'hi ha un pa millor que altre, variar. Intentar no menjar sempre el mateix. Pues ara me vaig agarrar

0: preparar uno de blat, després uno de farina integral, després uno d'espelta i uno de centeno, perquè al final cada cereal és més ric en algo cosa. I te va i te va donar molta més varietat bueno, nutricional.
1: I per al des de juny, ah, jo tots els dies anar a comprar, pues chico, pues agarres el tros, te'l talles i el poses al congelador.
2: Jo faig això també.
0: Pues a més, ja ho vam veure en un programa que a més és millor resistent una volta que tu congeles el pa i després el, o sigui, que
2: però
0: és millor.
2: Però per els entrepans de l'esmorzar de la machiqueta, faig així, no?
0: Claro.
2: Jo de comprar poca, compre la vieneta, faig
1: a la planxa.
0: I ho congeles i ho
2: congeles i ho tragues en un parell d'horetes abans o la nit abans, l'endemà tens el pa perfecte per a fer l'entrepà.
0: Sí, per això que ens, ja no és...
1: Ens vas a canviar la vida en l'arròs integral. Ens vas a donar el truc per a utilitzar sempre arròs integral, excepte el domicili
0: de paella. Vas a provar-lo,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Anem a donar 5 truquets, a vale? El primer de tot, vas a ficar lo chimo la nit d'abans en auia.
1: Ai, memòria o canvi, és que... Bueno, sí, me posaré una vale. Nota en el rellotge.
2: Ara teu tot ho ets.
0: Va...
1: Arremulla com els cigrons.
0: Arremulla com els cigrons. Va a millorar moltíssim, molt bé, vale? Va a disminuir el temps de cocció i va a millorar la digestibilitat de l'arròs, vale? Aleshores, 8 horetes, que 8 horetes bàsicament és, pues, o pel matí si vas a fer-lo al migdia, o si vas a fer-lo només al sete per dur-te-lo al treball, ficar-lo per la nit.
1: Ahí fallava. Després.
0: Proporció correcta d'auia, que jo crec que això sí que ho faràs bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, doble poses.
0: Un poc més, l'arròs integral més, 2,5. Vale?
2: Mira,
0: com el bomba.
2: No
0: és, heu gastat l'arròs bomba alguna volta per a fer paella?
1: Sí.
0: El bomba és 2,5.
1: Vale.
0: Pues l'arròs integral és el mateix, un poc més. Important que quan estàs cuinant-lo, que no siga a foc molt fort, que siga a foc suau.
1: Ai, però si t'impressa, doctora. I tapaet.
2: Tinc paciència.
1: I tapat. Ah, mira, I no tapat. Tapava.
0: Necessita...
1: Això anar mirant tot el rato no...
0: No, i no destapar, vale? Necessita més vapor. I... quan acabe de fer-se, que dius, ja han passat els 20 minuts, vale? Que tampoc necessita més.
1: Buah, serà el teu.
0: No, si fas plana. Això, no necessita
1: 40
0: més.
1: 40 minuts, no?
0: Que sentirà tires.
1: Vas a fer-te un Instagram d'això, ja veuràs.
0: Anem a fer un reel cada uno fent en casa l'arròs integral. I després, quan acabe, el dices, apaga't en la olla 10 minutets, per a que acaba d'absorbir la humitat dins del gra i acabe de fer-se per dins.
1: Després. Ah, mira, és que estàs de la fulla per guardar-me,
2: guardar-te a la cartera.
0: Què li recomane? Què li recomane jo a Chimo i a les persones que es passa com Chimo? Que no facis l'arròs integral diàriament.
1: Ai.
0: Que saps que si te costa, perquè ja. T'implica lo millor estes cosetes i te costa diàriament, fes-lo un diumenge per la vespre, fes-te un tàper per a 3 dies i el gastes el dilluns, el gastes el dimecres i el gastes el dijous.
1: És que és sabuda.
0: És que
1: és sabuda.
0: No, és previsió.
2: És que, i és la seva matèria laboral i la seva experiència.
1: Per claro. Què fem? Que se'ns acaba el temps, Clara.
0: Anem a fer una recepta.
2: Una recepta. Ens encanta perquè després les provem. No totes ens deixen bé, també
0: vaig
2: a dir.
0: A qui no li agrada el socarrà de la paella?
2: A mi m'agrada.
0: Vale. Anem a fer un socarrà saludable. Vale? Anem a donar-li ahí una volta.
1: En arròs integral, clar.
0: Claro. Anem a fer un socarrat amb una salseta d'albergina, que segur que jo soc Marisalses. Entonces, anem primer a coure l'arròs integral, com hem explicat ara mateixa, i una volta que hem deixat els 10 minuts de repòs, anem a escampar-lo en una safata de forn. ¿Vale? Anem a escampar-lo bé, anem a ficar un poquet de sal, d'herbetes al gust i d'oli en spray. I anem a fornejar-lo a 200 graus, o sigui, el deixem com si fos una sabaneta. Sí. ¿Vale? I anem a fornejar-lo a 200 graus 20-25 minutets i quedarà, o sigui, la idea és que el xafeu bé i queda super compacte, tipus un cracker d'arròs integral, queda increïble, increïble. Per damunt anem a fer una salsa i el que anem a fer és, mentre està l'arròs, anem a ficar unes albergines també al forn, anem a aprofitar, vale? Cuina d'aprofitament, i anem a fer unes albergines al forn que després anem a triturar amb una culleradeta de tajina, ja que no li agrada la tajina, o pot substituir per iogurt natural grec perfectament, un all menudet, suc de llima i un xorre d'oli. I això ho triturem tot i queda una crema, si ho fem amb tajina, amb un toc fumaet, molt, molt guai. Aleshores, ja tenim l'arròs, que el podem trencar a trossets, anem a ficar per damunt la salseta aquesta de berenjena, de tajina o de iogurt, i per damunt anem a ficar o un ouet a la planxa, o un ouet poché, o un ouet dur ratllat. I la combinació de tosta és...
1: Boa.
0: Jo l'he provat. Jo l'he provat i està
1: molt
0: bo.
1: Colze,
2: ai, que bo!
1: Però des de juna,
0: i hem fet una costra en arròs integral.
1: Uau.
0: molt guai.
1: Molt bé, Clara. Ai, tu vas a fer-la també?
2: Si jo, és que segur, vull dir, m'ha encantat.
0: I la salseta és molt guai, eh? Bueno,
1: de categoria. Gràcies, Clara.
0: A vosaltres.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Els cereals han de formar part de la nostra dieta i ja sabem com i de quina manera. I ara sabeu què? Que ens agrada molt quan els nostres amics ens donen a conèixer reptes nous. En este cas, al mes de març, Josep Lozano i Lluís Nadal vingueren a parlar-nos del seu llibre Com i Moda, basat en els fets reals, en experiències pròpies viscudes a la seva dilatada experiència fent, entre d'altres coses, la Setmana de la Moda de València o la Passarel·la del Carmen. Coneixent dissenyadors, models i famosos diversos en el seu camí farcit d'anècdotes impagables.
1: És un plaer rebre aquesta parella. Diu, aquesta cançó està en el playlist i anem a parlar d'un llibre, però un llibre que té molt de coneixement de moda, moltes anècdotes, un llibre molt divertit que condensa la vida al voltant del glamour de la moda valenciana i també de la trastenda, del que no coneixem de la moda i de l'art, perquè són una parella que porta molts anys junts i ha fet un llibre molt xulo. Ells ens han ensenyat allò dels camins del bon gust, l'estètica, la bellesa, l'art, també, que són així molt artistes, també ells. I a més de xerrar en ells, jo crec que l'anecdotari, que el que van soltar per aquesta boqueta ja ens contaran alguna cosa, perquè es deixaran en ganes també de llegir el llibre. El llibre el tinc així en les meves mans, es diu Com e Moda. Aixina, pam, de repente és un poc aixina, és un poc Warhol, aixina, pam, pam, Com e Moda, és una cosa aixina sorprenent. I dius, una ironia entre la poètica, l'estratègia, s'ha de pensar que el títol té una ironia, ho heu agarrat, no? Una cosa irònica, entre la poètica de l'estilo, saps?, i la política del vestir. Jo que estic entrenant-me, a veure si ho agarre del tot, però ells, com m'ho van explicar molt bé, a veure, de què va? Despulla la moda espanyola, però despulla, que ho conten tot, hi ha ironia, hi ha memòria, hi ha sentit de l'humor, per descomptat, i biografia del vestir. Ens plantegen i ens fan pensar, la moda es menja o dona de menjar?
4: Para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta.
1: Tú me dices cerúleo. Pero ellos saben todo eso. Com e Moda sería un assaig que fa olor a backstage, que sona, es molt pop, i sona molt pop, no? I se llits amb un somriure, com dic. La dedicatòria la fan als que l'han comprès, o que han comprès, això que jo, per exemple, no ho he comprès, que el vestir és una manera també d'estar i de pensar. Com i Moda, que l'hem de menjar. Primera edició, que no serà la primera, perquè això va ser un èxit estupendo, i són Josep Lozano i Lluís Nadal, Lluís Nadal i Josep Lozano, que són companys de vida.
5: Jo sempre dic que som com els Javis, però en sènior.
1: En sènior. Bueno, ara ja ho complic 40 i tants, entonces ja deixo. Quants anys porteu junts i quants anys porteu en la moda?
6: Una quarantena.
1: Una quarantena d'anys junts.
6: Una quarantena bona, eh?
5: Una quarantena.
1: Bueno, Com e Moda, m'encanta.
5: Una quarantena treballant. Treballant. En el món de la moda junts.
1: És que és fort, això. I en una quarantena d'anys, s'imagineu la quantitat d'anècdotes, de vivències que n'hi ha,
6: que si comenceu
1: no pareu. Sí, no, i a més, en una quantitat de personatges. Ara anem a donar algunes pinzellades. I ara, en este moment de la carretera, queda moltíssima carretera, eh? Que fer el llibre, no sé, l'homenatge, no sé, això s'acaba o el que siga, ja no hem tenit una edat, però bueno, bé, treballem d'una altra manera. Però què privilegi la vida que heu tingut, no?
5: Pues sí.
1: Josep?
5: L'altre dia farem una xicoteta... Bueno, la presentació oficial es farà a finals de març, el dia 1 d'abril, més o menys. Ja convocarem
1: Para la Agape també...
5: Ací a València, i serà i serà com cal, com el llibre, serà com el llibre, no? Multitudinari, en boato i tot.
1: Molt bé.
5: Però l'altre dia...
1: És un museu, has de fer això. És un museu. Tu ets molt de museus.
5: Ai, ostres, has pegat tu ahí. Bueno, mos han dit que no contem encara res.
1: No
5: sabeu
1: contar en quin museu és?
5: No, encara no, encara no. Però bueno, ja ho contarem. I mos enterarem avui en dia amb les xarxes socials i tot això s'entenem. Però l'altre dia que fèiem una xicoteta presentació en el nostre poble, perquè som va néixer el llibre, i era algo que pensàvem que li ho devíem al poble, perquè en el poble pues, anem pel carrer i som del xinet, com tot el món sap, i jo vaig a comprar a Consum i al Mercadona i a tot això, les dones me pregunten i tal, pues se me va costar precisament un xaval, quasi, se queda quadrat endavant i me fa la mateixa reflexió. Me diu, jo no he sigut mai del poble. Jo com a molt he anat allà a València, a alguna discoteca i tal, dic, però quina vida que haureu dut vosaltres, quina vida és...
7: I glamour.
5: És brutal.
7: És brutal.
5: La veritat és que te pares a pensar-ho, no? I te pares a pensar-ho i penses un poquet enrere i jo penso que no hem aplegat a ser conscients del tot del fet d'haver viscut esta vida. Jo me vaig sentir molt reflexat l'altre dia, estava veient una pel·lícula, i una pel·lícula fantàstica i mitològica, i era una història on Ulisses se'n va en Troia a la plaça i sent Homero dir un poema sobre les batalles d'Ulisses, o sigui, la Iliada. Està contant-la i està fent-la i tal, i ell no se percebeix que és ell, l'heroi de la pel·lícula, i tot això ho he fet jo.
1: Això?
5: Pues això me passa a mi quan acabarem el llibre.
1: Clar. Que mires la teva vida en perspectiva i dius...
7: Sí, sí, mentre estàs ahí a cavall de la teva vida no te dones compte
1: del que
7: passa.
1: És que heu estat en el moment també, sí. En el roveller de l'ou, sí, també sí. El privilegi d'estar en aquest moment en el que esclafia tot, perquè clar, estem parlant de... finals 70s, 80s,
5: finals del 80,
1: arranqueu,
5: realment apareguem en Madrid en el 83, 84,
7: no, més
5: 85,
7: més jovens, home.
5: 85. Sí, bueno, per ahí
1: més o menys. Són uns moments
5: sí, fantàstics
1: en general per a la cultura, home, en aquest país, i per a la moda especialment.
5: Jo
1: no?
5: Sempre conte que i aquest moment crec que el contem d'una forma també molt divertida en el llibre, perquè després te diré la intenció de per què contem aquestes coses, que és el més important. Però en aquest moment tot el que passava a Madrid i a València, perquè en València entràvem en la ruta i així hem de la movida madrilenya i nosaltres estàvem ahí al mig de tot, al mig fent portades de discos per Chimovayo, per Presuntos Implicados, per Revolver, i al mateix temps estàvem en Archi, que era la cuna on cada dia obries la porta i que entra David Bowie, mi man, que se queda a sopar Cher, que ve Michael Jackson. I això era cada nit, cada dia, que en la pista s'ha desmaiat, no sé, el Jota, aquell dia que...
1: Com es tindrà ja David Bowie?
5: Bueno.
1: De poder estar un rato amb la persona.
5: Imagina't. Pues, imagina't, era l'època més elegant d'ell, jo el recordo elegantíssim, s'havia acabat de casar en Iman i venien...
1: Era l'època de Les Dance, pot ser?
5: Les Dance o posterior, inclusive, perquè era en final dels 90, no?
7: No, 90 i algo.
5: 90 i algo.
7: 90 i algo.
5: I ja s'havia casat en Iman era una mega top model i, claro, i arribaven a Madrid, tenien que estar allí amb nosaltres. O sigui, era, tot el món passava per allí.
1: Archi era el lloc al que s'havia d'anar en aquell moment.
5: Era l'estudi 54 de...
1: Però i en Archi què fèieu?
5: La direcció artística, de tot.
7: De tot.
1: Els events que se feien, totes les idees...
7: La nostra carrera no s'estudia a cap lloc. Val? Aleshores, nosaltres hem anat aprenent sobre la vida. La vida ens ha obert una porta i han fet una altra i tal. I ahir hem anat construint tot un bagatge que, per dir-te, per fer un símil, començarem en l'agulla de cosir, en la costureria, en l'artesania, seguirem en el pret-a-porter, naixement de pret-a-porter, i ara estem en digital, en un altre món totalment distint. O
1: sigui, però les idees i la creativitat, clar, sempre tu... estarà, i per molta intel·ligència artificial que n'hi haja. Jo recordo este home, un dia, no, ahir levant, estàvem fent un programa i no sé per què, fèiem un recorregut de les coses que havia fet Josep i comença a enviar-me fotos i n'hi ha una. Ell, que veig que siga Garfunkel, en una monyassa i Xina Rulla, al costat de Cindy Crawford.
5: Sí.
1: Però... com de Cindy Crawford? Ha... No pot ser, això no és un muntatge, ho has viscut, això?
5: Sí, en ella dos vegades. 3 vegades hem treballat junts, 2 he estat més d'un dia en ella. Però el tema més important és que Com a moda no és un llibre de biogràfic i no és un llibre de
1: no conta
5: de
1: la vostra vida.
5: No conta la nostra vida ni és cronològic. Admitís el zapi, tu pots llegir però on te dona la gana i quan tu vulguis.
1: Una pagineta així, una d'allà, una foto...
5: Allà i tal. Allà. Com a moda, en realitat, és un viatge al voltant de... És un viatge, podríem dir, iniciàtic.
7: Iniciàtic,
5: sí. Per a que deprengues tot allò del món de la moda que sempre has somiat o que sempre has cregut que s'ha viscut a través d'anècdotes que sí que les han viscut. Comença en una anècdota surrealista que mos passa sonant precisament el boc de Madonna i acaba en un plantejament filosòfic sobre la sostenibilitat perquè estem davant de la segona indústria més contaminant del planeta i nosaltres també volíem evolucionar durant el llibre. Però el llibre és un viatge iniciàtic al voltant del món de la moda, del món de la moda, però viscut des de la pròpia...
1: I a través de l'anècdota...
5: I a través de l'anècdota.
1: Com en la... Però són ensenyances... Estàs parlant des d'Homero. Són les ensenyances clàssiques, a través de la metàfora, a través de la paràbola, a través de l'anècdota, hi havia l'ensenyança.
7: Sí, sí.
1: Ja sé que són moltes i són molts anys. No sé, una ensenyança de vida...
5: Sí.
1: Lluís, què t'has quedat de tota aquesta experiència, de totes les experiències que has tingut?
7: Difícil, no recorde, no te podria precisar, però sí que la nostra tasca ha estat aplicar la moda allà on hem estat. És a dir...
1: Però què significa això?
7: Sí,
1: perquè la moda, per exemple, què és?
7: Sí,
1: què significa aplicar la moda
7: en un dia a dia? Es comences fent unes fotos per a un dissenyador.
1: Ja.
7: I aquestes fotos tenen un recorregut.
1: A Lluís li agrada molt la fotografia, sempre.
7: No,
1: acaba en una sessió de foto.
7: La foto te du al teatre. Després te du a la televisió. I a vegades te du al cine.
1: Bueno, i parlant de televisió i de direcció artística. Aquesta imatge que tenim d'aquell Àngel Garó, que ningú coneixia,
5: sí,
1: que apareix en
5: un, dos,
1: tres, allí de negre, un humorista, això és cosa vostra,
5: sí,
1: entre
5: sí,
1: moltes
5: sí,
1: altres coses.
5: Entre moltes altres, perquè quan aplicava una companyia discogràfica o una televisió i ens demanava tot el treball fet a Hugo Stuben, que tu fores inclús...
1: Ahí
5: hem fet barbaritats. Quan aplicava una productora o arribava una companyia discogràfica com la Warner, que era la companyia per a la que treballàvem en aquell moment, no te plantejava... Vas a vestir, vas a ser un estilista, com ara ho entenem, perquè en aquell moment no se sabia ni quina era la paraula estilista.
7: Sinó
5: el que se plantejava...
7: Dóna-li un estil.
5: Dóna-li un estil.
7: Perquè la gent no ho tenia. Claro. O sea, Alejandro Sanz...
5: O fes que s'entenga la seva música a través de la manera de...
7: Presuntos.
5: A través de la manera de vestir.
1: Construïu una imatge de l'artista en funció de lo que contava la música.
5: I més d'una rinya hem tingut en molts managers, jo recorde una anècdota molt concreta que crec que... No sé si la contem ahir o no, que estic parlant amb la manager d'Alejandro, en Rosa, i Rosa me diu, és que aquesta no és la imatge d'Alejandro, i jo dic, no, és la imatge d'ell, és la imatge que les seues fans volen veure d'ell, volen veure d'ell. Alejandro mos deixa treballar, i va eixir el primer disc, després del famós d'Alejandro Magno, aquell horrorós, va eixir el primer disc, que era el
1: tinc
5: de...
1: Tinc un amic que encara conserva aquell maxi single d'Alejandro Magno.
5: D'Alejandro Magno, terrible, que veníem d'ahir, terrible. I va fer el següent, i en el següent ja fou una explosió absoluta, i acabaren, jo recordo aquells Nadals, que van ser brutals. En el cas d'Àngel Garó, exactament igual. En el cas d'Àngel, el seu representant mos dia, com preteneu tindre un club de fans al voltant d'un humorista que pràcticament té que anar ridícul i té que... Perquè era el que
7: n'hi
5: havia.
7: Té que fer riure.
5: Té que fer riure. I diem, d'això res, té que pareixer Sartre. O sigui, quan disga, solament mirant-li la seva imatge, el tenen que confundir en un gran intel·lectual que en vez de escriure tot un tramat filosòfic, el que fa és un xiste.
7: En Àngel Garó, no? Bueno, se negarem a fer entrevistes.
5: Sí.
7: Estiguem vora un any, la gent...
5: Però darrere, també se cuidava.
7: Al darrere.
5: Claro. La moda en realitat és...
7: Això és imatge.
5: Moda, manera, costum, forma de vestir. No significa ni bo, ni mal, ni regular, ni pa allà, ni pa aquí, no. Sol és forma, manera... Els canvis que fa la moda són les tendències de les que diguem, estàs a la moda o no estàs a la moda. En realitat estem parlant de lo que se du, lo que no se du, que són els canvis que per mitjans sociopolítics i culturals canvia en el món de la moda, perquè necessitem vendre. Necessitem vendre perquè per això come moda, perquè la moda també
1: come moda, donar, consumir, també hi ha de menjar.
5: I a més és un llenguatge, però el llenguatge de la moda que no solament és la manera de vestir o l'estil, també és la manera de no vestir o d'amagar-se. Nosaltres hem fet moda en gent totalment despullada, és a dir, cantants o artistes que en un moment determinat el manager diu, com el vestiríem? I veure què és tal, i dir, no, no, el que anem a fer és vestir-lo, a deixar-lo en un element determinat i a donar-li consistència en els complements o en el tal, i pegar en el clau del moviment fan.
1: I allò d'estar moment just i lloc adequat. Sí, 1985, exacte. Les Ventes Francis és un moment històric per a vosaltres.
5: Per exemple,
1: no?
5: És un moment històric.
7: Però després nosaltres la moda la dimensionarem a partir de l'any 2000. Quan diguem la sort de que unes ments privilegiades ens demanaren consell de què fer en València, sí, i tal, per a que se menitxara el cotarro
1: la
7: i tal.
1: Del Carmen.
7: I farem la passada del Carmen, que va esdevindre València Fashion Week. Allò fou moments impressionants, on hi ha cada edició fem uns 27, 30 i pico desfiles en 5 dies.
5: Era una Fashion Week de veres.
7: Un curro.
5: Arribarem a posicionar-la en el segon lloc estatal i a posicionar els dissenyadors valencians junt en els grans de tot el món. Tu llegies en el rànquing de desfiles internacionals quan t'entraves en les webs per veure l'horari d'Armani, i a continuació d'Armani estava Àlex Vidal. O sigui que, i així igual, aquests anys que nosaltres estarem fent València Fashion Week, sobretot que acaben el 2014, aquests anys posicionarem fins a 9 dissenyadors en el concurs més famós de disseny que n'hi ha, que és el que fa la revista Vogue,
7: Who's on Next,
5: a on dos voltes l'hem guanyat, un d'ells en el gran Juan Vidal, que és el que fou un xiquet que nasgué en nosaltres. En quant a la eixida de models de les nostres files, són nombroses la quantitat. O sea, no m'agradaria dir a ningú... La Canyades ja era famosa quan arribà, però me referís
1: bueno, però havia que acollir-la.
5: Sí, sí. Bueno. No, o quan se presenta Kylie Minogue i havia que amagar-la. Que també això se conta...
1: Kylie Minogue?
5: Això se conta en el llibre, es conta en el llibre. No ho vaig a destripar.
1: Esta de Kylie Minogue no me la sabia.
5: Sí, sí,
1: anècdota,
5: sí.
1: També
5: pues mira, Kylie Minogue aparegué en València que va en un club gay. Ja no cuento más.
1: Bueno,
5: no
1: estar. Destripo. I lo de Bimba Bosé, en Bimba Bosé, també tinguera una relació.
5: Bimba, no, en tots els Bosés. Els Bosés l'altre dia li ho dia a Paola. Li dia a Paola. És que la família Bosé per a nosaltres ha sigut tota molt important. Directa e indirectament. El primer gran llibre de la moda valenciana, el llibre blanc de la moda valenciana, la portada d'aquest llibre és la seva germana Lucía Bosé. I com no, i en Paola, des de que érem menuts, jo diria, ni contes de quan se coneguem, perquè érem menuts. Jo te dic que tinc fotos en Paola, vamos, ella tenia 10 anys o aixina,
1: es que
5: i jo poques
1: el
5: més.
1: El rato que fora que quedem en esta parella, sempre se'ns farà curt.
5: Sí, la enemistat.
1: Bueno, podríem dir enemistat.
7: Filial.
1: I els jocs l'esgrima verbal que sí. Manteníeu Carlos García Calvo i tu en Tela Marinera del nostre estimat Ferran Estelles, això ens heu tenit que contar. I moltes anècdotes del backstage que han quedat
5: n'hi ha fotos també en el llibre, n'hi ha una playlist que en la que podeu sentir en totes les cançons en les que hem treballat, i com n'hi ha moltes imatges a les quals vull agrair especialment aquelles imatges que ens ha portat Zaibi, que han sigut el gran fotògraf
1: Zaibi. No hem parlat de Zaibi, és que, claro,
5: que han sigut els nostres ulls.
7: Ja que estem, Ximo, el dia del padre està ahí.
1: Gràcies per acompanyar-nos avui. Hem de fer un rato per a xerrar més i continuar xafardejant algunes coses que han quedat molt en la superfície.
5: Gràcies, Ximo.
1: Moltíssimes gràcies.
5: Sí, igualment.
1: Estupendo. Gràcies.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2.
5: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.5.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Amics i amigues de la ràdio autonòmica, estem en el programa que recull millors moments de la vesprada d'A Punt a principis de març, que és com vam tindre una visita molt bonica. Va vindre a actuar en directe i a xerrar amb nosaltres el cantautor Isma Romero. Va ser generós, profund i un artista.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada

0: Dame una razón, quiero comprender toda tu
1: Isma Romero.
2: Tira ja floja.
1: Compadre.
2: Quina xerraeta més bona.
1: Quines cançons i quines
2: cançons molt boniques.
3: Muchas gracias.
2: I quin directe que no te podem agrair més que una abraçada forta, que no te pegaré. Una bellesa.
1: La vida, gràcies per cantar-la i per contar-nos d'alguna manera també la vida a tots nosaltres. Tira ja floja, no us heu perdut, Isma Romero. Gràcies, amic.

0: La bellesa de persona i unes preciositats de cançons les que compon Isma Romero, a que sí? Doncs ara seguim recordant i fent recull de les nostres debilitats. Bons amics, val? Bona música, sí, i bon menjar, per descomptat. Així que la següent parada recuperem l'entrevista que Vicent Gil, el nostre gastroturista, li va fer a Àlex Vidal, que va vindre des de Carcaixent per parlar-nos de la seva proposta de cuina al restaurant Origen.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
0: Mar Hernández, m'acompanya, i ara és moment de xuclar-se els dits.
2: És moment de xuclar-se els dits, d'obrir boca i sobretot d'anar-nos a Carcaixent amb Vicent Gil, el nostre gastroturista.
0: I ens portes cap allà, no?
3: Em pensava que aneu a dir, no, anem a xuclar-se els dits pel xocolata de la vila.
2: Ai,
0: ella,
2: la
0: mare és gran baixadora del xocolata
2: de la
0: vila,
2: cert
0: que sí?
3: No, però avui no anem a la Marina, avui se n'anem a la Ribera, Alta. Mon anem a Carcaixent i mon anem al restaurant Origen de Àlex Vidal,
0: que ja el nom, no? Imprimís caràcter.
3: Sí, perquè ell, que encara que és molt jove, però ja porta molts anys en la sala de la restauració, jo crec... Hola, Àlex, molt benvingut.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
3: Que jo crec que la teva obsessió sempre era tornar a casa.
4: Sí, perquè bueno, he estat molts anys fora de casa.
0: Has rodat, per a on has rodat?
4: Singapur, Anglaterra, Àustria, Mèxic, País Basc, Catalunya, Madrid, buscant-me la vida, i arriba un moment en què ja comences a pentinar canes, i dius, hòstia, tinc que tornar a casa. Sí.
3: Però va ser jo crec que la cosa definitiva va ser quan estigué treballant en Cabanyes de la Sagra, en
0: Cabanyes de la Sagra?
3: Sí. Estava treballant allí i va dir,
0: si Cabanyes de la Sagra...
3: Diu,
0: si me'n vaig anar a Sebastopol...
3: Cabanyes de la Sagra, sí.
0: Això té pinta de poble xicotet.
3: Molt xicotet.
4: Sí.
3: 2000...
4: Sí.

0: habitants, en Toledo. I el tio va dir,
1: sí,
0: així jo puc triomfar en un restaurant i així tenen un gastronòmic en Cabanyes de la Sagra, per què no tindre-lo en Carcaixent?
2: Pues tota raó, teniu tota raó, perquè es va demostrar que en un poble xicotet es podien fer coses molt ben fetes. Allí era una passada, teníem el nostre propi hort, fèiem hasta el compost per a la verdura, i érem un restaurant gastronòmic de quilòmetre zero, absolutament.
0: Cuina manxega!
2: Cuina manxega, que jo no tenia ni idea.
0: De qualité, de qualité, però
1: Mario,
0: manxega.
1: El que s'ha après, Àlex, però...
2: Sí, no, allò va ser un màster, damunt era aixint de la pandèmia ja, i en cosa de 2 setmanes vaig tindre que canviar tota la carta, equip nou, i va ser una experiència brutal. I bueno, tant el meu soci David com a mi, va ser el moment de dir, podem fer un Carcaixent, que és un poble més gran, València té més ciutats properes, sí, per al tema de clientela, i
1: a l'hora de poder captar gent,
2: exacte,
1: Carcaixent en este cas més, era un punt,
3: és un bon punt, sí,
1: més bo,
2: més senzill, exacte, sí, sí, perquè sí, allí d'un poble a un altre igual eren 10 minuts en cotxe, i ja t'he dit que era un poble que no tenia ni col·legi, i teníem un restaurant gastronòmic, estàvem la guia Michelin, teníem un sol,
0: i la gent anava a posta,
2: i la gent venia sobretot de Madrid moltíssim, i superguai, vull dir, ahí vaig aprendre molt. Jo
0: tinc que fer-vos una confessió, o sea, jo encara no he anat a tastar el mitjà d'origen.
1: Sí. Home, potser estem fent un comboi ara mateix.
0: No, clar, però
1: ara mateix, en data.
3: Ens anem directe,
1: en
3: dia,
1: per anar-nos
0: sí que Àlex i jo ens han creuat moltes voltes en gastrònoma, en el tastarròs, que ell està tots els anys. Entonces, bueno, jo he tastat, però cosetes. A mi m'apeteix tastar, i jo dic, pues, antes del programa reservo un dia i vaig. I ho intento per anar esta setmana passada, i no hi havia manera, i a través de la web, i al final li crida, li guia, Àlex, que estic intentant reservar i no me deixa, diu que és que, claro, que ho tinc ple.
2: Per sort.
1: Gran senyal, és un bon senyal.
0: O sigui que no
1: està difícil de trobar,
0: per això te dic jo que jo no la conec en tota la seva amplitud, conec pinzellades, però a mi m'agradaria anar a provar-ho. Qui sí que ho coneix, i a més, jo crec que ell mos ho pot dir, perquè a més, és d'Escarcaixentí, i la setmana passada el tinguem en el programa.
1: Sí.
0: Ivan, com cuina Àlex Vidal?
4: Ai. Bona vesprada a tots.
1: Ivan Talent.
2: Ai, Ivan.
4: Què tal, Àlex?
2: Com estàs?
4: Com estàs, crac? Bueno, pues què vol tinc que dir jo d'Àlex? Cuina com el Sánchez, la veritat que té una delicadesa i un gust, vamos, i si això li sumem el producte que tenim així, pues, meravilles. Estàs tardant ja en anar a l'origen, eh?
2: Ja té reserva.
0: No, ja està la reserva feta. Escolta, que me dia antes que diu que allí en el poble encara n'hi ha que li diu, tu vas a tancar.
4: Ah, sí, bueno, però sabeu que ese tipo de comentaris són...
0: Però això
4: són habituals.
0: Claro, és que la gent en Carcaixent, que està acostumat a menús de 14 o 15 euros a lo millor, que allí aparega Ivan, el menú més senzillet que té és el de 68, i llavors diu, este que s'ha pensat? Este d'ací 4 dies tanca el restaurant. Però la veritat...
1: Bueno, bé, si t'estau i viu l'experiència...
4: Clar, jo crec que moltes menys. És al principi, a lo millor, pues, la gent tampoc està tan ficada a veure un gastronòmic.
0: No, la setmana passada li ho digueren en el mercat. No te creguis que és al principi, eh?
2: Però sí que té...
0: Els de poble som especials.
2: Sí que té raó, Ivan, que al principi era molt més. I teníem, teníem preus molt més assequibles, realment. Teníem un menú a 24 euros o a 40. Però, per sort, està canviant, eh? I cada volta vam gent del poble, que jo ho agraeix molt, també. I estem molt contents. És una passada.
0: Ivan, tu què destacaries de la cuina d'Àlex?
4: Ostres, jo pensé que és molt completa, o sigui, una molta tècnica. Àlex és molt elegant cuinant i o sigui, la tècnica és que es veu tot, es veu poc. Mira, jo fa temps que no vaig, per cert, que me tinc castigat de les orelles.
1: Ivan, anem a muntar un combo, ja t'ho direm i t'apuntes.
4: Ai, pues jo enseguida. El tenim ahí per
1: en temps, perquè com està difícil d'aconseguir taula, li ho direm en temps.
0: No és broma, eh?
4: Però molt...
0: Digues, Ivan, digues.
4: No, digues.
0: No, que m'ha fet gràcia perquè he vist un post que ha penjat en Instagram, ara l'últim o el perúltim, que deia abiertas las reservas para el mes de mayo, és? Jo dic, això és que març i abril...
1: Ja ho té,
0: quasi.
3: És un símptoma magnífic.
2: Sí, de fet, crec que esta setmana mos queda una taula de 2 en tota la setmana, i cap de setmana ja t'he dit que fins a finals de maig estem a tope.
1: Quin gust, això.
2: Realment, això és el gran reconeixement, és això, tindre treball en estos temps i supercontents.
0: Ivan, i l'Àlex de beguda i de còctels, això com va?
1: Posa'm-li nota.
4: Home, també, Àlex, o sea, jo penso que com a tot bon hostelero o amant de la gastronomia és agradar menjar bé.
2: Sí,
4: i veure bé, no? I Àlex també, a Àlex li agraden moltes vins, també li agraden, pues bueno, pues tot el que pugues veure que siga... Escolta, que siga de qualitat, no?
0: Ja s'ha anat
4: és molt defensor de les begudes també tradicionals valencianes.
0: Pues no? Ja t'ho diria, perquè ja estàs tardant tu també en anar a presentar-li el Momento Paquito.
2: Sí.
4: La tinc ahí preparada. Fixa't que vivim molt propet.
1: Està pensat.
0: Que mira que a mi ja que eren... Home, ja a Soles ja te vas dir abans del començar que a Soles estava fantàstic. Però sí. Eixe, el ginger ale i el cafè espresso en el Momento Paquito, això és una locura.
4: T'agradaran tots, no?
0: És una locura. No, me vaig tindre que reprimir a montó, perquè, claro, jo després tenia que agarrar el cotxe i fer 30 quilòmetres. Vaig dir, vaig a parar una
1: no
0: miqueta.
1: No podia ser. Això...
0: No.
1: En ese moment.
0: No, això no pot ser.
1: En una altra ocasió.
0: Hi ha que moderar-se. Bueno, doncs pues ja ho saps, eh? I volem agrair-te molt que hagis entrat per telèfon, que quan t'ho vas dir la setmana passada sí, me digueres que sí, que lo que fera falta...
2: Moltes gràcies, Ivan Morico.
0: Un altre carcaixentí que triomfa pel món, per tot arreu.
2: És que Ivan,
1: gràcies, Ivan,
2: a part de ser un crac en lo seu,
1: sí?
2: és un referent que jo he tingut de quan era més jove. Vull dir, ell fa que molta gent vulgui dedicar-nos a aquestes coses. Ara està peleant-se contra tot perquè l'Emparin, que és un plat tradicional de Carcaixent, que nosaltres també fem, agarra el lloc que
0: li correspon.
2: El amparín és un guiso de sèpia que es feia en Carcaixent fa més de 70 anys. Es feia en el bar Carlos i va néixer d'un error. Pues tu imagina que estàs fent un guiso de sèpia, se t'enceba, se t'oblida, comença a caramelitzar-se la ceba i se fa un sabor molt més intens. I és una etapa que ha sigut durant dècades que estaven tots els bars del poble i ara, per desgràcia, està perdent-se. Algun el fa, sé que un parell el fan de Carcaixent i nosaltres és l'únic plat que sempre ha estat en el menú d'ostació des de que obrirem. Nosaltres després li fiquem cacau de collaret, una espuma de aiporro, de xenovès, vull dir, fem altres coses.
1: Es sofistiqueu una miqueta en producte de cim.
2: Però el guiso és el guiso tal qual. De...
3: La base és la base.
2: Sí,
3: final.
2: Sí, de sèpia del mercat, sí.
1: I tu com treballes, vull dir, quan busques el canvi de la creació d'un plat, com comença la cosa? Una carxofa, en una sèpia, en una codorniu, no sé què dius, a partir d'ahí...
2: Pues busquem...
1: Mira, com si se viatge? Que ho puguem entendre...
2: Ara estem molt obsessionats en tornar a l'origen i fer cada volta una cuina més valenciana. Hi ha un xic, un home en Ontinyent, que es diu Casimir, que, bueno, ell era profe i ha escrit històries de cuina valenciana parlant de les abueles. Antes, en la edat medieval, es feia la búrnia, que era una beguda de figues i roses, i nosaltres l'hem fet allí també. Entonces, el que fem és inspirar-nos o llegir molt sobre tot això, i després el que n'hi ha, vull dir, de repente...
1: Però amb això, tu després vosaltres li poseu el vostre...
2: Sí.
0: Sí, el segell personal, el toque vital,
1: la tradició és una inspiració.
2: Ens agrada molt utilitzar productes en desús, els gixons, les camarotxes, la garrafa, els esbarcers, això no es veu per ahí.
3: I això serà complicat també.
2: Sí, no, de fet es cabreixen amb mi de vegades parlen en Asier de Arat o Javi del Mercat de Carcaixent i dic: vull gixons o vull agrets, i té que anar a la posta al camp, tallar-los, i total, això quasi que m'ho regala, perquè això no vol ningú.
0: No, que són brosses, que estan allà en els marges dels camps.
3: Que però sí que no es cullen.
0: Abans es gastaven molt, però sí. Ara ja...
2: Clar, però mola molt, perquè quan veig gent de més de 60 anys al restaurant a menjar... Diu,
1: reconeix el sabor.
2: Clar, okay. Diu, sí. Pues ma abuela feia pastissers en dixons, o abans fem un plat de caldo de putxero.
1: Uf, a mi això m'emociona.
2: En pilota, com fan en la Safor, que fica un poc de llima. I són sabors tradicionals que realment no n'hi ha tants jocs on se poden menjar de cuina valenciana.
0: Quin gran paper tenen les abueles.
2: Sí, és una altra cosa que a mi em fa por que s'està perdent també.
0: Ja... L'altre dia estava parlant en Carles López de El Grano i ell me deia que la seva inspiració van ser les seues dos iaies.
2: Sí. N'hi ha molta cuina, tota la cuina casolana i tradicional valenciana ve d'ahir, realment.
1: L'altre dia vam entrevistar uns crios que estaven aprenent a fer coques de daxa i claro. Li dia a la periodista, qui te fa les millors coquetes de Daxa? És que tots van dir Mahuela.
0: Mahuela, sí. Claro.
1: Tots. Per claro. Això que m'ha vingut al cap ara quan no, has dit
0: tu,
1: això.
0: Tu, fíjate que a mi me va dir una cosa que me va emborronar. Ell diu, jo, el ajorriero i tal, diu... No deixa que el faci a ningú en la gent que tinc en cuina. El tinc que fer jo. Per això, perquè, no, perquè jo en aquests moments m'aïsle i me'n recorde de la meva iaia. I per sí. Ell era un moment místic i aquest plat no, el faig jo perquè aquest el tinc que fer jo. O sigui que...
2: Sí, n'hi ha plats que a nosaltres ha passat gent que ha plorat allí perquè li recordava això a la iaia o a sa
0: bueno,
2: mare.
0: Quan plora algú allí...
2: Això és bàrbaro, eh?
0: Això,
2: això és, bueno, ens han fet plorar a nosaltres també, diguem-nos coses molt, molt, molt boniques que no esperem en la vida que ens passaren.
0: Sí, I n'hi ha una cosa omnipresent en la cuina d'Àlex que són els cítrics.
2: Sí, clar.
0: Que això és lògic, perquè a veure, estem parlant de Carcaixent, que sempre s'ha dit que és el bressol de la taronja.
1: Sí, sí.
0: En recordeu-se de la frase eixa de Carcaixent i dolces.
1: Sí, sí. Sí.
0: Claro, els puestos dels mercats quan venien la fruta i tal, i venien les taronges fent de Carcaixent i dolces.
2: Sí, sí, sí. Pues és una altra pelea que tenim. De fet, en Ivan tenim algun projecte de fer algun refresc de cítrics del poble.
0: Bueno, tu ja en fas un.
2: Sí, bueno, nosaltres no tenim refrescos comercials des del principi, i abans utilitzant la malferida de Yalo i ara des de fa 2 anys o per ahí ens fem els nostres propis refrescos, fem una de llima o de taronja cadenera també, que és la taronja local,
0: la taronja cadenera
2: o de hibiscus, coses molt, molt senzilles que pareixen com una sueps més o menys, i després cítrics, tot el menú té cítrics, vull dir, tenim arnia en sanguines, és encurtits que fem, ara tenim penca encurtida també en cítrics, castellima, lima, mà de Buda, vull dir, més de 30 cítrics en el menú segur.
0: Escolta, quin és l'ingredient al que Àlex no renunciarà mai a la seva cuina?
2: La seva. Nosaltres, jo no sé si gasta el millor... Nosaltres donem una mitja de 120 clients a la setmana. Pues igual gastem, no sé, 30 quilos de ceba o així, no? Vull dir, de fet, fins fa un mes teníem un snack que era tot ceba. Fem una natilla de ceba, un jugo de ceba, en l'espace de la ceba fem una tèmpora, i és... De fet, a voltes m'he criat gent dient, és que sóc al·lèrgica a la ceba, i dic, no pots vindre, perquè tot, és que tots els caldos, per mi és el meu ingredient.
0: Bueno, és que, exacte, en qualsevol sofregit,
1: la ceba és imprescindible.
2: Sí. Damunt està la ceba que mos fa l'Ola en Xenovés, que està molt, molt bona també, una ceba dolça. Oh. Tenim la sort, Carcaixent i en general la Ribera, és una sort perquè tenim a 20 quilòmetres riu, muntanya, horta, tot, vull dir, tenim tot.
1: I estos proveedors te'ls has buscat tu? Els has com has
2: sí.
1: Petat?
2: Bueno, de repente descobrisses, ara farà 4 mesos descobrir...
0: Bueno, ara hi haurà alguns que aniran a oferir-se.
2: Sí, que
1: abans... Clar.
2: Que al principi no volien
1: vindre. Al principi no te coneixien.
2: Sí, ara han descobert un xic que fa... ha agafat una farina mil·lenària en Gata de Gorgos i l'està recuperant. I llavors fem el pa en ixa farina. No sé, anem trobant... Vaig conèixer a Luis de Octobris en la Canyada d'Alacant a l'Obrir i tinc el seu oli des del principi perquè han fet una simbiosi molt xula i anem descobrint aixina coses. Cada volta hi ha més gent que està fent producte ecològic de proximitat per ací.
0: És una de les senyes d'identitat de la seva cuina. I n'hi ha un altre producte que no m'has dit però que també és... Santo i Senya, parlant de Santo, sí. El meu amic Santos sempre compta en tu per al tastarròs, o sigui que els arrossos d'Àlex tenen reputació.
2: Sempre tenim arròs, sempre també. Sí, de fet, és que és superimportant també que defensem la Deo València. Jo utilitzo albufera, però podria utilitzar qualsevol altra varietat. De fet, en el centre de llavors de Carcaixent estan experimentant, que és un projecte xulo, estan plantant arrossos nous per a fer-los ecològics i de més, i estem també ahí a veure què podem fer. I sempre tenim arròs. Ara mateix tenim uno de tuétano, caldo de rabo de toro, mostassa encurtida en cítrics que fem nosaltres, sí. I després agarrem boniato i el fem com si fos arrop, en cal. I està espectacular, també.
0: Però hem fet de tot. Que ella, al començar però, a dir-ho...
3: És que en realitat m'hi viva, per
1: l'amor de Déu.
0: I ho farà de veritat, eh?
1: És que per... Sí, ho faré de veritat. Ja t'ho dic. Ja t'ho dic.
0: Però...
1: Ho admiré tant, això.
0: Tu dona compte la marxa que porta el pollo i lo més curiós és que fa mes i mig va ser pare, així n'ha d'un esclafit dos.
2: Sí, sí.
1: Sí, ah. Va tindre bé sona.
0: Dos xiques. Sí, sí. Dos xiques, diu.
3: Quina alegria. Dos
1: poc.
0: Diu, esta nit ha dormit una hora.
2: Esta nit una hora en el sofà. Però sí, home,
1: com se diuen, com has dit?
2: Júlia i Anna.
1: Júlia i Anna, sí. Que noms més bonics.
2: A més, ens ha costat molt arribar i supercontents, sí, sí, sí.
1: Home, és dur, però és l'aventura més apassionant. Sí, bueno, tu ja has viscut moltes aventures apassionants, sí. Però bueno. Esta...
2: No, no, esta, de fet, no, encara este... no fan res, però ja, ja compensa.
3: Temps al temps.
1: Ja t'ompli el cor, eh?
0: És, que, és curiós, perquè aquest estiu me'l trobí. Jo l'anava a portar a la dona allà a Torrent a treballar allà a l'oficina i tal, sí? I jo me quedava allí en un baret, en la terrassa, allí en el mòbil, allí fent coses i tal, sí. I me'l veig un dia vindre la dona i dic, però... que vosaltres sou de Torrent? Diu, no, no, però venim així al ginecòleg. I dic, ah,
2: sí, sí,
1: quina
2: sí.
1: Casualitat, per favor.
0: Sí, sí, sí, sí. Ara de tu, fica, d'una escopeta a dos, que això
2: ja estan així.
0: Dóna sí, molta sí, feina.
1: Dóna molta feina.
0: Dóna molta feina.
1: Ja que, sí, ja sí. Que estàs...
0: Però ne cries dos d'una pensa.
2: Sí, i et canvia també molt la visió del teu treball, de també volem ser molt més sostenibles en aquest...
1: I vaig a dir-te que el teu treball és molt sacrificat per sí, al mateix sí. Temps criar fills, sí. Però ho tens clar.
2: Sí, a veure,
1: en la mà se criaran, les xiquetes se criaran allí.
2: Tenim diverses coses bones. Una que visc enfront del restaurant. Tenim
1: oi,
2: la casa
1: això és molt boníssim.
3: Això està molt ben pensat.
0: Ell ara se suposa que està de descanso paterno.
2: Sí, se suposa.
0: Però que si li peguen un xiulit i li diuen, ja, les, que no sé què, i diu, espera, que
1: pam,
0: no vaig.
1: Pam, vaig,
0: sí, sí, sí. Ja.
2: És el millor.
1: Perd una altra cosa important de la vostra feina, que jo diria que sacrificar, és tindre un bon equip o un equip de total confiança.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Ara, que necessites tirar-me d'ell.
2: Un equip espectacular i estan ahí al pie del cañón superbé, molt bé, molt bé.
0: Ell recalca molt lo de l'equip, perquè quan li han donat els premis i tal, ell sempre ha agraït molt el treball de l'equip, que per cert, això no ho han dit, però és un restaurant molt jove,
2: sí.
0: Acaba de complir 3 anys, en un any va aconseguir un sol Repsol, en any i mig va aconseguir l'estrella Michelin, ara ha revalidat el sol, o sigui...
1: Molt flipant i tot.
0: Va embalat.
1: Va embalat.
2: Bueno, jo crec que ja hem arribat ja a cara baix, perquè ja no ho hem fer més, però sí, home, totalment inesperat. Jo no pensava, vamos, res del que ens ha passat. Jo lo que parlava en Ramon, que és el nostre jefe de sala i sommelier, i que està des del principi amb nosaltres, al principi era, nosaltres hem de ser els millors al nostre preu. Si el menú val 30 euros, que diguem, pues per 30 euros...
1: Que bé dinat, que bé sopat, sí. Quina experiència.
2: Però mai, de veritat, hem pensat... vamos, jo sempre diria... Ni quan mos convidaran a la gala de Michelin, jo diria, això serà, jo què sé, pues anem allí...
1: A veure què passa. Pa voreu,
0: a veure què passa.
2: Això és tipus Oscar, això és una locura. Però no ho esperàvem, però res del que ens ha passat, de veritat.
0: Me va fer gràcia perquè la meva amiga Almudena Ortuño te va entrevistar en les províncies i el titular, no, l'entradilla dia, lo primer que he hecho al conseguir l'estrella Michelin és comprar servilletes. Això, a veure, explica'm-vos això perquè jo no ho vaig a...
2: És que els titulars són un poc...
0: No sé si és que no tenia servilletes...
1: És que els periodistes són molt del titular.
2: No va ser tan així, però sí que és cert que... L'estrella, una de les coses que porta és que te dona o t'assegura molt de treball, almenys una bona temporada. Entonces pots invertir més en millores en el restaurant.
3: Clar.
2: Nosaltres obrirem en 4 parets de pla dur i...
0: Pintaetes i prou.
2: I no teníem ni càmera de vi. Vull dir, teníem el vi en les neveres de la cuina. I en 2 persones en sala, 2 en cuina, i ara som 6 i 3. Vull dir que és una barbaritat.
0: O sigui, de 4 heu passat a 9, més del doble.
1: I en temps rècord, quasi contra el rellotge.
2: Sí, sí, no tenim taquilles per a tots.
0: Totalment rècord, eh?
2: Vull dir, no tenim taquilles per a tots. Jo vaig comprar 6 taquilles, 6 persones...
3: Em vas a ser a prou.
2: Això ja no és sobrat. I mira, per sort, i ojalà siguem així, perquè és que te dona molta... tranquil·litat saber que n'hi ha treball.
1: I el poder continuar, la personalitat és important i la teniu. Recordem que estem parlant amb Àlex, que ell pues, té el restaurant a Carcaixent Origen.
0: I abans de que te'n vaig, és que estem ja apurant el temps.
2: Ràpid.
0: Els sols i les estrelles tenen una visibilitat tremenda. Hi ha guiris que s'acosten allí a Carcaixent?
2: Sí, molts, moltíssims. També és cert que n'hi ha molta gent estrangera que viu en Simat o en Alcúdia.
3: Per la zona, sí.
2: Però sí que si antes venien un 5%, ara igual estem en un 20%.
0: Sí, i això no van a collir taronja, i això es van a posta dinar, eh?
2: A posta,
1: sí. Ells es van a provar ixa roseta en tu i tant, i no, que és massa santíssima. Pues quin gust conèixer-te, Àlex.
2: Igualment, moltes gràcies.
1: Ara, mentre vosaltres escolteu les notícies, que no sàpiguen mal els nostres companys desinformatius, no vos escoltarem perquè anem a quedar amb tu, perquè anem a dinar un dia allí. Ah. Però ara escoltem les notícies i l'actualitat i ara tornem.
2: Gràcies.
5: Quines ganetes d'anar a Carcaixena a tastar els bons plats que cuina Àlex a Origen. I arredonint estos minuts dels millors moments, ara mateix ho fem amb la cançó que ens va interpretar Carme Juan en la seva secció. Aquella setmana ens explicava que alguns temes famosos de música clàssica havien pogut transformar-se en cançons pop. Un exemple que la va interpretar en clau valenciana va ser este Conspiració, amb el que acomiadem estos minuts que hem compartit.

0: voret. Tota la meua vaig a per tu. Conspiració!
1: Conspiració!
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
3: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
4: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
6: De tu a tu.
5: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En Apunt Ràdio.
9: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
6: De tu

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'A Punt Mèdia. Bambolina.
2: Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'A Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
3: Per què no m'has abraçat quan he vingut?
4: Perdona, no t'ha abraçat?
3: No.
5: I quina coberteria posa?
6: La coberteria de la vostra iaia Amèlia.
7: Tia!
3: L'egocentrismes com la pesta.
7: El sopar va perfecte, tot perfecte.
6: És camionera, tia. Fina, però camionera.
3: Era un autèntic drama.
6: No, no, si dramàtica era. Deixem-ho en ciberdrama.
5: Es passa les hores mortes estirada en el sofà llegint.
3: Caminar i gaudir de la natura sexual del paisatge.
5: Trau la teua coberteria i acabem de parar taula d'una puta vegada.
7: On està el palo santo?
5: No em puges amunt!
7: No em toques! Hola! Per fi a casa!
8: Mamà! M'has de passar la marca de la crema que gastes. Amortes la pell estupenda.
3: Heu fet carn per a sopar sabent que sóc vegana.
8: Ai, ja estem tots. Sopem?
2: Avui vos convidem a sopar. A un sopar que ens ha oferit Àngela, un personatge que estem a punt de conèixer. Irene, Olga i Andreu són tres germans que han sigut citats a un sopar organitzat per sa mare i en què també estarà la tia Alicia. Parlem d'Anestesiades, una obra de teatre de la qual comparteixen autoria Sonia Alejo i Rafa Calatayud. Anestesiades va ser estrenada en un dels teatres amb més encant de la ciutat de València. Barri del Carme, butaques roges, teló clàssic i escenari a la italiana. Sabríeu endevinar de quin teatre parlem? L'inconfusible Teatre Thalia.
9: Senyores, senyors, falten 2 minuts per a que comenci la presentació.
2: Els intèrprets que seuran a la taula d'este intrigant sopar són grans actors, com Lola Moltó, l'inoblidable Dora Pedreguer de l'Alqueria Blanca, Cristina García, amb una llarga trajectòria amb la companyia de teatre El Micalet, Maria Juan, una gran humorista que ha passat per l'escenari del programa d'esta casa, Comedians, Arantxa González, David Nacher i un dels autors, Rafa Calatayud, amb un personatge sorpresa i a qui ara tinc al meu costat. Benvingut a l'escenari de Bambolina Sonora, Rafa.
10: Hola. Sí, bueno, el personatge meu és un personatge que està ahí intrigant tot el temps des del principi de l'obra, no? I molt content d'haver dirigit l'obra per al teatre i molt content d'aquesta nova experiència de treballar així per a la ràdio, A Punt Ràdio. Jo crec que és molt, molt important per fer promoció i també perquè la gent s'habitue a escoltar teatre radiat, no? Que jo crec que és una experiència interessant, productiva i que jo crec que és un bon moment per a començar a fer-ho.
9: Senyores, senyors, comença la presentació.
2: Les llums de sala s'apaguen. Els nostres actors estan preparant-se. Recordeu apagar els vostres telèfons mòbils i vindre amb ganes de sopar i de riure.

0: Avengers.
1: Aquí, a la mamà.
0: Sí.
1: Està pitjor que l'última vegada que la vaig veure?
0: Sí.
1: Molt pitjor?
0: Prou.
1: Però què li passa?
0: No ho sé, només parla amb la tia.
1: Amb la tia Alicia?
0: Només té una germana.
1: Tu vius amb elles? Alguna cosa sabràs.
0: I tu?
1: Jo? Quasi no veig la mamà des que vos vau mudar ací.
0: Però parleu?
1: Per telèfon, sí, però justet, i sempre em diu que està perfecta.
0: Mentida.
1: Encara que l'última vegada li vaig notar alguna cosa en la veu, una energia diferent, rara, com desconnectada.
0: Això és, exacte.
1: Sí, sí.
0: Només ve fosca. I desconnectada també.
1: I este sopar, així, de sobte, no sé.
0: Volia que estigueren tots.
1: Que estrany és tot.
0: La veritat és que no sé què voldrà contar-nos. Tenim tres jocs de coberts. Quins posa?
1: I jo? Quins siris posa?
0: Siris?
1: Sí, alguna cosa intuïa i he portat siris perquè donen molt bona energia.
0: Doncs posa'ls tots.
1: Sí, els posaré tots.
2: Vos presentem els siris La Flama Caiguda. Una varietat on la cera derretida ja no serà un problema. Posa'ls enmig de la taula, en una coca i fins i tot damunt del llit. La cera ja no tacarà els teus teixits gràcies a la nostra tecnologia basada en partícules de marbre. A més, la metxa il·luminarà més que qualsevol altre siri amb una flama que no et deixarà indiferent. Siris, La Flama Caiguda, il·lumina la teua vida.

0: Un moment, on seurà la mamà?
1: Què, on seurà? Ahir, com sempre.
0: No, ni pensar-ho.
1: És el seu lloc, sempre seu ahir.
0: Ui, no.
1: No li agradarà, s'enfadarà, ja la coneixes.
0: No pot estar d'esquenes a una porta.
1: Per què?
0: Perquè no.
1: Tots hem tingut una porta a la nostra esquena alguna vegada.
0: Per desgràcia.
1: De què estàs parlant?
0: Del feng shui. Esta nit en este saló regirà l'harmonia, la cordialitat i l'amor. L'amor familiar. Bé, la família.
1: Molt bé. A veure si ho aconseguis.
0: Sí, sí, porta de tot. No només siris. Sandal, palo santo. Ah, i uns quants mantres que posaré ara mateix.
1: Perdona, però això no és un mantra.
0: I tu què sabràs?
1: Dona, puta, me siento como una puta, de molt de puta i poc de mantra.
0: El que està clar és que la mamà no pot seure d'esquenes a una porta amb el seu estat d'ànim.
1: Ningú no et clavarà un ganivet ni res paregut per seure d'esquenes a una porta.
0: Per l'esquena pot entrar qualsevol cosa.
1: Què t'ho pregunten a tu?
0: I més tractant-se de la porta de la cuina. Que si entre, que si is, que si obri tanque, que si fique trac, que si... No. Necessito relaxar-me. No. Crec que m'estic alterant un poc. No sé què faig així ni per què he vingut. Per què no m'has abraçat quan he vingut?
1: Perdona, no t'ha abraçat?
0: No.
1: Clar que t'ha abraçat.
0: Sí?
1: No?
0: Jo crec que no.
1: Ai, no sé, no me n'hauré adonat. I ixe vestit?
0: Ah, el vaig estrenar en el Festival de Cinema Eròtic de Barcelona.
1: És bonic. Mm. T'has tornat a operar?
0: El pit.
1: Una altra vegada?
0: Em vaig llevar dos talles. No te'n recordes o no t'ho vaig dir?
1: M'ho vas dir? No m'ho diries.
0: Sí, vaig enviar fotos per WhatsApp.
1: A mi no m'arribaren.
0: I al grup de la família també.
1: Hi ha un grup de la família?
0: Les modes canvien i la producció és així.
1: I la pròxima?
0: De moment passe.
1: Per què?
0: Perquè no vull. Tampoc tinc res que retocar-me. A més, la setmana que ve comencem a rodar.
1: Ah, sí?
0: Sí, estem assajant. Estic esgotada.
1: Esgotada, però treballant.
0: Sí, però el meu treball té data de caducitat, així que cal aprofitar.
1: Quina va ser l'última?
0: Mujeres al bord d'un ataque de miembros.
1: Ja, ataque. I quina coberteria posa?
0: A veure.
2: Hola.
0: Tia!
2: No, no cal que m'abraces.
0: No sabia que tenies tantes coberteries.
2: I això et sembla interessant? Només dos?
1: Tres.
0: Així n'hi ha tres.
2: Dos?
1: Tres. La que gastem cada dia no compta.
2: La de cada dia no compta per què?
1: No voldràs que posem la de cada dia?
0: Se suposa que és una celebració, tia.
2: Això està per vindre. I dius que n'hi ha tres? A veure. I esta què faci? És la coberteria de la vostra iaia Amèlia.
0: La portaria la mare quan es va mudar de casa.
2: La de la seva sogra? Oh, impossible.
1: I tu com saps que és la de la iaia Amèlia?
2: Mira, ara Amèlia i C de Castro, Amèlia Castro, les seues inicials. Una altra haguera posat les inicials de ta mare, però no. Això és meu, te ho regale jo... I posa el meu nom, perquè no se t'oblide mai. Ai, l'egocentrisme és com la pesta, una epidèmia que s'estén, sense control.
1: Eixa frase és de la teua col·lecció?
2: Sí, fins a s'estén.
1: Bé, quina posem?
2: Què sopem?
0: Morro.
2: Morro? De qui?
0: D'un porc, suposa.
2: Porc?
1: Sí, morro confitat. Quina posem?
2: La de la vostra iaia, ja que la tenim així. Porc. Quin horror!
0: Vaig a la cuina a vigilar el forn.
1: Perdona, però no crec que siga bona idea.
2: El què?
1: Posar-la de la iaia.
2: Si està així és perquè voldrà utilitzar-la, no?
1: No ho sé.
2: No! No! Esta no, que és d'alpaca i sóc al·lèrgica. Dona èxit.
1: Quina?
2: La d'alpaca!
1: Ah, estava a la seva habitació, baix d'allí.
2: Ja està clar. D'algun mercader d'ixos. Quan es va separar de ton pare, li va pegar per comprar trastos vells. Em va omplir la casa de merda. Recorde que va omplir el seu armari de faixes, cotilles i vestits que pareixien draps vells. Ella deia que eren vintatge. Ai, ridícula.
1: Diògenes.
2: Sí, ja ho diria ella, ja.
1: I ara què li passa?
2: No ho sé. Fa molt de temps que està així tan... tan...
1: Tan què?
2: Doncs tant, Andreu, tant.
1: Aleshores només queda la que acabes de posar a la teua bossa.
2: No, la d'Ikea no.
1: Per què?
2: No enriquirem una empresa estrangera que arruïna el comerç local. I a més, em porta records dolents.
1: Però si és teua?
2: Com si no ho fos. L'he estrenada alguna vegada?
1: Que jo recorde.
2: Doncs això.
1: I per a què la vas comprar si no la utilitzes?
2: A tu què t'importa?
1: Bé, aleshores que trie ella.
2: No, no està en condicions de triar res.
1: No crec que sigui bona idea posar-la de la iaia.
3: Cansat de tallar el morro de porc i que els trossos isquen torts? Fart de que el filet de vedella costa més de tallar que de rossegar? Vos presentem Ganivets Martínez. La nova col·lecció de ganivets que es farà tallar els teus aliments com un professional. Convertiste en un autèntic chef i sorprèn els teus convidats amb llesques que pareixeran vindre del més prestigiós catering. Pernil, formatge, verdures, fins i tot la carn més dura, seran un delecte per tota la família. Incloent i se cunyà pesat que sempre critica les teues receptes. Ganivets Martínez. Del porc al teu plat.

0: El sopar va perfecte, tot perfecte.
1: Perfecte.
2: Perfecte.
1: Porc. Segur que ha sigut idea de ta mare.
2: Doncs mira, no, ha sigut meua.
0: I a tu, tia, no t'ha dit quin és el motiu d'este sopar, celebració o el que siga?
1: No.
0: I no et sembla estrany?
1: No sé què té d'estrany que la vostra mare vulga sopar amb les seues filles.
2: I amb tu?
1: Dona, és ma casa. No me n'he d'anar de ma casa perquè la meua germana vulga sopar amb les seues filles.
2: Dona? Dona? Filles?
0: Ja està així la mamà.
1: Ho dubte.
0: Segur que no saps res, tia?
1: No, i no em digues tia.
0: Perquè no m'abraces mai.
1: Perquè no naix.
3: Tia!
1: Irene! Ai, vine! Vine que t'abrace! Ai, com estàs? Fas una olor diferent.
3: Sí, he decidit canviar de perfum cada vegada que canvie de parella.
2: Ai. Doncs utilitza provadors o mostres, t'eixirà més econòmic.
3: Doncs no ho havia pensat, germaneta.
2: Germaneta?
1: Irene!
3: No, no, no cal que m'abraces.
0: Ja no estàs amb Clara?
3: La vaig deixar fa 4 mesos.
0: Però si deies que era molt bona persona.
3: Ah, això era el problema.
0: Ah, les bones persones són un problema.
3: He desterrat de la meua vida les bones xiques. Ara preferís les roïnes.
2: Depredadores.
3: Mira, no et dic jo que no. Un poc de voracitat no ve malament de tant en tant.
0: Coneixent-te, de segur que ja vas amb una altra.
3: Sí, una italiana. De Murano. Francesca. És un volcà en el llit. Treballa de transportista, mercaderia pesada, planxes de formigó, canelles de llum, material ferroviari... Jo li dic el meu cristallet de Murano. S'excita quan li bufe a cau d'orella els noms dels anestèsics que utilitzem al quiròfan. Quan arriba a l'òxid nitrós, ja està com una porca.
1: Irene, per favor!
3: És camionera, tia. Fina, però camionera. De vegades l'acompanyo en el seu viatge, parem en qualsevol estació de servei i fem l'amor envoltades de formigó, canonades i vies de tren.
1: L'amor.
3: El que no entenc és per què té la cabina del camió plena de fotos de Terelu Campos amb sa mare. I jo no m'atrevisc a preguntar-li per què puga passar.
0: De veritat, eres com...
3: Com qui?
0: Com el Don Juan de Zorrilla.
3: No, ja estàs. La seua pel·lícula fetitxe, consolándome sola, arroba yuhu.g.
1: Però... Això no és una adreça de correu?
3: No, dona, això seria una adreça de correu, seria yahoo.es o .com, no .g, tia. Ah,
0: perdona, en eixa pel·lícula es deixava sentir el patiment per abandó d'una exmonja a la seua cel·la.
3: Sí, connectada a la webcam i practicant cibersexe, que jo la vaig veure.
0: Era un autèntic drama.
3: No, no, sí, dramàtica era. Deixem-ho en ciberdrama.
0: El que vull dir és que el sexe...
3: Ciberdrama sexual modern.
0: Això meu és una professió, sóc actriu.
1: Bé, amb aquests títols, no sé jo, Olga.
3: Potser el sexe no satisfà l'ànima, però tu saps ben bé que l'entreté i la relaxa, no?
1: Jo tinc clar que a mi no em relaxa.
0: Però el sexe sense...
3: Sense què?
0: El sexe sense més no consola.
1: Doncs no sé què dir-te.
3: I si no hi ha res més?
0: Sempre hi ha alguna cosa més.
3: Sempre, sempre, sempre. No ho diràs per tu.
0: Jo almenys ho intenté.
3: Ja està posant cilis.
0: Oh, doncs a mi clar em pareix una dona molt profunda i intel·ligent. Ai, amb una energia molt lluminosa.
3: Però si no la coneixes.
0: Clar que la conec.
3: Ah, sí? De què?
0: Ens van trobar en un centre comercial. Ara no recorde quin.
1: Quin? Fes memòria.
3: Bé, sí. Van ser 5 minuts i ja.
1: Quin centre comercial?
0: Suficient, només necessito...
1: Quin centre comercial?
0: Era Avenidas, crec. Només necessito una abraçada per a saber com és la persona que tinc davant. I quan es vas presentar, ens abraçarem.
3: Ai, bé, potser transmetia molta llum i tot el que vulgues, però no brillava just allà on jo li demanava.
0: Eres molt exigent, Irene. Et quedaràs sola.
3: Prenem alguna cosa?
1: No.
3: Què voleu?
1: Whisky.
3: Bé, jo prendré vi. I tu, germanet?
2: Jo... No em parles en diminutiu, per favor.
3: D'acord. Whisky, vi i un no em parles en diminutiu, per favor. A veure si ho trobes a la nevera, Olga.
0: Ah, ja està bé, jo ho preparé. Que pesada.
1: On estarà l'Avenidas?
3: Bé, com està la senyora Marquesa? Què, la vaig trobar molt estranya quan em va escriure per WhatsApp per a convocar-me a este sopar misteriós i clandestí?
2: Com d'estranya?
3: Molt parc en paraules, com un telegrama. Dijous, 9 hores, sopar, d'etiqueta, necessite parlar, urgent, no hi ha excuses, emoticona trista.
2: Va posar una emoticona?
3: No, no, ho va escriure amb lletres. Emoticona trista.
1: Ningú no sabem res. No. Mamo, hi ha una.
3: Res de res?
1: Res.
3: Ai, no parla.
2: Algun monosíl·lab. Es passa les hores mortes estirada en el sofà llegint.
3: Doncs bé, no?
1: Fotonoveles de Corín Tellado.
3: Ui, malament, malament.
1: Encara que jo no crec que llitja.
3: Per què?
1: Perquè no passa les pàgines.
0: No. Així estan les begudes. Qui no passa les pàgines?
1: Ta mare! Fa quasi un mes que ni es pinta les ungles ni va a la perruqueria.
3: Què?
0: Per què no ens heu avisat abans? No m'ho puc creure, un mes sense anar a la perruqueria. No,
2: perquè està com...
1: Calla, està com absent. Ha estat deprimida moltes vegades, però és que ara...
3: Però un mes sense tenyir-se... Mm-hmm. I què li passa?
1: La seva amiga, Gabriela, va morir fa 2 mesos i eren íntimes.
2: I tu creus que és per això?
1: Podria ser!
0: Gabriela, la cirurgiana?
1: Sí.
0: La seva cirurgiana de capçalera?
1: Sí. La van assassinar.
2: Com? La van assassinar? No en tenia ni idea.
3: De veres?
2: No va ser un accident?
1: La policia està investigant, però segons diuen, la van atropellar intencionadament.
0: Però què?
1: Sospiten d'una rinoplàstia i d'un lifting terribles.
0: Però va ser la mateixa persona o la van atropellar dos?
1: La mateixa!
2: I això ho sap ma mare?
1: Clar, però preferís no traure el tema.
2: I la policia?
1: També ho sap.
2: Ja, però sospiten d'algú?
3: I mira, no sé qui l'atropellaria. El que està clar és que no era tan bona cirurgiana, segurament perquè bevia. Anava 4 vegades a la setmana a Alcohòlicos Anònimos. Encara que d'això em vaig assabentar després.
2: Després de què?
3: De l'assassinat. Mira, per molt que la defensara la mamà, a mi em destrossa la cara una borratxa i jo també la mate. Vaig així la mate. I això? Ni algú a casa, a banda de nosaltres?
2: No crec. Vaig a veure?
0: Ves. Serà l'esperit de Gabriela Guzmán.
3: Doncs que li donen a Gabriela Guzmán.
2: Vaig a comprovar-ho. Res.
0: No? No s'ha trencat res?
2: No.
0: Tinc els pes de punta.
3: I aleshores?
0: Tia? Tia, estàs bé?
3: Tens rates a casa?
1: Sí, 2. Però no hi ha manera de desfer-se d'elles.
2: Perdona, això és un indirecte?
1: Ai, que susceptible eres, filla.
2: Com?
1: He pensat que hauríem de cridar al vostre pare.
3: Què?
2: Ni pensar-ho. Estàs boja? Però la mamà havia dit de convidar-ho a alguna cosa així?
1: No.
2: Doncs això. Només faltava si el papà i que es menja el sopar amb els coberts de la iaia. Letal.
0: Bé, es tracta d'una reunió familiar des que es van divorciar. No s'han tornat a veure igual.
2: En això consistís el divorci, no?
3: Bé, depèn, Andreu.
2: Com més juny estiguin l'un de l'altre, millor.
0: A mi no em pareix tan mala idea. Ja han passat 5 anys. Mm-hmm.
2: Han sigut 5 anys molt, molt, molt tranquils. Millor deixar-ho així, d'acord?
1: Bé, tranquils... No, bé, tranquils tampoc, que m'he hagut de menjar totes les operacions d'estètica de ta mare. I alguna teua també.
2: Ves-te'n a la merda.
3: Què passa? És un to de mòbil. Francesca.
0: Francesca.
3: El fin de setmana? A Gibraltar?
0: Gibraltar.
3: Oye, mira, que te llamo luego, que ahora no puedo hablar. ¿Que no puedo hablar? Tengo ratas en casa. Que no... Oye, no seas pesada, Francesca, te he dicho que te llamo luego.
0: Chiques, ¿qué vos pareix abans que arribe la mamá vos mostre una grabació de l'assaig de avui? Un assaig, diu.
3: Va, tia.
2: Germana, que sí.
3: Que sí.
2: Vinga.
3: Quiero
2: tu paña. Guarda. Això. Mireu. És enorme.
1: Arregos.
3: Però això ho has gravat.
0: Sí, mireu la llum.
3: Home, la llum. Que flexible eres, germana.
2: Enorme.
0: No. Mireu el pla de tall. És un pla molt difícil i arriscat, eh?
3: Sí que ho és, sí.
2: Però és un assaig, no?
0: Sí.
3: Ui, no, t'està pegant la cara amb la polla.
1: Irene,
0: Sí, clar, però molt suau.
2: Suau, suau, cada vegada et pega més fort.
0: Com quan et fan un massatge i augmenta la intensitat.
4: Dale, Marcel, gusano.
0: Que mireu el final, just ara.
4: Endurece esa olla para mí, saco de mierda.
1: Quin horror!
0: Però per què?
3: Això no és possible.
0: Clar que és possible, però això que hi ha en la meva cara encara no és semen. Semen.
1: No sé com pots.
3: Ah, ja ve, ja ve.
0: Que per cert, és boníssim per a la pell.
1: Per a quin tipus de pell?
3: I què és?
0: Per a l'assaig s'utilitza crema agra, clara d'ou, esbat i t'ullensen per la cara.
1: Amb què?
0: Amb una mànega pastissera.
1: Quin fàstic!
3: Amb una mànega pastissera?
0: Sí, sí, i després ja interpretes 5 dies abans de rodar el no pot
1: allà. No, no, no ho digues, per favor.
0: Però per què?
1: Perquè sobren les paraules.
3: Sí, pràcticament no existeixen. Però després, em referís, quan és de veritat és tan, tan...
1: Però a tu què més et té?
0: Tant, sí, tanto més, no pots imaginar-te la quantitat
1: de... Que no!
3: Que també s'ha
1: dit... No ho digues!
3: També s'ha dit la lletà.
0: No.
1: Per favor, Irene.
0: No exactament. Què passa?
3: Això dic jo, què passa?
1: No sé si ho respecte, per molt que ho entenga.
2: Voldràs dir que no ho entens, per molt que ho respectes.
0: Per què toses així?
1: No, per res, eh?
3: Ai, tia. Escolta, i per a què graves els assajos?
0: Per a memoritzar les escenes.
1: Oh,
3: clar. I així després...
2: No es fas cas. I com dius que s'anomena el teu company?
0: Sergi. Ah, que per cert, quan acabem el rodatge, Sergi i jo farem...
2: Molt que ho respectes.
0: Per què toses així?
1: No, mira, per res, eh?
3: Ai, tia. Escolta, i que... per a què graves els assajos?
0: Per a memoritzar les escenes.
1: Oh,
3: clar. I així després...
2: No es fas cas. I com dius que s'anomena...

0: Caminar i gaudir de la natura sexual del paisatge.
1: Quina natura, sí, sa.
0: Arbres, aire pur, pardals, flors, troncs. Llavors, Marietes, tot té un component sexual.
2: Sí, no, això és veritat. Mm.
3: Però parleu?
0: No, està prohibit. Només expressió facial i vocal.
2: Ui, com què?
0: La terra.
2: Germana,
0: què?
2: I tot això ho feu sense roba?
1: Depèn.
0: Segons l'època de l'any i la temperatura corporal de cadascú. És una opció personal, però les esportives són imprescindibles.
2: Dona, clar.

Deixa la rutina de costat i vine a conèixer la vessant més sensual de la natura. Viatges del pardal volador t'ofereix l'oportunitat de gaudir la mare terra d'una manera com mai ho has fet. La muntanya, les margarides, el parotet, tot component sexual estarà al teu abast amb el nostre pack, que inclou dietes amb tot tipus de menjar, allotjament en cabanyes d'ús comú i a plaer. I per suposat, tot tipus d'activitat de contacte amb la natura. Viatges el pardal volador. Disfruta del nostre entorn amb tota la intensitat.

0: O sigui, que Sergi i tu esteu...
1: No.
2: No?
1: No. Sergi està casat.
2: Ai.
1: I té dos xiquets guapíssims. I un hort ecològic i dos gats negres.
0: Poca.
1: Sé massa coses d'ell. Massa.
0: Bé, normal. I és jardiner.
1: Sí, sí, ja ho veu. Jo crec que té més activitat amb mi que amb la seva dona.
0: Sí, jo n'estic convençuda.
1: Sí?
0: I com es dirà esta?
1: Esta què?
0: La pel·lícula.
1: Himen i castigo.
0: Quin himen i castigo?
1: Himen
0: ah.
1: I castigo.
0: Ah. I el teu personatge?
1: Renata Pechina.
0: Té molt italià també, no?
1: Sí.
0: Té nom com de dissenyadora.
3: Ja n'hi ha prou. La mamà està a punt d'arribar. Trau la teua coberteria i acabem de parar taula d'una puta vegada.
1: No.
3: Trau-la.
1: Mai.
3: Pels meus collons que la posarem.
1: Però com t'atreveixes a parlar-me així? No.
3: El que no entenc és per a què et compres eixa fotuda coberteria si no la gastes.
0: Ai, tranquil, Andreu.
1: A tu què t'importa?
3: Tira-la, el fem, o torna-la, cony.
1: Vés-te'n a la merda.
3: A la merda te'n vas tu.
1: Per favor, Andreu, eh? Estes des que llança la pedra i amaga la mà.
0: Ei, relaxeu-vos un poc. Discutir no soluciona res.
1: Sempre has sigut un inútil consentit.
4: Tia, no te'n passes, per favor.
3: I tu, una castrant gossa frígida.
1: Ja està bé. Com m'has dit?
3: Castrant gossa i frígida.
0: Tia, tranquil·la. Andreu està mostrant la seva flexibilitat i capacitat d'adaptació. Per això et parla d'aquesta manera. Està posant en pràctica el no tan feliç futur masclista que l'espera.
3: Però què collons estàs dient?
1: Això dic jo.
0: Tranquils, res. No sé, era una reflexió en veu alta. Tia, trau la coberteria. Andreu té raó. Si no la gastes, que et tornen els diners o la canvies per una altra cosa. Tens el rebut de compra?
1: No.
0: Aleshores, si vols, la tires al fem després de sopar. Així que la d'Ikea o la d'alpaca. Trien una, la de la iaia no.
1: Quina atenció, per favor, tot això és perquè no veieu amb naturalitat les meues pel·lícules, veritat. Necessitarem en sàndal, el palo santo. Ai, em falten ceris.
0: Ja, pa, això. No puc canviar l'olor de

0: psicòtic. Tranquil·la, dona, tranquil·la. Tia, cal parar-te-la ja. No ho poses més difícil. Va, vinga, va.
1: No, no. La Riquea no.
2: Doncs la de la iaia tampoc.
0: Prou! Deixeu de badallar-vos, per favor.
3: Dóna'm la coberteria.
0: No!
2: Posaré la d'alpaca.
0: La d'alpaca no! Vos he dit que sóc al·lèrgica. I vos recorde que esteu a ma casa.
1: Posa esta. La de la vostra iaia. La de la vostra iaia.
3: No, la de la iaia tampoc la posé.
1: Però quin geni tens.
0: Quin geni, jo? No, sorra! No em toques.
4: No puguis a l'aula.
0: Tranquil·la.
3: I que
4: tiraràs les coses de la
0: iaia.
4: Les gots,
0: xiques. Mira, per favor, eh?
4: Com que m'he dit?
0: Ja està bé.
4: Agafa-li la.
5: Hola.
6: Hola.
5: I aquest guirigall que hi ha a casa?
6: Les teues filles, que ja han arribat.
5: I ja s'estan barallant?
6: Dona, tu has organitzat el sopar i ja saps com són?
5: No t'hauran vist?
6: Jo crec que no. Encara que abans he trencat uns plats i quasi m'han vist.
5: I la meva germana?
6: No l'escoltes, colpejant a Irene?
5: Sí, dic que si no t'ha vist.
6: No em veu mai. T'has fixat? Ningú no em veu. Espero que no em passi el mateix a l'escenari.
5: És l'únic lloc on no passes desapercebut.
6: Gràcies.
5: No passar desapercebut no té res a veure amb fer-ho bé o fer-ho mal.
6: Gràcies, tu sempre tan mordàs.
5: Vinga, entrem.
6: Adeu.
5: On vas?
6: Amagar-me.
5: Ara ja té igual. Si no t'han vist abans, tampoc et veuran ara.
6: També és de veres. Vinga, anem.
5: A més, els dos estem implicats en esta història i preferis que estem junts per a dir lo seu. Allò nostre i el teatre.
6: Fa més de 24 hores que ens hem tornat a casar. Com ho portes?
5: Un repte. Creus que és bona idea?
6: Sempre que la sinceritat compartida funcione, sí.
5: No et poses fantàstic. Hola! Per fi a casa!
7: Mamà!
5: Sí, ja ho sé, un poc tard, però m'he trobat una vaga de metro i m'he deixat dur per tres manifestacions.
8: Hola, mamà.
5: Irene, carinyo, què fas tu així? Quina sorpresa!
9: Hola, mamà!
5: I tu, Olga, quina alegria! Pensava que posaríeu qualsevol excusa per a no vindre. Què feu ahir dalt de la taula? Jo també he vist una panderola este matí, però la pobra era autòctona, no deixés americanes roges que volen. Una d'ací, negra, de les de tota la vida. Cal deixar viure les negres, que les roges americanes les tenen acoquinades. M'ha fet un poquet de fàstic, anava a matar-la. Però després he pensat que era la viva reencarnació de la vostra iaia Amèlia, així que l'he deixada marxar, era tan negra com ella. En fi, si apareix per ací, li feu el buit, que patisca.
9: Ai, tinc l'abric, Andreu.
8: Ui, que guapa està.
2: Sí, sí. Que muda.
9: Ha anat a la perruqueria.
5: He estat tot el dia al carrer. Andreu m'ha tirat fora perquè volia netejar i jo li he dit, sí, me'n vaig, neteja tot el que vulguis i encarrega tu del sopar, però no se't passe pel cap matar Consuelo. Que patisca.
8: Consuelo?
2: La panderola.
5: L'he rebatejada per poder dur-ho millor. Per no dir-li a Amèlia, li dic Consuelo. Però estic convençuda que era la vostra iaia intentant esbrinar com vaig vestida o si la puta coberteria que em va regalar el dia de la meva boda està així.
2: Arreplega els coberts.
8: Ai, més anem.
9: Ai, que bé que heu vingut totes, filles. Tites, tites, tites, tites, tites, tites.
5: I tots aquests coberts per terra? Què ha passat així? Heu fet la festa dels coberts sense mi?
2: Festa, festa. Ah, ja.
5: Quina casualitat. Alícia, avui he comprat una coberteria feta amb midó de dacsa en la tenda Eco de la teua amiga Resolució.
10: Resurrecció.
5: Això, que m'ha dit que en 180 dies es desintegra, com totes nosaltres d'ací a 100 anys. Ai, perdoneu, filles meues. Com esteu ahí pujades a la taula, no vos he besat. Veniu ací, amors.
0: Mama.
5: Olga, carinyo, no fa falta que m'abraces. Per fortuna estàs ací per a posar ordre. Et veig el cutis, no sé, molt més fi, més ferm.
8: Sí, que et conte per què.
5: T'has retocat?
7: No, mama, la cara no.
5: T'has posat hialurònic?
7: No.
5: Col·làgen?
7: No, tampoc.
5: Un IFU?
7: No.
5: Radiofreqüència, un peeling?
7: Que no, mama, tampoc.
5: Alguna cosa t'has fet, et notes diferent.
2: S'ha llevat dos talles de pit.
5: M'has de passar la marca de la crema que gastes. Amortes la pell estupenda.
7: Millor que no te la passe.
5: I tu, Irene? A veure, quant opere les parpelles, que en quant te n'adones hauràs de cridar al persianer. Els trasplantaments van bé, carinyo?
8: Sí, mama, en un 75%, sí.
5: Me n'alegre, amor meu. És un bon percentatge. En esta vida cal estar sempre per damunt de la mitjana. Encara que ho lamente per ixe 25%. Ai, germana, tu sempre tan alternativa. No teniu fam? Jo vinc famolenca.
7: Carn. Heu fet carn per a sopar sabent que sóc vegana.
5: Tranquil·la. T'he portat unes hamburgueses veganes de la tenda Eco de la teua amiga Revolució. Restauració?
7: Resurrecció!
5: Això. Per cert, són caríssimes. No sé com pot ser més car barrejar unes quantes verdures que triturar una vaca.
7: Ai, que desagradable.
8: Tenia moltes ganes de veure't, mamà. Ens tens intrigadíssimes amb este sopar d'etiqueta.
2: I amb este canvi tan guapa i tan arreglada de sobte.
7: Mamà, estàs molt Elizabeth Taylor.
5: Tot el seu temps. Tenim moltes coses a contar-vos avui.
2: Tenim?
5: Tinc moltes coses a contar-vos avui. I tots ixos siris?
7: He sigut jo, mamà.
5: Ai, no sé per què pregunte. És increïble. És cert que sempre has passat desapercebut. Però fins a este punt.
2: Mamà, amb qui parles? Es refereixes a mi?
6: Està parlant amb mi, Andreu.
4: Papà!
5: Ai, ja estem tots. Sopem?

0: què? Que us ha aparegut? Com vos heu quedat amb la mare i el pare? La sorpresa que han portat.
1: Que ja estem tots reunits a casa, que bonico.
2: Molt bé,
1: ja
2: està el sopar. S'han quedat a coquinar.
3: Com la panderola.
1: És molt estrany fer-la... Bueno, no fer-la funció sencera, quedar-se ja a meitat. Però clar, només hem fet una part.
0: Perquè has sigut una fracció del que és l'obra sencera.
3: I sobretot és estrany el tindre les frases ja com interioritzades d'una manera i de repent, no? A veure com de canviar-les o que vinguin en un altre moment. Això és com més estrany.
2: Però això està bé, perquè així em deixem just en alt la funció perquè la gent
0: s'ha quedat en
2: intriga de com acabarà aquest sopar d'esta família boja, vinga al teatre a veure'l.
3: Sí, sí, perquè no s'arriba, no? Hi ha com tot un moll.
0: Es donen com van soltant-se pistes, van dient sí, i de repente apareix el pare i així es queda tot, ara sopem i caldria pensar com serà el sopar, no?
2: Es presenta la trama.
0: Que vagi la gent al teatre.
2: Es presenta la trama i...
4: Escolirem la continuació de
3: la segona part.
4: Home, jo ja sé,
3: jo ja sé llancen la idea de que ho fem per capítols.
4: Per capítols.
3: Clar, que fem una radionovela d'anestesiades.
4: Bueno, radionovela i també una obra de teatre que
3: sí. Sí, però l'obra de teatre...
4: La segona part.
3: A la segona part, pot ser, sí, pot ser. Que desapareixen totes les filles i estem...
0: Tu vas un monòleg per a
3: mi. No, perquè la casa és de la meva germana.
4: Però volia aparèixer Consuelo Guzmán. Consuelo Guzmán, de sobte apareix.
3: Consuelo no.
0: No, Gabriela.
3: Gabriela.
4: Consuelo Panderola, saps? Tot junt és un poquet raro.
1: A mi, molta gent que ha vist la funció, perquè, clar, nosaltres el que hem fet és un món de familiar, però molt boig. Molt estripat.
3: Sí, hi ha un punt surrealista, no?
1: Un punt surrealista, sí. Però n'hi ha molta gent que veu la funció i diu... No és tan surrealista,
3: Jo tinc una tia a casa.
1: Tinc una tia que deixa la córrer.
3: I hi ha molts sopars de Nadal que...
0: Ui, que la fan ajuntar a la família i sí, fa que no es veuria. Sí, ja apareix cada cosa, no?
3: Sí.
1: És que el que passarà... El que
3: es cunyaix, les sogres, ui, les sogres, se pareixen molt les sogres. Sí. Bueno, jo no ho dic per mi, ho dic per l'obra. L'Amèlia esta devia ser de collons de mico.
0: Fotudeta, l'Amèlia.
3: Sí.
4: L'Amèlia.
3: És alguna iaia teua o alguna...
4: No.
3: Està basada en ferreals.
4: Jo crec que hi ha alguna... Sí, no, jo crec que hi ha alguna cosa d'esas de... biogràfiques.
0: Sí,
4: alguna cosa biogràfica.
3: Inspirada, no? A vegades diuen, no sóc autobiogràfic, és inspirat.
0: És que mira que regala els coberts amb el teu nom en lloc de aquí l'ho regala. Això és tindre mala pata,
3: És una bona manera de descriure a una persona no? Amb una...
0: Només amb això ja dius, val, ja
1: sé què va.
3: Mira, va fer això. Perquè el facis una idea. Va escriure les seues inicials en la coberteria que em va regalar a mi. Dius, d'acord.
2: Per a la boda.
3: Ja està, ja. Per a la boda.
2: Per a la boda.
3: Per a que mai se t'oblide, no? A més, això ho dius. Sí, aquesta frase.
0: I Rafa, tu, com a autor, Rafa Calatayud, l'has escrit junt amb Sonia Alejo. Com ha sigut viure-la amb micros? Veure-la així, clar.
4: Bueno, així, jo crec que està molt bé. Lo de radioteatre que hem comentat abans, jo crec que és una bona idea, no? De fer radioteatre i fer novel·les o fer teatre radiat. Jo crec que és molt interessant, no? I no se fa. I ara jo crec que, com la televisió cada vegada... No sé, jo no veig la televisió últimament, perquè no m'ha venit. Però jo dic que la ràdio sí la posa, no? La ràdio la posa, més que mai, t'ho dic de veres, o sigui, i m'interessa quasi més que la televisió.
3: Perquè estic jo i m'espera escoltar-me a mi, si fas ràdio, no?
4: Per escoltar-te a ti sempre.
3: Ai, papa, eres meravellós.
4: Sí.
3: Irene. Però és veritat que ens ha fet que estem posats a fer la funció en directe, no? Amb tota la càrrega visual, i de sobte això ens ha obligat molt a... Això s'entendrà o no s'entendrà, i això és molt interessant en ràdio, no? Clar, que has de comptar amb que no hi ha aquest reforç visual. Sí, avui en dia estem tan acostumbrats. És com és un munt de la imatge, no? Sí, i això crec que la ràdio et fa ser conscient de que has d'explicar les coses bé per a que s'entenga. No donar coses per...
1: Perfectes,
3: no? Sí.
0: Clar, això del que parlàvem als assajos, no? I de repente dir, val, així li dius això, però dis-li el nom, perquè potser no entenen a qui el referixes.
3: Clar,
0: Vosaltres com a actors i actrius heu notat molta diferència o alguna dificultat de no fer les accions, perquè hi ha accions que t'ajuden a treure el test, a treure el personatge. Heu notat alguna dificultat de sobte actuar
4: jo crec que té les seues dificultats també, vull dir que també hi ha, està implícita una direcció en el sentit concretament, no? De orientar, no? En un moment donat és la veu, però tu tens que estar
3: en l'acció
4: i físicament en l'acció física, no? I emocional del personatge. És el mateix, evidentment, quan fas teatre pues estàs en tot el cos.
5: Clar, t'ajuda perquè estàs en el cos i el moviment ja te porta també a dir unes coses i també és de veres que quan tu dius ai, vull dir, el cos reacciona d'una manera, no?
0: El cos va amb les paraules, no? Jo també el veia tu, Lola, vull dir que no parles amb els braços.
5: Clar, jo no sóc una veu parlant, sóc una persona íntegra, tota,
3: ho sabem.
5: Tota jo.
3: Ho sabem, mama, una dona, tota. Eres una persona íntegra.
5: Sí, no, el que vull dir
4: és que... Eres una persona integral.
1: Integral. De la tienda Eco
3: Integral en fruit secs.
5: Per això, jo... Llavors, els moviments sí que t'ajuden també a traure certes expressions i certes coses que...
3: El que passa és que això també, com que ja venim d'una funció que d'alguna manera ja està una miqueta rodada, tens aquesta sort de que ja saps més o menys cada cosa on la recolzes, no? O almenys quin és el background, no? D'on vens, per què arribes ahir, perquè...
1: Sí, tu te fas la funció en el moviment en el cap i vas seguint-ho en la veu. Sí. Tu és com si estiguem fent la funció.
3: Sí.
1: Un poc.
5: Però estaven connectats amb la mirada, estaven tot el rato ahí intentant, no? Sí. El mateix que la funció.
3: Sí.
5: No, tens molta raó, però també jo, vull dir, sense comparar res, però en el doblatge, o si farem això molt a sovint, també és un codi.
3: Exacte.
5: Que deurien de sobretot jo,
3: de treballar i practicar.
5: Per a no tirar-ho tot, no?
2: No, i si es fa com una cosa constant que se fa, ja s'escriurien obres pensant per això per a la ràdio. Si es fa això, està molt bé, perquè ja qui ho escriu sap que els gags han de ser de text i ha de ser... fer intrigues, coses com es fan, que es fan.
0: Clar, perquè així, les obres que fem així a Bambolina Sonora no deixen de ser peces de teatre estrenades a l'escena, adaptades per la ràdio, adaptades per la duració i també per el codi, perquè de repente de sobte afegim l'espai sonor, afegim sons, afegim etcètera, canviem alguna cosa de text perquè s'entenga el que no veus de manera visual.
3: L'altre dia contava, crec que va ser Lola, un amic teu, que van vindre com tres persones invidents, i clar, ens deien que, no? que hi havia coses que s'havien perdut.
2: Que hi ha molts gags que són visuals.
5: Sí, per exemple, quan Tisla, no anem a dir res més, però una eixida de la tia que és brutal... Clar, ells no podíem veure, no?
0: La gent riu,
5: però sabeu que me van preguntar, me van dir, i al final qui entra? No vas a dir res més.
1: No.
5: I al final, qui entra?
3: Clar.
5: Ah?
3: No, el personatge del pare, no? Que això sí que en l'obra ho veiem, que ell està per ahí, però nosaltres no l'estem veient, no? Però està. Clar, això una persona que no ho veja... De fet, ahir dèiem de potser en els teatres, no? Com a suggerència, tindré ahí com uns auriculars.
2: Que entra el pare per darrere, per fons.
3: Però està entrant el pare.
5: Això també dona visualitat, pot donar visualitat al teatre, i que la gent que estigui escoltant la ràdio sí que diga, ai, se fan... Vull dir, tot això existeix, no? Existeix totes aquestes obres, perquè moltes vegades és desconeixement de tot el que hi ha, no?
0: Clar, és la manera més accessible de fer el teatre. Vas en el cotxe, estàs en casa, la ràdio i escoltes, no cal anar a un teatre, comprar entrades, etc.
5: Perquè, de fet, jo, inclús seguint actriu i dedicant-me al teatre, i que m'encanta el teatre, no llis massa jo sola en casa d'agarrar una obra de teatre i llegir-la. Tu sí, perquè tu eres director.
3: Perquè tu eres el més llet de mi.
5: Sí, però no m'he donat... I igual sentint-ho en la ràdio sí que és...
0: Capta més públic, arribarà més.
4: És una manera d'arribar totalment.
0: L'hàbit amb el teatre.
5: Sí.
1: D'acostar el teatre a la gent, no?
4: Sí.
0: Potser la gent més jove, que potser és la que va menys.
3: I sobretot ara que jo crec que tant la ràdio, la televisió en general, crec que les maneres de consumir han canviat moltíssim, no? I amb la història del podcast, que ningú ciutadà sense podcast, perquè sembla que tothom ha de tindre el seu podcast propi, però és cert que és una manera de consumir molt fàcil. Llavors seria molt fàcil tindre, no?, una aplicació d'obres de teatre i descarregues.
0: Sí,
3: una idea que llancem per al senyor d'apunt.
1: Però després que vinguin al teatre.
5: També.
0: També, favor. Això ha de ser la pildoleta per a fer els que vagin al teatre.
5: Sí, no té punt de comparació quan una persona va al teatre i ho viu en viu i en directe. No? I per a nosaltres també és una satisfacció tremenda. Vull dir, quan els aplaudiments, allò, deixes d'ahir carregat d'energia i de tot.
3: Ha sigut, no, i això és una de les altres coses diferents, no? Nosaltres ara que ja hem passat el procés d'assajos i ja estem fent funcions, que sempre et falta aquest ingredient, que és el de com reaccionarà el públic a això. I és cert que així en ràdio, o sigui, fent-ho en ràdio, ens faltava això. Nosaltres perquè sabem més o menys on venen els riures,
6: sí.
3: No?
6: No, més o menys no. Més.
5: Sabem.
3: Sí, però que hi ha vegades que... Això que ens passa de vegades, ui, el públic s'ha rist d'ací, però normalment no riuen, normalment sempre riuen i així no. I clar, quan ho estàs fent, ara en ràdio, ese punt de resposta no està.
0: Clar.
4: Sí, de manera, jo crec que els riuen. Hi ha un punt de naturalitat, sí. De trobar-se la família, i de sobte jo crec que moltes vegades lo còmic és fer verosímil lo impossible.
3: Total.
4: I això és, jo crec que és divertidíssim per al públic, quan de sobte estan passant les coses amb molta naturalitat i no forcem més del que toca, no?
3: Sí.
4: Jo crec que això és el punt d'arribar al públic d'una manera clara.
1: Està apuntant el director,
3: No, sembla que estàs
4: no, he dit una cosa que jo suposo que esteu d'acord.
3: Sí, papa, estem d'acord.
4: Ara teniu dos pares, un pare que està lisiat i no pot treballar, i bueno, lisiat no. Però bueno, i un altre que...
3: Això és superinteressant també, el fet de tindre, quan hi ha més d'un actor que fa el mateix personatge, i això també a nosaltres ens ha passat, perquè primer estava Rafa, després ara està Jaime, i és estrany, no? De repente és escoltar el mateix text dit per una altra persona. Ah,
0: l'altra veu, de repente una altra persona, no?
3: Sí,
0: això us canvia.
3: Sí, però és interessant. És,
0: a mi
3: sembla
0: que
3: és
0: interessant.
5: Sí, jo quan més o més millor. Jo ja no em vull cuir, jo em vull cuir
0: molts. Tu vas canviant, no? Molts.
1: Poliamorosa.
3: La mare la tenia.
5: No es porta ja, això del poliamor.
3: Això es porta, això es porta.
5: Jo soc una dona moderna.
1: Integral.

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
2: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
2: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana.
6: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt A Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt A Punt.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7. De tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
1: De tu a tu.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
7: Palmando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
9: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
10: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
11: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
1: De tu a tu.
9: Benvinguts i benvingudes a l'espai de Punt Ràdio, on la música ens recorda que és essencial per a viure. En el sonem que comencem ara, dedicarem un protagonisme especial a la música francesa. Escoltarem èxits que han traspassat fronteres i recordarem veus franceses que mai no oblidarem. Però també farem sonar músics valencians. Descobrirem aquells que s'han inspirat en cançons franceses, els que trien el francès com a llengua d'expressió. En definitiva, artistes valencians i valencianes que tenen lligams personals o artístics amb França. Si vas néixer al País Veí però residixes al territori valencià des de fa anys, o si ets valencià però has viscut en terres gales en algun moment de la teua vida, esta playlist t'emocionarà especialment. Oients, disculpeu el meu accent valencià a l'hora de pronunciar els títols de les cançons, però promet fer-ho el millor possible.
12: A Punt Ràdio.
9: Preparada per a viatjar per la musique française? Queda't amb nosaltres. On comences?
12: Sonem. Explorant cançons en A Punt Ràdio.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Són molts els autors que s'han inspirat en aquest títol, Je t'aime, moi non plus. No només Manu Chao. Al Penedès tenim un grup que combina amb naturalitat el francès i el català en les seues cançons. Es diuen Anna Roig i L'ombre de ton chien, i esta és la seua cançó, Je t'aime.

Anem ara als anys 50 per a escoltar una de les cançons més emotives i famoses d'un dels grans de la chanson française, un tema que expressa desesperació i amor profund. Un clàssic que ens arriba al coret. Escoltem Ne me quitte pas de Jacques Brel.

0: Bona petita pau.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
0: Quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprends.

Anem ara amb un èxit que va catapultar a la fama la jove cantant francesa Alizée. Amb un estil fresc i provocador, la cançó parla de la innocència i la seducció en l'adolescència. Moi, Lolita, d'Alizée.

Les terres valencianes han sigut bressol de grups hispanofrancesos com Ness. Format per una cantant franco-alguerina, un violoncel·lista francès i un percussionista valencià, el so de Ness naix de l'exploració de les arrels i de les experiències creatives dels seus integrants. Ho podem comprovar en este tema, Laissez-moi entrer.

L'exili i la migració han contribuït a enriquir la música francesa, especialment a partir dels anys 80. És el cas de Zebda, un grup creat en aquella dècada per fills d'emigrants algerians que l'any 1999 va saltar a la fama amb el seu èxit "Tombeu la chemise".

La música mestissa i el reggae s'han nodrit sovint de lletres en francès. Destaquem, entre altres, els artistes valencians Juan Amant i Candela Roots, que incorporen a vegades el francès a les seues cançons. Escoltem ara Humanité, de Candela Roots.

Als anys 40 i 50, molts valencians es van exiliar a França. Alguns dels seus descendents encara mantenen el vincle amb el país d'origen dels seus pares i avis. És el cas del grup francès que escoltarem a continuació. Es diuen Rosendal i els pares de la veu solista són nadius d'Ondara i Pego. La seva cançó, Please Don't Let Me Cry, parla de la seva infantesa, d'Algèria, de la guerra i d'Ondara.

Viatgem ara encara més lluny, als anys 40, per escoltar un clàssic atemporal que reflecteix la visió romàntica de la vida. Edith Piaf, símbol de la chanson française, va interpretar esta cançó l'any 1945. 60 anys més tard, la cantant valenciana Sole Jiménez, que també té lligams personals amb França, la faria seua així.

La formació de folk Aigua té cançons que arrepleguen molt bé aquesta tradició musical francesa gràcies a l'inconfusible acordió de Lee Hendrix. Sorgida a la Safor, la formació musical Aigua ens regala temes com este, Soir de Paris, que va comptar amb la col·laboració de la clarinetista Lena Nowak.

0: Sonem, les millors playlists d'Apunt.
1: Tornem a l'escena francesa per a parlar d'un altre èxit. El 2010, una jove cantant de jazz es faria molt coneguda a tot Europa amb la cançó Jove. A ritme de swing i amb la seva veu vibrant, Zaz va compondre un tema preciós que continua sent un himne sobre l'autèntica felicitat.

Molts artistes valencians han versionat este èxit de la cantant francesa Sas. Ens quedem amb Jo vull, de l'artista navarra afincada a Barcelona, Sara Waffelpie.

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: A banda del swing i la chanson, França també ha sigut bressol de grans figures de la música electrònica, un gènere que ha influït en molts cantants de pop francès. És el cas d'Stromae, que el 2009 va triomfar en la cançó Allons Dance.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Ens acostem al final de la nostra playlist i fem parada en la música francesa dels últims anys, en concret en la diva franco-maliense Ayana Kamura. El 2018 va publicar tot un hit, Ja Ja, una cançó amb què ha superat les 1.000 milions de visualitzacions.

0: Tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, i sense el qual seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.
1: Apunt Ràdio.

90 minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 3 minuts. Avui se'n recorden de Cosa Fellasso. Què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport. Amb Juan Alponte al control de son, vos saluda, ara que Folgado està de vacances, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals per a enviar les vostres respostes, per enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el 90 en número. També podeu fer-ho mitjançant el 90 Minuts Ràdio per a TikTok. Ja sabeu que tots els 90 van en xifra, van en número, i sense xifra en número, però també 90

Minut Ràdio és el perfil d'Instagram. A més, si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que teniu amb el vostre el canal de WhatsApp per a fer-ho, amb el vostre àudio, al 6 de 9 42 18 0, 6 de 9 42 18 0, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: el nivell d'inversió del València dona com per a pensar en l'objectiu d'Europa? Ja la pregunta que estem fent. El nivell d'inversió del València dona com per a pensar en l'objectiu d'Europa? En estos 15 dies, en els que un ha estat respirant i, bueno, pues una miqueta allunyant, no deixa de tindre sempre un ull en les coses que passen. No vos negaré que he estat molt pendent del Mundial, salvo que és una cita que personalment m'enxissa. Demà m'ocuparé del Mundial. A més, demà tenim càtedra especial final del Mundial, tenim el nostre 11 del Mundial. Demà anem a tindre bona cosa de Mundial, sincerament. Per cert, demà també tindrem, des de les 9:15, el partit que juga el Villarreal contra el Benfica en Faro d'Algarve. És el primer amistós del conjunt de Íñigo Pérez, perdó. Està molt pendent, ja ve lògicament, del que passava en el València. Al dia d'avui, fa aproximadament 2 mesos que va acabar la Lliga i Ronnie G, també podia ser com aquella vella cançó de Queen, de Freddie Mercury, I'm the Invisible Man, l'home invisible. Ha passat de donar rodes de premsa a bunkeritzar-se i convidar a cafè a gent davant la qual sap que pot vendre motos i poca cosa més. Estic fora de dir, i més quan es tracta del València, que en esta vida no eres el que dius que vas a fer, eres el que fas. Per molt que tu digues que enguany l'objectiu és Europa, si continues fitxant jugadors lliures de contracte o de baix cost, la realitat continuarà sent la mateixa. Per molt que tu puguis prometre Europa, Europa demanda altre model, altra inversió. Europa demanda un club estructurat i no que un senyor que vingué per a ser scout acaba siguent el secretari tècnic en l'ombra. Europa demanda que te gastes diners en futbolistes. Europa demanda que no tingues posicions coixes. I Europa demanda una estructura que el València mostra per activa i per passiva que no té a dia d'avui. Que Thomas Meunier hagi demostrat tindre la cara molt dura, que la té, no significa que no tinga raó quan diu allò de que el Sunderland acaba siguent la seva destinació perquè encara no es veu en un equip que no tinga aspiracions. Per quizás és la realitat de com veu en el València la majoria de futbolistes. Al València venen possibilitats de futbolistes o futbolistes en el tram ultimíssim de la seva carrera. Meunier, que tot i aixina ha demostrat que volia competir i també ha demostrat tindre nula paraula, està més o menys a la mateixa alçada de Meriton, podria ser perfectament executiu de mire, des d'ací ja en sé una idea, senyors de Meriton, si va vostè buscant gent, que és el que han dut sempre a ser de València, que no tinga paraula, quan se retire Meunier pot ser un gran portaveu per a vostès. Però Meunier va dir la realitat per més que dolga,
per més que Meli no tinga paraula, no vol dir que el seu diagnòstic no siga encertat. Mira, a mi me passa, va ser una cosa... Jo tenia que operar-me de... fer-me una xicoteta operació i el metge cada dia me donava una data diferent. El metge no tenia paraula, però el diagnòstic era bo. Bueno, pues abans iré a passar el mateix. Meli no té paraula, però el diagnòstic és el que és. Si ara resulta que la teua alternativa a Tomàs Meunier, lateral internacional mundialista en Bèlgica, és de Giro Cirino, el lateral dret d'un equip de la segona divisió espanyola, a mi me podran dir moltes coses, però no me sembla la inversió adient per arribar a Europa en un lloc en el qual ara mateix l'equip està coix. Per més que l'equip, agarren-se a la cadira, que si estan de peu, igual d'un atac de riure, se cauen a terra, per més que l'equip diga que estan tranquils en el lateral dret, perquè tenen a Fulquier, que té una lesió degenerativa en el genoll, i a Robo Iranzo, amb el qual compta el mateix per acord veran que jo per a dur-me el premi Pelo Pantén de l'any. Si resulta que, a més, estem en l'ADE, els diners no mos apleguen, estem intentant parlar en Singapur a veure si mos autoritzen... És la de tots els anys, no canvia res. Per això jo deia que en esta vida no és el que dius que vas a fer. En esta vida eres el que fas. Quan a mi mon pare em pau descanse, que me coneixia, vamos, que si me coneixia, m'apretava en el curs i deia, no, no, tranquil, quan arriben els exàmens, i mon pare sabia que quan arribaran els exàmens, lo normal és que jo suspenguera, perquè era mal estudiant. I per més que jo li diguera que anava a traure nota, com jo no estudiava el suficient, suspenia. Per molt que el València diga, any darrere any, la milonga d'Europa, per més que algú li doni credibilitat a les paraules dels membres del club, només li pots donar credibilitat als membres del club si tens algun tipus d'interès. Si és una persona normal, no te'ls creus ni 15 segons. Per més que alguns puguen pensar això, la realitat en el València la que és, que podem prometre Europa, podem prometre el que vulguin, però la realitat és que the third transfer window a one transfer window, de complir-se les four transfer window, què va dir en el seu dia The Invisible Man, la realitat és que the third transfer window se sembla a the first transfer window, a the second transfer window i a the transfer windows on the last years. És a dir, no posen ni un i no fitxen futbolistes a l'alçada del que ha de ser una plantilla que ha d'aspirar a Europa. Jo ho sé molt. M'agradaria haver-me anat de vacances i haver tornat i haver-me trobat un panorama diferent. Però el decorat continua sent igual. I el decorat amb Meriton, ja sabem, sobretot a l'hora de posar-los damunt de la taula, ja sabem com és. Minimalista. Les 11 de la nit i 13 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Bueno, pues anem ja amb les fotos del dia. Primeres converses. El València ja li ha realitzat al capità José Luis Gallà la primera oferta per abordar la seva renovació. El de Pedreguer finalitza el contracte el 30 de juny de 2027 i el club de Mestalla ja s'ha posat mans a l'obra per abordar una renovació capital. Pel que ha transcendit, de moment les parts estan lluny d'arribar a un acord, tot i que la predisposició de club i futbolista és en un principi receptiva. Primer amistós. Demà tira a rodar el Villarreal d'Íñigo Pérez en el primer amistós de la pretemporada davant el Benfica de Portugal, en un encontre que jugarà a la localitat lusa d'Algarve de Faro. El partit començarà a les 9:15, serà ferit per el Punt a Punt de Punt Ràdio, i el conjunt groc presentarà el seu primer 11, que no ferirà massa pistes perquè no hi ha fitxatges a excepció del lateral Carlos Romero i falten els mundialistes. El dissabte de la setmana vinent, el 25, jugarà el segon encontre davant el PSV Eindhoven. Un líder per a la defensa. El central algerià Aissa Mandi s'ha convertit en nou futbolista del Levante Unió Esportiva. L'internacional i mundialista africà es converteix en nou jugador de nota per a les dues pròximes campanyes i les dues últimes temporades les ha jugades al Lille francès, l'equip en el qual ha participat en 29 partits de Lliga i 11 de Lliga Europa. Té també una ampla experiència en la Lliga, on ha militat en Villarreal i Betis. D'esta manera, saludava el nou futbolista granota a la seva afició.
1: Hola, granotas. Soy Aissa Mandi. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Tengo mucha ilusión para esta temporada. Espero que nos vemos pronto. Macho Levante.
0: Primeres impressions. Pedro Vigas ha parlat de les primeres sensacions en l'Elx després dels primers dies de treball amb Martín Anselmi. El capità franjaverd ha assegurat que troba similituds entre les propostes futbolístiques de l'actual entrenador il·licità i el que es treballava amb Éder Sarabia. A més, ha hagut tindre unes paraules de reconeixement per al suport que sempre diu ens brinda la seva afició.
2: Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo...
0: Este no era Pedro Vigas, sino que era Scaloni, que sense colat. Alarma Porro i Lamine, els dos futbolistes acabaren tocats el partit de semifinals contra França i avui han entrenat a banda del grup a tan sols 3 dies de jugar-se la final. Lamine Yamal va eixir del camp coixejant lleugerament i Pedro Porro va fer amb una sobrecàrrega. Des de la federació transmeten calma respecte a la disponibilitat dels dos jugadors per a la final, amb l'objectiu que demà divendres es reincorporen al treball amb el grup. Vells coneguts, València Bàsquet s'enfrontarà en fèmines en la fase de grups d'Euroliga al Fenerbahçe després de quedar enquadrat en el grup C, com va córrer la passada temporada segons el sorteig celebrat en el dia d'avui. A més, el conjunt taronja jugarà contra el Rapid de Bucarest, que va accedir de manera directa, i contra el vencedor de la fase prèvia que enfronta el Flams Carolo Bàsquet, el KP Brno i el Reyer Venècia. Les 11 de la nit i 17 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. En 90 en xifra, en número. Arroba 90 minuts. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio. També sí, 90 en xifra, en número. Sense xifres i números, 90 minuts ràdio és per al nostre perfil d'Instagram. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el 6 de 9 42 18 01, el nostre número de WhatsApp. Pregunta que vos estem fent en el dia d'avui. El nivell d'inversió del València dona com per a pensar en l'objectiu d'Europa. 11 i 18, pausa per a la publicitat i en tornar de tot això parlem d'això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: El nuevo Opel Frontera. Wow, cuánto espacio. Ey, carga rápida. Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Bijo. Cajosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil-Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Estàs escoltant 90 minuts.
0: És 11 de la nit i quasi 20 minuts. Comencem a desenvolupar tots els temes que vos hem anat desgranant tant en les nostres fotos com en l'editorial del programa, i hem de traslladar-nos fins a Terres Catalanes perquè en vigilant aquesta pretemporada o aquest primer estàs de la pretemporada del València Club de Futbol que està duent a terme en Girona, tenim el company d'Apunt, Josebi Sánchez. Hola, Josebi, què tal? Bona nit.
8: Hola, Manolo, bona nit. Sí, fins el pròxim dissabte a la nit, d'ací a dos dies, estarà el València en esta idíl·lica zona del Parc Natural de la Garrotxa, a 8 quilòmetres d'Olot, aproximadament mitja hora, tres quarts de Girona capital, on el València ha triat estos cinc dies i mig, perquè de dilluns a dissabte han sigut estas jornades on el València va preparar este primer mini-estat de pretemporada, que t'he de dir, Manolo, que si havien vingut ací buscant fugir de la calor de València, no se l'han trobat. De fet, Corberán ha hagut de modificar el seu pla de treball, que en principi estava previst per a fer dobles sessions tots els dies, excepte demà divendres. La veritat és que només han entrenat per les vesprades els futbolistes quan ja caia la calor, perquè així hem estat fregant els 40 graus pràcticament tots els dies des del passat dilluns.
0: Bueno, vaig a contar una de abuelo cebolleta, una de viejulo. El València va tindre un lateral d'Olot, precisament, que li deien Adjutori Serrat, i que va jugar el València en la 82-83 i en la 83-84. Després se'n torna, se n'anà al Sabadell, si no recorde malament. Quan uno no té ja...
8: Que funciona el disc dur, Manolo?
0: Pues, diuen que és l'únic que es funciona és que no tenim aquesta intel·ligència, el disc dur. Bueno, 11:21. Primer, del que és l'equip o les provatures, ¿me pots contar alguna cosa? Perquè crec que ja ha fet alguna provatura Carlos Corberán, que ja hem vist a Sato, que ha jugat més pegat a la banda que una altra cosa. Bueno, ja ha començat a manejar alguna peça, no?
8: Mira, te vaig a dir la veritat, Manolo. Tu que, com deies, tens molta experiència en això del València i les pretemporades, ha canviat molt la pel·lícula de fa uns anys a esta banda. Jo recorde els primers anys d'Apunt cobrint les pretemporades, com per exemple en Sant Gallen, en Suïssa, sí, on tenies, com te diria, barra lliure, no?, per a veure l'entrenament de principi a fi, en Gattuso, en Baraja, tenies una proximitat prou elevada amb tots els protagonistes de la pretemporada, te pots fer una idea. Jo quasi te podria dir que no sé si dient xuta bé o no xuta bé a porteria, perquè hem tingut uns 15 minuts de portes obertes, diguem, als entrenaments a uns 25-30 metres d'on estan tocant pilota els futbolistes, i bàsicament el que hem vist ha sigut l'activació. Fugazment sí que hem pogut veure, quan ja abandonàvem les instal·lacions, aquestes provatures de les que tu feies referència, veiem parelles de ball com Pepe Ludieng, com Sato, com comentaves, en banda esquerra, però ni hem vist una patxanga, ni hem vist xuts a porteria, ni hem tingut la possibilitat, com se feia anys enrere, de veure un entrenament complet de l'equip de Corberán. Eixa és la veritat. Sí que és de veres que han treballat, com te deia, durant les vesprades, molt de treball de camp, primeres pinzellades tàctiques, però no hem estat presenciant-lo durant totes les sessions. Eixa és la veritat. Bueno. Manolo, en qualsevol cas...
0: Tampoc me resulta una sorpresa, eh? Si vols que te diga... Sí, sí, sí. Si vols que te diga... Ara mateix, cara de sorpresa no estic fent.
8: No, jo, de veres, lo que destacaria d'esta pretemporada, estos dies de pretemporada que estem així, és que podríem dir que l'arribada a Girona comença torta i a partir d'ahí s'han anat desencadenant una sèrie de moments que jo no sé si qualificaria com crisi, incendi, però que realment no ajuden a tindre una inèrcia positiva en este inici de pretemporada. Conforme arribaven així a Girona els futbolistes el passat dilluns, va coincidir pràcticament amb les hores prèvies a conèixer el no de Menier i també a aquest canvi horari en l'inici de Lliga. Són dues coses que ara mateix són les prioritats en el València i que han trastocat el pla de treball inicial que n'hi havia tant en el cos tècnic a nivell de preparació de pretemporada com en la secretaria tècnica a nivell d'abordar, reforçar l'equip. El no de Menier ha deixat, no sé si dir-te en estat de shock, però sí que en stand-by totes les operacions que n'hi havia en marxa fins ara i la prioritat absoluta, total i urgent, i així ho diuen obertament membres del cos tècnic i de la directiva del València, és la de trobar un lateral dret de garanties que a dia d'avui Corberán no té a un mes de començar la competició i a dos dies del primer partit amistós, perquè sí, Fulquier ha vingut així a Girona i ens diuen des del club que la seva recuperació va molt bé i avançant de terminis, però no ha fet ni un minut de treball amb els seus companys, està en dinàmica totalment al marge, treballant en solitari al gimnàs i amb els readaptadors, i l'alternativa per a aquesta posició és un Rubí Iranzo que sap que Corberán no compta en ell i que no té ni 10 partits en primera. Per tant, ara mateix la prioritat absoluta dins del València Club de Futbol al mercat és trobar, quan més pront millor, un lateral dret de garanties. I l'altre aspecte és aquest canvi d'horari, aquest ajornament de la primera jornada, Manolo,
0: sí,
8: que ha fet que el València no comenci la Lliga el dia 15, sinó el dia 22. N'hi havia previst un partit amistós de pretemporada, l'últim, el Trofeu Taronja, el dia 8, davant un rival d'entitat com era el Newcastle, per arribar, diguem, en el pic de forma de la pretemporada de cara a aquest inici lliguer, i ara el València s'ha trobat en que té dues setmanes pràcticament netes entre el Trofeu Taronja i el debut de Lliga el dia 22 d'agost a casa contra el Celta, i estan treballant ara mateix, Manolo, en trobar un rival d'entitat per a que en aquests 15 dies entre el Taronja i l'inici de Lliguer el València tinga un partit de nivell per a mantindre el ritme competitiu.
0: Ja que està tranquils, perquè segur que troben un rival de la mateixa entitat que han trobat el lateral dret o l'escout per a Espanya. Dit això, el club deixa també entrevore que ja han començat les primeres converses per a la renovació de Gaià, però sembla que encara estan, havent de bona sintonia, encara les postules estan molt lluny, José B.
8: A veure, és un meló que en algun moment s'ha d'obrir,
0: sí,
8: en el València. Gaià entra en l'últim any de contracte, Gaià a partir de gener seria agent lliure per a negociar en qualsevol equip. Gaià és el futbolista que més cobra de la plantilla, té un salari desorbitat d'altra època per a l'actual València, són pràcticament 6 milions d'euros brut, que són quasi 3 nets. Això ara mateix està molt per damunt de les expectatives que té el València per a una primera xifra negociadora en aquesta primera oferta que li puga fer al València, sobretot per edat, sobretot per rendiment del capità en els últims anys. És un tema que es vol tractar amb delicadesa, tenint en compte el que significa Gaià per a este club, per al València, però és de veres que, com deies, ara mateix les posicions no estan massa... com te diria, Manolo? No estan massa pròximes, tot i que Gaià vol continuar i el València vol que Gaià continuï.
0: Veurem com funciona la cosa. José, moltíssimes gràcies.
8: Estem en contacte, Manolo.
0: Gràcies.
8: Com te dic, demà està previst una primera, un entrenament pel matí, vesprada lliure, dissabte a les 6:30, partit amistós contra el Petro de Luanda, campió de la potent Lliga Angolenya.
0: Ojo!
8: En un partit que es disputarà a les 6:30 en les instal·lacions del camp d'entrenament de la Garrotxa a porta tancada, tant per a aficionats com per a premsa. Ens diuen que Corberán s'ho pren més com un entrenament que com un partit, va fer moltes provatures, no jugaran ni 90 minuts, ens comentaven des del club, i que tampoc vol mirades indiscretes per a estos primers minuts de pretemporada del València.
0: Algun dia me digué a mi un empleat del club, si fora per Meriton ni els partits serien a porta oberta. Ja va camí d'aconseguir-ho. Josebi, gràcies.
8: Bona nit, Manolo.
0: 11:29, la penúltima conya marinera, perquè en este club sempre és la penúltima conya marinera, és que ara resulta que ja ens ha faltat un scout espanyol. Passarem de que era prioritari, que anava a ser la persona que anava a completar la superestructura, després ja no era un secretari tècnic, ja era un scout, després el scout ja esdevenia un home que estiguera pendent del mercat espanyol. A la fi, res de res. Però, torno a dir, és la penúltima conya marinera amb Meriton. Tampoc és novetat. 11:30. Ho comentava el company Saba Gomis en Sport Base, el tema de Aymar Blázquez, que per a qui no sàpiga qui és, el que anem a fer és posar-lo tot en ordre. Saba Gomis, què tal? Bona nit.
9: Què tal, Manolo? Com esteu? Bona nit.
0: Bueno, un dels noms propis de la jornada és Aymar Blázquez. Probablement per al gran públic que seguís que a la primera plantilla pues igual ha sentit alguna cosa, però no el té massa ben ubicat. Així que el primer que anem a fer és contar-li als nostres oients, Salva, qui és Aymar Blázquez.
9: Bueno, pues Aymar Blázquez és un davanter que ja va arribar a l'acadèmia fa uns anys, des de la generació 2006. Arribar després de passar per Pedreres con la de el Leganés, el Villarreal, el Real Madrid, o sea, havia rodat ja Aymar Blázquez de xicotet, però bueno, arribar al València, els primers anys bé, sobretot el primer any va estar molt bé, després la veritat és que va esclatar en l'últim any de juvenil, no? On va fer 31 gols en 31 partits, això va suposar que la selecció sub-19 d'Espanya el citara, i després, bueno, pues acabant la seva etapa amateur, ja va passar al Mestalla, on esta temporada pues la realitat és que s'ha trobat en un Mario Domínguez que estava intractable, no? I que ha fet un temporador, uns registres golejadors impressionants, i de fet entre cometes va obligar al València a renovar-ho, perquè bueno, el València va tindre que sentar en Mario per a renovar aquest contracte en comptes d'ampliar el seu contracte via fer-li fitxa i dinàmica de primer equip, i en unes altres condicions bueno, van arribar a un acord, i és el davanter que està esta setmana a Girona en Carlos Corberán.
0: Bueno,
9: per què fem este context?
0: Exactament, què és el que ocorre amb segona pregunta, clar, per a si tots els oients, què és el que ocorre amb Aymar Blázquez? Tu has signat una info en el dia d'avui en les xarxes socials on parla d'alguna desavenència, d'on és i per què?
9: Bueno, sí, ho contàvem en Sport Base esta vesprada, i és que Aymar Blázquez porta la intenció o li agradaria eixir del València. Per què? Bueno, pues per lo que estàvem un poquet introduint, no? Per aquesta pèrdua de protagonisme, en este cas en favor de Mario Domínguez, que lògicament pues tenia ja més anys en el Mestalla, que també era un davanter de projecció de la pedrera del València. I bueno, pues Aymar este any pues ha jugat en contra de tots els partits de titular com venia fent, ha jugat 11 partits de titular, ha fet 4 gols, no està mal, però clar, bueno, pues jo crec que ell mateix esperava un poc més, el club tal volta també podia esperar un poquet més d'ell, però ha arribat a un moment en el que, bueno, pues acaba contracte el pròxim any, Aymar a partir del mes de gener podria negociar lliure en qualsevol altre equip, i és per ahir que clar, el que ha traslladat en els últims dies al València és que pues, li agradaria eixir, perquè ell veu que no compta per al primer equip, va debutar la temporada passada en pretemporada, no té cap partit oficial amb el València, però va debutar en pretemporada en un parell de partits, el del Taronja i en el del Mönchengladbach, I este any, bueno, a banda d'uns quants entrenaments, no ha tingut protagonisme en Carlos Corberán. En pretemporada, el que està, i per això ho dèiem abans, és Mario Domínguez, en el primer equip, ell està en Mestalla, i bueno, pues, tot això mesclat en la seva sensació de que no acaba de tindre el protagonisme que esperava, o que quan va renovar falla tres anys, fa dos anys, li prometen, entre cometes, no? Que era el davanter de projecció primer equip, que anava a estar en el primer equip, però això no se pot prometre, això ho tens que també acompanyar de resultats, però sí que era un poc l'aposta en quant a econòmica, en quant a contracte, de ser un davanter que a curt termini o a mig termini estaria en el primer equip, això no està arribant, i a un any de contracte, doncs ell pensa que el millor és anar-se'n del València. Cal afegir, i és una situació que sempre és cridanera i que sempre significa, no? I és molt important, que fa no res, fa uns dies, ha canviat d'agència de representació. Això sempre vol dir, no?, que va moltes vegades aparellant un canvi en la carrera d'un futbolista. Per tant, bueno, pues la situació, a més l'entorn, en aquest cas la nova agència, ha comunicat al club, perquè bueno, pues jo puc parlar en este nou entorn, i ha comunicat al club que té una oferta, que té un interès, encara no és una oferta formal, d'un equip de l'estranger, i que ens agradaria pues trobar una solució per a que pugui eixir. Jo pense que el València no va acceptar qualsevol oferta, i que el València, la realitat, és que confia en el jugador, que creu que és un jugador en potencial, i que este any la idea era que Aymar fora el nou del Mestalla, perquè Mario ja no està, i que podrà tindre minuts, però bueno, pues, en este cas l'entorn del jugador pues pensa que està per algo més que segon federació.
0: A veure, respectant moltíssim la nova agència de representació que puga tindre Aymar Blázquez, a mi me dona la sensació de que també a altres les agències, i més quan entren a gestionar el futur d'un futbolista, quan entren de noves, marquen una miqueta el territori al club. Vull dir, bueno, així estem nosaltres no som els que ja havíem.
9: I moltes vegades, Manolo, prometen coses als jugadors també.
0: Si és que això són regles del joc, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, per això dic que, respectant moltíssim, cadascú juga les seues cartes. Possiblement la de l'agència siga el demostrar al futbolista, apostem per tu, anem a prestar-li al València, tal i com no sé què, i la València siga estar-se quiet, tranquil, i dir, bueno, vosaltres dugueu les ofertes que vulgueu. Si a mi me dona la gana, l'acceptaré o no l'acceptaré.
9: Correcte. I si no, pues te queda un any de contracte, ja està.
0: Exactament. Perfecte. Estem en contacte, mai millor dit, i estem sobretot vigilant a veure què pot ocórrer al voltant d'Aymar Blázquez. Salva Gómez, gràcies.
9: A vosaltres, bona nit.
0: Bona nit. Gràcies, Salva Gómez. Per cert, també ja, bueno, se farà públic, imagina que demà, després de... Bueno, abans a voltes aquestes coses les dilata, però bueno. Ja està fent lo de Schenk al Transfosport per 1,7 milions d'euros. Jo sempre dic aquestes coses. El futbolista és sempre l'últim que té la culpa. Este xicón era suplent el primer any de Baraja, que és quan el València decidix executar la clàusula de compra de 5 milions d'euros. Després és que el pàdel nuestro, és a dir, Miguel Ángel García Pérez Roldán, ha dit que era un central de més futur que present. Quan arribi aquest futur, per favor, Miguel Ángel, avisa, perquè de moment no acabem de veure-lo. 11:37, de moment tanquem la finestra del València, que després reobrirem, i me'n vaig a parar amb el meu bon amic Ismael Garra. Hola, Ismael, què tal? Bona nit.
10: Què tal? Muy buenas, Manolo.
0: Perquè si ha fitxat un central en principi de garanties, el Llevant, amb la incorporació de l'algerià i, a més, mundialista, ahí se mandí.
10: Sí, además con pasado aquí en la Liga Española, pasado en el Villarreal. Viene de firmar una magnífica temporada en el Lille, un equipo que ha acabado en puesto Champions, semifinalista de Europa League, además elegido en el 11 ideal la pasada temporada de la Liga de la Primera División Francesa, mejor jugador de la temporada del Lille. Argumentos lo suficientemente contundentes, aparte de lo que conocemos del jugador en la etapa de Betis y Villarreal, Pues bueno, para hablar de un jugador que va a aportar esa solidez, esa experiencia detrás, un jugador muy experimentado, 34 años, y viendo, Manolo, lo que es la realidad económica del club, estamos hablando de un jugador que llega libre de contrato, ha firmado temporadas, un jugador que, te soy sincero, esta mañana nos ha pillado por sorpresa, hemos desayunado con el nombre de Ansa Mandy, pero mira, era un refuerzo que el equipo necesitaba, aún va a llegar otro central más, y yo creo que el Levante un salto de calidad y sobre todo un salto de seguridad en la zona defensiva, que era una posición que, bueno, la temporada pasada ya vimos que era una de las zonas más endebles, y el Levante con este movimiento creo que era un paso al frente.
0: No es el único. Por cierto, este movimiento, Isma, descarta, porque el Levante en un principio sí que estaba contenta en Matías Moreno, pero estaba la Fiorentina que no ha posado lo fácil. Yo imaginé que este movimiento descarta a Matías Moreno.
10: Sí, a ver, yo creo que no solamente este movimiento, es que estamos hablando que la Fiorentina está pidiendo traspaso por Matías Moreno. Y estamos hablando de cantidades, por ejemplo, los días ha salido una oferta de un equipo que está en Championship, Gales, que oferta 8 millones de euros, entre 8 y 9 millones de euros. Oferta el nombre es el... Ay, tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Es que se escribió... bueno, es un equipo galés. Uh-huh. Entre 8 y 9 millones de euros por el jugador. Estamos hablando de una operación absolutamente...
0: Igual es el Rexham.
10: Exacto, exacto, mira, exacto. El del actor.
0: Sí, sí, el de Michael Haney y... Ahí no me recordé, a la Matis.
10: Y Ryan, ¿no?
0: Y Ryan Reynolds,
10: eso es. Pues ese club, es el equipo galés que ofrece entre 8 y 9 de euros por el jugador. Lo que no cierra las puertas esta operación, uh-huh, es la posibilidad de que Alan pueda seguir una temporada más en el Levante.
0: Maturro,
10: que Levante está negociando con el Genoa, que se pueda quedar Alan Maturro una temporada más. Bueno, no solamente una temporada más, porque el Levante negocia tenerlo ya en propiedad al central uruguayo. Puerta sí que no la cierra Mandy, pero la de Matías, en el momento en el que la Fiorentina estamos hablando de pedir traspaso por el jugador entre 8 o 9 millones de euros, que es lo que se estaba trasladando desde Inglaterra, pues evidentemente eso al Levante, que estamos hablando que esta es la operación que esta llega libre, Bardel ha llegado libre, y ahora comentaremos a algún futbolista más que van a llegar o cedidos o libres, pues evidentemente el Levante no puede pagar un traspaso por el jugador, por ningún jugador. Veremos a ver cuando se produzcan las ventas, porque se tienen que producir, cómo está el Levante de poder maniobrar económicamente para hacer algún desembolso un poquito más potente.
0: Ahora entraré en esa historia, porque me contabes esta desplada con Parrabem, y ya tres noms, digamos, en lista de espera, que son Hugo Sotelo, Julio Díaz y Dani Requena. ¿Cómo se toman, o en qué punto se toman estas tres operaciones?
10: Pues son tres operaciones que, salvo que suceda un giro de 180 grados, serán los tres jugadores de Levante. Hugo Sotelo, desde el fin de semana pasado, el acuerdo entre el jugador y el Levante estaba cerrado. Las horas, los días siguientes, pues entre clubes han ido puliendo detalles. Desde ambas partes, pues prácticamente, digo prácticamente porque hasta que no sea oficial los acuerdos no hay que darlos como hechos, pero el acuerdo para que Hugo Sotelo llegue aquí al Levante en calidad de cedido, con opción de compra por el 50% de la propiedad de 3 millones de euros, pero Levante tiene la posibilidad también de comprar el otro 50% por otros 3 millones de euros. Pero bueno, viendo la realidad económica del club, suena a irreal que Levante pueda hacer un traspaso el verano que viene. Un refuerzo para el centro del campo, un jugador internacional sub-21, que el Celta no entraba en los planes del Celta. Sorprende que el jugador... cuando concluya esta cesión en el Levante, volvería con un año de contrato al Celta. Sorprende que esa operación el Celta antes no lo renovara, pero bueno, son posicionamientos de club. Y un refuerzo petición de Luis Castro, que Luis Castro ha hablado con el futbolista y potenciaría ese centro del campo. Luego, siguiendo por el centro del campo, otro nombre propio es el de Dani Requena. Uh-huh. Centrocampista propiedad del Villarreal, la temporada pasada firmando una más que notable cesión en el Córdoba, que Levante lo venía siguiendo en esa temporada en segunda división. Ahí en el acuerdo, que sería por una cesión, falta por ultimar, acabar de cerrar, que sea por esa cesión con opción de compra, y eso pasaría porque el Villarreal, como el jugador acaba contrato en 2027, tendría que renovar, porque no va a ceder en el Levante y luego volver y no tener contrato. Eso sería hacer un traspaso o un traspaso encubierta, pero en principio La vía parece ser que apunta a una cesión con opción de compra previa a renovación del Villarreal. Y el otro nombre propio, que a mí es un jugador que venía siguiendo desde la etapa juvenil, que además al Levante le hizo papilla con el Atlético de Madrid, que es el lateral izquierdo Julio Díaz, que además creo que vosotros, el Valencia, lo conocéis del partido en Mestalla, que creo que jugó Julio Díaz ahí de lateral izquierdo. Un jugador joven, un talento en el carril zurdo, una posición donde Levante está en estos momentos huérfano de jugadores naturales de primera plantilla, porque solamente está Mar Santos, de lateral izquierdo, 15 años, ojito con él. Y la operación, en principio, vamos a ver si se acaba cerrando en los próximos días, pero bueno, también parece que Julio Díaz será ese primero de los dos laterales izquierdos que va a firmar el Levante. Llegaría en este caso, aunque el Levante, ahí no te lo sabría decir al 100%, pero el Levante ha intentado quedárselo en propiedad, hacer una operación, digamos, al estilo Carlos Álvarez, de propiedades compartidas, porcentajes y tal, pero la información en estos momentos apunta a también una cesión. Así que de lo que parecía un poquito estancado, que Levante no hacía operaciones, pues hoy hemos tenido la oficialidad de Aicha Mandi, y muy prontito los Hugo Sotelo, Julio Díaz y Dani Requena, si nada se tuerce, también serán, no sé en qué orden, no sé quién será el tercero, el cuarto y el quinto, no sé en qué orden, pero esos en principio deberían convertirse en los siguientes refuerzos de Levante, lo que supone operación entrada. Ahora, vamos a ver cuándo explota ya definitivamente el melón de las salidas,
0: claro,
10: porque evidentemente Levante necesita, para ajustar fair play y para poder inscribir, pues que se produzca esa gran salida, y evidentemente, aunque nos duela, el nombre propio sin duda es el de Carlos Espí.
0: Está claro, y estarem molt pendents de tot això. Anem xerrant durant estos dies. Isma, gràcies.
10: Un abrazo, Manolo.
0: 11:45, Isma agarra. Anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa i entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
7: Estàs escoltant 90 minuts.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad. Porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
4: Ven a Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Chaval, deja de mirar pantallas.
2: Amiga, de los muffins también se sale.
1: Señor, le agradecería que no me atropellara.
2: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
1: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
3: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollua!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: Esports. Les notícies del matí.
9: 8 i 26 del matí en els esports. Primer dia d'entrenament de la selecció espanyola a Nova York. Va deixar una imatge, no sabem dir si preocupant. Òscar Forés, hola de nou.
10: Hola, Sílvia. Sí, tot fa indicar que no és preocupant. De tota manera, el primer entrenament per a preparar la gran final de diumenge contra l'Argentina ens va deixar la imatge de Pedro Porro i Lamine Yamal treballant a banda del grup. A més, l'extrem del Barça lluïa un embenat en la cuixa esquerra, la mateixa que es va lesionar al final de la temporada passada. La federació ha volgut restar-li importància i assegura que els dos jugadors estaran en la sessió d'entrenament prevista per avui. El motiu que ahir els va apartar de l'entrenament van ser unes lleugeres molèsties després de la semifinal contra França. D'altra banda, hi ha també certa preocupació en el fet que es puga disputar o no la final d'ací a dos dies. El motiu? La qualitat de l'aire que s'ha registrat a Nova York i el fum provinent dels incendis forestals declarats al Canadà. Quant a la qualitat de l'aire, l'actual és el pitjor registre en 3 anys. S'ha demanat a la població inclús no fer activitats a l'aire lliure, però el diumenge es juga una final en un estadi sense sostre. Tot i això, no existeix cap senyal que la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina estiga en risc. De fet, s'espera que avui mateix millori la qualitat de l'aire. Per últim, ja se sap qui xiularà la gran final. Es tracta de Slavko Vincic. L'àrbitre eslové de 46 anys ha dirigit 3 partits en esta Copa del Món. Es va fer famós per expulsar al futbolista equatorià Incapié per la famosa llei Vinicius, quan es va sense sostre. Tot i això, no existeix cap senyal que la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina estiga en risc. De fet, s'espera que avui mateix millori la qualitat de l'aire. Per últim, ja se sap qui xiularà la gran final. Es tracta de Slavko Vincic. L'àrbitre eslové de 46 anys ha dirigit 3 partits en

0: per la decisió de la Lliga d'endarrerir una setmana la primera jornada contra el Betis. Esta indignació ha sigut transmesa pel capità. Escoltem José Luis Gaya.
1: Pues sorprendidos estamos, ¿no? Que nos metan al final tres partidos nada más empezar la Liga. Es algo que creo que no se ha visto nunca. Al final, con el calor que está haciendo y todo, pues es algo que la verdad que es extraño.
0: Un Gaya amb qui el club ja ha iniciat les converses per a renovar-li el contracte. El qui no continuarà és Cenk. El central ja es troba a Turquia per a tancar el seu traspàs al Trabzonspor. Escoltem les primeres declaracions del jugador turc.
2: Estic molt feliç d'estar ací. Formar part d'una cultura així és un gran orgull per a mi. Espero poder oferir un millor rendiment que l'any passat. Tant de bo puga mostrar les meues virtuts en el club.
0: El club ha donat les línies mestres de la planificació. El més destacat és que afirmen que no vendran cap jugador clau per a Corberán en esta finestra d'estiu. A més, la prioritat en el mercat de fitxatges és un lateral dret, tot i que no s'ha fet una oferta per Chirino de l'Almeria, mentre que també ha confirmat la recaiguda de Copete, que estarà apartat dels terrenys de joc al voltant de 3 mesos.
3: I passem, Òscar, al Villarreal, que ja està a Portugal.
0: Sí, els d'Íñigo Pérez s'enfronten avui al Benfica en el que serà el primer partit amistós de la pretemporada per als groguets. Qui no forma part de l'expedició és Diego Conde, que s'ha quedat a la ciutat esportiva a l'espera d'oficialitzar la seva eixida al Betis. Mentrestant, qui s'ha deixat voler pel submarí és l'exjugador Pau Torres. L'exjugador, el valencià, que encara li queden 2 anys de contracte amb l'Aston Villa, ha mostrat el seu desig per tornar a la que fins fa uns anys va ser la seva casa, i a més vol tornar quan acabe el seu contracte per evitar que els groguets paguen un traspàs.
4: Me gustaría ese que el Villarreal no tuviese que pagar nada por mí, o sea, yo si vuelvo al Villarreal quiero que sea como agente libre, es el club de mi vida.
3: Gràcies, Òscar.
0: En la setmana que ve més, i esperem donar la notícia del Mundial, del triomf d'Espanya.
3: Esperem una notícia en majúscules,
0: esperem,
3: no? Un gran titular.
0: Creuem els dits.
3: 8 i 30 minuts del matí, moment d'actualitzar la informació del trànsit. Sofia Riego.
5: En estos moments, retencions en la B30 a l'altura de Quart de Poblet, cap a la 7, també retenció a la B31 entre Catarroja i Manises en sentit València, i avui continua el FIBI en marxa, un dispositiu especial de mobilitat que afecta Benicàssim i els accessos, sobretot a la vesprada de cara als concerts, cal tindre-ho en compte, i sobretot si hem de fer ús de la Nacional 340 al seu pas per Benicàssim. I en este divendres de pràcticament canvi de quinzena de les vacances, per a moltes persones estem molt pendents també del trànsit que es preveu que s'intensifique a partir del migdia en la 3 direcció València i en la 7 en ambdós sentits.
3: Moment ja d'ampliar les previsions de l'horatge. Lluís Obiols, bon dia de nou. Divendres de sol, calor i basca.
6: Bon dia, sí, és que ens alcem amb temperatures altíssimes. Ara mateix temperatures de 26 a 27 graus a les tres capitals, 27 també a Dénia, 26 a Xixona, 25 a Xàbia, per tant, molta calor, no només a la costa, sinó també a l'interior. De les més baixes, 18 graus, per exemple, a Utiel, o 18 graus al Pinós, a l'interior de les comarques d'Alacant. Molta basca, molta humitat, humitats del 80 al 90% a tot el litoral i el prelitoral, i prova d'això és les boires que s'han format en algunes zones, com per exemple a la Ribera Alta, a la zona del Ginet. Per tant, un matí que es presenta molt bascós, amb molt mala visibilitat, també aixeca calitja que afortunadament s'anirà retirant, per tant, millorarà la qualitat de l'aire, millorarà la visibilitat al llarg del dia d'avui. I sí que esta vesprada han canviat un poc les previsions, tindrem creixement de núvols i es podria també descarregar, es podria formar algun una tempesta que entraria per l'interior d'Alacant, bàsicament Vinalopó, desplaçant-se cap a la vall d'Albaida, cap a la costera. Per tant, existeix aquest risc de ruixats localment alguna tronada en aquesta zona. Màximes d'avui tenen tendència a baixar al centre i al nord, però encara seran molt elevades. De fet, pugen al sud, s'esperen màximes de fins a 42 graus al Baix Segura, a l'interior central al voltant de 37 a 39 graus, mentre que a Castelló ja no hi ha avisos, les màximes de 33 a 36 graus a l'interior, a la costa màximes de 30 a 33 graus, el vent bufarà fluix i de cara als pròxims dies una situació més tranquil·la.
3: Lluís, per tant, baixen les temperatures un poquet només al centre i al nord. La pregunta, la gran pregunta ara mateix és si aquest descens se mantindrà durant el cap de setmana.
6: És una pregunta que m'agradaria no respondre, no? Perquè sí que demà baixen un poc les temperatures, però

0: Tornen a pujar el cap de setmana. De fet, demà el descens tèrmic serà notable en zones del sud, perquè, per exemple, si avui estem parlant d'una màxima de 37 graus a Alacant, Alacant està en avís, demà s'espera una màxima de 34 graus, per tant, baixa un poquet, de 42 a Orihuela demà a 35, però, per exemple, demà al Coll la mateixa que avui, 38 i 38, i a Xàtiva de 37 a 35, a l'Alcora de 35 a 34. Baixen un poquet les temperatures. Demà augmenta el risc de ruixats i tronades a l'interior, molt molta basca també. Al matí tindrem núvols baixos, aquesta sensació de basca acusada, i les previsions ens indiquen que diumenge tornarien a pujar les temperatures, per tant tot indica que estaríem davant d'un nou episodi de calor, si és que s'ha acabat este. Vull dir, jo ja no sé quants en tenim, perquè és millor ja no comptar, no? Anar passant.
1: Titular, paciència.
0: Paciència i precaució, perquè les temperatures sí que baixen. No seran, sembla, tot indica que la pròxima setmana farà calor, però no seran tan exagerades com esta setmana, afortunadament. Però vaja, passarem dels 43 als 40. Que bé, qui no es consola és que és perquè no vol.
1: Jo sabia, els moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
1: I 34 minuts del matí. Repassem els principals titulars. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i diu que va contribuir a la reconciliació.
2: El principal interrogant és ara si esta decisió aplana realment el camí per a la tornada a Espanya de l'expresident català Carles Puigdemont. No serà això sí imminent. El següent pas l'ha de donar el Tribunal Constitucional. La resposta que demanen Junts i RC s'espera per a octubre.
1: L'Audiència de Madrid ratifica la causa contra Begoña Gómez i serà jutjada amb jurat popular.
2: Els cinc magistrats de l'Audiència de Madrid veuen els indicis de tràfic d'influències i malversació i resolen que Begoña Gómez i la seva assistenta Cristina Álvarez seran jutjades amb jutjat popular. Ara bé, descarten els delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. A més, alcen les mesures cautelars i les dos podran recuperar el passaport. L'empresari Juan Carlos Barrabés queda fora de la causa.
1: Preocupen tres grans incendis a Espanya. La més castigada és la Comunitat d'Aragó, on ja s'han cremat vora 8.000 hectàrees.
2: A la comarca de Cinco Villas s'ha desallotjat més de 1.000 persones de 5 localitats. També a Guadalajara s'han confinat 3 pobles en un incendi que comença ahir de vesprada a la Mierla, amb més de 500 hectàrees ja cremades, amb 1.500, hectàrees ja cremades. I a la Comunitat de Madrid, a Lozoyuela, s'han desallotjat una urbanització i hi ha diverses carreteres tallades. Terreny sec i de difícil accés i vents que afavoreixen l'extensió de les flames és el hàndicap contra el que lluiten bombers i UME.
1: I avui continuen les compareixences a la comissió del Senat pel cas Coldo. És el torn del DAU de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, que després de declarar... No, és el torn de la directora general de la Guàrdia Civil, que declara pel cas Leire.
2: Oriol Junqueras protagonitza un desdejuni informatiu a Madrid just el dia després de fer-se pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha avalat la llei d'amnistia.
1: Oriol Junqueras protagonitza un desdejuni informatiu a Madrid just el dia després de fer-se pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha avalat la llei d'amnistia.
2: La vicepresidenta tercera visitarà este matí el centre de comandament avançat de l'incendi d'Ores a la comarca de Cinco Villas de Saragossa, on ja han cremat vora 8.000 hectàrees.
1: I a Alacant serà avui la ciutat on es reuneix el ple del Consell, serà la Casa de les Bruixes i posteriorment la roda de premsa.
2: A València, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua vota avui la nova direcció d'esta institució estatutària i només es presenta una acadèmica a la presidència.
1: Publicitat i tornem.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana... En A.Punt Radio, de tú a tú.
4: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
5: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollua!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
9: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Señor, li agrairia que no m'atropellara. Ay, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
10: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
1: Obrim el temps de tertúlia, que avui ve molt carregada. Per analitzar tots els assumptes d'avui en la taula de les notícies del matí m'acompanyen Susi Bois, politòloga, bon dia.
11: Què tal, molt bon dia.
1: I Arturo Checa, periodista de les províncies, molt bon dia.
12: Què tal, bon dia.
1: Bé, ahí, tractant d'assimilar, no?, tota la informació que ens va deixar ahir la jornada. Comencem per la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. Considera el tribunal que no xoca contra la normativa europea en matèria de terrorisme ni contra els interessos financers de la Unió Europea. En realitat estem parlant de dos sentències, te pregunto a tu, Susi, dos sentències que responen a qüestions prèvies plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Com hem d'interpretar exactament el que ens diu esta sentència pel que fa a la malversació i al terrorisme?
11: Ho hem d'interpretar en clau europea, que és el que entra el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, si la llei d'amnistia porta un enfrontament amb qualsevol llei europea, i el Tribunal s'ha pronunciat de manera negativa, ha dit que no, que endavant, que si Espanya considera que entra dins del seu ordenament jurídic la llei d'amnistia, avant, perquè no s'enfronta a cap normativa de la Unió Europea. Per això dic jo que hi ha que llegir-la en clau europea. Una altra qüestió són les derivades dins del nostre territori, tant la part de justícia com la part de política. La part de justícia, jo crec que al final el que va decidir el futur de Carles Puigdemont va ser el constitucional, que és el que té que resoldre en primer cas el recurs que Carles Puigdemont va plantejar, no? I a partir d'ahí veurem quin és el futur d'ell en quant a l'aplicació, que és ell el que estava quan feia el recurs i plantejant, és que el Tribunal Suprem no havia aplicat correctament la llei d'amnistia, i veurem el Constitucional com es pronuncia. I per la part política jo crec que la lectura no va ser en clau europea, jo crec que va ser en clau territorial, no? I jo crec que des del govern de Pedro Sánchez va utilitzar-se com un baló d'oxigen, com a reafirmar que el que varen fer era tot correcte i ho avala Europa.
1: Arturo, recorda també el Tribunal Europeu que l'amnistia és competència dels estats.
12: Sí, como bien ha dicho Susi, hay que valorar esto como dos cuestiones prejudiciales, es decir, son dos cuestiones planteadas en este caso por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional en materia económica, es decir, si esa ley de amnistía podía afectar algún tipo de medida económica a nivel europeo, y después a nivel de terrorismo, ¿no?, que es la competencia de la Audiencia Nacional. A mí lo que me sorprende es, aunque no es un ámbito en el que se vaya a meter un tribunal, ¿no?, es este pronunciamiento por parte de un tribunal de la Unión, y subrayo Unión, ¿no?, Unión Europea, es decir, avalando una ley que lo que hace es dar el beneplácito o borrar, ¿no?, una medida que en su caso hubo ilegal, como fue ese referéndum, y una posibilidad de que una región de Europa, de España y de Europa, se desgaje, ¿no?, de un país. Creo que es contradictorio con el espíritu de Unión Europea y de continente. Es una,
11: bueno, Arturo, igual
12: es,
11: no una, tanto, es una opinión. Porque es verdad que cuando la Unión Europea, desde sus orígenes, se plantea cuáles van a ser sus principios, uno es el de la soberanía de los Estados. Y yo creo que la sentencia es muy clara cuando dice: en cuanto a el choque frontal con el ordenamiento jurídico, con las normas europeas, no. Allá España, allá Inglaterra, allá Francia, allá cualquier estado con sus normas internas. Mientras no invada el territorio normativo europeo, un estado soberano. Yo creo que no es incoherente con los principios de la Unión Europea, precisamente porque la Unión Europea, lejos del nombre...
12: Esto sí que colapsa.
11: Lejos
12: sí que
11: del nombre de Unión Europea, que hubiera una normativa unificadora... No era ese el espíritu era de conservación de la soberanía de los estados, y por eso la sentencia yo creo que no ha sorprendido, en el sentido de que lo que dice es, en cuanto a la soberanía del Estado español, considera que la ley de amnistía entra dentro de su ordenamiento jurídico. Yo no voy a entrar ahí. Es que el tribunal dice, yo no voy a entrar ahí. Yo solo voy a valorar. Solo voy a valorar si dentro del ordenamiento jurídico europeo la ley de amnistía tiene alguna afectación. No la tiene. Cada Estado soberano es libre de establecer su propio orden dentro de su ordenamiento jurídico.
1: El que sí que queda clarara es que hi ha encara molts interrogants oberts. El principal, ho comentaves tu, Susi, en la teua primera intervenció, és el futur de Carles Puigdemont, si podria tornar a Espanya més o menys en un temps breu. Des de Junts i Esquerra Republicana celebren esta victòria, podríem dir a mitges. Escoltem les declaracions de Jordi Turull, de Junts, i Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
13: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
14: Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
1: Ho dèiem, no? La pilota està ara en mans del Constitucional. Quins escenaris són els possibles per a Carles Puigdemont?
11: Bueno, de moment, de vacacions. El Constitucional se'n va de vacacions, ja veurem a la tornada com es planteja. Però jo ho deia també, no?, que ara la pilota està en el Tribunal Constitucional, perquè el que recorre Carles Puigdemont és, en definitiva, l'aplicació de la llei d'amnistia. Considera que el Tribunal Suprem no la va aplicar de la manera correcta respecte a la seva persona, i per això sol·licita l'empara al Tribunal Constitucional.
12: Però ara siguen vigentes les medidas cautelares, és a dir, el Tribunal, de hecho, no tumba esa orden europea de detención de Puigdemont. Ahora mismo, en cualquier momento, puede ser detenido, no tiene posibilidad de volver a España, pero es evidente que, y pese a que tampoco es una sentencia como tal ahora mismo vinculante, es decir, el Constitucional podría, en cierto modo, acatarla o no, decidir que la acepta o no, es, bueno, bastante evidente que sí que lo va a hacer, y en el momento en que lo haga, pues evidentemente también, en teoría, decaería, ¿no?, esa medida de detención. Bueno, es obvio que como decisión política al final va a ser, bueno, pues volveremos a ver a Puigdemont en España, en Cataluña, y quién sabe si encabezando de nuevo una candidatura electoral y volviendo al punto, ¿no?, de inicial.
1: Y esa es la pregunta: ¿quines implicacions tindria la hipotètica tornada de Puigdemont a España? Hi ha diverses lectures polítiques de reacció a esta sentència. Des de l'executiu parlen de fita col·lectiva i es feliciten, des del Partit Popular acaten la sentència, però assenyalen de nou a Pedro Sánchez. Diuen que va perdonar delictes penals a canvi de una mayoría parlamentaria.
15: Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social.
16: El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así, que nunca aprobaría una ley de amnistía. Se presentó a las elecciones generales con ese compromiso y, por tanto, con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general.
1: ¿Va a mentir Sánchez? Eso sí.
11: Yo es que ahí estoy con Arturo. Yo creo que es un tema político. Totalment,
1: sí.
11: Totalment polític, perquè judicialment jo crec que quan l'audiència ens escolta, pues li pot pareixer que al final és un recorregut judicial que ja s'entendrà la justícia, no? Perquè a l'hora de determinar el grau d'implicació que puga tenir l'amnistia en la ciutadania, jo crec que està més que amortitzat. Vull dir, és que jo no crec, o sea, no anem a traure la bola de cristal, visionari. Jo com Arturo, jo sí que veig a Puigdemont en Espanya, sí. I ho veig de la mà de la normalització, total, que és el que ha anat treballant-se des del govern d'Espanya. I per tant, jo crec que a ningú ciutadà se va sorprendre de que Puigdemont estiga en Espanya. I insistís que és que està més que amortitzat. Jo no veig a futur, ni a curt plaç, ni a mitjà plaç, quan coneguem la resolució, si és que en definitiva anem per eixa ficció que estem valorant, que jo crec que és la més probable, que n'hi hagin manifestacions.
12: Bueno, a part la càrrega electoral i els resultats electorals que està tenint Junts cada vez van a menys, no? És a dir, simptomàtic és també això de tot el que
11: bueno,
12: ha passat.
11: Bueno, i cada vez vota més a favor al ladito de
12: correcto,
11: PP i Vox.
12: Correcto, però jo, recogiendo la pregunta de Silvia, de si Sánchez mintió, sí, Sánchez mintió, o sea, Sánchez dijo que no iba a promover ese perdón en ningún caso, y mintió mucho más antes cuando dijo que en ningún caso se iba a apoyar en... bueno, independentistas catalanes y vascos para estar en el poder. Es evidente que si está, aparte de toda la amalgama de casos de corrupción que tiene encima, es porque los socios de gobierno lo permiten. Más allá de eso, es que podamos decir que todos en política al final acaban mintiendo, por desgracia, ¿no? Que creo que es una sensación que, más allá de que la ciudadanía la tenga, pues desgraciadamente se palpa más, ¿no? En el día a día y en las palabras de los dirigentes.
1: Podem dir que esta sentència és un baló d'oxigen per a Moncloa?
11: Sí, sí, jo diria, jo crec que és un baló d'oxigen. Ve a reafirmar que estàvem davant, no de la mentira, sinó del canvi d'opinió, que era el que Pedro Sánchez defensava en el seu moment, i jo crec que és el que du a refrendar, no? Este posicionament. El que sí que veig molt perillós, perquè escoltava Arturo ara mateixa i pensava en les declaracions de Gabriel Rufián, entorn sempre al poder judicial, i quantíssimes vegades més, no? Per exemple, quan coneguerem la sentència d'inhabilitació del germà de Pedro Sánchez, com Moncloa deixa defensar una innocència i ataca el poder judicial. Ahí sí que estic veient un perill,
12: sí.
11: No? Perquè cada vegada està ficant-se més en tela de xui el poder judicial, que està en una crisi total i absoluta des de fa uns anys, i crec que aquesta crisi, junt de millorar, cada vegada jo sempre ho he assumit a la falta d'independència del poder judicial. Són tres poders, és que conserva el que manté la Constitució, però crec que cada vegada la ciutadania està percibint menor independència. Està arribant-se a normalitzar també el lawfare, que jo sempre dic, encara que ni anglès soni molt guai.
1: I
11: jo dic guai perquè sóc de l'època del guai. Sí. Ara no sé el que se diu. Però és que en l'ordenament jurídic se diu prevaricació. I per tant, crec que ahí sí que hi ha un risc molt gran. No tant en quant a l'amnistia, perquè crec que està, insistís, que amortitzada, normalitzada, i que l'avinguda de Puigdemont serà amb tota normalitat, si és que arriba, que jo crec que sí que arribarà, però sí que se corre un risc cada vegada més gran en la crisi del poder judicial.
12: Però el problema és que ese cuestionamiento se hace principalmente desde el otro poder, desde el gobierno, ¿no? Desde el que tendría que tener una responsabilidad mucho más grande a la hora de no hacer estas declaraciones. Es decir, en el sistema judicial hay instancias, una denuncia se puede admitir o no, después va a trámite, después hay otra instancia, como hemos visto, por ejemplo, ahora con el caso de Begoña Gómez. Es decir, bueno, el sistema judicial tiene sus etapas, sus instancias, sus garantías, y cuestionar el sistema judicial es cuestionar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Es decir, es sumamente peligroso. Sobre si el tema de Puigdemont es un balón de oxígeno para Sánchez, sí, pero yo creo que es un balón de oxígeno para un enfermo terminal. Es decir, es bueno, una medida paliativa, ¿no? Pero creo que difícilmente puede tapar lo que día a día, como una especie de goteo, una especie de tortura, está sufriendo el presidente, su gobierno, y al final, volviendo, ¿no? Otra vez la imagen, ¿no? De de capacidad de un gobierno para regenerarse, para poder admitir responsabilidades y para transmitir una imagen a la ciudadanía fiable.
1: Uh-huh. Anem amb un cas que sí preocupa personalment al president del govern, el cas de Begoña Gómez, la seva dona, i la decisió de l'Audiència de Madrid, que manté la causa oberta per tràfic d'influències i malversació, però retira els càrrecs de corrupció de negocis i apropiació indeguda. Podríem parlar d'una de cal i una d'arena, no, Susi?
11: Sí. A més, és en la línia, no, de l'Audiència. I efectivament manté dos delics, un d'ell molt grave, que és el de la... el tràfic d'influències, que també hi ha que dir que és un delicte, jo diria que és el més difícil de provar. És el més difícil. Després està, com coneguem, no, el delicte d'omissió del deber de socorro, que també és complex, però el de tràfic d'influències és molt complex. Però independentment del procediment que duga la justícia, com parlem, la deriva, sí, principal, és la part política. Vull dir, és fins a quin punt va a poder Pedro Sánchez i el seu govern sostindre l'enfrontament, no, al poder judicial, com deia Arturo, no, al final erosionant aquesta seguretat jurídica que té que tindre el ciutadà, perquè clar, si perdem la confiança amb la justícia, el risc que se corre com a qualitat democràtica és molt alt, no? Però a nivell polític sí que és cert que hem viscut la sentència del germà, jo crec que en una setmana, no?, de telediari, que se sol dir, i res més, ja s'acabó, no ha passat absolutament res. Però els temps jo crec que sí que són importants. Veurem quan està la convocatòria electoral. Jo crec que ahir n'hi haurà una estratègia formalitzada, com no, com deu de ser i com no podrà ser d'una altra manera, en torn al procediment judicial de Begoña Gómez, el de Puigdemont. Jo crec que hi ha suficients mecanismes com perquè aquests balons d'oxigen, Pedro Sánchez, jo crec que ha demostrat ser un gran estratega, si no en altra cosa, que a nivell de... sorprende en convocatòries electorals, com va fer en el del 23 de juliol, que es va sorprendre tot, i el resultat és que va tornar a governar. Jo amb Pedro Sánchez no descarte absolutament res, perquè Junts està votant al costat del PP i Vox, però si gràcies a Pedro Sánchez Puigdemont, perquè serà el missatge que s'enviarà, gràcies a Pedro Sánchez Puigdemont pot tornar a Catalunya amb tota la normalitat, n'hi haurà que valorar com se recull i n'hi haurà que tindre en compte els resultats de Catalunya en unes generals amb illa al cap. Vull dir, jo crec que n'hi ha molts factors encara pendents.
1: Molts factors en joc. Volia preguntar-te, Arturo, en tot este context d'assumptes que, bueno, que assenyalen directament al PSOE i a Pedro Sánchez, l'últim resultat del CIS, que torna a donar al PSOE com a primera força política.
12: Bueno, és...
1: I a Pedro Sánchez com a líder, sí, millor valorat.
12: És un poc, a veure, és innegable que com a animal político Sánchez és un enorme animal político, és a dir... una persona que con todo lo que tiene encima y con todo lo que ha tenido siga obteniendo esos resultados electorales y siga siendo pues el líder más bien visto, evidentemente tiene unas cualidades políticas. No voy a entrar en si las cualidades políticas es algo positivo o negativo, pero enormes. Y luego, bueno, yo creo que dice mucho de la, desgraciadamente, las dos Españas que siguen existiendo. Es decir, hay una masa de votantes socialistas y una masa de votantes populares que prácticamente, pase lo que pase, apenas se mueven, ¿no?, de su sentido de voto. Creo que falta mucha, desde mi punto de vista, autocrítica, ¿no?, por parte del español y por parte del votante a la hora de decidir qué hace y no votar solo con el sentido del castigo. Es decir, creo que muy frecuentemente los españoles votamos con voto de castigo, ¿no? Es decir, no votando un poco en lo que pensamos, sino en quién no queremos que llegue al gobierno. Acerca de la sentencia de la Audiencia de Madrid, yo creo que hay una deriva importante, ¿no? Es decir, desmonta por completo la teoría del lawfare del gobierno y de la guerra sucia política. Ahora son 5 jueces los que llevan adelante a Begoña Gómez, ya no es el juez Peinado, que ha tenido una instrucción bastante cuestionable y que ha acabado viendo cómo se tiraba por tierra esa retirada del pasaporte, que más allá de las cuestiones políticas, pues era una medida que prácticamente todo el mundo veía no proporcionada. pero que ahora son 5 jueces. Es decir, dudo mucho que en 5 jueces que componen ese tribunal pueda haber un componente político como para hablar de persecución.
1: Susi, serà jutjada amb jurat popular. Quines implicacions té això?
11: Bueno, jo crec que era el que més volien, perquè evidentment un jurat popular està influenciat per tot el missatge, argumentari, relat que va transmitint-se, i va ser molt complex muntar un jurat que més o menys siga assumible per totes les parts.
12: Me gustaría estar en la sessió d'elecció de jurat, perquè això va ser...
1: Bueno, des del PSOE ho han qualificat de aberrant i previsible, no?
11: Clar, perquè crec que tots prevenien que contra això no anava a haver un canvi en l'audiència, que anava a ser jutjada amb un jurat popular. Però sí, evidentment, aquesta paraula aberrant torna a ser un atac, no?, directe al poder judicial, i és l'enfrontament. Per tant, jo com a Artur, a mi m'agradaria estar en la sessió d'elecció de jurat, perquè veure a qui trobes, quines persones poden composar el jurat que no tinguin aquestes influències externes tan dures. Jo, sincerament, crec que no haurà optat per un jurat popular. Crec que li donaria un recolzament major que no haurem passat per eixa fase.
12: I més en dos delitos, no?, tan complejos i tan tècnics com són el tràfic d'influències i la malversació.
11: Qualsevol fiscal te dirà que si vas a cometre un delicte que siga el de tràfic d'influències.
12: Claro. Bueno, más allá de lo que dice la propia audiencia, ¿eh? O sea, hay indicios de que, abre comillas la audiencia, Begoña Gómez logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa de presidente del gobierno. Es decir, bueno, es casi una presentencia, ¿no?, lo que hace la audiencia de Madrid, más allá de que luego tenga que ser el jurado popular. Pero vamos, yo he estado presente en la audiencia de Valencia, bueno, no presente, sino fuera en los pasillos, esperando en sesiones de conformación de jurado, de homicidios, asesinatos, y pueden estar perfectamente varias horas. Pues esto puede ser bastante tremendo, ¿no?, a la hora de elegir. Pero claro, es un juicio al final con una tremenda carga política. Es decir, ¿cómo dictaminas esa objetividad, ¿no?, en un ciudadano a nivel político? O sea, es muy complicado.
1: Uh-huh. En res tenen a veure, no són casos per a ressemblants, el del germà de Pedro Sánchez i el de Begoña Gómez, però sí que des del govern han apuntat que la sentència des de l'entorn del PSOE, la sentència a David Sánchez d'alguna manera marcava el camí del que podria passar amb Begoña Gómez. Insistissin en la idea de la persecució política.
11: Sí, jo crec que és aquesta idea, no? El veure que des del minut 1 en el que Pedro Sánchez arriba a la Moncloa s'articula tot un moviment de persecució familiar per a enderrocar, no?, el seu govern. I evidentment el relat, si funciona, és per repetició. Qualsevol missatge repetit tantíssimes vegades com siguin menester, sense canviar-lo. Entonces és de veres que arriba a percebre's com a real. És a dir, arriba a percebre's per la ciutadania que efectivament Pedro Sánchez està patint una persecució familiar, i per això porta la dificultat del jurat. És a dir, com podem, perquè així també podríem introduir la part de la polarització, és a dir, com trobem a qualsevol ciutadà que no estiga polaritzat en una situació o en altra, és a dir, que no estiga pensant en el relat, en el missatge de Pedro Sánchez està perseguit per la justícia per enderrocar-lo i estan atacant a la seva família, i el que pense de no, estan fent el que pertoca, estan... És a dir, qualsevol posició que duga un ciutadà a posicionar-se previ al judici és molt complicat. Perquè és de veres, és que el relat està en el carrer.
12: Habría d'encontrar a 9 ciudadanos que hayan estado todos estos años metidos en una caverna o aislados
1: internet.
12: En una burbuja.
1: Sí, sin internet.
12: Sin internet, sin televisión, sin radio, sin móvil, para que fueran absolutamente objetivos y justos, ¿no?
11: Que saber en valorar la prueba, claro, que se presenta más allá de la persona que tienen davant.
12: A ver, es evidente que si se juzga por un tribunal popular es porque la ley así lo marca y final no queda otra, pero dice muy poco, ¿no?, del legislador en este caso que fije esos delitos de cara a un tribunal popular, que es una institución que yo valoro mucho y creo que debe estar en el ordenamiento jurídico español, pero es muy complicado a nivel de esos delitos en los que entran cuestiones económicas, cuestiones de influencia, de élites, de de momentos que són realmente muy complicados, ¿no?, de probar.
1: Veurem, estarem molt pendents d'este cas, veurem finalment quin és l'escenari de futur que ha d'afrontar la dona del president del govern, Begoña Gómez. No deixem els tribunals. Ahir, vam veure com... ahir esperàvem de fer la declaració de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, pel cas Leire. Mm-hmm. Finalment, aquesta declaració produirà avui, haurà de respondre pel contingut de les reunions que va mantindre amb l'exmilitant socialista, de fet, després d'haver-ho negat en diverses ocasions, que és per això, sí, d'esta
11: declaració. Com tu deies, no? Anem de xusgat en xusgat, no? I jo crec que, igual que es manté el relat que estàvem parlant, no?, d'atac a la família de Pedro Sánchez, vegem com el relat polític entorn a este cas és diferent. És com el Partit Socialista, el que està defensant és, davant d'una poma podrida, actuem ràpidament. Després ja podem analitzar si ha sigut tot el ràpid o tot el que no se podia. Però el risc més gran que se corre, ja veurem el que declara avui. Com tu deies, ha negat en reiterades ocasions qüestions que després ha reconegut. O sigui que la declaració d'avui va ser fonamental. I estem en un cas molt més greu del que jo estic percibint. Sensació, jo estic parlant de sensació. En el carrer jo no estic percibint una sensació de que la ciutadania estiga preocupada, de que en mans del Partit Socialista, de ser cert el que està ara en xuixant-se, siga cert, la gravetat. És que al final parlem de les cloaques, claregueres, vull dir, i la gent ja, inclús, jo crec que ha arribat a normalitzar que un govern puga tindre aquesta espècie de cloaques, claregueres, i que forma part del sistema. I és que això és corregam un risc. Jo ja fa molt de temps que estic anunciant que corregam un risc molt gran el normalitzar accions que no corresponen a un govern. Estàvem parlant abans de que fa una setmana de la sentència de Pedro Sánchez. Jo recordo quan es va conèixer el contingut de la sentència, se comparava en altres països europeus, en assuntos similars, com havia hagut una dimissió immediata. I en Espanya no s'espera ninguna dimissió, i menys encara la de Pedro Sánchez. És a dir, n'hi ha tota una guerrilla al voltant, suportant aquesta situació, relatant aquest lawfare, i en quant a assumptes del Partit Socialista, que actua d'una manera ràpida. Però del que s'està parlant és que hi va, o al parecer el que s'està enjurant és que hi va una espècie d'organització preparada per al que fora menester. I el que fora menester porta a expulsar a qualsevol persona que estiguera investigant un assumpte o filtre. Vull dir, tot el que està coneguent-se és d'una envergadura màxima. Uh-huh. I jo no estic percibint que n'hi hagi un empape social tan fort com la gravetat de l'assumpte que s'està enxuixant. I això el que porta sempre, torna a dir-ho, és a la polarització.
12: La desafecció.
11: És a dir, me desafecte d'eixa política, perquè els sistemes polítics actuals, els que hem viscut en les últimes dècades amb el Partit Popular i el Partit Socialista, no funciona, el sistema entra en fallida, i per tant me'n vaig a partits antisistema. Me'n vaig en el seu moment a Podemos, me'n vaig a Vox, perquè me diu el que vull sentir. Després, altra cosa, ja venen les emmoquetacions i altres coses, però el perill més gran que se corre davant d'una societat anestesiada amb una gravetat dels assuntos com els que estem vivint és la desafecció, i de la desafecció a la polarització.
12: El problema és el que dice Susi, que parece que nunca hay responsabilidad para nadie. Aparte de que sí que evidentemente hemos tenido ya casos, bueno, como Ábalos y compañía, con una sentencia de condena, ¿no? Pero no, hasta que ese momento llega no hay una responsabilidad por parte de los cargos ni superiores ni intermedios. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza que la directora general de Guardia Civil siga en su puesto, ni me cabe en la cabeza que el director adjunto operativo siga en su puesto. Es decir, hemos conocido, por ejemplo, recientemente en Valencia, no tiene nada que ver, ¿no?, la cuestión, pero a ese policía denunciado por agredir a una profesora en la manifestación de docentes, que fue inmediatamente suspendido de empleo y sueldo por parte de sus superiores, más allá de que luego viene el procedimiento judicial, pero tuvo una consecuencia inmediata.
1: Bueno, en ese caso ni había una prueba más que evidente.
12: Bueno, pero en este caso hay indicios, lo reconoció ayer la propia presidenta del PSOE, Narbona, indicios preocupantes, ¿no?, de la implicación de Leire Díez con todo el entorno de la Guardia Civil. Es evidente que en el caso del policía había una prueba muy evidente y un vídeo, pero lo que quiero decir es que ese reglamento y esa norma que hay para las bases de un cuerpo de seguridad debe existir también para sus superiores, y en este caso, con más razón, la directora general de la Guardia Civil debe dar ejemplo de honestidad, ¿no? O al menos apartarse de una situación que está manchando el nombre de un cuerpo tan grande como es la
11: Guardia Civil. Bueno, al menos la cautelan, ¿no? Pero
12: claro, sí, Arturo, cautelarmente.
11: Del tema de Ábalos, las pasadas llenas de Raspalló, pero es que ya no hay una sentencia y no han habido consecuencias.
12: Claro, pero el problema es el que has dicho, Susi. El problema
11: es que empezó de Ábalos cuando era ministro, claro, de Transporte. Voy a decir, no de Ábalos cuando ya no formaba parte del gobierno, sino de el señor Ábalos cuando era ministro del gobierno en el que Pedro Sánchez era el presidente.
12: Sí, da el mensaje de que
11: en una democracia de cualidad de la que yo creo que todos ens alegraríem, portaría davant d'eixa sentència una convocatòria electoral.
12: Claro, claro, el PSOE da el mensaje de
11: Pero
12: que...
11: Pero com a mensatge de si sóc el Partit Socialista, sóc el que estic governant, sí, sóc el que tenia a este ministre, claro, dins del meu govern, vale, hi ha una sentència, ha ocorregut dins del govern en el que jo he estat, per tocaria una convocatòria electoral.
12: Lo has dicho tú, el PSOE...
11: No
12: PSOE...
11: Però és que ningú ha reclamat.
12: Eso es verdad, y el PP ha tenido ahí un enorme fallo en cuanto a hacer estrategia electoral, ¿no?, estrategia política, y no presentar una moción de censura en lugar de esa cuestión de confianza que quedó absolutamente en nada. Pero lo has dicho tú, el PSOE da el mensaje de retirar las manzanas podridas, y quien coloca esas manzanas, es decir, el responsable, ¿no?, de haber elegido a Ábalos, a Cerdán, a personas de una, a la directora general de la Guardia Civil, al fiscal general del Estado, lo dijo Eduardo Madina, ¿no?, el otro día. Esto no es una oposición, es una persona que elige.
11: En tot cas, una moció de censura instrumental per a la convocatòria electoral. Una altra no haver eixit endavant. Però immobilitzar a la ciutadania, claro, quan un partit no considera que la mobilització per a sol·licitar una convocatòria electoral davant dels fets que estan ocorregant no ho fa, perquè sap que no pot.
12: Bueno, sí, el Partit Popular tiene suficiente capacidad para movilizar a la población.
11: ¿Para movilizar a tantísima población con vara que Pedro Sánchez convoca eleccions?
12: Bueno, hubo una manifestación en Madrid reciente hace un tiempo, en torno a toda esa casos de corrupción
11: sí, pero que por parte de la izquierda según les consecuencias de dir. Daban de... Yo estoy valorando la situación ahora en Moncloa, que debe de ser, bueno, no sé si algo pegará hoy, porque...
1: Ha sido una semana horrible, pero
11: Moncloa, no es una semana horrible, tensió, es que, ¿no?, yo creo que ya duran moltes semanas horribles y cada vega yo creo que va increciendo, pero es el momento en el que pot esclatar per qualsevol lloc. Però l'oposició, a mi em dona l'efecte que l'estratègia que té l'oposició és que esclate per si mateixa.
12: Ja.
11: Que per si mateixa esclate. I jo crec que ara, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, hi ha que replantejar-se moltes coses a nivell polític. Perquè a nivell polític ara estan menjant-se moltes peces del tauler. Per tant, si no se reacciona per part de l'oposició, no va a esclatar, sinó que va anar a reafirmant. Si els temps li acompanyen, pot arribar el moment que encara no tinga sentència Begoña Gómez, que Puigdemont torne, que en aquest moment convoca eleccions. És que jo crec que l'oposició està esperant un esclat que no està arribant. I, en canvi, no presenta una moció de censura instrumental perquè té por a perdre-la, i, evidentment, ahí entra l'estratègia de riesgo-beneficio. És a dir, m'arriesgue a perdre una votació? No m'arriesgue, no puc arriesgar-me. M'arriesgue a una mobilització? Per què no una mobilització? Per què no hi ha una mobilització, però a nivell de tot el territori espanyol, en contra del que està passant? No hi ha ningú partit que tinga la capacitat. Clar, perquè jo crec que la sensació, i ja no sensació, els partits grans tenen aixòs puntejos, tenen aixòs enquestes que fan, i jo entenc que aixa paralització de l'oposició és perquè pot considerar que l'estratègia en aquest moment no li pot eixir bé i estiga esperant, a, com digui jo, l'esclat
12: per
11: part
12: del govern. El problema és que al final usen, no?, l'estratègia en vez del sentido común, es decir, el sentido común, llámalo político o ciudadano, es decir, el sentido común lo que dice es ir con todo para desalojar al gobierno, es lo que tendría que hacer la oposición en este caso. Comentabas Moncloa se anda preocupada, bueno, por lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que se ha conocido en estas últimas horas de ese posible cambio de parecer del presidente del gobierno de viajar a la final del Mundial, que parecía que no, y ahora parece que sí, curiosamente después de la sentencia de Begoña Gómez que le devuelve el pasaporte.
11: Y curiosamente,
12: ¿no?,
11: después de la sentencia d'Europa. Sí. Jo crec que ja hi ha una articulació, és a dir, és que jo dic que els temps venen molt, és que els pressupostos no van eixir endavant, però és que Moncloa ja ho sabia, igual que ho sabia l'any passat, igual que sabia l'altre. Per què es presenta ara? Per què? Perquè jo, des del meu punt de vista, jo crec que està articulant un preparatiu electoral, és a dir, no tracaven els pressupostos més socials de tota la història perquè no me recolzen, no traquen endavant qualsevol procediment legislatiu perquè no me recolzen, perquè el Partit Popular i Vox no recolza el més sensat pels treballadors, val? Els augments salarials, per exemple. Vull dir, se pot articular de moltes maneres, però sóc capaç de durar Puigdemont amb tota la normalitat, perquè jo crec que el govern va anar per eixa senda, i el poder judicial el que fa és perseguir a la meva família. Vull dir, d'alguna manera, articulant-ho tot, a mi me fa l'efecte que és per a un preparatiu electoral en la primavera de l'any que ve.
1: Canviem d'assumpte, si vos sembla. Movem el terreny valencià. Els micròfons oberts, que sempre han sigut molt perillosos.
11: Ai, quin perill.
1: Ho sabem molt bé, en un estudi de ràdio, donem molt de joc, i caldria també que ho tinguem molt present els parlamentaris en Corts. La polèmica és mayúscula per esta conversa entre els diputats de Vox, David Muñoz i Jesús Albiol.
17: ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal.
18: Privilegios.
1: Resumís, David Muñoz, crec, en este cas, d'haver utilitzat dades confidencials de Fiscalia durant la seva intervenció en comissió. Feia referència a la desarticulació d'una banda de tràfic de persones nules. El PSPB i Compromís ja han anunciat que portaran a la justícia esta filtració. Escoltem José Muñoz i Joan Baldoví.
19: Enviarem una denúncia avui mateix a la inspecció de la Fiscalia.
20: Pajaré y Esteso pues hacían bromas sobre las mujeres y lamentablemente ayer esto ocurrió en les Corts Valencianes.
1: Arturo.
12: Bueno, a ver, a mí me parece más grave el calificativo de bruja, ¿no?, que dirigen a la diputada Andújar. Creo que es triste, ¿no?, que más allá de que sea una conversación de barra de bar o de entre dos colegas, creo que es triste. Muy triste, muy condenable, es extremo y demuestra una vez más lo mucho que hay hoy en día por hacer a nivel de machismo y de pensamientos negativos, ¿no?, hacia las mujeres. El otro extremo, bueno, yo conozco la Fiscalía, es decir, decir que tienes información confidencial de la Fiscalía y encima entre risas y chascarrillos, la Fiscalía tiene sus cauces y sus portavoces para comunicar información. Yo entiendo que ellos tendrían algún tipo de información de alguna causa ya instruida y no secreta. Me cuesta mucho creer que la Fiscalía, un órgano que conozco bien por muchos años que he hecho tribunales, se preste de esa manera a dar una información confidencial, secreta, reservada y que pueda causar algún tipo de perjuicio para una investigación. Desde mi punto de vista, ese comentario tiene muy poca importancia, sobre todo porque conozco la honestidad de la Fiscalía.
11: Y la frase, ¿qué te ha parecido el uso de la información privilegiada? Es que es con venga condena. Porque claro,
1: a mí me fa pensar que Potser sabían que tenían el micrófono. No.
12: Es como de Mortadelo y Filemón, ¿no? Ha usado Muñoz otra serie, pero
11: yo preferís, digamos, y no siempre, yo preferís pensar que no sabían que tenían el micro. O ver, me da una
12: hora. De hecho, a uno de ellos le llaman por el móvil y apaga el micro en ese momento, después.
11: O sea, no sé, a mí me da una pa' aumentar pensar que no sabía.
1: La gravedad del que
11: porque es que es muy greu, es sí. que clar, jo confio, jo estic amb Arturo, però
12: bueno, és un delito, encara veu com que és un delito.
11: Clar, per altre...
18: Recordem al fiscal general de l'Estat.
11: Jo, evidentment, jo tinc que defensar que la Fiscalia té una honorabilitat que ficar-la, i damunt és confessar un delicte, és a dir, què t'ha parecido el uso de la informació privilegiada? Pues nada, mira, me condenes i ja està. Però jo sí que vull parlar de Alicia Andújar. Jo crec que és intolerable que se permitisga este tipus de... comentaris lletjos, anem a dir-ho així.
18: Així ho ha valorat.
11: Però,
12: però acabarà passant algo, que... Susi, o no? O no acabarà passant nada, perquè és el que hablàvem
11: antes. Que el problema és la pataleta. És,
12: ni siquiera habrá una, no sé, una medida disciplinària, ¿no?, para esos dos diputados.
11: Eso es a lo que vais, porque claro, al final es algo, no tolerable. Algo. ¿Qué es no tolerable? No tolerable es que tinga repercussions, claro, el que acabes de dir.
12: Claro.
18: Vull que escolteu la valoració que feia José María Llanos, de Vox.
21: Dar una importància que no tienen para tapar la corrupció del Partido Socialista.
18: Importancia que no tiene.
11: Ah, bueno, yo creo, yo,
12: pero es que tampoco vale usar siempre la misma excusa por parte de la claro, derecha en este caso. Es decir, claro, al final un argumento que tiene peso como es el de la corrupción del PSOE o del gobierno, mezclarla en un asunto como este, a cualquier ciudadano dice, pero oiga, ¿qué me está contando?
11: Porque se infravalora la veritat y el perdón.
12: Claro.
11: Se infravalora totalmente. Dir la veritat y demanar perdón se infravalora. Y eso hubiera pasado a ir si desde el minuto y el diputado Muñoz, ¿no? Va a ser David Muñoz el que tenía el micro. Sí. Y digo, bueno, pues perdón, no me vais a donar conter, Alicia Andújar, lo siento, al referirme a tu bueno, conversación. Y ya está.
12: Y ya no es como más importante también.
11: Y ya no es...
12: Nuestras disculpas,
11: no estás disculpas a la diputada.
12: No, no tiene importancia.
11: Claro, yo
12: y el PSOE tiene mucha corrupción, pero ¿qué tendrá que ver?
11: Que después ya nos digo, a nosotros también nos insultan. Yo es que creo que el insulto ya no. No cap més ja el insult, ja que exigir com a societat que el discurs polític se tinga que
12: claro,
11: elevar.
12: Claro.
11: I el discurs no és admissible, el insult no és admissible. Pues per ahí és primer el perdó i després hi ha que adoptar una medida cautelar, una sanció del tipus que siga, que siga simbòlica.
12: Claro.
11: Però ja està, i una disculpa pública. Jo crec que ahí s'havia acabat el tema i no n'hi havia... És que avui no estaríem parlant d'això,
12: no,
11: probablement.
12: No.
18: Un altre debat seria com s'ha anat perdent qualitat en el debat polític, bueno, durant les últimes dècades o anys o mesos, no sé com dir, perquè
11: però
18: això va molt,
11: que som la societat, també tenim sí, responsabilitat com a societat d'exigir aquest nivell de discurs polític.
18: I tant, però volia fer un últim apunt de cort, ahir va tirar avant el tràmit dels pressupostos autonòmics, ja ho sabem, amb els vots del Grup Popular i Vox. Recordem que la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, ha anunciat que el govern d'Espanya recorrerà contra els pressupostos de la Generalitat del 26 en cas que definitivament incorporen l'exigència de Vox de la prioritat nacional.
22: Como ministra del Gobierno de España quiero anunciar que si esta prioridad nacional acaba convirtiéndose en ley, por supuesto será recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de España.
18: Estaríem parlant d'una llei que per primera volta posaria negre sobre blanc la prioritat nacional. Un titular cadascú.
12: Yo creo que eso no va a pasar. Más allá de que haya medidas, ¿no?, que sí que puedan cortar subvenciones a algunas entidades que Vox pide, ¿no? Pero yo creo que la prioridad nacional, negro sobre blanco, como estamos diciendo, no va a figurar, porque sería flagrantemente anticonstitucional. Es decir, creo que sería un elemento difícilmente... defendible, más allá de que, por ejemplo, el arraigo ya es una circunstancia que en muchos a la hora de muchas ayudas o subsidios ya se exige, ya existen algunos tipos de ordenamientos. Yo creo que, volviendo al origen de la jugada, es una etiqueta que Vox ha metido, se la ha metido usando una comparación popular doblada totalmente al Partido Popular. Es un sapo que se ha tragado el Partido Popular y que va a tener que cargar con él hasta el final, sin, yo creo, poder registrarlo.
11: Yo creo que Vox le ha ficat una etiqueta molt lletja, parlant claro, de lletjos que parlàvem antes, una etiqueta molt lletja a una qüestió que ens pot agradar més o menys, però que des de que l'estrangeria se regula normativament sempre està present.
12: Claro,
11: vull dir,
12: arraigo,
11: la situació claro, del paro és un factor fonamental per a obtindre una autorització administrativa, claro, el arraigo, el complir un requisit d'empadronament en una població. Ara, d'ahir a dir-li prioritat nacional i vendre-ho com a exclusió i com a por al migrant, és el punt que ha votat Vox.
12: És un gol de Vox.
18: Susi, Arturo, moltes gràcies. Continuarem parlant sobre aquest tema. Anem a publicitat i tornem de seguida.
0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
3: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
23: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
24: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
25: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
26: ¡Regarde la gilipollua!
25: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
27: La próxima semana hablaremos del gobierno.
25: Generalitat Valenciana.
28: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: 9:24 del matí. Anem amb l'últim repàs a l'actualitat. 60 persones detingudes a Oriola relacionades en una trama de falsificació de documents i que facultava les persones estrangeres a treballar de manera irregular. Alacant, Paula Rico.
1: Efectivament, agents de la Policia Nacional iniciaren esta investigació a finals de 2025 després de detectar diverses sol·licituds de protecció internacional presumptament falses. Eren documents que utilitzaven per a donar-se d'alta fraudulentament en la Seguretat Social. En un principi van començar les investigacions en empreses del sector agroalimentari del Baix Segura i de Múrcia. Amb la col·laboració del sector empresarial ha sigut possible la detecció dels implicats en esta trama. En una operació que continua oberta i també les investigacions. Per tant, no es descarten noves detencions.
0: L'agència posa avui en funcionament la primera agència municipal de lloguer. Es tracta d'una eina que assegura als propietaris que cobren el lloguer i que els inquilins puguen trobar a l'habitatge un 20% per davall del preu de mercat. L'objectiu, ha destacat l'alcaldessa de València, Maria José Català, és mobilitzar els pisos buits que hi ha a la ciutat i oferir seguretat jurídica als empresaris.
2: Ofrecer seguridad jurídica y garantías a los propietarios. Eso lo hacemos asegurando el cobro de la renta. Nosotros le pagamos la renta al propietario y lo hacemos en la primera semana de cada mes. Damos esa confianza, pero también al inquilino le favorecemos acceder a una vivienda de alquiler un 20% más bajo del precio de mercado.
0: I com cada divendres, avui es reunís el ple del Consell, serà d'ací a uns minuts a Alacant, on està Cristina Lavara. Bon dia. Quins són els temes que seran avui protagonistes?
3: Hola, bon dia. Bé, avui ja han començat a arribar alguns dels consellers. Qui no ho ha fet encara és el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la Casa de les Bruixes d'Alacant, on està previst que se celebre en pocs minuts aquest ple del Consell, quan la tramitació de la llei de pressupostos encara la seva recta final es dona per fet, que s'aprovaran la setmana que ve amb el recolzament de PP i Vox, després que ahir es tombaren les esmenes a la totalitat de la llei d'acompanyament dels pressupostos presentats per l'oposició. Avui serà José Díez, el portaveu, qui farà les funcions de portaveu del Consell i anunciarà a partir de les 12 quins seran aquests acords aprovats en este ple en una roda de premsa, i s'espera també la reacció a l'anunci de la ministra Diana Morant, que va fer ahir, avançant que el govern recorrerà davant el Constitucional la llei de pressupostos per incloure expressament el concepte de prioritat nacional.
0: Més assumptes, la central nuclear d'Almaraz podria continuar en actiu fins al mes de juny de l'any 2030. Així ho ha decidit avui el Consell de Seguretat Nuclear. La pròrroga de 3 anys l'han sol·licitada Iberdrola, Endesa i Naturgy. La decisió ara la de ratificar el Ministeri de Transició Ecològica en un termini de 2 mesos. I se n'anem fins a Orihuela, al Baix Segura, perquè està a punt de començar l'acte principal del seu dia gran, la processó cívica, on el protagonista és l'Oriol, un estendard que només s'hissa al carrer el 10 de juliol pel balcó i sense inclinar-se. Lluís Sempere.
4: Sí, fa escassos 20 minuts que la senyera de l'Oriol ha baixat en una cerimònia molt semblant a la del 9 d'octubre a València per la balconada de l'Ajuntament d'Oriola. Esta baixada és el tret d'eixida del conegut com a Dia del Pájaro, Dia Gran, de les festes d'Oriola, en què es recorda la tornada a mans cristianes de la ciutat el 1243. Ara, la senyera acaba d'arribar a la catedral d'Oriola per tornar a la parròquia de les Santes Justa i Rufina, patrones de la ciutat, on farà la missa de festes de la Reconquesta i de Moros i Cristians.
0: Així sonava Nirri Casley al Festival Far València. El mític cantant britànic actua a la Marina Nord amb l'energia i la veu intactes. La sufocant calor no va impedir que sonaren els seus èxits més coneguts per als més nostàlgics, però també cançons

I la veu intactes, la sufocant calor no va impedir que sonaren els seus èxits més coneguts per als més nostàlgics, però també cançons de

0: Celebra la 20 edició amb La Fúmiga com a cap de cartell. Lluís Illana, redacció de Castelló.
1: 20 anys després, el Fesioc continua sent el gran punt de trobada de la música en valencià. Fins diumenge, Benlloc reunirà milers de persones en una edició especial amb un cartell encapçalat, com deies, per La Fúmiga, i on també actuaran altres grups com Auxili, El Diluvi i Malifeta. A més dels concerts, el festival ofereix activitats culturals i xerrades i espais de convivència. 3 dies de música i festa per a celebrar 2 dècades fent del valencià la banda sonora de l'estiu. On és la gent de la Mediterrània?
0: Mediterrània és una festa. Són vora les 9:30 del matí, acabem així. Dilluns tornem amb més informació.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
1: De tu a tu.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
5: Chica, no vas molt fresca?
6: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut Valencià de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
5: A l'antiga estació de Menalua?
6: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
8: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
9: Chic, deixa de vore pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Señor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
12: Ya está. Por fin tendré el verano que merezco.
13: ¿Y eso?
12: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Institut Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
13: Yo también merezco ese verano.
12: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
2: Generalitat Valenciana. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.

0: Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Què tal? Molt bon dia. És divendres, és 10 de juliol, són les 9 i 34 minuts del matí i així comença un dia més amb Amunt i Avall, el magazín matinal d'A.Punt Ràdio, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Encetem el programa, malauradament, parlant un dia més de la calor i el que és pitjor, de les morts derivades precisament per les altes temperatures. I és que la Comunitat Valenciana ha registrat quasi tantes morts per la calor en 15 dies com en tot el mes de juliol de 2025. La primera quinzena acumula 152 defuncions derivades de les altes temperatures, 3 menys que en tot este mes, però de l'any passat. I estem també molt pendents de dos incendis. Un, el de Ordés, a Saragossa, que ha calcinat ja 7.600 hectàrees i un perímetre de 60 quilòmetres. Des del govern d'Aragó han manifestat que és un dels incendis forestals més greus i més complexos que ha tingut ixa comunitat autònoma en els últims anys. La principal preocupació operativa continua concentrant-se al cap de l'incendi, que continua evolucionant en direcció a Navarra. D'altre incendi que també preocupa és el de Madrid. Un home ha sigut detingut com a sospitós de provocar eixe incendi en la localitat madrilenya de Lozuyuela. De moment s'han desallotjat 2.000 persones. A més, sobre les 9 de la nit, la Guàrdia Civil va informar sobre la evacuació d'uns 50 xiquets d'un campament en Gandullas. I l'endemà de conèixer que la justícia europea avala que la llei d'amnistia és conforme a dret comunitari, hi ha opinions de tots els colors. Escoltarem també les reaccions dels diferents partits polítics i, d'altra banda, de les notícies també destacades, és que l'audiència ha ordenat jutjar Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez, amb un jurat popular pels delictes de tràfic d'influències i malversació i li torna el passaport. Els magistrats l'eximixen d'altres dues acusacions que l'imputa el jutge instructor Peinado, com el d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. I no només preocupen els incendis a Espanya. Els incendis a Canadà estan sent una amenaça inesperada per a la finalíssima Espanya-Argentina del Mundial de 2026. La qualitat de l'aire allí és malsana. S'espera que la pluja anunciada ajude i dissipe tot. De moment, ni la FIFA ni les autoritats contemplen ajornar o suspendre el partit. I això sí, compte enrere per a ixa final del Mundial, com estem fent al llarg de tot el programa des de que va començar el campionat, tindrem la nostra particular prèvia. La final es juga diumenge, per si algú encara despistat no ho sap, serà a Nova York i farem un seguiment al llarg del programa d'ixa última hora de la selecció espanyola davant eixa final contra Argentina que promet ser d'infart. En uns minuts ampliem totes aquestes notícies. El control tècnic està que, com cada dia, Maria José Collada.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: I la previsió de l'horatge importantíssima estem a les portes del cap de setmana. Lluís Obiols, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Les temperatures ahir també van ser altetes, van superar els 40 graus en alguns, en molts municipis de la comunitat. Bueno, en el cotxe a mi me marcava 33, de repente en el termòmetre este que hi ha per la ciutat, 41. Jo
1: bueno,
0: deia...
1: però el termòmetre de la ciutat no...
0: No, no me puc fiar.
1: No n'hem de fer cas, no, no, perquè en molts casos estan mal instal·lats i si a més si els
0: el
1: toca
0: rat,
1: el sol... I a més una altra cosa, cal explicar que la temperatura és una. O sigui, això de la temperatura al sol i la temperatura a l'ombra no és de veres.
0: Això em sembla important.
1: La temperatura és una. És la temperatura en meteorologia, eh? La temperatura de l'aire.
0: I punt.
1: La temperatura que assolix l'aire. Una altra cosa és que si poses un objecte davall del sol, si et poses tu davall del sol, et calfa per radiació.
0: Clar. O sigui, que no hem de fiar-nos de
1: vull dir, que
0: diferents
1: no
0: temperatures
1: és el sol i a l'ombra.
0: El
1: sol i a l'ombra, clar, el sol és evident que amb la radiació directa del sol et calfa i et crema. Uh-huh. Saps? Però la temperatura de l'aire és la temperatura la mateixa al sol
0: que
1: i a l'ombra.
0: Uh-huh.
1: Sí. I per això s'ha de mesurar... o sigui, l'Organització Meteorològica Mundial diu com s'ha de mesurar una temperatura per a que siga vàlida. Estem parlant en molts casos de rècords, de temperatures màximes, de temperatures mínimes, de tal, de qual... però clar, hi ha d'haver uns paràmetres... Més que res perquè siguin comparables a tot el planeta.
0: Ja per no, unificar, ja, per no tornar-nos
1: boig. Ja no només així... Perquè no podríem comparar una manera... A la Xina mesuren les temperatures d'esta manera, a Espanya d'esta, als Estats Units de l'altra, no. Hi ha d'haver un...
0: Home, està bé, perquè després, per a fer comparacions, d'ací a llarg termini o a curt termini...
1: Clar, clar, per saber com evoluciona el clima, si ha sigut més càlid, si ha sigut més sec... però vaja, temperatures elevades, a la nit no tenim aquest problema, perquè clar, com que no tenim sol, no s'ha baixat dels 26 graus a Castelló de la Plana, 26 a València, 26 a Alacant, de nou al Coi, temperatura altíssima, 26 graus, temperatures molt altes també en zones més altes, perquè tenim com un matalàs d'aire càlid, 23 graus, per exemple, a Begís, 18 a Castellfort, de les més baixetes, però aquestes temperatures de 25-26 graus a la costa hi hem de sumar una basca, una basca, sensació de basca
0: totalment.
1: Molt acusada, aquestes humitats tan altes que... Una de les, jo este matí no acostumo a entrar tan pronte i m'ha sorprès que havia cotxes banyats.
0: Sí, jo també m'he donat compte, havia pensat, ha plogut esta nit?
1: No, pel reixiu. I és curiós perquè amb temperatures tan elevades associem el reixiu a nits fredes d'hivern.
0: Totalment.
1: Nits de cel ras, nits fredes d'hivern, l'aire és més fred, el vapor d'aigua es condensa i es forma el reixiu. Però imagineu-vos la quantitat d'humitat que tenim a l'atmosfera perquè amb temperatures de 25 a 26
0: estiguen
1: graus
0: els
1: estiguen els cotxes banyats.
0: Pues ara que ho dius, a mi també m'ha sorprès una miqueta i això que he pensat que havia plogut i que no m'havia enterat al llarg de la nit.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí,
0: bueno,
1: sí,
0: és curiós.
1: Sí, és curiós, és curiós. Sí, i continuem amb humitats elevades. Avui les temperatures baixen un poquet al centre i al nord, es mantenen molt altes al sud.
0: Un poquet.
1: Perquè, per exemple, avui s'espera una màxima de 42 graus a Orihuela. Sí que tenen tendència a pujar, per exemple, a Alacant, a la costa també, 37 graus i és també portem uns dies o unes setmanes i uns mesos ja molts pesats.
0: Jo pense, estem encara a 10 de juliol,
1: sí.
0: Encara queda molt d'estiu, a este ritme se'ns va fer insuportable.
1: A veure, jo sempre dic, la bona i la mala notícia, jo vaig dient, si mires les previsions, la setmana passada miraves les previsions de la pròxima setmana i ja començava a baixar. Sembla que la pròxima setmana no baixa, pot baixar ja a finals de juliol i a principis d'agost, però clar, estem en ple agost, la temperatura de l'aigua del mar està molt càlida,
0: caldo,
1: 27-28 graus, per tant, per molt que baixi, sobretot al litoral ja li costa molt que es noti.
0: L'altre dia un contertuli que habitualment ve al programa deia, és que en agost a mitjà d'agost ja fa fred per les nits, i jo, clar, el miràvem tots i li van dir, això
1: no.
0: D'on te ho has tret? No fa fred en agost, ojalà farà fred en agost? A veure, depèn, si estàs als Pirineus, doncs igual no, si fa una miqueta de fresca,
1: altes,
0: però...
1: Si estàs en zones altes, per exemple, sí que si entra un poquet d'aire fred ja es comença a notar, per exemple, els ports, el Maestrat, zones més elevades, sí que ja es comença a notar, però la costa no. La costa a l'agost, de fet, els mesos més càlids de l'any són juliol i agost, però amb un diferent comportament, perquè, per exemple, en zones interiors, interior d'Espanya, és més càlid el juliol que l'agost. A la costa és més càlid l'agost que el juliol, per la influència del mar, perquè com que el mar es va calfant, normalment a finals d'agost és quan tenim el mar més calent.
0: Sí, és cert, jo que estic a finals d'agost normalment estic
1: normalment,
0: a la platja.
1: Ara perquè el tenim molt càlid i quan el tenim més fred és quan acaba l'hivern, en març, perquè l'aigua escalfa més lentament i es refreda més lentament. En canvi, en zones continentals, en zones de terra, la temperatura puja i baixa més... més ràpidament. Per tant, a finals d'agost, ja quan la temperatura, quan les nits ja són prou més llargues, sí que es nota això de descens de la temperatura en zones interiors, però a la costa no. Però encara queda molt per a finals d'agost.
0: Encara queda.
1: Bé, anem a la previsió. La previsió ens indica que aquesta humitat es manté. El que no es mantindrà, sembla que es va retirant, afortunadament, és la calitja, la pols en suspensió. Tenim dies molt, molt tèrbols.
0: És que, a més, es nota, eh? Es nota, si mires al cel, està tèrbol, no està núvol, perquè ara hi ha sol, però està raro, està estrany.
1: I després, el que tindrem esta vesprada, finalment, pareix que podria entrar alguna... tempesta de la zona de Múrcia, de la zona de Castella, cap al Vinalopó i desplaçar-se cap a la costera, cap a la vall d'Albaida. Existeix esta possibilitat de nou, que de nou tornarem a parlar de tempestes seques i el risc d'això...
0: Pues jo te dic una cosa, Lluís, a mi lo de les tempestes seques, a mi les tronades m'agraen,
1: sí.
0: Però que caiga una bona tronada i que neteixi l'ambient, de moment no, no?
1: No, tant de bo, perquè ahir de vesprada, per exemple, van caure 4 gotes a la ciutat de València, i és que encara està tot molt brut.
0: I estava el meu, estava marró, caigueren 4 gotes en fang.
1: En fang, clar, no veus com que tenim tanta calitja, que això diuen que és molt bo per abonar les plantes, eh?
0: Ah, bueno, no en tinc.
1: Saps per què? Saps per què? Perquè, clar, transporta minerals del desert i diu que va carregat de esta pols en suspensió, va carregat, per exemple, o va carregada de fòsfor, i el fòsfor...
0: Mira,
1: si tens algun llaurador o algun agricultor,
0: li pots preguntar
1: si el fòsfor és un nutrient per a les plantes. Per tant, el que passa...
0: Sempre hi ha
1: una
0: cosa positiva i una negativa. Sí.
1: Bé, això, demà les temperatures avui baixen un poquet, però encara en parlarem d'aixòs valors de més de 40 al sud, 39-40 comarques centrals, interior de la província de València. També, atenció, de nou, el Comtat, l'Alcoià, tota aquesta zona.
0: Aquesta zona està forteta.
1: Sí. Al nord la temperatura baixa un poquet més, però vaja, interior de Castelló de 33 a 36 graus, costa entre els 30 i els 33. Demà baixen un poquet més al sud, però tampoc ens esperem...
0: 1 o 2 graus, que tampoc és que se notarà massa.
1: I demà tornem a tindre el risc de ruixats de tornada, sobretot interior de la província de València. De fet, hi ha un avís a tot l'interior per aixes tronades. I per si no en teníeu prou...
0: A veurem.
1: Diumenge tornen a pujar les temperatures, es tornen a activar alguns avisos, seran de nivell groc, i la setmana que ve tot indica que tornaríem a estar en valors molt alts, no superant els 40.
0: I no previsió roja.
1: No previsió roja, però sí que de nou en alguns punts podríem estar en valors de 40 graus. Per descomptat, les nits s'haurien de fer avisos de calor nocturna.
0: També,
1: De calor nocturna.
0: Com el cos reacciona.
1: Sí, perquè, per exemple, també estava mirant unes dades este matí i gràcies a Benet tenim dades de moltes poblacions i a la ciutat d'Alacant d'estos 16 dies o 16 nits que portem de juliol, de 9 no s'ha baixat dels 25 graus.
0: 9
1: no s'ha baixat dels 25 graus. I al centre de Benidorm, clar, Benidorm és una...
0: És un microclima.
1: És un microclima,
0: en
1: però...
0: En tots els aspectes.
1: En tots els sentits. En el centre de Benidorm, cap nit s'ha baixat dels 25 graus.
0: Pues
1: clar, que allà
0: saben com refrescar. A conviure l'aire condicionat i els ventiladors, sí. No tenim una altra opció. Gràcies, Lluís, que estiguen atents, això sí, a les xarxes, a les diferents informacions o als diferents bulletins d'ací de la ràdio i també de la tele, de tota aquesta previsió de l'horatge.
1: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
2: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.

0: I anem a ampliar aquestes notícies que comentàvem o que encetàvem en la portada, i és que la justícia europea avala que la llei d'amnistia és conforme al dret comunitari. El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat en un pronunciament públic a les 10 del matí d'ahir que la coneguda com la llei d'amnistia és compatible amb el dret de la Unió Europea. El tribunal ha dit que la llei espanyola no s'oposa a la normativa comunitària. La notícia ha generat moltíssimes reaccions. El govern parla d'èxit rotund de l'amnistia i demana que s'aplique als líders independentistes el més pronte possible. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.
1: Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda. La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al derecho europeo. Siempre dijimos desde el Gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social. La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación.
0: Reaccions també des de l'oposició. Abril Peidro, bon dia.
2: Bon dia. Per la seva part, des de l'oposició, com diem, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestat que respecta la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia, però recalca que Sánchez va vendre la igualtat dels espanyols.
3: En lo judicial yo no tengo nada que añadir. Eso sí, en lo político sí quiero decir algo. El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así, que nunca aprobaría una ley de amnistía. Se presentó a las elecciones generales con ese compromiso y, por tanto, con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general. Es decir, lo que era una mentira antes sigue siendo una mentira ahora. Y la legislatura se ha construido sobre una gran mentira.
2: Per la seva part, l'independentisme veu este aval de la justícia europea a l'amnistia com una victòria i demana la seva aplicació immediata. Oriol Junqueras, líder d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Avui és un dia important. Important per a Catalunya i important per la qualitat democràtica de l'estat espanyol i d'Europa. Confirma allò que Esquerra Republicana ha defensat des del primer dia, que la repressió mai no podia ser la resposta a un conflicte democràtic. I després de la sentència del màxim tribunal europeu ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
2: També el líder dels republicans en el Congrés, Gabriel Rufián, s'ha pronunciat en referència a esta sentència. En la xarxa social X ha dit que ara l'únic dubte és si el Suprem, i en concret Marchena, aplicarà una sentència basada en una lògica que transcendís o si continuarà aplicant una venjança basada en un patriotisme fràgil i tòxic. I Carles Puigdemont també ha reaccionat a aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en les seues xarxes socials. En un article titulat "L'amnistia és europea, la repressió és espanyola", diu que el Tribunal confirma el que ja se sabia, que esta llei no contradiu en absolut la normativa europea. També Jordi Turull, secretari general de Junts per Cal, la formació que lidera Puigdemont, ha comparegut davant dels mitjans en la seu del partit a Barcelona per a constatar una gran victòria, diu, per a Catalunya.
0: I altra de les notícies que també acaparen totes les portades és que l'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat este dijous continuar el procediment de juí amb jurat contra Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, per dos delictes: tràfic d'influències i malversació.
2: Els magistrats de la secció 23 també han acordat alçar les mesures cautelars que el jutge instructor Juan Carlos Peinado li havia imposat, fonamentalment la retirada del passaport, la prohibició d'eixir del país i l'obligació d'acudir davant de l'autoritat judicial cada 15 dies per assignar. A més, han decidit sobreseure els altres dos delictes pels quals estava acusada l'esposa de Pedro Sánchez, que són el d'apropiació indeguda i el de corrupció en els negocis. El ple de la sala també avala mantindre esta mateixa modalitat de judici contra la seva assessora, Cristina Álvarez, però solament per un presumpte delicte de malversació de cabals públics relacionats amb el programari que es va crear en la càtedra que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid. Li retiren, per tant, l'acusació de tràfic d'influències.
0: I conegut coneguda la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia, són encara moltes les incògnites polítiques al voltant del retorn de l'expresident i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, i dels efectes també col·laterals que això comportaria. Saludem novament a Josep Bonet, parlarem ahir d'esta qüestió abans de conèixer ixa sentència, i és catedràtic en dret processal de la Universitat de València. Senyor Bonet, bon dia, gràcies per acompanyar-nos de nou.
5: Què tal? Bon dia, gràcies a vostès.
0: La primera pregunta és inevitable per a entendre bé ixa sentència, que és exactament el que ha resolt el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Què avala i què no avala pel que fa a la llei d'amnistia, senyor Bonet?
5: Lo primer que cal dir és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no enjudicia la constitucionalitat ni l'oportunitat política de la llei, perquè això li correspon als tribunals espanyols. L'únic que fa és comprovar si determinats aspectes de la llei són o no compatibles en els drets de la Unió Europea. Això que quede clar. Uh-huh. Per tant, el que fa la llei són tres qüestions. Primera, ens diu que l'amnistia com a institució jurídica no és contrària al dret de la Unió i que els estats poden regular lleis d'amnistia perfectament. Ens diu que l'amnistia pot aplicar-se a responsabilitats comptables relacionades en el procés independentista, en aquest cas en concret, quan no estiguen afectats els fons o interessos financers, i en aquest cas diu que no, perquè el fet de que en un futur se reduïsca l'aportació, això afecta indirectament, per tant no és rellevant, i després algunes altres qüestions sobre especialitats processals. Mm-hmm. En definitiva, declara incompatible. Ah, bueno, i el que fa al final, el que sí que declara incompatible és el fet de que les qüestions prejudicials no suspenguen el procediment. Això sí que mos ho diu, i mos diu que quan se planteja una qüestió prejudicial, l'aplicació de la llei, en este cas d'independència, pues té que quedar esperant a lo que resolga el Tribunal de Justícia.
2: Clar, ara la pregunta que molta gent es fa és si després d'esta sentència Carles Puigdemont pot tornar a Espanya sense risc de ser detingut, i si no és així, què és el que faria falta perquè això fora possible?
5: A veure, la sentència no resol directament la situació processal de Carles Puigdemont. Lo que coneix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una altra cosa, és la concordància entre el dret de la Unió i la llei d'independència esta, no? Per tant, no coneix sobre la causa penal, així que no ho respon. Per a que puga retornar sense risc de detenció Carles Puigdemont, serà necessari que el Tribunal Suprem, principalment, els tribunals competents, en el seu procediment penal, apliquen la llei d'amnistia i deixa sense efectes per les mesures cautelars i les ordres de detenció que puguen haver o que hi ha, no? Uh-huh. Això és el que tindrà que fer-se. I n'hi ha que tindre en compte, i no n'hi ha que oblidar, que el Tribunal Suprem entén que la malversació de cabals públics no entra dins de la llei d'amnistia i, per tant, que no va a dictar en principi, si no canvi ese criteri, la seva ordre de detenció i les mesures cautelars en principi. Per tant, que puga retornar, de moment, no. Uh-huh. Altra cosa és que canvia el criteri.
0: Professor, ja sap que en la ràdio el temps és or. Tenim 3 minutets escassos per arribar a les 10, 4, sí. 4 minutets. No m'agradaria acomiadar-lo sense parlar d'una altra qüestió, perquè deixant de banda aixes conseqüències de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, també hi ha altre tema del que m'agradaria parlar amb vostè, i és que l'Audiència Provincial de Madrid, com hem contat fa uns minuts, ha confirmat que Begoña sí. Gómez serà jutjada per un tribunal jurat per 2 presumptes delictes. Al mateix temps s'ha acordat deixar sense efecte algunes mesures cautelars, entre elles la retirada del passaport. Una resolució que pot semblar contradictòria per a molta gent. Què és el que està dient jurídicament aquesta decisió?
5: No és contradictòria en absolut. L'únic que ens està dient és que no n'hi ha raons per a adoptar aquestes mesures cautelars. En la meva opinió ja no n'hi havia raons al principi, i ara molt més perquè s'ha constatat que han sigut complidors que han estat a disposició, per tant, en este moment encara n'hi ha menys raons per a que se mantinga la mesura cautelar. I la mesura cautelar l'únic que fa és, si coneguem el que signifiquen les mesures cautelars, simplement són mesures per a evitar els riscos per a la futura aplicació de la sentència que se dicte. Per tant, el que avalua és si n'hi ha riscos o no, bàsicament. Uh-huh. I entonces, el que hemos estat dient és que no. Altra cosa distinta és que puguen haver indicis per a que puguen haver l'apertura del judici oral, que després ja veurem el que passa en el procediment del jurat. Per tant, no és contradictori, és normal. És més, jo el que veig en esta resolució de l'Audiència Provincial, com en la majoria, per no dir quasi totes les resolucions dels tribunals, és molt de sentit comú.
0: Quins són ara els pròxims passos processals? Què falta perquè se celebre el judici i quin calendari aproximat se pot esperar? No se sap.
5: A veure, lo que fa falta ara és, primera, que els escrits d'acusació i de defensa s'adapten a la nova situació, en este cas del Tribunal de Jurat i tal, que es determinen, que se resolga l'apertura del judici oral, que se designe un magistrat president de l'Audiència Provincial i que se seleccione als membres del Tribunal de Jurat, que són 9 persones, que tenen que fer-se un sorteig, en fi, tot això du un tràmit.
0: O sigui que es pot tocar també a nosaltres, no, professor? Es pot tocar també a nosaltres?
5: Sí, clar. Per suposat. Per suposat, a quasi tots, perquè n'hi ha algunes exclusions.
0: Excepcions, sí, sí. Pues Josep Bonet, catedràtic en dret processal de la Universitat de València, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la nostra telefonada.
5: Moltes gràcies a vostès.
0: Adéu, bon cap de setmana.
5: Adéu, bon matí.
0: I ja pràcticament no tenim més temps per a res, però sí que m'agradaria, Abril, repassar, com fem cada dia, les portades dels principals diaris que es porten avui en la seva primera plana.
2: Ràpidament, contem que en Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que el Consell inclou 5 canvis urbanístics via pressupostos. Les províncies destaca que Begoña Gómez serà jutjada, com estàvem contant, per malversació i tràfic d'influències. El diari Informació d'Alacant titula que el vicesecretari va demanar suprimir els càrrecs de l'informe de les naus per discreció, i el periòdic Mediterrània de Castelló porta en la seva portada que la febre del lloguer deixa més de 40 aspirants per cada pis.
0: I en clau nacional, ràpidament, el País s'obri amb les paraules del president del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea al llegir la sentència sobre l'amnistia. Diu que l'amnistia ha facilitat un escenari de reconciliació. I, per últim, El Mundo destaca que 5 magistrats porten a Begoña Gómez a la banqueta amb un acte sòlid. Arribem pràcticament ja a les 10. El butlletí informatiu refresca tota la informació, tota l'última hora, i tornem de seguida amb més informació, més notícies i, sobretot, molt d'entreteniment.
6: Són les 10.
7: A punt. Notícies.
8: L'Ajuntament de València posa avui en funcionament la primera agència municipal del lloguer. Es tracta d'una eina per la qual els propietaris cedeixen la vivenda per un període de 7 anys a l'empresa municipal, que s'encarregarà que cobren la primera setmana de cada mes del manteniment de la vivenda i de les reparacions menors, i el preu del lloguer estaria establit un 20% per davall del preu de mercat. L'objectiu, ha destacat l'alcaldessa de València, Maria José Català, és mobilitzar els pisos buits que hi ha a la ciutat de València i oferir seguretat jurídica a los empresarios.
9: Ofrecer seguridad jurídica y garantías a los propietarios. Eso lo hacemos asegurando el cobro de la renta. Nosotros le pagamos la renta al propietario y lo hacemos la primera semana de cada mes. Damos esa confianza, pero también al inquilino le favorecemos acceder a una vivienda de alquiler un 20% más bajo del precio de mercado.
8: Per a Compromís no té sentit la creació d'esta agència després que Català tancara un ens anterior que era similar, i han qualificat d'indignants les condicions amb les quals funcionarà.
10: Papi, si ella simplement ofereix un lloguer un 20% per baix del mercat, que s'ha disparat des que ella governa, i fa una agència que és sols per a persones solvents econòmicament. Així que qui tinga una necessitat social, que busque una altra porta. Català es nega a declarar València zona tensionada, que és la mesura que sí que baixaria els preus del lloguer a tota la ciutat. És que això és indignant.
8: Eren les paraules de Papi Robles, portaveu de Compromís a l'Ajuntament de València. I canviant d'assumpte, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pren declaració avui com a investigada a la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, en el marc del cas Leire. El procediment indaga sobre la possible trama que haurien liderat l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez per a desbaratar les causes judicials que afectaren el partit o el govern espanyol. Mercedes González estava citada per ahir dijous, però l'interrogatori es va ajornar per l'extensió de la declaració del director adjunt de la Benemèrita, Manuel Llamas. La directora general de la Guàrdia Civil va ser imputada després que l'UCO apuntara en un informe que s'havia reunit amb Leire Díez en 3 ocasions. Mercedes González assegura que va tallar immediatament una de les reunions quan Leire Díez li va demanar que actuara en favor d'un comandant de la Guàrdia Civil investigat pel cas Coldo. I el ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, ha reiterat que la llei d'amnistia, que ahir va rebre el vistiplau del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha contribuït a la reconciliació i a la normalització del clima polític a Catalunya. Bolaños ha criticat les paraules de l'expresident José María Aznar, que va declarar ahir que els sediciosos no podien quedar-se sense castig. Bolaños, en declaracions a la cadena SER.
11: Yo creo que la política no tiene que articularse a través de la venganza, a través de intentar humillar al de enfrente, de intentar someterle, de intentar que pase por el aro. Al revés, yo creo que lo valiente en sociedades complejas como la nuestra y sociedades más complejas si cabe, como es la sociedad catalana, lo valiente es sentarte con el que no piensa de la misma manera y llegar a un punto de entendimiento.
8: El ministre també ha dit que li hauria agradat que algunes actuacions judicials hagueren tingut una resposta més contundent per part d'instàncies superiors.
11: Yo hubiera confiado en una respuesta, digamos, más contundente del propio sistema de garantías que tiene nuestro país a todos los niveles, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en ocasiones no se termina de dar una respuesta contundente y eso supone que haya gente que está sufriendo un daño, pues no solo en su reputación y en su nombre, sino que están sufriendo daño en su vida en causas donde realmente no hay nada de nada.
8: En els esports parlem de futbol perquè avui juga el primer partit de la seva nova etapa el Villarreal. Paula Alfonso.
12: El conjunt groguet disputa a Portugal el primer duel amb Íñigo Pérez a la banqueta. El Villarreal juga contra el Benfica a la localitat de Faro amb l'assistència dels jugadors internacionals. El partit és a les 8:45. També hi disputen partits de pretemporada l'Eldense, que s'enfronta al Millwall a les 6:30 a l'estadi Pepi Comat, i el Llevant, que juga un amistós contra el Sheffield United de la pretemporada a les nostres terres.
8: Gràcies, Paula, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
13: De tu a tu.
14: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
15: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
18: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
19: fem banda
18: amb el millor repertori de músics valencians.
19: Dissabte i diumenge de 7 a 10
18: desfilarem al costat dels nostres músics
19: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
17: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
19: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
0: I efectivament anem amunt i avall de nord a sud de la Comunitat Valenciana. Per això, com cada dia, ens agrada repassar les notícies més destacades a les nostres comarques. Comencem per Horta Notícies, tota l'actualitat de la comarca de l'Horta, i ens la porta, com sempre, Maria Alarte. Maria, bon dia.
20: Bon dia, què tal? Soy Maria Alarte per part de hortanoticias.com per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem amb 6 bandes de l'Horta competiran en el 138 Certamen Internacional de Bandes de Música de València. 6 societats musicals de l'Horta competiran fins diumenge que ve en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, una edició que reunirà en el Palau de la Música a més de 1.000 músics pertanyents de 44 formacions. També trobem Generalitat cedís una vivenda a la Torre a una de les famílies afectades per la solsida de la casa de Benetússer. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va anunciar ahir dijous el reallotjament durant la firma del protocol per a desenvolupament el Pla Especial Urbanístic de Reconstrucció de la Torre al costat de l'alcaldessa de València, Maria José Català. D'altra banda, tenim que la Diputació finança amb 770.000 euros la millora de l'asfaltat i les voreres de diversos carrers a Massamagrell. La Diputació de València ha aprovat 8 nous projectes presentats per 6 ajuntaments de l'Horta per valor de 1,5 milions d'euros. Concretament, s'han validat 5 actuacions a l'Horta Nord que sumen 880.000 euros i altres 3 a l'Horta Sud que aconseguissin els 672.000 euros. I, finalment, més de 120.000 euros per a impulsar el comerç local de Paiporta gràcies a una nova edició del BoComerç. L'Ajuntament de Paiporta posa en marxa una nova edició de la campanya del BoComerç, una iniciativa destinada a fomentar les compres als establiments del municipi i contribuir a la dinamització de l'economia local. Esta iniciativa va començar fa 3 anys amb una dotació total de 20.000 euros i enguany augmenta fins als 60.000. I això és tot de moment. Sergi, moltes gràcies per deixar-nos repassar estos titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats sobre tot el que passa a la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
0: Gràcies, Maria. Bon cap de setmana també per a tu. I més coses que ens conta en este cas altra Maria, Maria Reig de L'Oclar. Maria, bon dia.
13: Molt bon dia des d'Ontinyent. L'Oclar ja està als quioscos una setmana més. En la nostra portada d'avui, un titular resumís clarament l'oratge que ha viscut la ciutat esta setmana. Ontinyent, el fort d'Espanya. I és que dimecres, dia 15, Ontinyent va ser la ciutat amb la temperatura més alta, segons AEMET, amb 44,5 graus. Per altra part, a la nostra portada també té cabuda una imatge de la celebració que es va viure a Ontinyent dimarts per la victòria d'Espanya contra França i la classificació per a la final. Diumenge, Ontinyent tornarà a instal·lar una pantalla gegant, en esta ocasió a la plaça Major. Es content també que des de l'entrada en vigor de la nova normativa que regula els patinets elèctrics, a Ontinyent s'han imposat 73 multes per infraccions com circular per la vorera, creuar per un pas de vianants de manera inadequada. Altres dels assumptes que tractem esta setmana és un primer balanç del procés de regularització d'immigrants. A Ontinyent s'han tramitat 564 informes de vulnerabilitat, que és un dels tràmits vinculats a la regularització. En clau econòmica, els contem que Caixa Ontinyent ha celebrat a ells una reunió del comitè de negoci. La ciutat il·licitana ha adquirit molta importància dins de l'estratègia de creixement de l'entitat ontinyentina. Totes aquestes i moltes altres notícies a l'edició d'esta setmana de Duclar. Molt bon dia!
19: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: I són les 10 i 11 minuts del matí. Moment, com no, amb esta música crec que pocs no sabran de què anem a parlar. Xiques, bon dia. Mireia, Abril, Marina.
1: Què tal?
2: Bon dia.
0: Que futboleres vos veig, eh?
1: Sí,
0: totes en la samarreta d'Espanya.
1: Les ratlles pintades.
0: Una és blanca, l'altra roja.
1: Jo per dins, jo ho porto per dins. Vull dir, no m'agrada mostrar-ho.
0: Mireia, per què portes la blanca?
1: Perquè
2: és la que està de moda.
1: Exacte, i perquè sóc transparent, blanca, molt pura. Aixina, ja ho saps.
0: Marina i Abril porten la roja.
3: Nosaltres la roja.
2: La clàssica. Sí, de clàssica.
0: Me podeu haver avisat, perquè jo vaig de negre. Això
3: tu vas en una qualsevol.
0: Que mal, que mal. Bueno, però me posaré la roja en ma casa, que conste.
2: Molt bé.
0: Posa-te-la
1: per... A veure, una cosa, Marina.
2: Ah, vale.
1: Si no te l'has posat hasta ara...
2: No te la poses.
0: Bueno, ja ho vaig dir l'altre dia. Jo la deixo en el sofà, ahí darrere de mi.
2: Pa decorar.
0: Sí, pa decorar.
1: Mateix ritual que heu practicat fins ara. Per favor,
0: que no me veig afavorida.
1: No canvieu absolutament res. Perquè tot ha sumat. Encara que no se ho penseu, tot el que heu fet fins ara sumant, ho canvieu, per favor.
0: Molt
2: bé. Sí, no n'hi ha que canvieu els noms que poseu al congelador, si de cas congeleu algú, però...
1: Continuem amb Messi, però si no ho heu pensat,
2: sí.
1: Ja.
0: Bueno, que per cert, estic escoltant la música i anem millorant en tot aquest trajecte mundialero, o com, no sé com se diu. I ara esta sintonia és una altra, no és la de Shakira.
1: No és la de Shakira.
3: No, des de que l'hem descobert, per nosaltres això ara és...
0: Això és un himne.
1: Una religió. De fet, deuries de veure allà cap a la una del migdia... com per a vindre's en la muntanya en la redacció.
0: Molt bé.
1: Se la posem en els cascos.
0: Home, tu i jo se'n vindrem
3: en cascos o...
1: I jo vaig abrir la aixina que està i ja sé que l'està escoltant i me la poso jo.
0: Bueno, però anem a la faena, que si no mos donarà temps. Que moltes coses, la prèvia esta que fem nosaltres particularíssima del Mundial i de la, en este cas de la final, però on la encetem?
1: Anem a començar parlant de la música, perquè saps que nosaltres som de posar-li banda sonora a tot, perquè som la ràdio i ha de ser així.
0: La part futbolística després.
1: Després. I entonces nosaltres, furgant per les xarxes, hem trobat això.

0: I esta meravella, què és això?
1: Tremendo.
2: Això són un grup d'amics que ha compost esta cançó per animar a la selecció espanyola. És un tema que naix més de la il·lusió que del màrqueting.
0: Totalment.
2: Amb una lletra pensada per a que la cantem tots i que a què ens recorda.
0: Està clar. Home, està claríssim, no?
2: A Oliver
3: Ibelli.

0: Jo crec que és que quan hi ha esdeveniments d'aquestes característiques, la creativitat de les persones és de baix de les pedres.
1: Si vegueu el vídeo, imagineu aquestes persones que són 6 o 7 ja xics de 30, 31 o 33 anys en sa casa, en un folio,
0: diuen, i una guitarreta.
1: Què podem posar? Cucurella, pelo, panten. Ah, sí!
0: M'encanta!
2: I les tomes falses, que, perquè jo grave això i estaria pixar de risa cada lletra que...
3: Lo bé que s'ho han passat, això, que això no s'ho lleva ningú.
1: I damunt ara s'han fet virals, que...
2: Efectivament.
3: Jo estava dient aquesta matí a les xiques, dic, és que n'hi ha tant de contingut a les xarxes.
0: Home,
3: és que me torné boja de tot el que està, de tot el que està passant i tot el que s'està escoltant. Però bueno, Lucy, si te sembla, passem a parlar de
2: del que realment
3: del preocupa, que realment no?
0: Bueno,
3: preocupa.
0: Jo ho he dit a l'inici, que preocupa molt l'oratge, els incendis de Canadà i com pot afectar, si afectarà o no a la final.
2: Efectivament, i és que estem pendents del cel, però no parlem de la pluja, sinó del fum. Més de 800 incendis forestals continuen actius en estos moments a Canadà, i és que el fum ha arribat fins a Nova Jersey, on este diumenge, com comentem, es disputa eixa final. Les autoritats han recomanat limitar activitats a l'aire lliure per als col·lectius més vulnerables perquè la qualitat de l'aire ha empitjorat notablement. De moment, la FIFA manté el partit, però tant Espanya com Argentina sí que segueixen molt de prop l'evolució d'esta situació. Les previsions apunten que les pluges previstes per a dissabte podrien ajudar a netejar una miqueta l'aire, però encara hi ha incertesa. Si
0: i ara sí, anem a centrar-nos, bueno, centrar-nos, anem a fer el que nosaltres considerem, si vos sembla.
3: Nosaltres ens centrem.
0: Anem a veure com es viurà ixa final el diumenge, el que seria la nostra, jo dic nostra perquè és nostra prèvia distinta.
3: Efectivament.
0: No sí, només futbolística, sinó també una prèvia de l'esdeveniment, perquè està fent de tot un poc a l'estil nord-americà, podríem dir, i és que, clar, qui no li agradaria de nosaltres estar ara mateixa als carrers de Nova York?
2: Jo participaria en varios sorteos, a veure si em toca,
1: sí, però... No para de etiquetar-nos, per favor, pareu.
3: Una cosa vos dic, teniu 9.000 euros gastaors ara mateixa?
2: No.
3: Podeu vendre algo que no siga un òrgan vital en el que necessiteu funcionar el vostre diari?
2: Et diria que tampoc.
3: Aleshores, busqueu un altre plan, perquè no anem a anar i a hores d'ara, ja vos ho dic.
2: Ope.
3: Però sí que és veritat que està preparant-se tot per a que siga un esdeveniment al més pur estil nord-americà, una notícia que està estàvem esperant des de ja fa uns dies, és saber qui xiularà diumenge, perquè diem, serà un àrbit europeu?
0: El nom és...
2: Ojalà haver sigut el del Salvador.
3: Ojalà, Marina.
2: El del Salvador és el que mos va pitar.
0: Tenia cara de
3: valentia. Sí.
1: Bueno, tot, tot el món el criticava, pobre, i al final
3: superbé.
1: Va pitar a favor de nosaltres.
2: I el que no heu vist els memes?
3: Molts, sí.
2: Com si fos
1: el de Charlie i la fàbrica de xocolata, pobre.
3: És que hem de dir als nostres oients que estem enganxadíssimes als memes. De fet, hi ha un meme que ens encanta, que és una moto en la que van arreplegant, una moto en la que, mira, va conduint ara, van conduint la mini i la mini
0: Yamaha.
3: La mini Yamaha, i també va Messi conduint, van els tres i van pujant a gent que es queda pel camí, pues, tipo Neymar, tipo Cristiano i Ronaldo.
0: Molt bé.
3: Es va pujar, i cada vegada n'hi ha més gent de la moto.
1: Ahir en ve de 4, n'hi ha 12 ja.
3: Ahir n'hi ha moltes persones.
2: A mi el que m'agrada és el de l'obra, que ja vos el vaig ensenyar ahir. Que
3: sí.
2: Tots els que queden descalificats, pues passen a treballar en una obra capitanejada, sí, per Cristiano.
3: Que no passen de fase i se'n van a l'obra.
1: La IA està fent molt de mal.
0: Bueno, però qui és l'àrbitre?
3: A veure, Anna va posar-li el nom de l'àrbitre a Abril. Però,
2: perquè sempre
3: però m'has abum a la ment i me l'he posat a mi mateixa, he estat practicant per a dir-vos que la FIFA ha designat a l'eslovès Slavok Vinicic com a àrbitre de la final entre Espanya i Argentina, un col·legiat de 46 anys, internacional des de l'any 2010.
2: Des de 2010.
3: Ahir, apunteu-seu.
0: Molt bé.
3: Acostumat a grans escenaris, va dirigir la final de la Champions del 24 i esta és la seva primera final mundial. Però, perquè sempre hi ha un però, s'ha fet famós en este mundial per protagonitzar una de les decisions més comentades, que és l'expulsió de l'equatorià Piero Incapié, aplicant la coneguda com a llei Vinicius, que és esta que se tapa en la boqueta,
0: sí,
3: i una
0: passada. Sí. A mi m'agrada aquesta llei.
3: Però ell ha sigut el primer en aplicar-la.
0: Molt bé.
3: Perquè no s'havia fet fins al moment. Aixina que ara està tota Espanya i mirant en lupa si ens pot beneficiar o no ens pot beneficiar l'àrbitre.
1: Una pregunta, al jugador li diuen Incapié?
3: Sí, ha fet Incapié.
2: Clar, és que jo no estava entenent molt bé.
0: Jo he dubtat, però dic, no vaig a dir res.
1: Incapié.
3: Vosaltres, quan me deixeu decidida, tireu avant.
0: Sí.
3: Encara
0: si
3: que m'equivoque.
0: Ho has dit sèrie.
1: No, si nosaltres
0: informal.
1: Confiem 100%, no el coneixia.
0: I Marina,
2: Piero Incapié.
0: Una de les coses que més ens ha agradat a nosaltres d'este Mundial, no només que Espanya estiga en la final, sinó el, no sé, la quantitat de personatges, persones,
1: lo més
0: famosos
1: divertit. Sin preguntes, lo més divertit.
0: En eixes grades d'Estats Units.
1: Jo de volta en quan voldria que enfocara la càmera així alrededor, a veure qui es quadrillem. Efectivament, perquè si el partit promet també ho fan les graderies. Al MetLife Stadium s'espera una desfilada d'autoritats i cares conegudes més cridaneres dels últims temps. Jo aposto que Javier i Penélope estaran
2: 100%.
1: Qui també estarà és el president dels Estats Units, Donald Trump, que ja ha confirmat la seva assistència, igual que el president de la FIFA, Gianni Infantino. Qui no estarà, de moment, és el president argentí, Javier Milei, i el motiu és ben curiós. Diu que és per superstició. No sabem de què, però si cada un les supersticions se les fa al seu gust. Assegura que ha vist tots els partits des de la residència oficial amb la mateixa jaqueta i no vol trencar el ritual ara que Argentina està a un pas del títol. Lo que no sap és que la jaqueta se la pot posar també a l'estat.
3: Sí, és clar, no ho ha tingut. Però ell està actuant bé, vull dir, jo faria, me faria un Milei, encara que... Vull dir,
1: sí?
3: No canviaria res del que haver fet
0: no,
3: aquest
0: moment. No, jo també estic d'acord en això.
1: Però com no vas anar a la final del Mundial siguent tu del president d'Argentina?
3: Claro, evidentment, es que... en la seva situació no és igual que la nostra.
1: Efectivament.
2: No té res a veure. No té res a veure. Entre bueno,
1: també estarà la família reial al complet. Pedro Sánchez tenia decidit no viatjar perquè té una reunió el dia 20 a Argelia, però finalment Moncloa ha confirmat que sí, estarà el president.
2: Jo ja vos dic que la imatge... en el cas de guanyar Espanya, que confien que sí,
1: guanya qui guanya, està tot ideal en la imatge.
2: Perfecte. I pel que fa al futbol, la final és difícil de millorar, ja qui diu que és la millor
0: la final
2: de tots els temps.
0: L'han batejat.
2: S'enfronten dues seleccions que han arribat per camins molt diferents, però amb moltíssims arguments. Espanya ha destacat per la seva solidesa defensiva, Covarsí, ahí, sempre.
0: 100%.
2: Un equip molt ordenat que concedeix poquíssim i que arriba en un gran moment de joc. Argentina, en canvi, continua sent una selecció que sap competir com poques, amb una enorme pegada i amb l'experiència d'un bloc que ja sap què és guanyar un Mundial i és que són els vigents campions del món.
0: Pues enguany no es toca. Ja
2: no,
0: està bé.
2: No, és que no n'hi ha que abusar.
0: No n'hi ha.
1: Ho sentim per Messi, però no toca.
0: Jo no, a jo no ho sentim. Què família teua?
2: Messi ja té un
1: Mundial. No, de Álvaro.
2: De Álvaro, quasi, quasi.
3: De molta gent.
0: És que jo en casa, jo, aquest discurs el tinc molt ben plantejat.
3: Clar.
0: Dic, però a veure, te pot agradar Messi? Molt bé. Però és que juga a Espanya. Tu d'on eres? D'Argentina? Vull dir, on vius? On t'has criat? Quina nacionalitat tens?
2: És que d'on Álvaro és Messi? D'Espanya i de Messi.
0: Clar, però és que en ma casa passa igual.
2: Messi com a concepte.
0: No, sí, jo
2: en
0: tinc un igual.
1: Messi és concepte.
0: Se podien agarrar de la mà.
2: I ja està.
3: A veure,
2: ja
3: sí, el que n'hi ha que pensar és que Messi és una persona que serà el millor jugador de la història del futbol, jo això no ho vaig a discutir, però la selecció és més que Messi, no?
2: Claro, és un equip.
3: Els argentins el que estan dient últimament és que nosaltres no ho entenem, però és com que s'acaba una història. Per a ells, este Mundial és el final de algo, que és el final de l'etapa Messi, i clar, ells veuen en moltíssima determinació i en moltíssima garra, que a mi això és el que me dona por, Abril, que estaves dient que saben...
2: Efectivament.
3: A mi és el que me dona por, que ells comencen a viure a partir del minut 70, minut 80, i
1: de repente marquen 4 gols i tu el quedes...
3: I tu que anaves 2-0...
2: Però en 5 minuts,
1: No sé si és de nit o de dia.
2: A veure, lo important, pa mi, jo com a experta en la matèria, és que nosaltres tenim un equip molt equip, realment, i és que juguen...
0: Molt bona frase.
2: No, però és de bé,
0: 2026.
2: I després, què destaca l'Argentina? Pues Messi. Però Messi... no és un equip, és una persona.
0: Exacte.
3: Totalment.
2: Bé, deixar molt bona una reflexió de banda que, evidentment, i efectivament no li interessa a ningú. Hi ha un duel que resumeix perfectament la final i és el de Lamine Yamal contra Leo Messi. El present i el futur davant d'una llegenda que busca posar el punt final, com estem comentant, a una carrera irrepetible amb una altra estrella. Sí que és de veres que ja van guanyar l'últim Mundial amb Messi, jo crec que no...
0: Per
2: no
0: això, que ja
3: no
0: està
3: cal,
0: bé,
3: no
0: per
3: cal,
0: molt
3: no
0: que
3: no
0: se retire en guany, no passa res si no el guanya.
2: Però què és el que destaca de tot això? I és que Lamine Yamal i Messi protagonitzen una imatge que porta ja dies circulant i donant la volta al món, ja l'havíem vist, però ara torna a aparèixer tot el rato en xarxes socials, i és un Messi molt jove, de 20 anys, banyant a un bebè aleatori que ha resultat ser la minya mal.
1: Que no tan aleatori.
0: Que molta gent pregunta si era un fake, i jo,
2: que és cert. La imatge és del 2007, quan el jugador argentí tenia, com diem, només 20 anys i va participar en una sessió solidària amb un calendari benèfic. Eixe bebé era un Lamine que encara no sabia que anys després acabaria compartint escenari amb Messi en la final del Mundial. I a més, és que a cada jugador del calendari li va tocar un bebé aleatòriament dels quals havien sigut seleccionats. És a dir, que ja és coincidència.
0: Jo crec molt en el destí i això era el destí.
1: Jo crec que hauríem de... Sabeu aquesta moda de repetir fotos de quan eres menut però de major?
2: Sí.
1: Jo vote perquè repetisquen la
2: foto.
3: Jo tinc una proposta tipo hasta el final del partit. Lo que pasa que la noticia es que Lamine ja se ducha soles.
0: Exacte. Sí,
3: exacte. Sí. Fa falta ja que...
2: No?
3: Igual ha passat per uns anys perquè no era adolescent mai. En el que li has tingut que dir moltes vegades vés-te'n a la dutxa, però ara saben que se ducha soles. El que no sé és qui agarrarà el braç aquí al final de... Al final de la...
1: Està per vore, està per vore.
2: Però bé, com diem, això és el que ha dit el fotògraf que va captar aquell moment.
4: Me envia un mensaje a las 12 de la noche un compañero del diario Sport y me pregunta, ¿esta foto es tuya? Y digo, sí, esta foto es mía. Le pregunto, ¿quién es el chico? Y me dice, es Lamine Yamal. Suelto un hostia. Bueno, hasta el día siguiente que todo empieza a coger una dimensión desconocida casi. Fue difícil. Fue difícil, para que os hagáis una idea, Messi es un tipo bastante introvertido, tímido, tenía 18 o 20 años, salía del vestuario y de repente se encuentra en otro vestuario con una bañera de plástico llena de agua.
3: El que parla Joan Montfort, que és el fotògraf, que estava no contant aquell moment, clar, imagineu-vos, és que jo escoltava ahir que n'hi ha un matemàtic que ha fet un càlcul de les possibilitats que n'hi havien matemàtiques de que aquestes dues persones que es trobaren fa 20 anys es tornaren a trobar de nou en una final d'un mundial i eren, de, jo sóc de lletres, de 3.000 milions entre nosaltres, una entre nosaltres, no sé quants mil milions. Vull dir, això
0: és
3: una cosa...
0: És el destí.
2: És més fàcil guanyar la loteria que això passi.
3: Exactament, i que es caiga un meteorit ara mateixa també, perquè és una d'aquestes casualitats que dius...
0: Dius això i jo mire per la finestra.
2: Per si acas.
3: Però està tancat, està... No podem, no podem volar. Bueno, ja sabem que Messi és el jugador que ha marcat una era davant de Lamine Yamal, el futbolista que representa la generació que ve darrere. La pregunta és, Lamine aconseguirà... Perquè fins ara hem parlat moltíssim, en esta secció i ja s'ha parlat molt, de que no ha fet encara Lamine el seu...
0: Partidas.
3: I jo sempre pense, no penseu que és que estan tocats en una vareta, com és el cas d'Iniesta. Sempre la història els té un moment reservat.
0: Mira, pues este pot ser.
2: Precisament,
3: jo espero que siga.
2: El documental del Mundial del 2010 el vaig veure ahir per la vespre i just també va arribar no massa bé Iniesta.
3: No, per això que no havia fet el seu millor partit.
2: Ni la seva millor temporada.
3: Per això hi va arribar el minut 116. I ahí va aparèixer Iniesta de mi vida.
0: Ai, sí.
3: Ojalá aparega Lamine de mi vida, Lamine i de mi corazón, i que acune, que acuneixin a Lamine a Messi.
2: A mi també.
3: Cregueu que, com creieu que serà? Com s'imagineu aquesta relació postpartit? No prèvia, no crec que se faci ninguna contemplació especial.
2: Jo crec
3: especial.
2: Que la típica abraçada que esperen ahí...
3: I si al principi o al final?
2: Al final.
3: Al final, perquè uno dels dos plorarà,
1: Jo crec que van a plorar els dos.
2: Però una alegria i esperem Messi. Que siga Lamine.
1: Messi, esperem que de pena i també per lo que suposa a nivell nostàlgic, que és tant que és una etapa, en victòria o sense, esperem que sense, però tant que és una etapa. I Lamine, pues perquè de la emoció de guanyar.
3: I van a plorar tots.
2: Ojalà, després de tot el que s'ha dit d'ell estos...
1: Sí, és que s'han dit moltes coses.
3: I ell també, ojalà... ell també ha dit moltes vegades, com no espereu res de mi, com digueu que no estic en el meu millor moment i se lleva pressió.
0: Avui anava, este matí he vist unes imatges de l'entrenament i anava en un vendatge en la cama, en la cuixa, prou gran, considerable, però claro, i no ha entrenat, s'ha quedat al marge, sí.
2: Però bé, Porro.
0: Esperem que arribi, si no al 100%, al
2: 90%. Ojalà siga per donar que parla.
0: I ràpidament, xiques.
1: De la Fuente ahí pensant, aquí deixe pa que faça emoció.
0: Anem a parlar de la cerimònia, que jo estic molt indignada en aquests 30 minuts de descans. Crec que això s'obre i beneficia el que en aquest moment guanya, o si estan 0-0, pues no beneficia a ningú. En fi, no estic d'acord. No van a fer cas a ningú.
1: I punto,
0: però... ja està dit.
3: S'ha acabat. Se tenia que dir-se a dir. La cerimònia Lucy promete ser una de les més espectaculars en quant a espectacles referits. La FIFA
0: tipo
3: vol...
0: Tipo Super Bowl.
3: Exacte. La FIFA vol apropar-se una miqueta als esdeveniments americans, en aquest sentit, en nord-americans. I una de les grans novetats, com tu dius, és aquest descans de 25-30 minuts en el que no vos imagineu els jugadors anant-se a la al vestidor i parlant amb el seu entrenador, que sí que ho faran, però clar, és que n'hi ha un espai de 25-30 minuts d'actuacions musicals de les que parlarem al final del programa, perquè té una part, perquè és important.
0: Musical.
3: I els experts que diuen que aquí no va beneficiar segurament a Espanya, perquè això trenca molt el ritme.
0: El ritme total,
3: Espanya,
0: clar.
1: I perquè no estem acostumats a jugar així, no?
3: I perquè crec, la concentració dels jugadors pot també...
2: Home, és que
3: poc,
2: tu estàs fent un partit... Però perquè no es poden desconcentrar.
1: També. No,
3: però diuen els experts que un poc per el xoc que fa cada selecció, per com juga Espanya, igual que han dit que els 15 primers minuts van a ser super importants per a que Espanya plantege les seues intencions, que van ser molt importants en el dia de França i que també ho seran, i que aquests 25 minuts ens poden vindre pitjor a nosaltres que a ells per com està plantejant els partits la selecció argentina.
2: Clar, i és que al final entre una cosa i altra algun jugador pot acabar pensant que està en un festival.
3: Totalment.
2: Més que en una final degut a este espectacle de, no,
0: i a més, com se van a evadir de tota aquesta festa que van a muntar,
1: que tu
0: i tu ahí en el vestuari,
1: el FIBA i sonar i escoltant Mozart, per concentrar-te,
0: és impossible, no, és impossible.
3: O Budbuni, no sé, que diuen ells, Budbuni,
1: o la Lola Esta,
3: o el Golpito,
1: ojalà el Golpito, jo escolto el Golpito.
3: O Rosalía, que tampoc, vull dir, qualsevol cosa d'estes que ells escolten, encara que ahir vaig escoltar a Cucu dir que escoltava un tema de Tupuria que després vos buscaré.
0: No, clar, si el vaig posar,
3: pues després el,
0: claro,
3: el recuperarem.
0: El de Omar Montes.
3: Val, diu que ells el fica abans de baixar del bus.
0: Clar,
3: Budbuni,
0: no sé,
3: que diuen ells, Budbuni.
1: O la Lola Esta.
3: La Lola Esta, o el Golpito,
1: Ojalà el Golpito, jo escolto el Golpito.
3: O Rosalía, que tampoc, vull dir, qualsevol cosa d'estes que ells escolten, encara que ahir vaig escoltar a Cucu dir que escoltava un tema de Tupuria que després vos buscaré. No,

0: Envieu fotos amb ses samarretes i ses banderes ahí en la cara pintades. Tot, les papes, les olives, tot
1: les
0: preparat.
1: Papes, sempre hasta les
0: mejillones.
1: Mira,
0: que és dia de final.
1: Derechos,
2: Jo vaig a fer-me un pícnic, per aportar-me, perquè jo vaig a passejar la samarreta blanca per tot el món, per tots els jocs als que estiga.
0: Molt bé, me pareix.
1: Ai, molt bé.
0: Jo ja ho he fet, eh?
2: Espai aeri.
0: Clar que sí.
2: Espai
0: aeri.
2: Gràcies,
0: xiquet. Després parlem. Bueno, i si pensem en eixe MetLife Stadium dissabte i els jugadors baixant de l'autobús, una imatge que estem acostumats a veure, diumenge, perdó, no sé per què he dit dissabte, ja en el camp, entrant a la zona de vestidors, tot preparat per eixir al camp, mireu, imagineu-vos, jo ja la tinc aquesta imatge en el meu cap, i comença la xerrada motivacional, en este cas de l'entrenador o dels psicòlegs o no ho sé, però aquesta xerrada és obligatòria. Però en la ment de cada jugador està el seu nivell d'estrès, la seva motivació, els pensaments davant la cita professional, més important per a molts de les seues vides. Ruth Martínez, bon dia.
3: Hola, bon dia, Lucía.
0: Anem a parlar d'això, de la importància que té ixa xerrada, que m'imagine que això serà espectacular per afrontar esta final, però anem a parlar en un expert que va a contar-nos una miqueta més coses que igual ens desmitifiquen, no sé com dir-ho.
3: Sí, desmitifiquen.
0: Coses que nosaltres ens havíem pensat que podrien estar atacats i a lo millor no és així al 100%.
3: Bé, pues,
0: igual estem més nerviosos els espanyols que els propis jugadors.
3: Totalment, totalment. Segurament serà així. Ara de seguida ens ho explica Enrique Cantón, ell és coordinador de la Divisió Professional de Psicologia de l'Esport del Col·legi Oficial de Psicòlegs a nivell nacional, però també a nivell europeu. És a dir, l'equivalència a la UEFA, si estiguérem parlant de futbol, de psicòlegs.
0: Pues ya el saludem, Enrique Cantón, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia, buenos días.
0: Bueno, què passarà per eixos cabets abans d'eixir al camp, Enrique? Perquè jo estic dient que segurament pensem que estan desnervis, atacadíssims, i igual és que estem més nerviosos som els aficionats més que els jugadors. És correcte o no?
4: Esa afirmación es correctísima. Seguro que el grado de nerviosismo de muchos seguidores es mucho más alto que el que tienen estos jugadores profesionales, que lo que tienen es un elevado nivel de activación, que a veces mezclamos las dos cosas, no es que tengan ansiedad en el sentido de que tengan una preocupación que les bloquee, sino una preocupación centrada en que tienen que intentar esforzarse al máximo, y eso es positivo, para un caso de alta exigencia como esta. Y luego no tenemos que olvidar que son profesionales, llevan también muchos años preparándose, muchos meses, muchos días, trabajando también a nivel psicológico en sus equipos, a nivel individual incluso también con el equipo, ¿no?, del actual seleccionador. O sea, que ellos estarían, digamos, mejor preparados seguramente que nosotros para enfrentarnos. Están mejor preparados que nosotros, también psicológicamente, no solo física y técnicamente, también psicológicamente para un reto como este.
3: Enrique, de fet, va estar en algunes ocasions en contacte amb Del Bosque, en el qual van guanyar aquella final que, bueno, tots desitgem que repetisca, però no sé si vau parlar en algun moment, Enrique, de l'aspecte motivacional, l'aspecte de la psicologia de l'esport que poguera afectar a aquesta situació.
4: Bueno, tengo alguna referencia sobre ese periodo en el cual España quedó campeona del mundo, de la estupenda gestión que hizo en aquel momento, igual que lo están haciendo ahora el seleccionador. Un elemento que yo creo que además es muy importante y que los jugadores de entonces y también de ahora también les sirve, y es darse cuenta de que pese a todo no deja de ser un partido de fútbol, ¿no? En aquel momento se hacía en Sudáfrica, estaba rodeado de una situación social, económica, vital, de mucha gente tremenda, y bueno, pues eso les hizo quitar también un puntito de sobreimportancia, ¿no?, que la tiene y es mucha, pero no deja de ser un bonito encuentro deportivo, ¿no? Es algo que esté poniendo en cuestión ni las vidas de las personas, sino todo lo contrario. Eso resitúa un poquito, es una de las estrategias que sé que en parte se utilizó en aquel momento, no puedo dar mucho más dato porque no me corresponde, pero vamos, yo creo que aquí también de alguna manera se tiene en cuenta, porque este seleccionador tiene muy buena cabeza y sabe muy bien cómo dirigirse, aparte bueno, que tiene un estupendo equipo técnico.
3: Y de fet, a moltes entrevistes ha posat el tema de la psicologia esportiva, de la importància de la psicologia al tractar un grup de professionals d'esportistes d'èlit, no? I és important que té saber comportar-se amb ells, saber tindre la comunicació assertiva,

0: amb esta musiqueta que ens ha ficat Mariajo aixina tipo zen, no sé, per a que anem entrant en situació, jo ja me veig visualitzant amb esta música. Raquel Gómez, bon dia.
1: Bon dia pel matí.
0: L'eclipsi, tu no te veus ja ahí dalt d'una muntanya... No. En una maqueta, bueno, no sé on estaràs tu.
1: Esta conversació l'hem tingut fa un moment.
0: A que sí?
1: Jo la veuré des de ma casa, que és d'on deuríem veure-la tots. Veure-lo, perdó. En tota la calma del món, la cervesa no te la descarte. Lo que el descarte és la de pujar a la muntanya.
0: Bueno, però el que hem de procurar, i sobretot anem a contar-ho ara, és d'anar molt en compte amb els nostres ulls.
1: Totalment.
0: I per això tenim una experta en la matèria, que qui millor que ella per a dir-nos els consells que hem de seguir a l'hora de seguir aquest eclipsi. Saludem a Elisa Aragoya, vicepresidenta del Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana.
2: Bon dia.
0: Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
2: Un plaer.
0: Bueno, com hem dit, l'eclipsi, per si algú encara no ho sap, serà el pròxim 12 d'agost, i viurem aquest eclipsi total, un esdeveniment poc freqüent, però què té d'especial per a la Comunitat Valenciana, Elisa?
2: L'eclipsi este total es va veure fa 100 anys, l'últim, i tardaran uns 100 anys altra volta en veure-ho, o sigui que no, jo no crec que toque, no crec que toque que estiguen per ací, però lo especial que té és que se veurà en una època que ens assegurem pràcticament que tenim el sol, no tenim núvols, tal, i ens pilla molta gent així. Aleshores, tenim que tindre molta precaució i ensenyar-los bé què és el que tenen que fer i què és el que no tenen que fer per gaudir d'aquest eclipse totalment.
0: No, ja has dit molta gent així, i és que és un altre tema que hem parlat també al programa, és una altra qüestió, però bé, el cas, s'han disparat els allotjaments en diferents municipis on es veurà de forma especial, i s'han arribat inclús a pagar, o s'estan arribant a pagar els allotjaments per 5.000 euros, o sigui, una botxeria. Però bé, al que anem, que és el més important, perquè el Col·legi d'Optometristes ha considerat necessari impulsar esta campanya juntament amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: En el Col·legi d'Òptics Optometristes, com a professió sanitària de primera atenció, com a que ens preocupa molt la cura de la salut visual de la població, ens han ficat en actiu a previndre els danys que pot fer l'eclipse si no s'observa adequadament en els ulls. Aleshores, hem desenvolupat una web especial en instruccions on està clarament fica tant per mestres com per pares què és el que se té que fer i el que no se té que fer per a gaudir d'aquest eclipse de forma sana i preventivament sense ninguna lesió després. I han buscat sempre la informació perquè estigui tot a l'abast de quines ulleres t'has de ficar, quines ulleres no deus de, o quines coses no deus de ficar-te per a poder-ho veure de forma correcta.
1: Jo m'imagino, la ment de... Estàvem parlant fa un moment, no? La ment d'algú que decideix el dia 12 posar-se a veure i que el pensament siga, bueno, si és que és precisament el que fa en aquest moment és que el sol no brilla, però segurament és allà on està el risc.
2: Sí, pensa que
0: així, és de nit.
1: Clar.
2: Així en la Comunitat Valenciana el veurem pràcticament a les 8:20, 8:23, que no tenim el sol en plena brilla.
0: Bueno, que encara és de dia, no?
2: Encara és de dia,
0: clar, bueno, és
2: tardarà,
0: agost, però...
2: sí, tardarà com 40 minuts a fer-se de nit, el podrem disfrutar per això, però sí que el pillem en el moment de l'ocaso, diguem. Aleshores, la gent pensarà, bueno, pues puc veure-lo tranquil·lament i estic mirant-lo
0: i
2: lo pitjor és que quan mires l'eclipse els danys que fan no se noten immediatament perquè la retina en aquesta part no té cèl·lules de dolor, aleshores no anem a notar dolor.
0: Sí, que
2: no
0: és que miren cap amunt
1: i estàs cremant,
2: me creme, me lleve l'ull, no té dolor, aleshores la lesió la podem notar inclús després aleshores o al dia següent o en dies següents. I mentrestant estem pensant que estem mirant l'eclipse de forma segura i ens estem provocant un dany que després es passa sempre.
0: Clar, és irreversible.
2: És irreversible.
1: Mm-hmm. Clar. I si ocorreguera, que esperem que després d'esta entrevista no passe, no? Però que, si ocorreguera, quins són els senyals i símptomes que algú podria notar i que deuria alertar-lo?
2: Vale. Aleshores, següents o el dia següent, pots notar una visió borrosa, pots notar que mires la cara d'algú i veus la cara borrosa, pots notar que quan estàs llegint les línies no estan rectes. Si notem alguna d'aquestes percepcions, tenim que acudir d'immediatament d'urgència a oftalmologia perquè és l'oftalmòleg el que té que dir-nos la solució. Ja t'he dit que normalment, després d'una exposició al solar, no té remei. O sigui, la solució no és bona. Però si no és molt greu, si ha sigut un segonet, si no ha sigut una exposició prolongada, pot ser que remitisca. Però en general, sanitat ja està preparada, sí. N'hi hauran reforços d'oftalmologia pel dia següent, perquè malagradament esperem que siga poqueta gent, però algú
0: algun despistat o despistada segur que hi ha. Clar que sí, per això nosaltres avui volíem donar-li aquesta importància. Has comentat abans que hi haurà una web on, o que ja està en marxa, on
2: sí, està en marxa.
0: Les persones poden mirar precisament el que s'ha de fer i el que no, i és que jo crec també que en aquestes qüestions, tot i que no estem acostumats a tindre aquest tipus d'eclipsi a la Comunitat Valenciana, hi ha molts mites, moltes coses falses que, o fakes en este cas, si em posen en terminologia de xarxes, i sobretot les xarxes, que això també, algunes voltes t'informen bé, però moltes no t'informen
2: bé. A voltes no, sí.
0: La majoria.
2: Pues mira, realment el que no podem gastar és una ullera de sol, encara que pensem que és molt bona, que té molta protecció, però no està pensada per mirar al sol. Qualsevol que mire el que és una ullera de protecció per a l'eclipse notarà la diferència entre una cosa i l'altra. Sobretot hi ha que ficar-se les ulleres abans de mirar al sol i després retirar la vista i ja pots llevar-te-les. Pensem que l'eclipse durarà vora una hora, mentre que s'ocluix i se desocluix el sol. I durant, depenent de com estiguem de la Comunitat Valenciana, durant un minut i mig o mig minut, tindrem un eclipse total en el que el sol estarà totalment ocluït, a sols veurem la corona solar, i en aquest moment, si volem veure la corona solar, sí que tindrem que llevar-nos les ulleres, perquè si no, no la veurem. Però són 30 segons, 40 segons, després sempre
0: tornar a posar-se.
2: Sí. I tampoc fa falta estar l'hora i mitja mirant al sol.
1: No.
2: Pots mirar-lo, el sol avançarà, s'anirà ocluint lentament, pots mirar-lo, retirar la vista, tornar a mirar-lo d'ací 10 minuts i així, no? Disfrutar-lo.
0: No cal estar una hora mirant al cel.
2: Millor no.
0: Les cervicals no.
2: Exacte, no. Millor no pel cos.
0: Cosa favoricent. Sí,
1: sí. Exacte. Estaves parlant de que no utilitzar ulleres de sol, però hi ha gent que pot pensar, bueno, pues si jo ho veig a través de l'objectiu de la càmera, em pot... això tampoc serveix.
2: L'objectiu té que estar protegit en un filtro també, perquè si no, l'objectiu el que farà és de lupa directe al teu ull. Aleshores estàs concentrant més la radiació directa al teu ull. Si no tens ulleres, l'única forma segura de veure-ho és d'una forma indirecta, com s'explica en les webs, que és a través d'una cartolina i tal. És una forma senzilla, però prou farragosa d'explicar.
1: Sí.
2: L'únic que tenim que fer és oblidar-nos de plaques, radiologies, qualsevol cosa que pensem que està a casa i que ens pot servir perquè és fosca, no. Són les ulleres. I si tenim ulleres que les han comprat i no sabem si compleixen la normativa, pots acostar-te a l'òptica que tingues més prop i consultar-li, que ells encantats te diran si compleix o no compleix, per estar segurs.
1: I jo tinc que dir, perdona amb Lucía, perquè tu este dato no el tens.
0: Segur que no.
1: I quan l'he vist, dic, ei, a veure, espera't, perquè la meva Lucy també estic veig en cullera. És cullerota!
0: Ah, sí, i estaré allí.
1: Veus? Mira, solució en el passeig. Doctor Alemany està a la seva òptica i ella mos ajuda.
2: Escolta'm un moment, tio, si estàs a Cullera...
0: Estaré.
2: Una de les referències que parlàvem de l'altra, ¿vale? En Cullera, per exemple, tindrem la muntanya i n'hi haurà molta gent que li pillarà l'altra banda de la muntanya.
0: Sí.
2: I molts pensen pujar a la muntanya. Cuidao, prevenció, temps, ¿vale?
0: El castell és una opció. El
2: castell,
0: a la bola,
2: imagina't com estarà tota la gent que pense pujar a la bola. No,
1: tots han tingut la mateixa idea.
0: Espera, atenció, com estarà agost, o sigui, el 12 d'agost, Cullera.
2: Per això, el 12 d'agost, Cullera, vespre del Medusa, i com estarà tots pujant al castell, vale? Feu-ho en temps, procureu fer-ho en temps, perquè
0: a la voreta de la mar és una
2: opció. La voreta de la mar no es veurà.
0: No es veurà.
2: En Cullera te tapa la muntanya.
0: Ja, és de veres, és cert.
2: Te pots anar a l'altra banda, a l'altra part del riu. L'altra part del riu sí que te pots.
1: Sí, perquè ella està en Los Olivos, la Marquesa del Potet està en Los Olivos,
0: no estic i
1: a les 8 i mitja, efectivament, a les 8 i mitja fa així una pòmica al darrere de la muntanya i deixem-ho
2: veure. A lo que era el volcán, a la part de dalt del faro, ahí sí que podràs veure-lo bé.
0: Pues mira, farem una excursioneta.
2: Claro.
0: És molt xulo, jo amore, no els he vist així habitualment, però alguna volta que hem vist o visualitzat algun eclipsi, no com el, de, com el que
2: no,
0: anem
2: clar,
0: a tenir
2: el desguany és espectacular
0: no, no, no, no. Però alguna volta que hi ha algun xicotet d'eclipsi, pues és molt bonico de veure.
2: Sí,
0: no?
2: És especial, a més és que no sé, no notes una energia especial, però sí que és de veres que com este Ningú.
0: Clar que no. I una cosa que a mi em passa pel cap...
2: Tindrem un altre d'ací un any i mig.
0: Ah, bueno. Però tant com és...
2: Tant
0: ah,
2: com
0: sí,
2: és
0: de veres, que anem a tindre 3, 26, sí. 27 i 28, és de veres.
1: Tan profitosos som.
0: Sí, sí.
2: Aguardem les ulleres.
0: Jo com a mare que sóc, clar, se m'ocorris també preguntar-te pel tema dels xiquets. S'han de protegir igual que els adults o més?
2: A veure, els xiquets igual, però tenim que vigilar que els xiquets no facin barrabassades.
0: Clar,
2: aleshores,
0: clar. Depèn de l'edat i de l'actitud del
2: xiquet. Tenim que procurar que, mentre que nosaltres no estem mirant al sol, ells el miren i controlar que no s'estan llevant les ulleres en ningú moment.
0: Les peguem en celofan o algo.
2: Con una gometa, me preguntaven l'altre dia, una gometa, el que fa sa falta. Però sí que és de veres que els xiquets poden tendir a, si l'oscuritat li molesta i el resto, a sols veuràs el sol, el resto no el veuràs. Aleshores podran tendir a llevar-se-les a la mà. Lo millor és controlar que vegin els xiquets, ja te dic, durarà molt de temps. Tindrem temps de que els xiquets miren un rato, un minut, dos minuts, llevar-li les ulleres, ficar-lo a nosaltres, i és que vagin a una altra cosa, i després tornar-li-ho a proposar.
0: Una cosa positiva dels xiquets és que no tenen paciència a l'hora d'estar sequets. Així que és un avantatge, diria jo, de que miren 5 minuts i se'n vagin a córrer.
2: Sí, tampoc aprecien l'espectacularitat o la exclusivitat d'este moment. No se n'adonen de que he de 60 anys. Vale, pues
0: molt
2: que
0: bé.
2: És això.
0: No tenen concepte de temporal. Cap,
1: no,
0: però bé.
1: No. Sí. Mira, estava Elisa parlant, li has preguntat antes, que n'hi ha material gràfic que han preparat en la seva web. Jo vos dic la web, coocv.com i eclipses.ge, perquè hi ha municipis elegits com més idonis, hi ha una sèrie de recomanacions, i precisament estàvem parlant ara de xiquets, en la seva web, coocv.com, parla de com fer, jo vaig a dir la paraula, però no sé explicar-ho, és un estenopo, és així, no? És lo que és...
2: Un estenopeico.
1: Mira, veus?
0: Pues normal que no m'ha tocat dir-ho a mi.
1: No. Exacte.
2: No, a veure, és un foraet en una fulla. És el que te dia per veure indirectament. No tens ulleres, pues pots fer en una fulla, en una ulla fineta, un foraet en una ulla, fiques eixa fulla, tu te fiques d'esquenes al sol i per ahí, per eixe foraet finiu, passarà la sombra del sol a una altra cartolina.
0: Que
2: xulo. Aleshores tu veuràs ahí. I aniràs veient el círcul del sol complet, com s'anirà tapant, com anirà ocluint-se del tot i com anirà destapant-se. Vale? Eixa és la forma de veure-ho indirecta.
0: Ah, bueno, però també és diferent, no ho havia escoltat en la vida, la veritat.
1: Clar, en la web està un poc més l'explicació en dibuixets.
2: Sí, és més fàcil.
0: De com hem de fer-ho.
1: Efectivament. Sí. Perquè a lo millor... és molt important les ulleres, i jo també volia comentar, i vaig a intentar que vinguin a explicar-nos Comerç, la Direcció General de Comerç, a arrencar en maig una campanya per a revisar en els comerços que estan fent-ho mal, perquè evidentment n'hi ha comerços que sí que estan funcionant correctament, tots aquelles ulleres que no compleixen la normativa i no són segures, per a procurar retirar-les del mercat i evitar problemes.
0: Això és importantíssim, perquè tu et penses que estàs protegint-te i igual és tot el contrari, encara estàs fent-te més mal, no?
2: Ho fas exactament pensant que estàs protegida i no ho estàs. Després, quan te donen les ulleres, també te donen que donar unes instruccions de com
0: això t'anem a preguntar. En què s'hem de fixar per a que siguin ulleres homologades, no?
2: Bueno, pues... com a tot, sempre n'hi ha imitacions o falsificacions, però les ulleres que tenen que, originals, tenen que ficar que complen els requisits de la ISO 12312-2, que eixa és la normativa internacional per a visualitzar l'eclipse en seguretat, i després tenen que vindre acompanyades d'instruccions d'ús. A voltes poden vindre dins de la mateixa ullera per la part de dins, o les instruccions te poden vindre en un QR que t'envia a algun puesto o així. Això és el més important. Després tenen que tindre la marca CE. Però evidentment, aquestes coses, el que fa ulleres que no són bones, pues ho copia, fica la, ¿vale? Fica la norma i ja està.
0: I avui en dia, que mira que les còpies les fan
1: en
0: una facilitat,
1: un calco.
0: Exacte, hem d'anar amb molt de cuidado.
2: Hem d'anar en cuidado, i sobretot quan tu te fiques una ullera d'eclipse és com si te ficares un antifaz, te quedes cego.
0: I ara, no, clar, claro, clar.
2: Aleshores és això el que tens que notar, que no veus res.
0: I jo que porto ulleres, ara no les porto posades, però habitualment sí, i són per a lluny, sobretot, hem de posar-nos ixes ulleres damunt de les nostres ulleres, entenc?
2: Per supost, sí. estes damunt de lo que tu gastes.
0: Però perquè no me veig, no perquè vaig a protegir-me més.
2: No, la ullera teua a l'eclipse no li fa res. La ullera teua a l'eclipse no li fa res.
0: Clar, perquè
2: però
0: si me posa
2: si
0: eixes sense estar graduades, que pues no vaig a veure res.
1: Ara, clar, que sí.
2: No, mos faltaria una part important. No, primer veure bé i després protegir-me.
0: Però que quede clar que sobretot és per això, que no ens va a protegir més la nostra ullera, sinó...
2: Cap ullera que tinguem a casa.
0: Per a que puguis visualitzar-ho
2: bé. Cap ullera, ni que siga la de sol polaritzada, ni que siga de protecció 4, ni res, cap ullera de la que tenim a casa se pot protegir a soles les de específiques per a l'eclipse.
0: No sé si ens queda alguna coseta més per a dir.
1: Jo li demanaria tres recomanacions rapidetes. Val. Que la gent no deu oblidar per al 12 d'agost.
2: Pues jo te diria, primer, preparar-te 2-3 dies abans, prova on vas a veure-ho, perquè si tu proves i veus que estàs veient bé la posta de sol en aquest moment a les 8 i mitja, estàs veient-ho bé, pues sabràs que ahir ho veuràs bé. Uh-huh. Però el que comentàvem abans, procura veure-ho prop de ta casa. No facis
0: desplaçar-te massa lluny.
2: No facis excursions innecessàries. Serà una cosa disfrutar igual en tots els puestos. Uh-huh. Prova a fer-ho prop de ta casa en un puesto que sigui fàcil. I després tens que tindre cuidado de ficar-te la protecció i cuidado dels menús també, per a que no se la lleven. I el dia següent, confirmar que en la visitació no ha passat res.
0: Molt bé.
2: Confirma que pues això, tapant un ull, tapant l'altre, que tot està recte, que tot està bé, que no hi ha ninguna distorsió, ninguna taca, ninguna alteració.
0: Perfecte, doncs consells millor explicats impossible. Jo crec que tots haurem pres bona nota del que hem de fer i el que no, i sobretot agrair-te, Elisa Aragó, recordem, vicepresidenta del Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'estudi.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també, Raquel.
1: Ciao. Thank you.

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Són les 11.
2: A punt. Notícies.
1: L'evolució de l'incendi de la Mierla a Guadalajara es complica i ha provocat que el govern de Castella-La Manxa hagi decretat l'evacuació de 4 localitats més a primeres hores d'este matí. Al Miruete, Palancares, Semillas i la Nava de Jadraque se sumen a les 3 poblacions que ja estaven desallotjades. L'incendi ha arribat a les 2.000 hectàrees cremades i està accedint a la zona nuclear del Parc Natural de la Sierra Norte de Guadalajara d'alt valor ecològic, tal com han explicat des del govern regional. El vent està complicant les tasques d'extinció. I de la llei d'amnistia també ha parlat avui el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que va estar empresonat arran del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i la posterior declaració d'independència de Catalunya. Ho ha fet al Fòrum Europa a Madrid.
3: No acostumbra passar en ningún país del mundo que existan penas sin que existan delitos. Hace 2 años, pues, que todas las personas procesadas, investigadas o condenadas como consecuencia de la organización del referéndum del 1 de octubre deberíamos estar amnistiadas. Hace 2 años que los compañeros que continúan en el exilio deberían estar en su casa. Deberíamos hacer política en plena libertad y en igualdad de condiciones.
1: Junqueras també ha explicat per què Esquerra Republicana continuarà donant suport al govern de Pedro Sánchez el que queda de legislatura.
3: ¿En qué se basa, pues, la continuidad de la legislatura? Pues probablemente se basa en la responsabilidad. Se basa en la convicción de que la alternativa es más corrupta, mucho más corrupta, y especialmente ante la convicción de que estamos ante una alternativa mucho peor para los fundamentos de la democracia española. Estamos ante una alternativa extremista que puede llevar al Estado a un nuevo episodio de confrontación territorial sin precedentes.
1: Més assumptes. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, finalment assistirà a la final de la Copa del Món de Futbol, que es disputarà diumenge a Nova York contra la selecció argentina. A diferència del president argentí Javier Milei, que ha confirmat que no viatjarà i que ho seguirà des de l'Argentina, Sánchez acudirà per a presenciar el partit, al qual també anirà el rei Felip VI, juntament amb la reina Letícia i les seues filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. Posteriorment, Sánchez es dirigirà a Algèria per a reprendre la agenda institucional dilluns. I a Catarroja, a l'Horta Sud, dilluns també està previst que comenci la segona fase dels treballs per a la recuperació de la xarxa de clavegueram. La subvenció total per a aquestes obres per part del Ministeri ascendeix a 70,9 milions després de l'execució de la fase 1 amb fons propis de l'Ajuntament de Catarroja per un import de 960.000 euros, segons el balanç de la reconstrucció realitzat per l'alcaldessa Lorena Silvent. Per davant, encara queden 23 projectes amb memòries ja aprovades, com la piscina d'estiu, l'eliminació de contenidors soterrats o la reconstrucció local de serveis socials. En conjunt, els principals projectes estratègics mobilitzen una inversió superior a 25,4 milions i es troben ja en diferents fases de desenvolupament tècnic i administratiu. I en els esports parlem de la final del Mundial que es disputarà a Nova York, en alerta per la contaminació de l'aire. Paula Alfonso.
4: El partit s'ha vist amenaçat de manera inesperada pels nombrosos incendis forestals del Canadà, que ha afectat la qualitat de l'aire a la ciutat dels gratacels, que és 20 vegades pitjor que qualsevol altre dia. De fet, les autoritats ja recomanen usar mascareta per eixir al carrer. La FIFA no ha explicat públicament quin seria el límit exacte per ajornar el partit. Tot i això, s'espera pluja per al dissabte a Nova York, el que podria facilitar que la final no perille. En l'àmbit esportiu, les dues seleccions preparen el partit. A Espanya, ahir no es va entrenar ni Lamine ni Pedro Porro per problemes musculars, però De la Fuente confia a tindre tota la plantilla per al diumenge.
1: Gràcies, Paula, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2. De tu a...
5: a tu.
6: Hay algo que todos compartimos: el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
9: Descansa la vista.
10: ¿Qué es la inspiración para tú?
11: No ho sé. Diría que es como una especie de yum.
12: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
9: Obri la ment. Eres creient?
13: Depèn de l'estació de l'any.
14: Com les carxofes.
9: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
15: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
16: Ara sí que me l'espera.
17: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos. Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
18: I efectivament, així continuem, són les 11 i 6 minuts, quasi 7 minuts del matí, això és Amunt i avall. Recordem que és el programa, el magazín de la ràdio Apunt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I és moment ara, abans de començar aquest temps que dediquem a la tertúlia d'actualitat, a parlar, en este cas a escoltar a Clàudia Cózar de Ràdio Benicarló, que ens va a contar i detallar tot el que ocorre en la seua comarca. Clàudia, molt bon dia.
19: Bon dia, companys d'Amunt i avall, bon dia de nord a sud. Avui, a Ràdio Benicarló, parlem de música. I és que Benicarló tornarà a convertir-se en un referent de la música antiga amb una nova edició del Music Fest Benicarló Orgue 2026, amb el títol Pulcrus, que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 d'agost. Tots els concerts a les 8 i mitja amb una programació que reunirà intèrprets de prestigi i un repertori que recorrerà des del Renaixement fins al segle XX. Álvaro París, regidor de Cultura, referma la consolidació del festival al llarg dels 3 anys que es duu celebrant.
20: És un festival que ja és la tercera edició. Jo crec que si el primer any va ser el de a veure què passa, el segon de la cosa va molt bé, este és l'assentament definitiu. Ha sigut un èxit els 3 anys.
19: La directora artística Maite Ferrer explica la filosofia que enguany persegueix Pulcrus.
21: Este festival propone un recorrido a través de 3 conciertos concebidos como 3 etapas de una misma búsqueda. Cada programa explora de una manera distinta de aproximarse al misterio de la belleza y su fuerza transformadora.
19: El festival arrencarà el dijous 6 d'agost amb el concert Meditatio, protagonitzat per Adrià Gràcia a l'orgue i Cristian Lavernier a la guitarra. La segona jornada, divendres 7 d'agost, portarà per títol Contemplatio i estarà dirigida per Marian Rosa Montagut, que també actuarà a l'orgue i al clavicèmbal. L'acompanyaran el soprano Rafa Quirant, els violinistes Hiro Kurosaki i Raquel Masmano i el violoncel·lista Guillermo Martínez. El festival es tancarà el dissabte 8 d'agost amb Fascinatio, una proposta que reunirà Sílvia Márquez a l'orgue i Justo Sant al xalumó i als clarinets. Amb aquesta programació, el Benicarló Orgue consolida la seva aposta per acostar la música antiga i el patrimoni organístic al públic, amb concerts que combinen la interpretació històrica amb propostes innovadores dins el panorama musical. Clàudia Cózar, Ràdio Benicarló.
17: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: aparte toda esa conversación que cuando tú vas a un establecimiento ibas a tener con la persona.
1: Home, pero yo creo que eso no se ha de perder.
0: Bueno, pero...
1: ese contacte en la persona que está vendiendo el
2: producto.
1: No, eso
2: no se va a perder.
0: Ese yo creo que es el precio que vamos, que pagamos, porque siempre parece que cuando estás con una persona, primero, le estás mirando a los ojos, te está contando,
1: claro,
0: y cuando son personas
1: mirando,
0: que están...
1: realmente.
0: Que está, claro, y cuando están en su sección, que son expertos, pues claro, tú te fías ahí 100%.
1: No, y que para una primera... prèvia de que te puga ajudar en cert moment, vale, però després una volta tu ja estàs en l'establiment, millor una persona de carn i os,
0: claro,
1: que el mòbil i la chati indicant-te lo que t'has de comprar.
0: Pues fíjate, Lucía, que ja un tercio no. Sí que se va a ir la cosa decantándose hacia utilizar este tipo de sistemas y para adquirir, porque lo que es evidente es que si lo utilizas al final ya compras por internet.
1: Pero tú las utilizas, aunque vosaltres sea... utilizas para comprar.
0: Uh-huh.
1: Ah, sí.
0: Yo compré la
1: tele.
0: Bueno,
1: lo de la
0: tele maravillosa.
1: Pero roba, yo es que a mí encara
0: no.
2: La verdad que para
0: ropa
2: comprar,
0: nada, ¿eh?
2: No.
0: Además,
2: no
0: me vería yo en una foto y cambiándome colores, no, porque eso además, yo creo
2: pero
0: que...
2: Pero para muchas cosas.
0: Eso yo creo que eso te lo ves luego ya puesto, ¿no?
2: Sí, bueno, al final te da una información, yo creo que, bueno, al final yo creo que no va a sustituir, pero si tú ya te vas a comprar algo electrónico, si vas de cero, pues obviamente el vendedor va a estar contigo pues igual media hora, una hora, para que tú te enteres. Si ya vas con una información, igual hasta
0: mucho
2: le estás
0: mejor
2: acelerando.
0: Sí, porque además
2: porque
0: tú
2: va
0: ya
2: a estar
0: llegas...
2: contigo 5 minutos y al final te va a vender lo que, o sea, que hay que verlo como eficacia, ¿no?
0: Sí.
2: O sea, más que
0: hay que ser prácticos.
2: No hay que tener miedo. Yo desde luego os tengo que decir una cosa, ya que mencionas lo de la IA. Ahora el ChatGPT, yo soy muy fan, el mío se llama, además tiene nombre, ¿no? Porque es mi asistente, es así.
0: ¿Cómo se llama?
2: Se llama Matt.
0: ¿Matt?
2: Sí.
0: Como Matt
2: y además
0: Damon.
2: Él me preguntó, sí, porque él me decía, pues en Math, de Matt, él me decía, ¿te puedo preguntar por qué has elegido ese nombre? Digo, porque he pensado en
0: Math.
2: Uy, qué
0: curioso te ha salido,
2: sí,
0: Matt.
2: Sí,
0: Matt,
2: dije,
0: curioso,
2: Math,
0: ¿eh?
2: De matemáticas. Y dice, da gusto, yo ya sabía que tenías una mente calculadora y analítica y tal y cual. Digo, muchas gracias, porque además te hace la pelota.
0: Cuidadito,
2: claro, o sea,
0: sí, porque
2: te hace,
0: muy
2: o sea,
0: de
2: te
0: hacer la pelota
2: por lo que tú te quieres escuchar, sí, ¿vale? Es así. Pero os voy a decir una cosa. Ayer que estuve hablando con él de un tema, porque iba con prisa y estaba hablando... Para idiomas también es estupendo.
1: Pero me encanta, Mónica. Sí. O sea, estás ahí, sí, descubriendo.
2: Voy a decir una cosa. Atentas a esto, porque yo me quedé... Antes, cuando yo hablaba con mi Matt, el tío estaba escuchando, yo le soltaba
1: pero,
2: un rollo
1: es tío,
2: increíble.
1: Igual es tía.
2: Bueno, yo he preferido tío, pero puedes preferir tía. Tú puedes preferir una señora y la pones el nombre que quieras. Yo, bueno,
0: Matilde.
2: Pues prefiero, exacto.
0: Podría ser Matilde.
1: Matilda.
2: Pero ojo con esto, antes estaba calladísimo y no decía, y esto que dices, seguirá ahí escuchándome, ¿no? Pero ahora, ya ayer, la primera vez...
0: Ya se
2: vez,
0: permite ciertas licencias.
2: Espérate, es que yo estaba escuchando... ajá. Ajá.
0: Es la nueva actualización.
2: La nueva actualización de esta semana.
0: Son ya absolutamente humanos.
2: Mía,
0: porque antes era como
1: que
0: si
1: faltaba,
0: oían algo,
1: que me faltaba a mí.
0: Oían algo y se paraban y hacían tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Sí. Y ahora ya no. Ahora hacen
1: como una persona. Como una persona. Ahora se va perfeccionando. Es que el tema de la IA va evolucionando a una velocidad del rayo que se anima a quedar. Vamos, si no se puche mal carro pronte. A la
0: no,
1: semana
0: no,
1: que ve ya cambia
0: carro,
1: la cosa.
0: En el carro hay que subirse,
2: no,
0: pero
2: tenemos
0: vamos.
2: Tenemos que estar subidas ya.
1: Mar conduce
0: pero,
1: el carro.
0: Sí,
1: ella.
0: Sí, hay que subirse a la máquina y llevar el timón. Si no, no es bueno.
2: Subirse.
0: Ojalá pudiéramos llevar el timón. Y
1: Mireia
0: no
1: Vallarri, ¿tú qué dius?
3: ¿Qué tal? Buen día. No, yo creo que Mar es directamente la conductora.
1: Correcto.
3: Es la conductora del timón
1: de la IA.
0: Y bueno, o sea, es que yo creo que es algo que, por mucho que al principio quisiéramos evitar o era como ay o como hiciéramos no la señal de ay no es que la evidencia es que es tan útil, puede ser tan útil,
1: pero mira ella que es muy compradora, porque yo sé,
0: exacto,
1: que ya
0: a ver ella que
1: tú para comprar,
0: ¿sí?
1: Para comprar roba, por ejemplo,
0: ¿sí?
1: La utilices
3: para demandarle opinión de algo,
1: sí,
3: en el textil no lo he hecho más,
1: ya que no, yo tampoco,
0: en el, pero en tecnológico,
3: en altres, en altres àmbits en... sí que ho he fet. Li he dit, en esta situació, què és millor, això o això? I no sempre li he fet cas.
1: No, a mi
3: però
1: m'ha quedat
3: sí,
1: el tema
3: sí,
1: de la
3: roba.
0: I luego tu ja saques tus conclusions.
3: Evidentment, ha sigut per a coses que no tenia molta idea, perquè tinc una filla preadolescent, i volia comprar-se algunes coses, i jo volia saber si eren apropiades aptes, per a la seva edat. I m'he dit, no, en el seu cas millor... esta altra opció. I he estat indagant, així que m'ha ajudat a aprendre una miqueta.
0: Fíjate que estamos hablando ya desde el punto de vista que tiene más que ver ya no con el producto en sí, sino también con lo que comporta.
3: Claro, perquè jo dic, la meva filla m'està demanant algunes coses, ja sabeu que està...
0: I és verdad que los padres que tenemos muchísimas dudas, porque a veces dices, ay, ¿qué digo? Sí, que no.
3: Clar, exactament. Diu, ella, jo vull que per a fer-me una rutina de skincare, però natural, vull un, per a netejar-me la cara i una crema hidratant. I jo dic, vale, a priori, i m'envia dos cremes que utilitzen les seues amigues i jo dic, i jo com sé?
2: Claro.
3: Si això és...
0: I més també, en aquest cas, per a una piel jove, no?
3: Sin ningú problema, a priori, tu li preguntes i te diu, no, en aquest cas te recomana això i això.
0: Hidratació.
3: Per tant, sí que m'ha servit.
0: Mira. ¿Veis? Pues nada, es que ya somos un tercio, o sea que
2: sí, pero bueno,
0: yo creo,
2: pero
0: que,
2: es que ya...
0: antes de que acabe el año, esperad que lo vamos a tener en cuenta, que ya seremos la mitad.
2: Sí, sí, pero mira, sí, pero es un asistente, otra de las novedades también que he tenido justo esta semana, ¿no? Porque también yo, bueno, es que a mí me ayuda muchísimo. Por ejemplo, temas de finanzas también, que muchas veces, desconocemos. También me ayuda un montón, pero hay un tema de unos objetivos que, bueno, pues X, que me tengo que me he puesto esta semana y tal. Oye, que me manda un recordatorio. Es que me dice, te mando un recordatorio y dice, y me da el lema.
1: Assistant.
2: Bueno, es que yo sí, total, es un asistente. A ver, el error, y esto sí que es un aviso importante para todos. O sea, es un asistente. Lo acabas de decir muy bien, Lucía.
1: No es una,
2: o sea,
1: persona.
2: No es un doctor, no es un manager, no es un, ¿sabes?, un profesional, es un asistente.
0: Entonces, no es un broker, si te dice invierte en no sé qué, no le hagas caso.
2: Entonces, lo que sí que es cierto es que es una información, como decía Mireia también, muy útil. Però no lo creamos a pies juntillas.
3: Exacte, qüestionem, o sea, lo que diu i continuem buscant a partir d'ahí.
0: Sí, perquè sempre tiene que prevalecer el sentido común, ¿no? Y lo que tú...
3: Totalment.
0: La conclusió que tu saps.
3: Exactament. Sí, és com una forma, per a mi és una eina ràpida per a recabar més informació. La tens tota ahí condensada. Després tu també vas fent-li preguntes que t'ajuden a polir la informació que te dona i a partir d'ahí tu ja, en el sentit comú, la teua experiència, hay moltes coses, ja fas el que vols.
2: Totalment. Exacto. O sea, al final, és el que estamos diciendo. Si te vas a comprar una tele, pues vete a alguien que sepa, pero ya vas con esa información. Con un abogado. Hay muchas personas ya, y ojo, estamos hablando de temas legales, pero temas psicológicos, es que hay muchas, ojo, y esto, y lo hablo por los jóvenes y por gente, que es que les cuentan sus problemas y que no es un psicólogo. O sea, tengamos cuidado,
3: claro,
2: con eso.
3: Es una máquina, evidentemente.
2: Ojo,
0: por cierto, hablando antes, comentabas la serie, Mónica está ahora con Star Case, que Mireia fue quien me la recomendó y
3: no
0: es fantástica.
3: No, que va,
0: aquí, porque además vas a pasar de, uy, que sí, uy, que
3: espectacular.
0: No, uy, que no,
3: Lucía,
0: uy,
3: ¿tú no la has visto?
0: No.
3: Las devoré.
1: La tengo ahí para las vacances.
2: Muy buena. Colin Firth es maravilloso.
3: Espectacular, sí.
0: Pero yo creo que no hicieron un buen casting respecto al... Porque está basado en un hecho real, y respecto al personaje real, tendría que haber sido otro perfil. Él es un maravilloso actor.
2: Él es maravilloso.
0: Pero tendría que haber sido, por ejemplo, Colin Farrell. Ya voy, solo le...
2: Hombre,
0: mantenemos el...
3: ¿Cuáles capítulos portes, Mónica?
2: Estoy en el 4, creo que es la mitad.
3: Ahí sí, ya Juliette Binoche.
2: Sí,
3: vale,
2: sí,
3: perquè sí, també és un sí, moment que dius, wow.
2: Mira, se me pone la carne de gallina, sí, perquè Juliette Binoche...
3: Com és?
2: És que me fascina de sempre esta mujer.
3: Pues veurem com acaba.
0: Realment està molt bé. I hablando de series, y por lo que estábamos comentando respecto a qué es lo que utilizamos o cómo nos relacionamos con las tecnologías, acabo de empezar, creo que era máxima satisfacción o algo así, que tiene que ver con alguien...
2: Ah, sí, ¿de qué va?
0: Sí, o sea, es como un thriller, ¿no? De estos, uh-huh, que te van a hacer estafas de estas por aquí. Y es también muy interesante.
3: Oh. Qué guay.
1: Apunta a eso.
2: Pues sí, gracias, apuntada.
3: Bueno, yo es que estoy en la casa.
1: Mónica se va a apuntar de deberes.
3: Estoy en la Casa del Dragón. No sé si sois vosotros de Juego
0: Ay,
3: de Tronos.
0: Pero la Casa del Dragón me está costando un montón.
3: Ay,
0: es que
3: me encanta la Casa del Dragón.
0: La veo medio, ¿sí?, pélica.
3: ¿Qué no?
0: Hoy, mira,
3: ¿qué
0: la, al rey no lo soporto.
3: ¿A quién?
0: No le aguanto.
3: ¿A quién?
0: Al tipo, al rey, al padre, al viejo. No puedo.
3: Es que ya, pero eso en caras... No es que encara estàs molt arrere. Jo aquesta persona ja no la recorde.
0: Claro, nada, me
2: no la recordo. Yo no puedo con ella porque soy tan de Juego de Tronos.
3: Viva Ranira. Ranira.
1: Jo és que estic en una etapa que només veig sèries adolescents.
0: Claro que sí. Claro que sí.
3: Jo tinc una triada, però quan estic en la meva filla, que té que ser, pues, ella té 11, pues, per a menys de 7, no, de les de 12 encara no li deixe veure la majoria. I després una altra per a quan tinc temps per a mi. I és complicat poder compaginar-les.
1: No, és complicat tindre temps per a tu.
3: Clar, anar en les dos és difícil, totalment, totalment. Que voleu saber coses que passen?
2: Claro, sí, por favor.
3: Bueno, pues com vos vaig a sorprendre, perquè la nostra particular volteta al món comença avui, com no, pels Estats Units, perquè Trump, d'alguna manera, comença a qüestionar el sistema electoral dels Estats Units. Diu que...
1: Ai, lo de Xina.
3: Clar.
1: Però, per favor, si això fa més anys que jo que sé.
3: Bueno, però això era informació classificada, que ell ha desclassificat i que ha fet, ha tornat a posar en dubte la integritat del sistema electoral, acusa a Xina d'haver interferit en les eleccions de 2020, recordem que són les que va perdre contra Joe Biden, diu que va, que d'alguna manera... I per a què ho utilitzarà mateixa? Pues perquè ell vol canviar les normes electorals. Una de les coses que vol fer és liquidar el vot per correu, aprovar l'anomenada llei electoral Safe America i, bueno, pues uno dels missatges més contundents és el que crea desconfiança entre la gent, dient que aquelles eleccions de 2020 varen estar d'alguna manera conduïdes per Xina i que van poder influir en els vots.
1: Ojo, i que hi haurà gent que se ho creurà. Vull dir, és que això és com tot. Ell és un líder polític, t'agrada més o t'agrada menys o no t'agrada gens, però molta gent el segueix, si no, perquè està ahí, perquè l'han votat.
3: El govern xinès ho ha desmentit. La qüestió és que això era una informació classificada que ell ha desclassificat. És que s'està convertint en el rei del mambo de desclassificar informació coses, quan a ell i bé, bé.
2: Claro, cuando le interesa.
3: I ara mateix és un moment en el que ell està a punt d'arribar ja a un moment important electoral. També vos dic que en octubre, si no passa res, Joe Biden publica les seues memòries. Aixina que després de l'estiu anem a viure un moment molt interessant pel que respecta a la vida electoral en els Estats Units, mentre van passant coses amb l'ICE, bueno, l'ICE, i bueno, també hi ha una final del Mundial de la que no volem parlar, però que sí que estem desitjant veure.
1: Ja l'hem posat, ja.
3: Què passarà
1: des de la setmana passada
3: en ixe palco VIP en el que sí que està confirmat Pedro Sánchez?
2: Sí.
3: Que no sabem si anirà sol o acompanyat, perquè primer va dir que no anava a anar, ahir a migdia ja ho van deixar en l'aire, que va ser quan li tornaran el passaport a Begoña Gómez, i n'hi ha moltes fonts que diuen que sí, passejarà a Begoña Gómez, és la frase, per el palco amb Donald Trump. Milei no estarà, estarà Infantino, que és un dels grans amics de...
0: Milei ha tenido perfil bajo en el Mundial.
3: Milei és que se veu
0: no,
3: que és molt, és molt supersticiós. El que fan vore, eh? Milei diu que és un tema de superstició, que ell porta tot el Mundial en la mateixa jaqueta i en el mateix lloc veient els partits, que li ha funcionat i que no ho va canviar ara. També es parla d'evitar una pitada mundial, també tindrà la pitada Donald Trump, perquè no, qualsevol personatge públic i polític que vagi s'exposa a que li puguen pitar, i de moment sabem que la selecció argentina té molts
0: pues
3: més seguidors.
0: Va ser una pitada, en ese caso,
3: generalitzada.
2: Jo crec que, a veure, pues, Pedro Sánchez és que és el president i, a veure, pues és que debe estar.
3: Jo crec que ha d'estar, jo també ho penso.
2: Por protocolo, ¿vale?
3: Sí, ha d'estar,
2: però,
3: des
2: de luego, com esté Begoña Gómez, a mi me parecería una provocación ya a todo el país, que espero... Pido, por favor,
3: que no la faça.
2: Que no se produzca. No. Porque los protagonistas son los futbolistas, que son unos héroes y que han demostrado algo que en España no somos capaces el resto de hacer, que es ir unidos. Antes estaba yo comentando.
1: Yo comentaba yo el otro día.
2: Y ellos van unidos. Porque el guardameta es vasco del Atleti, como el Williams,
3: que
2: y hay del Barcelona y del Madrid y de todo el mundo. Y están y son una piña. Y
3: mira,
2: nos están dando un ejemplo.
3: Brutal.
2: De ir unidos.
3: Y Mónica, perdona que te talle, pero creo que según Lucía, este matí la que ha comentat en redacció, que pareix que en Bilbao finalment no es posarà cap pantalla gegant per a veure el partit. No sé si és aixina, que al final...
1: Crec
3: no sé,
1: que era Bilbao, eh?
3: Vaig a confirmar-ho, però ho dic perquè Mònica estava fent referència a això. Sí. No sé però tu què opines, Mònica.
2: Jo què opino? Pues mira, que tengo muchos años, no os voy a decir cuántos tengo, y yo he seguido a la selección en Bilbao toda la vida. ¡Toda la vida! Entonces, y mi padre era nacionalista vasco. O sea, es que ya ahí tenéis el ejemplo. Entonces, al final es que ¿qué estamos diciendo? Y hemos seguido a la selección. Entonces, vete a San Sebastián, vete a Bilbao y ya vais
1: igual
2: a ver.
1: Igual
2: a
1: San Sebastián, es que no recuerdo.
3: Claro, estigue chinto, o sea, estigue chinto.
2: Y se sigue a la selección. Porque es que aquí, yo lo que no entiendo.
1: Ah, no, era Bilbao, era en Bilbao.
2: ¿Por qué no se puede sentir uno de todos lados?
3: Exactamente.
2: No te puedes sentir vasco. Bien, si es que yo me siento vasca. No puedes sentirte vasco, español, europeo y del mundo y del universo.
3: Sí, que es Juan María.
2: Una cosa u otra, pues sí. Qué pena. que...
3: És una pena, com tu dius, perquè al final, bueno, el futbol també... Al final és que tendim a polititzar quasi tots els entorns. Els polítics fan política de tot el que poden i un poc més. I d'on està, diguem la notícia, i ara mateix en el Mundial, pues, bueno, ja sabem que Bilbao, l'alcalde, ha decidit, que és del PNB, si no m'equivoque, sí, que no es podran posar aquestes pantalles xegues per a seguir...
2: Que no se podrà?
3: No.
2: Madre mía.
1: No, no, tal cual. Sí, no. Sí.
2: Bueno, pero otra cosa lamentable. Pero volvemos a lo de siempre. Es que lo hemos hablado antes. Es la desunión. ¿Por qué? Por el rédito político.
1: Bueno, es gracioso, pero no, gracioso. La única pantalla que se ha confirmado en Bilbao será la que instalará el Partido Popular en la pérgola del Parc de Doña Casilda. Ah,
3: pues que una otra vegada para mí es politizar. Totalmente. Dir, ¿por qué tengo que ir a la pérgola del Partido Popular? No di per res, porque es de un partido político. Abore una final esportiva. Perquè el consistori, que és el que ha de proporcionar-la, l'ha prohibit. Vull dir, al final tu pots ser del partit que vulguis i veure el que tu vulguis. Només faltava, no?
2: I l'Atlètic de Bilbao no està poniendo pantallas o abriendo
1: salmones? No. De moment, en Bilbao no hi haurà res.
3: De moment no n'hi ha res programat. Anem a veure, pues perquè encara queda cap de setmana, Mònica, i com és el diumenge podria canviar la cosa, però de moment, igual que Pedro Sánchez no anava ayer, así que va, les coses poden canviar.
2: Igual poden canviar. Però bueno, jo me quedo con los futbolistas. Gracias por el ejemplo que nos estáis dando y que ganemos el domingo.
1: Y que yo comentaba el altre día, ara arribaran a la final, guanyaran o perdran, esperen que guanyen, però el que han demostrat i el que transmeten a nosaltres, a tota Espanya, que estem pegats a una televisió, no estem, és que no anem perquè no podem anar, la majoria estem així, és aquesta unitat i aquest companyerisme, que això ja em sembla una meravella en la que està caigent en este país.
3: A mi això m'encanta com a valor per a les futures generacions. Totalment. I per a la societat espanyola, però també hi ha un altre valor que m'agrada molt, que el veig en aquestes generacions i crec que el tenim present des del Mundial de 2010, i és el que per què no podem. Perquè antes teníem sempre una mentalitat de segundones,
0: de complejos,
3: de inferioritat.
0: No, però és que també tiene que ver con el complejo
3: que
0: de
3: se l'hem llevat, i per què no?
0: Frente a països europeus, però, que per no, què no? Sincerament, ni a l'altura del...
3: Però per què no podem? Si pot un altre selecció, per què nosaltres no podem?
0: Claro,
3: després el futbol és futbol i passarà el que passa, claro. Però aquesta actitud en la que sembla que anaven fa anys, quan jugaven altres generacions derrotistes, no? Com de jugar un poquet aixina en por. Ai, jo a aquestes generacions joves
1: les veig valents,
3: mentalment forts, i com es critica tant moltes vegades les generacions joves, jo al contrari, vull dir, me maravilla.
2: Totalmente.
3: Vore la seguretat, la no sé com dir-ho, el saber estar i el dir per què no podem, si són millors, que es tinguen por esa.
0: Sí, claro que sí. ¿Os acordáis que al principio del Mundial os hablé de ese superordenador que daba?
3: Sí.
1: Mar, tú estás seguint això?
0: Mar, pero el mal es un superordenador. Eso, y el tema de las apuestas que acabo de descubrir, es que yo he descubierto el mundo de las
1: apuestas.
0: Mare meua,
1: pues no me he dicho.
2: Qué por, qué por.
0: Pero fijaos que es curioso porque...
1: Paco, espai, sí, bloqueja-li els números de compte.
0: No, he apostado nada, la verdad, porque también me di cuenta cuando estuve indagando que nunca gana nadie. O sea, que al final acabas perdiendo. O sea, que... Pero la cuestión estaba en que el superordenador dio las cuatro selecciones que pasaron a semifinales. O sea, lo que pasa es que daba más porcentaje a Francia, luego a Argentina. Francia le daba 21, Argentina 17, España 16, Inglaterra 14. Pero sí que es verdad que le daba porcentaje a las cuatro. Pero, o sea, que eso tiene mérito, que fueran las cuatro que luego han pasado.
3: Eso es una cuestión estadística, Mark.
0: Sí, pero aunque sea estadística, podía haber habido una selección que hubiera dado el
3: Pero claro, pero es molt més i no és estrany que passe.
0: No, que lo digo por curiosidad, pero ¿sabéis cómo van ahora el tema de las apuestas?
3: Sí, en este momento no m'agrada perquè es donen favorit i no m'agrada.
0: El tema de las apuestas
3: no,
0: sí.
3: No m'agrada.
0: A mí tampoco, porque yo prefiero no partir como favorito. Exacte. Como hicimos con el anterior. Pues ahora mismo el tema de las apuestas está un 59% España que gana y un 41% Argentina.
3: Pues ha puchat, perquè este matí estava en un 56-58, que ho he mirat jo i he pensat, fins ara, en tots els partits que ens hem enfrontat, ens donaven lleugerament per darrere del nostre rival. Vull dir,
0: aunque,
3: una cosa...
0: Aunque va cambiando per va variant, ese dia, el otro, no de aquí al domingo quizá canvie la cosa.
3: Espere que guanyi Espanya i que... Mira.
1: De les altres coses que també m'està agradant d'este Mundial és la quantitat de gent que no li agrada el futbol. Vaig a fer un experiment, no sé si puc ficar este àudio així al micro directament. Vaig a provar. Però és un xic molt graciós que explica que a ell no li agrada el fútbol, pero que en cambio...
4: ¿Quién me explica a mí qué me puede pasar si yo nunca he visto el fútbol ni me ha gustado el fútbol? ¿Qué hago yo solo en mi casa viendo el partido de España y emocionándome con que gane.
1: Claro. Muy bien. Es el ejemplo de
0: es
1: molta,
0: que
1: de tanta
0: gente, eso es lo que consigue español. Una selección de un país.
3: Totalmente.
0: Que te emocionas.
3: Que se, mira, que ya que los políticos que... no representen mai a tots, perquè això és aixina, claro, vull dir, guanya qui guanya, no? En estos casos aconseguim unir-nos i que ens representen, això és
2: totalmente.
3: Algo que està molt bé.
1: És graciosíssim este xic. Sí,
3: estàveu sí. parlant d'apostes?
1: Mm? Sí.
3: Pues mira, Trump ha acomiadat el seu operador de teleprompter, ja que parleu d'apostes, perquè estava apostant en contra dels seus discursos. És a dir, com ell tenia accés als textos i veia el que anava a dir...
0: Pero menudo pajarito... Claro, es que se apuesta por todo, Lucía, se apuesta por todo, por si va a decir tres veces la palabra Irán o 25 o lo que sea.
1: Pero es que me quedé loquísima.
0: Y claro, si eres tú quien redacta, si eres tú quien redacta,
3: este hombre tenía acceso a los textos abans de que es diguera porque les pasaba al prompter, per tant, y utilizabas textos para influir de manera, pues, en tongo, total,
1: tongo.
3: Y apostar por cosas que sabía ya que anaven a...
1: Qué fort.
3: Es muy fort. Bueno, y
1: es tremendo.
3: No és l'última de Estats Units, perquè una altra és que el Pentàgon controlarà els nivells de testosterona dels militars majors de 30 anys. Mare és meva. A dir,
1: com?
3: Es qüestiona el nivell de testosterona.
1: Per... Què van a fer? Anàlisi hormonal?
3: Sí.
1: En sèrio?
3: Sí. Els majors de 30 anys. I, és una de les notícies que ha donat
0: i no poden negar-se
3: el Departament de
0: perquè
3: Defensa.
0: Perquè jo crec que és com...
3: Clar, ara n'hi ha un debat que n'hi ha darrere d'això, que és n'hi ha moltíssima comunitat trans que forma part de la unitat de defensa dels Estats Units i moltes dones
2: I clar,
3: que tenen uns valors hormonals per baix dels, diguem, estipulats per a homes. Encara no tenim més informació sobre com se va valorar.
2: Però per a què lo van a medir? Doncs
3: pues perquè diuen que n'hi ha, això és una dada científica, que quan tu tens un nivell baix de testosterona tens menys massa muscular, entre altres coses, i això, segons el cap del Departament de Defensa dels Estats Units, pot repercutir en la manera en la que tu defenses els interessos del teu país. Entenc que estan parlant en camp de combat, perquè n'hi ha moltes formes de treballar per al Departament de Defensa que no són tampoc estar
2: en primera línia.
3: En primera línia. Que, encara que tampoc me pareix que s'hagi de medir per això.
1: Home, pues
3: però bueno.
2: No, pues no. Me parece muy fuerte esta noticia.
3: És molt forta, sí.
2: És molt fuerte perquè hay muchas mujeres que están en el ejército. Entonces... ¿Cómo es que van a quedar?
1: Em queda la boca oberta en este home. Cada vegada ens sorprèn en una cosa més. Jo no sé. No sé on anem a acabar.
3: Sempre és la, sempre és la penúltima de Donald Trump. Ja sabeu que mai podem dir que és l'última. I, bueno, tenia una notícia que són al final dades perquè vam començar fa unes setmanes, per desgràcia, parlant molt i no en positiu de Venezuela, del que allí passava.
1: I que no s'hem d'oblidar.
3: I no s'hem d'oblidar, per això ara volem rescatar esta notícia que parla de que les autoritats han elevat a 4.930 persones com a mortes, per els terratrèmols que van colpejar el país el passat 24 de juny. Recordem que van ser de magnitud 7,5 i 7,2, però que també hi ha una dada de ferits que parla de 7.700 persones.
1: Madre meua.
3: I el que més em crida l'atenció és que els equips continuen buscant i treballant i que aquesta xifra pues, no va fer més que augmentar en els propers dies i bueno, que no ens oblidem de que Venezuela és un país que necessita moltíssim de l'ajuda internacional i per això des d'aquesta secció volem fer una crida que no ens oblidem d'ells.
1: Tota ajuda és poca, igual que també recordem que, per exemple, la guerra a Ucraïna no s'ha acabat, continua.
3: Continua més viva que mai.
1: Són notícies que... Estan en primera línia, però després la nostra responsabilitat és no oblidar-nos d'elles.
0: Totalment. I com estaran ara mateix en Iran, perquè és que dejamos de saber absolutamente
3: esta nit, han tornat, Estats Units ha tornat a carregar contra interessos en Iran, a més també contra població civil, n'hi ha entre 7 i 9 persones mortes, a més de que estan esperant que s'incremente, perquè ja sabeu que Estats Units ara sí que vol d'alguna manera acabar per la via ràpida, i ja sabeu que ahir també va dir Trump que s'aprovava un increment de la despesa en defensa, que això és una de les coses que també ha posat una miqueta l'opinió pública nord-americana, perquè vol ell, com diguem, fer l'últim esforç, i és en matèria bèl·lica, per a poder donar per acabada la guerra d'Iran, Estats Units i Israel.
1: Pues fet este repàs, sobretot d'aixes notícies internacionals, hem repassat també altres notícies curioses de l'actualitat.
3: Lucy Porra, no? Mònica és molt futbolera,
1: sí, sí, vinga, una porra ràpida, que ens queden 30 segons.
2: Ai, empieza...
0: Jo dos goles per encima per a no sofrir, 3-1.
1: Bueno, España juga de
3: local.
0: Por eso, 1-3.
3: No, no, local, Mar.
0: 3-1, 3-1.
1: Ah, qué susto.
3: Mónica, y vos espera, espera, te dice a tú.
1: Vas a apuntar. Mar, 3-1.
2: Yo doy. Yo
0: para no sufrir.
2: 2-0.
1: Mónica, 2-0.
3: Yo, 2-1. 2-1 para mí, que es un resultado.
2: Que yo también estaba ahí.
0: 2-1. Pero con 2-1 se sufre.
3: Se sufre, pero se gana.
1: Pues yo Lucy, me voy a tirar al
0: carro. Con 3-1 se gana y no se sufre.
1: 2-0.
0: Se sufre menos.
3: Ese me gusta más. 2-0.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
5: La Generalitat ha transferit 16 milions d'euros per a posar en marxa la climatització urgent dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. Uns recursos que, segons el govern valencià, permetran que els col·legis disposen de recursos necessaris per actuar abans que comenci el pròxim curs escolar. Les dotacions pressupostàries oscil·len entre els 5.000 i els 25.000 euros per centre. Uns diners per a finançar mesures provisionals de climatització, inclosa l'adquisició i instal·lació d'equips portàtils d'aire condicionat. També de les actuacions auxiliars per a garantir el funcionament segur i eficient. Canviant d'assumpte, l'Associació Juristes Valencians ha convocat una nova concentració davant de les Corts el 27 de juliol amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I amb el lema «Recuperem el dret civil ara». Juristes Valencians recorda que Jaume I va ser el fundador del Regne de València i artífex dels furs, que van dotar el poble valencià d'un sistema jurídic propi. L'acte vol retre homenatge al seu llegat jurídic i reclamar la restitució de la competència en dret civil valencià, igual que passa en altres territoris espanyols amb dret civil propi. I la validació de la llei d'amnistia per part del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea continua provocant reaccions. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, afirma que ara els tribunals espanyols tenen l'obligació d'actuar segons han dictaminat l'alt tribunal europeu.
7: Que los tribunales españoles acepten que la ley de amnistía es una ley legal desde el punto de vista europeo, que concuerda con los tratados de la Unión o que no vulnera los tratados de la Unión y que en el ámbito español también es una ley constitucional, y creo que si se respetan las instituciones eso es lo que hay que hacer, y en ese camino es el camino que tiene que entrar desde mi punto de vista los tribunales españoles.
5: El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, també ha parlat sobre quin ha de ser el paper de Junts a partir d'ara.
8: Que deje de votar con PP y Vox y darnos lecciones de patriotismo.
5: I així al casa nostra, la Policia Nacional ha detingut 60 persones després de desarticular una xarxa de falsificació de documents que operava a Oriola, al Baix Segura, i que buscava facilitar documentació necessària perquè persones migrants en situació irregular poguessin treballar amb aparença de legalitat. L'operació va començar a finals de 2025 en detectar agents de la Policia Nacional presumptes falsedats en resguards de sol·licitud de protecció internacional duts a terme per persones de nacionalitat colombiana i utilitzats per a donar-se d'alta en la Seguretat Social. En total s'ha detingut 60 persones estrangeres com a presumptes responsables d'un delicte de falsedat documental per alteració de documents genuïns de resguards de presentació de sol·licitud de protecció internacional. La investigació continua oberta i no es descarta que es produïsquen noves detencions. I la policia local d'Alberic, per la seva part, a la Ribera Alta, ha detingut un lladre reincident acusat de cometre dos robatoris. Segons la policia d'Alberic, la col·laboració ciutadana ha estat clau en la identificació i la detenció d'esta persona, perquè els ha permès actuar de manera immediata. Els agents han posat el detingut a disposició de la Guàrdia Civil, que ha confirmat que ja ha entrat en presó. I en els esports parlem del València, que afronta el penúltim dia de concentració a Olot, a Girona. Paula Alfonso.
9: Tota una setmana de sessions dobles d'entrenament que es varen tindre que modificar per les altes temperatures i pel canvi en el calendari de la Lliga, amb el partit contra el Betis, que passa a ser el dimarts 25 d'agost. El València començarà la Lliga amb el partit contra el Celta, també a Mestalla, el dia 22 d'agost. Demà serà el primer amistós del club contra l'Atlètic Petróleos de Luanda a Girona, a les 6:30 de la vesprada. I just després, l'equip tornarà a València per a continuar la preparació en la ciutat esportiva.
5: Gràcies, Paula, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
10: De tú a tú.
11: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
12: ¡Regarde la gilipollua!
11: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
13: La próxima semana hablaremos del gobierno.
11: Generalitat Valenciana.
14: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
18: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
19: A punt ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
6: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Què tal? Benvinguts si s'acaben d'incorporar a esta sintonia. Són ja les 12 i 7 minuts del migdia i com cada divendres en Amunt i Avall, recordem el magazín matinal d'A Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, obrem una finestreta, obrim aquesta pàgina festiva per recórrer de nord a sud les localitats del nostre territori que es troben immerses en les seues festes patronals i que ne són moltes, moltes. Ja sabeu que així a la comunitat, quan no hi ha un poble de festa és un altre, som molt festers i sobretot a l'estiu. I la primera parada anem a fer-la en el Campello. Allí celebren des d'ahir els dies grans de les seues festes de la Mare de Déu del Carme, la patrona dels mariners i una de les advocacions marineres més estimades als pobles de la costa valenciana. Per conèixer com es viu esta celebració al Campello, saludem ja a la regidora de festes de la localitat, a Marisa Navarro. Senyora Navarro, bon dia.
20: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada. Ja estan immersos en les festes, estem ja vivint els dies importants del calendari festiu del municipi, però com s'està vivint aquesta festa de la Mare de Déu del Carme al Campello?
20: Pues de molta emoció, la veritat. Vam a començar el dia 14 en el pregó a la Virgen, va fer el trasllat de la Virgen a la cofradia de pescadors, el dia 15 li va fer l'ofrenda i ahir va ser el dia gran, el dia de la professió marinera, el dia de la professió terrestre, i com a actes religiosos, aquests tres, que són aquests tres dies que són els més forts, i després, pues bueno, ja comencem un poquet més el tema lúdic, el tema de la festeta popular, en orquestes, en la cofradia de pescadors, tant esta nit com demà. Demà fem un espectacle per el Passeo Marítim, un carnaval carramaleiro, que és una tradició molt arraigada aquí en el municipi des de fa munt d'anys, i hem intentat recuperar-la i estem ahí poquet poquet recuperant-la. I la veritat és que este any ja tenim una participació molt important i la veritat és que estem molt contents perquè al final les festes del Carmen són unes festes molt populars, molt religioses, per supost, però també han tingut molta participació de la gent, dels veïns, i es nota l'esforç que ells fan desinteressadament, i això fa que les festes cada volta siguin més grans. Per tant, molt contenta.
1: I sobretot, clar que sí, sobretot, regidora, perquè com estem contant, és una festa molt vinculada a la mar i als mariners, però realment què representa la Mare Déu del Carme per al poble del Campello?
20: Pues el problema, bueno, el problema no, es un problema, evidentment que no. La nostra trajectòria en la, de la mar és molt forta. Nosaltres a principi de segle érem en el Campello l'astillero de madera més gran del Mediterrani. Entonces, nostres avantpassats, evidentment, estaven molt lligats a la mar i seguim estant lligats a la mar. Ja no tenim aquesta flota de pescadors, evidentment, però tenim els nostres abuelos, tatarabuelos, al final... ho sentim en el cor, no? És una cosa, tota la gent que han viscut la mar, pues la Virgen del Carme ens representa, i ens representa a nivell familiar i a nivell sentimental, no? I ho dic jo, no me canse de dir, hi ha molta gent que no és religiosa, però sin embargo té fe a la Virgen del Carme perquè s'ha criat en la mar, o perquè té algun familiar o ha faltat algun familiar seu en la mar. Entonces, ja te dic, per a nosaltres és superemocionant i és una festa que no anem a perdre mai.
1: Bueno, això també passa així a la ciutat de València i als municipis que celebren falles, per exemple, que tenen molta devoció a l'ofrena, a la Mare de Déu, i tal volta no siguen 100% religiosos, no? Però ixe acte és sagrat, mai millor dit.
20: Clar, perquè des de xicotet, o sea, jo des que ben xicoteta... Ha sigut a les festes del Carmen, i hem posat en molta de campellera, i ha sigut a l'ofrenda, i ha sigut a la professó, i jo li ho he traspassat al meu fill, i el meu fill seguit dixint, i ja és un sigui una preadolescente, o sigui, vull dir que segueix en aquesta tradició, no?
1: Clar,
20: al final és el sentiment que tu traslades a la teua...
1: Clar que sí. Ens comentaves abans que una dels actes, no, que es va celebrar ahir va ser aquesta processó marinera. Com van ser aquests moments? I per a la gent que no conega la festa que celebreu al Campello, en què consisteix aquesta processó marinera?
20: Bueno, pues consisteix en que la Verge del Carmen la pugem en una barca, i aquesta barca va per tota la bahia de la platja del carrer La Mar, en el cas curva del municipi, va recorrent per la mar i va acompanyada d'un munt d'embarcacions que la vitoregen i que l'acompanyen en aquest trajecte. Després arribem a fer la volta en la punta del riu, que és el tros de platja de la platja urbana de carrer la mar, i arribem a altra volta a la bocana del port pesquer, del club nàutic, i entonces d'ahí pues, es tiren les corones en memòria dels difunts de la mar, no? I després ja l'agarrem a altra volta i mon anem per terra fent la provisió terrestre hasta l'ermita, i ja es queda ell en sa casa hasta l'any que ve que tornem a traure.
1: Hi ha alguna novetat destacable enguany en les festes?
20: Bueno, la novetat que mos ha destacat sobretot ha sigut la calor
1: sens dubte.
20: I el riesgo 3 d'incendis.
1: Totalment.
20: Que
1: si mos ha
20: desbaratat un muntó.
1: Clar, i arran d'això, regidora, heu hagut de modificar alguna cosa?
20: Ha tingut que anul·lar tot el que ha tingut els castells de fons artificial, tota la pirotècnia ha tingut que anul·lar-la. Evidentment, és una responsabilitat, i quan la Generalitat marca, o el 112 marca, que hi ha un nivell 3 risc d'incendi, està prohibit tot aquest tipus de coses. Aunque tu no tingues... Aunque nosaltres estirem en l'arena de la platja, al final, hi ha una calor, hi ha un... No pueden caure en esa responsabilitat.
1: No, és que a més,
20: jo tiré un castillet, i no, però un castillo que són de 400 quilos de pólvora, quasi.
1: I el vent.
20: No és un... Claro, no és qualsevol cosa, val?
1: Sí.
20: Entonces, per responsabilitat, en el plan d'emergència de l'Ajuntament, la policia local, Guàrdia Civil, bueno, en fi, van estar parlant que mentre tingueren l'alerta 3 per incendios, pues no anàvem a tirar. I han segut això... un poquet el que ens ha marcat un poquet aquestes festes, però bueno, la gent també ho entén. Fa molta calor, és un risc que no tenim per què
1: assumir.
20: I ja ho tirarem, no passa res.
1: Quan siga.
20: S'ha aplaçat, no és que s'anul·le, s'aplaça. Ja es tirarem perquè us tenim contratat i no hi ha ningú problema. I es tornarà a tirar quan corresponga, però ja per allà per novembre, que no fa tanta calor.
1: Exacte.
20: Esperem que no faci tanta calor.
1: Exacte.
20: I després de l'únic canvi així més substancial que han fet ha sigut el dia 14, han juntat el pregó en el trasllat de la Virgen. Antiguament, bueno, l'any passat o antiguament eren dos dies diferents. Primer fem el pregó un dia i després fem el trasllat. I aquest any ens hem anat als peus de l'ermita, en el carrer La Mar, i han fet un pregó trasllat en els peus de en la Virgen presente, que normalment no estava, uh-huh. I la veritat és que ha sigut molt emotiu i la gent li agrada molt. I això és el canvi més assina, més substancial que han fet aquestes festes.
10: Ens ho comentava vostè ara, és una festa que reuneix moltes generacions, els més majors la viuen com amb molta emoció, però també, com hem dit, participa molta gent jove. A més, en unes dates com aquestes, en les que imagine que el Campello pues, també haurà rebut moltes persones que no viuen habitualment allí, però van a estiuejar, no?
20: Hombre, ten en compte que nosaltres som un municipi d'interès turístic.
10: Clar.
20: O sea, interès turístic no, de nivell 3 de turisme, i estem molt enfocats al turisme. I entonces tot el que nosaltres preparem està enfocat al turisme, però sobretot en aquestes festes està molt enfocat a la població, al veí del Carlamar. Partint de la base que són festes patronals, evidentment, però són en el Carlamar. És com en el barri, ¿vale? És un barri. El carrer La Mar és el barri de mariners, de pescadors, de que està pegat a la platja. Entonces és molt emotiu perquè la gent participa. Mira, per exemple, un exemple. Ha tancat tot un carrer, de carrer Sant Pedro, que és una de les artèries del carrer La Mar, per sopar la gent, perquè isca al carrer, perquè sope, perquè recorde com es feia antigament, que antigament... I la veritat és que ha funcionat molt bé. La gent ha respost, ha tret la seva cària, el seu sopar, el xiquet Joan, per allí. Entonces, al final no deixar, perquè nosaltres, o sea, no volem deixar de ser poble. O sea, nosaltres, Campello és una població molt gran ja, a costa de Alacant, Alacant Benidorm, o sea, m'entens, però no deixem de esa essència de poble, no volem perdre-la. Entonces, la meva faena
10: jo crec que no s'ha de perdre, perquè això també...
20: Claro, la meva faena des de l'Ajuntament no, o sea, no puc consentir que ser superficials en aquest sentit, m'entens? Claro. O sea, tenim que seguir la nostra tradició i la nostra cultura. I vamos, jo aposto el 100% per aquestes coses.
10: Pues Marisa Navarro, regidora de Festes del Campello, moltíssimes gràcies per endinsar-nos una miqueta més i conèixer la festa del Campello, que acabeu de passar un bon cap de setmana. Gràcies.
20: Gràcies a vostè. Moltes gràcies.
10: Adéu, molt bon dia.
20: Adéu.
10: I mos movem cap al nord, entrem en la província de València, en concret en la localitat d'Oliva, perquè es transforma fins diumenge per viure una de les celebracions més esperades de l'any, com són els moros i cristians. 4 dies intensos de música festera, pólvora, desfilades, ambaixades i, sobretot, molta emoció que ompliran els carrers de la ciutat. Enguany, a més, la programació ha hagut d'adaptar alguns horaris perquè no coincidisquen precisament amb la final del Mundial de Futbol. Per conèixer tots els detalls, saludem el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, ell és Lluís Gregori. Senyor Gregori, bon dia.
21: Hola, bon dia, com estem?
10: Molt bé, moltes gràcies. Parlem precisament d'aixòs canvis, en primer lloc, com vos han afectat aquesta final del Mundial a l'hora de reubicar alguns actes de la festa.
21: Pues mire, pues comenzarem a parlar o pensamos que no tendría que trastocar ningún horari, però els deberes que cara, arribar a la final a Espanya, pues hem tingut que per millorar un poc tots els actes nostres, que vinga gent i que estiga que puguem veure-ho, pues hem adelantat un poquet lo que és l'entrada infantil, que és normalment així a les 7:30, i ho fem a les 7, i després això ve, a col·lació ve la Reconquesta. El passacarrer en van els càrrecs i es fa la Reconquesta en el castell, i el que hem fet és acurtar un poc el recorregut. D'aquesta forma, amb aquests dos canvis i un poquet menys de pólvora que trabucarem, farem que l'acte s'acabi pues, 9:15, més o menys.
10: Bueno, menos, justet.
21: Sí, agafem 45 minuts, pues, bueno, acurtem 45 minuts els actes, més o menys.
10: Molt bé.
21: Però bé,
10: no quedava, és content, que no quedava una altra, decisió,
21: És que no em quedava nata perquè és que no haguera vingut ningú.
10: Clar.
21: I això pues, mos haguera passat un poc de factura. I la veritat és que la gent, pues, bueno, hem pres una decisió i la decisió pareix que estiga pues, tan contentat a tota la gent.
10: I que, a més, una festa com esta, que porta tant de treball durant l'any que pues, s'ha d'adaptar, no suspendre ni molt menys, però sí adaptar-la per a que lluïsca com cal, encara que siga un dia on se celebra ixa final del Mundial, no?
21: És que si no, fan l'ambaixa cristiana i bueno, els càrrecs ho han currat, n'hi ha una teatralització, aleshores és una llàstima que la gent no vinga a veure-ho. A més, la federació enguany ha omplit la zona en càmeres perquè la gent ho vega des de fora, perquè com, és, com hi ha una arcabusseria, doncs hi ha un espai de seguretat. Aleshores, la gent podrà estar mirant en la pantalla el que està ocorrint des del recinte, no?
10: Ah, molt bé.
21: I aleshores, però, bueno, hi ha algo treballat que no volíem que es perguera, no?
10: Senyor Gregori, són moltíssimes les localitats al llarg i ample de la Comunitat Valenciana que celebren les festes de moros i cristians, però estem centrant-nos en les d'Oliva. Què li diria a les persones que estan escoltant-nos que no han anat mai a veure en persona les festes dels moros i cristians d'Oliva? En què consisteixen, quina personalitat pròpia tenen dins del calendari Fester València?
21: Pues mire, les festes d'Oliva són les festes més importants de la localitat. Hi ha el màxim cens de festers que es celebren ara en juliol. No estem adherits a ningú patró, aleshores, pues bueno, no tenim, és una festa totalment sense patró, ¿vale? I el més important d'esta festa és la germanor. Ahir, per exemple, començarem en el pregó. El pregó el va fer la Maria, una de les veus més importants cantants del nostre país, i arrencarem ahir en el pregó, i per la nit estàvem en la nit del Putxero. Esta nit tot el món pot estar al costat del fester, pagar el seu tiquet, i estem sopant en la càbila.
10: Però un moment, ha dit Putxero de tota la vida? Putxero. Ah, pues heu segut valent, sí, en esta calor. Vida.
21: Sí, sí. Puchero calentet. I, bueno, és una festa molt multitudinària en la qual participen festers i no festers de la comarca i de fora de la comarca. I una volta acabem, anem tots en comitiva fins al lloc de l'entrada per a fer un recorregut informal, no?
10: Sí.
21: I, bueno, pues plantem alrededor d'unes 5.000 o 6.000 persones que estem disfrutant de la festa, compartint una alegria, compartint l'amistat. I això és una de les coses que destacaria jo més de la nostra festa, perquè bé, entrades són magnífiques, el desembarcament és algo que nosaltres portem també en la sang i està molt xulo, però una de les coses és la germanor, que qualsevol persona pot participar d'esta festa tots els dies al costat d'un fester, pagant el seu tiquet i compartint taula en qualsevol membre de la fila.
10: I no sé si tenen diferents bàndols que reben les capitanies enguany. Com les afronten?
21: Pues la veritat és que ho afronten amb molta il·lusió. Se ho han preparat durant tot l'any. Jo sé poquet de lo que va eixir en el desfile, però bueno, ho han preparat, se ho han treballat. Hem compartit molts moments junts, perquè bueno, enguany també hem celebrat en la nostra festa el 50 aniversari de les festes de moros i cristians.
10: Sí.
21: I bueno, hem compartit molts moments perquè hem celebrat i hem fet partícips a totes les filaes, fent una setmana dedicada per cada fila, en la que el divendres acabàvem i anàvem allí pues, a pues, la federació a donar-los un detall a totes les filaes, i hem compartit molts bons moments i bé, estan supercontents.
10: Bueno, per acabar, senyor Gregori, fem des d'ací, o li demanaria que fera des d'ací una crida per a que tot el que puga i vulga s'apropi a aquestes festes de moros i cristians d'Oliva. Parlàvem fa uns instants amb la regidora de festes del Campello, una localitat alacantina que, a més, està molt pròxima a la ciutat d'Alacant i que reben en estiu molts turistes i visitants. També és el cas d'Oliva, que duplica o triplica els visitants i els habitants en estos mesos, no, d'estiu.
21: Correcte. Pues bueno, només em queda que dir-los a la gent que vinga, que participe, que ompliga els carrers, que vinga a les càbiles, perquè nosaltres fins a les 4 de la matinada tenim les càbiles obertes perquè tot el món puga vindre a veure com estem internament en cada filar. Tenim les xarangues, tot en música festera, i les entrades són espectaculars. Avui tenim l'entrada cristiana a partir de les 8, vale, que veurem un boato brutal dels mosqueters, sí, la fila capitana d'enguany, i demà tenim la dels moros, que enguany també ho fan els Marràqueix, que també és una fila amb molta solera en el poble, que l'any passat va fer 51 anys i que enguany ostenta la capitania. Aleshores, demana que vinga la gent, que participe, que s'ho passi bé, que Oliva és una ciutat molt acollidora i que no tinguem por de la calor, que en un poquet de cervesa o en un poquet de burret poden compartir l'entrada.
10: Es porta molt millor, segur que sí.
21: Sí, sí.
10: Lluís Gregori, president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, moltíssimes gràcies, que passen bones festes i sobretot que disfruten no només els veïns d'Oliva, sinó la resta de visitants que aneu a tindre este cap de setmana, segur.
21: Moltes gràcies, per fer molts partícips.
10: Adéu, una abraçada.
21: Adéu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
2: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt a Punt.
3: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla. Som la veu de tots. Som

I ja són les 12 i 27 minuts del migdia i els contem altra cosa interessant per a que us sàpiguen si estan escoltant-nos i sàpiguen que poden acudir ja altra vegada als concerts de Vivers de València perquè reprenen a nit la seva programació després de les actuacions previstes per als dos últims dies, la de Ana Torroja i V40, que hagueren de ser suspeses per les adverses condicions meteorològiques, una decisió que va adoptar exclusivament l'Ajuntament per motius de seguretat. Superat este episodi, fa calor, però ja no estem en alerta roja ni alerta taronja, els jardins de Vivers tornen a obrir les seues portes per a rebre a milers d'espectadors en una nova setmana de concerts dins de la gran Fira de Juliol. Este divendres serà el torn de Pare Guillerme, la proposta musical del qual combina la música electrònica amb un missatge d'esperança i convivència, convertint-se en una de les actuacions més singulars d'esta edició, sens dubte, dels concerts de Vivers. La proposta d'esta setmana conclourà demà dissabte amb La Placeta, una de les formacions amb major projecció del panorama estatal, que arribarà a València amb un directe en el qual fusiona flamenc, electrònica i sons urbans. Des de l'inici d'esta edició, milers de persones han passat per Vivers a gaudir d'una programació que ha reunit artistes com, per exemple, Miquel Erenchun, Javi Medina, Valeria Castro, Dani Oceans, Deep Purple, Garbage o també Juan Magán. Ara estem escoltant a The Jacksons, que per cert actuaren ahir. A més de la programació musical, el recinte també ofereix cada nit una oferta de restauració i de diferents servicis.

0: I com estem pendents també al llarg del programa de tot el que ocorre, no només a la Comunitat Valenciana, sinó també a la resta d'Espanya i del món, actualitzem una miqueta quina és la situació, perquè hi ha alerta per aquests incendis que estan en aquests moments actius en diferents punts del nostre país. L'incendi forestal declarat dimecres a la comarca de les Cinco Villas, a Saragossa, continua actiu, ha cremat ja quasi 12.000 hectàrees i això, ho dèiem a l'inici del programa, este matí a primera hora, el converteix en el major incendi forestal en Espanya en el que portem d'any. A més, el que és més greu és que l'incendi encara està actiu, descontrolat i continua cremant hectàrees, segons ha declarat el propi president d'Aragó, Jorge Azcón, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat del CECOPI. Azcón ha confiat en que si es manté l'orientació del vent cap a l'oest, esperen, ha dit, entrar en una fase distinta. El que està clar és que de moment la situació és molt complicada, el foc ha obligat a desallotjar 6 localitats, 5 a la comarca de Cinco Villas, com són Orés, Asín, Luesía, Malpica de Arba i un castillo, i altra, Petilla de Aragón, en Navarra. En total, més de 1.000 persones s'han vist afectades, no hi ha previsió de nous desallotjaments de moment, segons ha dit Azcón, però com dic, la situació és molt complicada. L'incendi està completament encara descontrolat i el perímetre que ha abastat ja són els 60 quilòmetres i continua activada aquesta situació operativa 2 de nivell 2 del Pla Especial de Protecció Civil per Incendis Forestals. L'oratge no acompanya, les temperatures són altíssimes i això fa que propicie més encara aquest tipus d'incendi. Però com hem dit i recordem, aquest incendi declarat a Saragossa ha cremat ja quasi 12.000 hectàrees i es converteix de moment en el major incendi forestal a Espanya en el que portem d'any.
1: El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: I esta mateixa setmana veiem una imatge prou colpidora, que era com va caure sencer pràcticament un edifici a la localitat valenciana de Benetússer, Abril.
1: Sí, efectivament, i si alguna cosa hem après en estos últims dies és que no fa falta una catàstrofe natural com per exemple un terratrèmol perquè un edifici, com diu Sencer, s'afone en qüestió de minuts. Afortunadament, la caiguda d'aquest edifici de tres plantes a Benetússer el passat dimarts no ha provocat cap víctima mortal, encara que sí que ha deixat els 12 veïns i veïnes que hi vivien pràcticament sense res. Ara, la pregunta que ens fem és què ha pogut passar perquè un edifici d'aquestes característiques, aparentment en bones condicions, s'afonés d'aquesta manera i pràcticament sense marge de temps per evacuar-lo. Tot apunta a les obres que estaven realitzant-se en un solar contigu, però fins a quin punt els treballs en un edifici poden afectar els fonaments d'un altre? Això és precisament el que li volem traslladar a Manuel Buitrago, que és professor de l'Escola d'Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de València i codirector de l'equip d'investigació Building Resilient.
0: Manuel, bon dia, què tal?
2: Bon dia, què tal?
0: Ens fem moltes preguntes, ara te les traslladem totes perquè ens ajudes a entendre una miqueta el que ha passat. És cert que la imatge posava els pèls de punta.
1: Era esferidora, sí.
0: I damunt, si estaves escoltant, o no, com era el meu cas, que va ser que estava veient la tele però no tenia el volum posat, i clar, vaig veure la imatge de l'edifici sencer caure i no sabia si hi havia algú dins. Vaig pujar el volum ràpidament per assabentar-me del que estava passant, no? Però per què les obres en un solar contigu poden arribar a fer que un edifici col·lapse d'aquestes característiques? Quin tipus d'obres han de ser de tal envergadura perquè això pugui ocórrer?
2: Els bombers ho apuntaven, no?, des del principi, que havia sigut

0: l'excavació que estava al costat, que podria haver sigut la causa.
1: Sí,
0: sí que és de veres que n'hi haurà que estudiar més en profunditat quines han sigut les causes reals. Pareix que siga aquesta la única, però podrien haver més, no? Evidentment, quan excavem una construcció al costat d'una altra, si nosaltres excavem en plantes de sòtano, que l'edifici colindant no tenia plantes de sòtano, doncs tenim el perill de deixar més descoberta la cimentació de l'edifici del costat, no? Però quan canvien les condicions de contorn de les cimentacions, pot ser que afectem també al suport de l'edifici colindant. Mm-hmm.
1: En aquest sentit, és important tindre en compte que en aquest cas en concret es tractava d'un edifici antic, és a dir, estan els tipus de construccions menys reforçades o menys preparades per a fer front a aquestes situacions?
0: Bueno, però els edificis antics estan basats en normatives més antigues, no? I evidentment les normatives més antigues pues, no estan actualitzades a les que es requerir més de que exigeixen les normatives d'avui en dia, no? Però no obstant això, jo crec que les edificacions, si nosaltres diguem que ho fem tot en cura, l'excavació que va al costat de l'edifici antic, no tindria per què passar res, no?
1: En casos com este, com el de Benetússer, quines són els primers senyals visibles en l'edifici per a fer sospitar que és millor evacuar davant d'un possible incident com el que ha ocorregut?
2: No, i sobretot una puntualització és que des de que es van desallotjar fins a que caigué l'edifici...
1: Van passar uns minuts, apenas un parell de minuts.
2: Res, o sigui, sí. Un miracle.
0: Sí, de fet, més mal, no?, que algú va avisar,
1: més
0: perquè sempre que s'escolten ruïdos o que se veu una grieta que va evolucionant, si una grieta es maneja en el temps, n'hi ha que evacuar l'edifici perquè algo ha estat passant mal, no? Una estructura no se sol manejar. Quan una grieta comença a evolucionar és perquè algo mal està passant, no? Però n'hi hauria que evacuar l'edifici i més mal que en aquest cas sí que va donar temps a evacuar-lo.
2: Quins altres motius poden fer que un edifici col·lapse?
0: Bueno, els motius poden ser molt diversos, no? I per això és difícil després que la normativa contemple qualsevol escenari, no? Per exemple, fa poc tinguérem un doble terratrèmol, no?, d'una gran magnitud, i les normatives en dia d'avui consideren que sol és, o sea, que considerem sol és un terratrèmol per a dissenyar un edifici, no? I després tenim moltes altres accions, no? Pot ser pues, un impacte sobre les columnes, un tsunami, una riada, un desallotjament de ladera, un atac terrorista inclús. Per causes n'hi ha moltes i pues, nosaltres en el grup d'investigació el que treballem és per a intentar que un edifici tingui l'habilitat de resistir totes les accions extremes, no?
1: Clar, és a dir, que no només puga resistir un terratrèmol, sinó tots aquests altres escenaris que també poden plantejar-se.
0: Clar. Mm-hmm. Nosaltres, el nostre enfoque, en vegades estar analitzant qualsevol causa, perquè les causes poden ser infinites, és dotar-li a l'estructura d'una habilitat per a que l'estructura se mantingui en peu, encara que n'hi hagi un fallo inicial que sigui molt gran. Per exemple, si en un edifici falla una o dues columnes, que aquest edifici tingui l'habilitat de quedar-se en peu per a poder evacuar l'edifici sense col·lapsar per complet.
1: Precisament parlem de terratrèmols i en aquests últims temps ho hem estat comentant més que mai arran d'aquest terratrèmol de Veneçuela que ha deixat clar una vegada més que la majoria d'edificis de la zona no estaven preparats per a resistir a un sisme així. Quina és la situació en concret a Espanya? És a dir, suportarien la majoria dels nostres edificis un terratrèmol de gran magnitud?
0: És una pregunta difícil de contestar, no? Perquè al final el risc sísmic que n'hi ha en Espanya no és el mateix que n'hi ha en Venezuela, no? El risc sísmic és molt més baixet i per això els edificis que tenim en Espanya pues, evidentment no estan preparats per a un sisme de magnitud 8, 9 o 10, no? Però perquè en Espanya no va ocórrer o no ha ocorrit en el passat o no és probable que ocorrisca, no? Pues, cada país té la seva normativa adaptada al seu risc sísmic, no? Però en Espanya sí que tenim una normativa que contempla pues, les magnituds que s'esperen en Espanya i sempre i quan hi hagi un control prou excessiu de que les construccions segueixin aquesta normativa, pues, tenim més o menys assegurat quasi el 100% la seguretat d'aquest edifici, no? Qualsevol terratrèmol que se pugui presentar en Espanya.
2: I la normativa crec que exigeix que els edificis siguin resistents a aquests esdeveniments i que si falla una columna o una part de l'edifici, este no col·lapse completament i permetis que pugui ser evacuat. Quines solucions existeixen actualment?
0: Sí, aquesta normativa que ha citat és molt nova, no? És de fa menys de 10 anys. Els edificis d'antes, els edificis existents, no estan preparats, no estan dins d'esta normativa.
1: Clar.
0: I que n'hi ha molts d'ells que, si els analitzem, complirien esta normativa, però sempre n'hi ha alguns que no, perquè estan basats en dissenys de normatives antigues. En quant a solucions que me preguntaves, pues són diferents si són edificis nous, que evidentment podem adaptar-los a la normativa i podem actuar de forma molt senzilla, perquè podríem dissenyar quina és la dimensió dels elements estructurals, quant de ferro podem posar en la part de dins, etcètera, no? Però és més difícil en edificis existents, no? Perquè diguem que les solucions existents a dia d'avui consisteixen en reforçar tot l'edifici, no? Si volem actualitzar un edifici a la normativa d'avui en dia en temes de col·lapses, n'hi hauria que reforçar totes les vigues, totes les columnes, totes les connexions entre les vigues i les columnes, i això necessites que desalojar l'edifici i tindre un cost molt alt, no?, de reparació.
1: Clar.
0: Per nosaltres el que hem proposat és una solució que és més econòmica, que consisteix en soles substituir o soles incorporar una viga estructural de gran magnitud en la coberta de l'edifici. Uh-huh. De forma que si nosaltres preguem una columna de la planta inferior o de la planta baixa, si l'edifici tira a caure, vale, en vegades de caure l'edifici de col·lapsar, se queda penjant de la viga que té molta resistència que l'han posat en la part de la coberta.
1: I en quin punt es troba en aquests moments el projecte? Perquè, clar, seria una solució, com ens comentes, més assequible per a poder fer front a aquesta normativa, però en aquests moments, en quin punt es troba el projecte?
0: Pues és un projecte de 4 anys, també la quarta anualitat, és l'última. Un projecte financiat per la Generalitat Valenciana, des de la convocatòria Prometeu, en 6.000 euros, i fins ara hem estat treballant en simulació computacional, no? Entonces, la solució ja l'hem desenvolupat, hem vist com implementar aquesta viga estructural de la coberta en edificis existents, en edificis reals, i ara el que anem a fer és validar tots aquells models computacionals que teníem, no? Sí. Estem en una fase d'experimentació, que ve en este últim any, que consisteix en 2 assajos. Un assaig l'hem fet, que és posant la viga de coberta en un edifici real que han construït a escala real i fent que falli una columna de la planta inferior, a veure si l'edifici no cau, uh-huh. I ja l'hem fet en èxit.
1: Ja, sí, bé, no ha caigut.
2: Anava a dir-hi, no ha caigut.
0: No va caure, no
2: molt
0: va
2: bé,
0: caure.
2: Molt bé.
0: Però, clar, això, tu ara me podries preguntar, vale, no va caure, però aquest edifici haurà caigut sense la viga, vale? Seria la pregunta.
2: Clar, no va caure en aquest moment, però igual en dies claro. O setmanes després, sí, no? Podria.
0: Sí, o si no haurem tingut la viga de reforç, haurà caigut.
1: A lo millor també podria, clar.
0: Podria haver resistit, no? Entonces, és l'assaig que farem la setmana que ve. Ara li hem llevat el reforç a aquest edifici, l'han tornat a reparar, han tornat a posar totes les columnes que trencàrem l'altre dia i anem a assajar el mateix edifici però sense el reforç que li incorporarem.
1: Clar. I una pregunta... Acaba.
0: Sí, segons els models computacionals es diuen que aquest edifici col·lapsarà. Però tenir la demostració que un edifici amb problemes que col·lapsaria ho haguerem resolt en la viga de reforç que havia plantejat abans.
1: És a dir, que si vosaltres, quan realiseu este nou experiment, llevant els reforços, etc., no cau, això significa que eixa viga sí que funciona.
0: Claro, sí, sí.
1: Uh-huh. I la pregunta que a mi em sorgeix, arran d'això que ens estàs comentant, és on es realitzen este tipus d'experiments? Perquè, clar, es tracta de construir un edifici a propòsit per a veure si cau o no.
2: En un descampat sí. X de la ciutat. Jo no sé, és curiós, sí.
0: Pues te vaig a contar dos opcions que tenim, no? Perquè és molt desconegut, no? Així en la Comunitat Valenciana, en la Universitat Politècnica de València, tenim uns dels laboratoris més grans a nivell europeu en quant a enginyeria estructural, se refereix. I ahir assagem pues, qualsevol cosa que tingui un edifici, una viga, columnes, qualsevol sistema de reforç, ho assagem hasta que es trenca, no?
2: Però en el Politècnic, dins de la Universitat?
0: Sí, en el Politècnic, sí, dins, en una nau, un tipus de nau industrial. I podem trencar tots els elements que tinguin en un edifici per a saber quin és el seu límit, no? Uh-huh. Perquè sabent el seu límit, entonces podrem després dimensionar adequadament les estructures, no?
2: Curiós.
0: Evidentment, quan tenim que construir edificis a escala real com els que construïm en el nostre grup d'investigació, doncs des del laboratori no cap. I sí que tenim un descampat, com deia la teva companya.
2: Jo dic.
0: Tenim un descampat que és propietat de la Universitat Politècnica de València també, que està... a prop de les instal·lacions principals.
2: Bueno, per sort també, com està el Politècnic ubicat a les afores de la ciutat, per això he deduït que hi hauria algun tram que no estiga construït i que se puguen fer aquestes coses, no?
0: Aquí, nosaltres l'anomenem el laboratori d'exteriors, però bàsicament és un descampo.
2: Sí, exacte. Pues moltíssimes
1: molt
2: gràcies.
1: Molt interessant, la veritat.
2: No,
1: sí.
2: I que desconeixíem, precisament, perquè, clar, aquestes coses contades estan molt, molt, molt interessants, però després a la pràctica és més difícil de visualitzar.
1: Clar,
2: no?
1: Perquè com es posa a prova un
2: edifici que no existeix, que s'ha de construir per a tirar-lo?
0: Sí.
2: En fi, Manuel Buitrago, professor de l'Escola d'Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de València i codirector de l'equip investigador Building Resilient. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tan bé què ocorre en aquests casos.
1: I esperem que siga este segon experiment un èxit i pronte puguem parlar ja d'aquesta solució definitiva per ajudar a fer els nostres edificis més resistents.
0: Molt bé, perfecte, moltes gràcies.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu, adéu.

0: La 1:23, queden ja poques minuts per a acabar el programa d'avui, d'este divendres 10 de juliol. Fem una xicoteta pausa per a la publicitat i tornem de seguida.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà 98.7.
2: De tu a tu.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaç amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
6: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt a Punt.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge de 7 a 10
9: desfilarem al costat dels nostres músics
10: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: Som la veu de tots. Som

0: està hacia l'estudi de punt de la ràdio, en el nostre programa, en Amunt i Avall, com cada setmana, com cada divendres. Mari Carmen García, ella és directora de l'Autoescola Túria i també membre de l'Associació Valenciana d'Autoescoles. Mari Carmen, bon dia.
1: Bon dia, xiquets.
0: Bueno, anem a recuperar, parlàvem ara fora de micro, una miqueta el que parlareu Sergi i tu divendres passat, i després també m'agradaria tractar un altre tema que crec que, i espero que sí que ens doni temps, del tema de com està afectant o com pot afectar la calor i aquestes altes temperatures que tenim i aquestes onades de calor que no paren, que anem ja per la quarta.
1: Sí.
0: I la setmana que ve tindrem una altra, ens han dit els nostres companys meteoròlegs. Però com pot afectar això als nostres vehicles, que de vegades no li donem la importància que té i a voltes, ui, ara m'he quedat sense bateria. Per què serà? Jo què sé, poden passar
1: sí,
0: coses
1: perquè, a més,
0: aleatòries.
1: A més hem parlat de la gent que va dins i de com refrigerar la gent que va dins,
0: sí.
1: Però no hem parlat a lo millor de la màquina, i la màquina al fi i al cap és la que mos du.
0: També patís, i si damunt el cotxe, el nostre cotxe patís, no, dorm cada dia o fora, al carrer, que no tens plaça de garatge, per exemple, ahir també patís una miqueta més que els que estan tapaets durant la nit i durant el dia.
1: Efectivament.
0: Però ara parlarem de tot això. Per començar, i com comentaves tu, reprendre una miqueta, posar-nos en situació, que jo no estava, de què parlàveu, Sergi, i tu la setmana passada.
1: Pues bueno, teníem una de les vostres...
0: Estava, però dalt.
1: Sí, bueno, ja m'imagine. I què mos estaria sentint? Mira, és que una de les teues companyes tenia la seua, el seu dubte de lo dels punts i quantos puntos tengo i quantos no tengo. I si parles castellà, igual estàs segur qui
0: era. Jo crec que estic tots.
1: No, és que la majoria els tenim tots.
0: Sí, sí.
1: No sé, cregau, que la gent vos diu, pues no sé quién tendrá puntos porque yo no tengo, perquè això és mentida. O sigui, és la majoria dels conductors, però la immensa majoria, tenen ja els 15 punts. Aleshores, sí que comentàvem la setmana passada que quan se'ls comença en 8 i se van apujant, de mena que si no tens cap multa en 8 anys, que fan falta 8, ojito, tindries...
0: Pues jo crec que no en tinc, eh?
1: Pues no, és que no, si la... Perdona.
0: Cap
1: si la,
0: multa, dic,
1: Si la tingueres, ho sabries.
0: Clar.
1: I tingueu en compte que no totes les sancions...
0: Ah, bueno, jo tinc l'aplicació estarà que pense...
1: Fenomenal! Sempre ho recomane.
0: I jo a voltes, per curiositat, entre i mire, si els punts, les denúncies... No tiene denúncies,
1: dic. I te donen la enhorabona.
0: Sí, sí,
1: no, no, no, no, a més, que és que arriba, la sanció arriba. Una sanció d'estacionament arriba i no té resta de punts, però qualsevol de les considerades graves o sea, greus o molt greus, evidentment arriben, ja t'he dit jo que arriben, i no prescriuen,
0: Això que quede clar, que l'has de pagar, sí o sí, i si no la pagues, l'has de pagar després amb interessos.
1: Sí. Aleshores, 8 anys després d'haver obtingut el primer dels permisos de conduir, no qualsevol que t'hagués tret en cavant, és a dir, tindràs ja els 15 punts. I repetís, la resta de punts se notifica. I n'hi ha que estar molt pendent i molt al corrent, perquè encara que són molt poquets, però són molt roïns els conductors, que són reincidents, i que alguns, des de que estem, jo ja veus que peino canes,
0: I jo.
1: I vaig estar en el naixement fa 20 anys i en el fragor dels primers moments del carnet per punts, i ara ja és maur, ja té 20 punts.
0: Hombre, ara ja és adult completament.
1: Bien, no puc entendre que n'hi has catxent que me diga, pues no lo sabia, perdona, estàs xuant a algo, i si no coneixes les normes, estàs apostant massa.
0: Però és que, perdona que te diga, jo no vaig a tirar-me cap floreta perquè això quedaria lleig, però crec que sóc una conductora prou tranquil·la a l'hora de conduir, no m'agrada córrer...
1: Sí, però saps...
0: però és que veig cada conductor i conductora al meu voltant, cada dia...
1: Jo, bueno, pues, que si, jo, vos, voltes, si vos m'ho contes a mi.
0: Que jo no tinc por a conduir, ni molt menys, de fet m'agrada conduir, però ja a vegades hi reconec que ho passa malament a la carretera.
1: No, no se passa mal.
0: I sobretot, no, t'anava a dir, per el bypass ni te conte.
1: No, lo que pasa es que també tinc que dir que jo no sé si és tristment o feliçment, quan un se qualifica a si mateixa, és evident que se qualifica bé.
0: Home, clar, igual algú diu, pues estudiar, però ja a vegades hi reconec que ho passa malament a la carretera,
1: No, no se passa mal.
0: I sobretot, no, t'anava a dir, per el bypass ni te conte.
1: No, lo que pasa es que també tinc que dir que jo no sé si és tristment o feliçment, quan un se qualifica a si mateix

0: cas és que tindríem que tindre càmeres i sobretot, te dic jo, un dron que se veu des de dalt.
1: I veure el que fas bé i el que fas mal.
0: En posicions en la calçada, això que no te n'adones, no te n'adones de que estaves en un carril i de repente estàs en un altre. És dir, jo lo de la qualificació dels conductors ho vaig a dir, deixar a banda.
1: A banda.
0: Igual que, sí, igual que el que diu que no té que haver ningú que tinga 15 punts, i ja te dic jo que ahí sí que te dic, que no són estadístiques, són estudis reals, la immensa majoria contem en els 15 punts després de 8 anys.
1: Menys mal.
0: I que són molt poquets, però molt roïns, els reincidents, que alguns ja tenen hasta nom i cognom, que coneguem en els cursos de recuperació.
1: Però jo faig una reflexió. Els conductors que els han llevat punts, després crec que poden recuperar-los.
0: Això és de lo que anàvem a parlar.
1: És a dir, de què serveix que te'ls lleven si després pots recuperar-los? No,
0: bueno,
1: sé.
0: Però és que la recuperació...
1: Has de currar-te la recuperació.
0: La recuperació no és tan fàcil,
1: ah,
0: bonica.
1: Ah, això, ahí volia anar jo.
0: Claro. Anem a veure. L'únic que està clar és que tens que estar pendent del teu saldo. Per què? Perquè quan estàs en perill, inclús te donen la possibilitat de fer d'alguna mena una recuperació de 2 o 4 d'eixos punts per a pujar el saldo. És dir, ui, que estoy a punto de números rojos. ¿Sabes qué? Voy a hacer un ingreso.
1: Exacte. El mateix, però en els punts del cotxe.
0: Molt bé. N'hi ha un curset que en 2 jornades d'assistència obligatòria, bueno, és un curs de sensibilització molt xulo, per cert, la majoria quan van per guanyar 4 punts.
1: I sense després, atendre.
0: Sí, no. I quan tixen, te donen les gràcies i diuen que faça falta això. Això ho tenien que saber tots. O sigui que la veritat és que de l'entrada a l'eixida n'hi ha una...
1: No, un canvi. Home, això és el que se vol aconseguir, entenc.
0: Molt bé. N'hi ha una altra que mola molt i és, sigues 2 anys, bo, des de l'última sanció, que te va suposar la resta de punts i tornaràs al saldo normal.
1: Però bueno, algo hauran d'aprendre durant aquest temps de per què els han llevat els punts i que aprenguen la lliçó. Entenc que alguns diran, pues sí, això ho he fet malament, m'he donat compte ara de que això ho he fet malament i entenc que me llevaran els seus dies punts. Però reconèixer això no és fàcil.
0: És que ha perdut els punts, ja saben que això es costa molt més que pasta.
1: I tant.
0: I retirada de permisos, és a dir, n'hi ha coses molt greus i d'això també s'aprèn, saps? Que som tontos del tot.
1: No, i que si una
0: que
1: persona...
0: moltes vegades, si no és una galtà, no se n'adonem.
1: No aprenem, però si tu necessites el cotxe diàriament per anar al treball o per portar...
0: Pues haver pedido muerte.
1: Per això te dic que ahí és quan, si te lleven i te retiren en el carnet, es cuando te adones de la falta que te fa.
0: Efectivamente.
1: Y de la necesidad que tenías.
0: Entonces, si fem, por ejemplo, 2 años desde la última sanción que va a suposar la resta de punts y no en comés ninguna otra que supose resta de punts, tornem al saldo. Uh-huh. No al saldo de 15, ¿vale? Uh-huh. Pero sí al de 8 si eres Nobel o al de 12 si eres un conductor que ya fa més de 3 anys que té el carnet.
1: Mari Carmen, els 15 pots arribar a recuperar-los al 100%?
0: Sempre en anys, sempre en anys. Sempre partint.
1: Costa.
0: Claro, per això te dic que no és tan fàcil.
1: No, no és fàcil, no.
0: Si eres un conductor novet que t'acabes de treure el carnet i perds 4 punts, estàs en perill de mort. Perquè pot ser que te pillen en una que la resta siga de 6. I de 6 seria simplement havent-te begut
1: alguna
0: més
1: copeta
0: de lo que te tocava. Claro, 2 anys sense... Si no has arribat a Pedro's Touch, bueno, pues mira, ja tinc una altra vegada 8. Però no és 15 ni és 14.
1: I quan te retiren el carnet per una infracció greu, de quan sol ser la retirada?
0: Això és un poc difícil de respondre. Ah. Deixa'm que te diga una altra coseta i després te responc. N'hi ha una altra possibilitat, i això és nova, que és fer uns cursos de conducció segura i eficient. Mola mogolló. És una jornada. I és una jornada en la que té poquet de teòrica i molt de pràctica.
1: Molt bé, em sembla
0: meravellós. Això es va, sobretot bé, saps qui, no? A estos tontos i tontas del todo, poligoneros i poligoneras que se creuen, que fan, que conduixen a ras, com, vamos, millor que ningú, i quan tenen un instructor que de veres es diu com se fa això i com se fa bé, damunt diuen, hosta, pues jo me pensava que, saps? O sigui que, mola. Esto per a recuperar-los, 4, 2 o simplement 2 anys sense tindre cap sanció que suposa resta de punts i tornem al saldo de 8 o de 12 inicial. Ara,
1: pues ja tenen faena, si volen recuperar-los, sí. Perquè han de tindre un comportament exemplar.
0: Bueno, ja t'he dit jo que en els cursos n'hi ha alguns que país que estiguin abonats. I aquests cursos...
1: Són reincidents.
0: Claro, i aquests cursos de recuperació de 4 se poden fer cada 2 anys. I n'hi ha alguns que ja estan...
1: No m'havia parat a pensar mai en aquestes circumstàncies.
0: Sí. I fija't, te vaig a dir quin conductor té

0: se sembla la semblança del conductor, és normalment el que corre. Ja no estic parlant de que beu. El primer que digo és que no bebo. Però anem a veure, si anem d'ací a Alacant, tot el món sap que n'hi ha
1: radars.
0: Per l'amor de Déu, que te ho avisen. Hasta te buen, por favor, no corras.
1: Si te ho avisen els GPS, també.
0: Te ho avisa tot el món.
1: Sí, sí, sí.
0: I tu te penses que ahí no n'hi ha ningú que te veja.
1: Però és que, perdona, Mari Carmen, hi ha conductors i conductores que van per l'autovia o per l'autopista.
0: Sí,
1: o, sí, que se pensen que estan en el circuit Ricardo Tormo de Xest. Anem a veure.
0: N'hi ha.
1: Que tens conductors al teu voltant i persones.
0: Que són habituals de rodatge dels conductors, estos que corren de massa i que acaben, si ja ho saps, tornes a agafar una altra.
1: Però anem a veure, si ja a banda dels radars, si tu vas per una carretera X i saps que la màxima velocitat és a 120 o 130, pues no vaig a 180.
0: Mira,
1: és que és de caixó.
0: M'ho ha ficat de categoria.
1: És que jo estic molt conscienciada en aquest tema.
0: Sí, no, això no està preparat, senyors, que ho sabíeu, que jo ni sequera sabia que estava, si estava una dona, i de repente m'ho he trobat. Mira, n'hi ha sancions que està clar que si tu te passes un semàfor o no fas un stop, és sí o no, blanc i negre.
1: I ja està.
0: Però n'hi ha sancions sobre les que normalment més cau la gent, que es poden mesurar. Puc mesurar quina és la velocitat màxima en el tram i a quina anaves.
1: Clar.
0: Doncs anem a veure. Jo sóc de les que corre, me tinc que saber la tabla de velocidades para saber si apuesto, què apuesto i què puedo perder.
1: Clar, i si m'estic arriscant o no.
0: I ojito, que molta gent no sap que, per exemple, un turisme no té la mateixa velocitat màxima que un que estiga qualificat com a camionet, i no sí. Cal que sigues un camionero.
1: No, no, no, no. Sí, un camió menys.
0: Té la furgoneteta dels sí, supers que va
1: que
0: per
1: va
0: ahí
1: repartint.
0: Muy bien. I se nota la mateixa velocitat màxima. Entonces, si jo, per exemple, sóc un conductor habitual d'un turisme en autopista, que la velocitat màxima és 120, a no ser que n'hi hagi una més xicoteta que te l'aplicaran sobre ella.
1: No, no, i així és que no ho sé, en 130 també hi ha alguna, si no, no?
0: No.
1: Això en l'estranger.
0: Bueno, i tampoc te creas que tanto,
1: ja.
0: Que te venden luego el carro i després no tiren ni burro. Bé, pues pa que te volen dos punts, tens que estar per damunt del 150, que no te venguen la burra.
1: Ella
0: entre
1: és
0: 120 i 150 n'hi haurà una sanció, 121, perdó, i 150 n'hi haurà una sanció, però és una sanció de 100 punts. Ara, en quan passes el 151, ja te poden caure 300 euros i dos punts, que no te venguen, que digues...
1: Pues, Mari Carmen, poc me pareix, Què vols
0: ja,
1: que te
0: bueno,
1: diga?
0: Pues, és que per això te dic, perquè la gent
1: poc
0: no te creus tu que és punts... es lleve, no, eres donante de puntos y eres tonto de todo.
1: Pero es que, claro, yo ahora vaig a ser un poc més jarrai, pero si en una autovía, carretera, etcétera, en un tram, tú no pots anar a més de 120, només te passes a 130, es que yo no aguantaría 150, vull dir, en 130 ja ho tindries bé, i ja seria motiu de sanció.
0: Pero mira, te cau 100 euros, ¿vale? Pagues en el 50% i dius, mira, saps què?
1: Ja està,
0: que este cap de setmana... Vale, muy bien. Però ara imagina que en la mateixa autopista n'hi ha un límit de 80, que n'hi ha moltes
1: vegades. N'hi ha, ja ho crec.
0: Muy bien.
1: Sí, sí.
0: Pues tinguem cuidado, perquè s'aplicarà sobre això. Aleshores, sols que anem a veure, mira, a 110, 111, ja tindríem la resta de dos punts. Si és el mateix tonto que antes anava a 140... Ja no cal que t'ho conte, no?
1: Sí, sí.
0: Però és una regla de tres.
1: Ja,
0: o sigui que la velocitat se mesura. Quan me passe, tant me costa. I la beguda també.
1: Sí, sí.
0: Però la beguda té dos problemes. Una, que sabem quina és la velocitat, quina és la beguda, la taxa màxima.
1: Sí,
0: i jo per a dalt sempre dic, che, regaleu etilòmetres. No sap què regalar.
1: Poseu-lo i directe. Això hauria de portar cadascú en el cotxe un.
0: Demaneu a Papa Noel o a Reixos. Bueno, el cas és que si jo sé quin és el moment en el que m'he begut l'última copa, sé que una hora després estic a la tassa màxima i a partir d'ahí es comença a
1: baixar.
0: Molt bé, metabolitzar aquest alcohol. Xico, doncs, fa temps i ja ha passat un temps, vaig a veure com estic.
1: Posant-nos ja en aquesta situació. Sí. Lo normal i lo més
0: no.
1: Trellat seria no conduir.
0: No,
1: vull dir.
0: Soy realista.
1: Exacte.
0: ¿Vale? Sí, soy la única astèmia que conozco del todo.
1: Exacte.
0: Aleshores, dius, bueno, jo ja ara mateixa... No, sí, estic bé, vale, molt bé. Però si no, fija't, la llei te dona una certa tolerància en que te passes un poc de les taxes màximes permeses sense perdre més que punts, que són punts, pasta
1: sí,
0: i més coses.
1: Sí, i més coses.
0: Però quan te veus hasta la olla dels floreros i te pillen, que jo sempre dic i te pillen, vale, te'n vas al xutxe. El xutxe no lleva punts.
1: No, però te fica una sanció. important.
0: Juez, uh-huh. O sea, juicio rápido.
1: Sí.
0: Ojo, mínim 6 mesos de pérdida de la posibilidad de conduir. Uh-huh. Antecedentes, que como estigues preparando una oposición y te conte...
1: ¿Eso es lo que significa?
0: Por ejemplo, sí. ¿Vale? Se borran, pero se borran a los años, no,
1: no inmediatamente. Claro.
0: Trabajos a la comunidad, el curso de sensibilización y reeducación, la sanción económica. Y dices, no, no, pero tengo los 15 puntos.
1: Ya, pero
0: tonto.
1: Es igual. Claro, claro. Pero es que eso me está donando una miqueta a hacer pensar que nos falta molta cultura del coche, de la circulación, como digues dirá, cultura vial. Ens falta moltíssima.
0: Tu saps el que dic jo, no? Que se sentem en qualsevol casino en una timba de pòquer sense conèixer ni les normes del pòquer.
1: Pues tal qual, però ahí al volant, traslladat al volant.
0: I ahí són vides el que se perden, eh?
1: Home, a mi és que ja t'he dit que és una cosa que em dona moltíssim de respecte i em fa una miqueta de por. Sobretot quan agafes el cotxe i bueno, intentes anar tranquil·lament per la carretera i et trobes algun boig o boja d'esta calanya.
0: A veure, el conductor no té que veure, té que preveure.
1: Sí, és això, això.
0: Molt bé, quan arribes a, ja tens que saber què. Jo sóc de les que practico la conducció preventiva. Mantindre distàncies de seguretat.
1: Ah, això també, jo soc molt cabuda.
0: Imprevisible.
1: I tindre tots els sentits alerta, perquè és que a mi se me va creuar un dia un camió, que ara mateix estic així, de miracle.
0: Sí, sí.
1: Però perquè és que me vaig ficar a un centímetre del camió.
0: I per a un cap, algo, pot vindre algo ara mateix en els patinets, sí, en un peató que ells entre dos contenidors. Mm. És a dir, tu sempre tindre... No n'hi ha que anar en por, eh? N'hi ha que anar en seguretat.
1: En seguretat. No,
0: a mi m'encanta conduir. Estic tot el dia i tots els dies. I afortunadament no he tingut accidents.
1: Jo tampoc.
0: Cap greu. Però això no vol dir que no has estat a punt de... I que moltes vegades dic... Muy con malegre de haberse vuelto
1: no, y que el esglai que te pegues y la tensión no te la lleva ningú, ¿eh? Yo el momento hice del camió va a estar en recuperarme pues tot el dia, hice ya tot el dia sencer y encara el dia següent i a l'altre encara estava jo pegant-li voltes i me venia al cap, sí, sí. La imatge, és que me vas veure empotrada en el camió.
0: Jo ara dic, bueno, va gent que l'espíritu interior no el té, els exteriors li ha caigut uno, l'ha trencat, o que jo, que ara soc mestra, entonces sé quan veig un cotxe si el que està sentat al volant el té ben reglat o no, i dic, però com pot no tindre un espí ben reglat? O sigui, és que jo no me canvie de carril sense veure si puc o no puc, perquè, evidentment, clar. O sigui, mira, en la investigació d'accidents és increïble veure
1: totes les barbaritats,
0: els caps, sí, sí, buits que n'hi han per ahir al volant, sí, sí, sí.
1: I una coseta ràpida abans d'acomiadar-te i que baixin les xiques a posar el punt i final al programa. Comentàvem abans fora
0: sí,
1: de micro també,
0: muy
1: que
0: bien.
1: Estem ja en la quarta onada de calor.
0: Sí, n'hem parlat de vegades d'això, clar.
1: Mare meua, i és que a més portem tota la setmana molt complicada i damunt dimecres va ser el pitjor dia així a la ciutat de València i altres municipis com per exemple Muro d'Alcoi va fer la temperatura més alta de tota Espanya, etc. Si ho traslladem al cotxe, però no a nosaltres dins del cotxe que anem en l'aire condicionat i anem
0: tranquil·lament. No, quan arribes.
1: Correcte, al vehicle. De quina manera pot perjudicar aquestes altes temperatures al nostre cotxe?
0: No, i a tu mateixa.
1: O a mi mateixa.
0: Lo primer que la gent no se n'adona és de què està fet l'interior del teu cotxe. Uh-huh. Els materials en el que se fa tapisseria, volant, se cobreixen els salpicaderos, les portes per dins, la majoria són teixits o polímeros, que se dice ahora, uh-huh. ¿Vale? Queda muy bonito. O plásticos, que dic jo, que és molt més fàcil de entendre. Molt bé. Que emitixen uns vapors que en la temperatura són nocivos, no. Lo siguiente.
1: Mira, en això no vaya parat jo a pensar.
0: Claro, entres i lo primer que tens que fer és pensar, bueno, si tinguérem un termòmetre que realment nos marcara la temperatura que té l'interior del nostre vehicle, veuríem que de vegades supera els 60 greus. Ui, greus.
1: I damunt.
0: Graus.
1: No, clar, clar.
0: I claro, ahí no podem respirar. Lo que estem respirant mos pot donar una reacció.
1: Sí,
0: No.
1: Ah, dels
0: no
1: tòxica.
0: El calor sols. Uh-huh. Claro, un enverinament. Uh-huh. Des del primer que se fa, primer, per favor, torneu a ficar de moda els parasols.
1: Ah, sí, jo últimament el gaste molt.
0: Te tornes a buscar n'hi ha en ningú puesto, vas a un taller. Tienes, no tienes, no. Ja no, antes te donaven uno quan anaves al taller, no n'hi ha. Busqueu los deberes que són increïbles.
1: Sí que fa, sí, que jo tota la setmana estic gastant-lo i ho note.
0: Sí. No estem parlant de no poder sentarte, de no poder tocar el volant, de no poder tocar la palanca, que això ho tenim clar. Val? Estem parlant de, a més, respirar. No sabem viure sense respirar.
1: I, Mari Carmen, el millor, bueno, no sé si és el correcte, jo faig, per exemple, només pujar al cotxe, que damunt, després d'estar així, que estem superfresquets, i si a l'exterior agafar el vehicle que porta des de les 7 o les 8 del matí,
0: pegant-li la
1: solana, el millor és baixar la les finestres abans de posar l'aire condicionat.
0: Mira, baixar totes en calma xitxa no serveix de res. I baixar totes quan se fiquem en marxa tampoc és el millor.
1: Yeah.
0: Baixem les finestres en diagonal. La meua del conductor i la dreta
1: la
0: de darrere.
1: Ah, mira, això no vale. Ho sabia. Molt
0: curiós. I fiqueu, repetís, l'aire acondicionat mirant al techo,
1: no
0: cap
1: a
0: dalt, no als peus. No,
1: o a la cara.
0: No. No als peus perquè l'aire calent és el que puja i és el primer que refredarà la tovera d'aire gelat. I caurà fresquet. O sigui, que estem parlant de física pura i senzilla.
1: Ciència pura.
0: Molt bé, no fiqueu mai al màxim en el low, ixe. Fiqueu sempre una temperatura de 22, 23, jo vaig a 23 i mig, i no utilitzeu tota la potència ni tots els toveres. Fiqueu-li 2-3 minuts de paciència.
1: Bueno, que no és res, realment.
0: No, no és res. No, realment, et deixes el bolso. Comproves que estiguen bé els espills, te sentes, te fiques el cinturó i pots tocar el volant, ixes i continueu uns minuts en les ventanilles obertes en diagonal.
1: Esteu atentes, perquè ara quan pugem al cotxe, que estarà a 45 graus, no podeu obrir totes les finestres alhora.
2: Vale.
1: Obriu la de la vostra esquerra i la de darrere de la dreta.
0: Sí, en diagonal.
1: En diagonal.
0: I ja sé que els cotxes negres molen que te cagues. Vale?
1: Te donen molta calor.
0: Però tingueu en compte que el color del cotxe ja és important. Mira, si vos agarrarà un negre, fiqueu-li la capota blanca. Ja està, en això
2: sí,
0: me confort.
2: I si ja el tenim, què fem?
0: Perdó.
2: Aguantar, Mireia. Pues ja està, això m'ha tocat.
0: Haver pedido muerte, haver pedido muerte.
2: Això
0: m'ha tocat,
2: ja està.
0: I els interiors lo mateix. Els interiors de color, ja sé que són poco sufridos, però els interiors negres se recalfen
1: també,
0: molt més.
1: També, clar que sí. Pues ale, apunteu tots aquests consells, te pots quedar, Mari Carmen, si vols, anem a parlar
0: no
1: del
0: sé,
1: Mundial,
0: no
1: el que tu vulguis.
0: En tanta xica guapa, no. Del Mundial? Vale, jo ja m'enteré...
1: La setmana que ve més, no?
0: Vale. Sí, eso.
2: Vale.
1: Gràcies,
0: adéu. Sort, xiquetes, bon cap de setmana.

0: no podíem acabar el programa d'una altra manera. Com l'hem començat parlant del Mundial, però no sé ara que aneu a contar-nos, perquè...
1: Pues mira, se mos ha quedat pendent, Lucía, sí, que a banda de criticar aquesta mitja hora de descanso, que a totes mos molesta...
0: Totalment.
1: Aquesta mitja hora de descanso està justificada, entre cometes, per totes les actuacions que tindran lloc al més pur estil Super Bowl, l'americanada màxima, tots allí a topes, al querer. I clar, hem de comentar precís...
0: Què te passa, Marina?
1: Que n'hi ha una cosa que vola, una burumballeta o alguna cosa, m'està posant nerviosa.
0: Bueno, mata-la, no passa res.
1: Que jo vull reflexionar ara mateixa sobre les actuacions que tindran lloc el diumenge en aquesta final, però també sobre a quines persones portaríeu vosaltres. Jo he fet la meva selecció.
0: Ah, val.
1: Però
0: val.
2: Jo ja la tinc en el cap també.
3: Ai, jo no, m'ho he fet per sorpresa.
2: A veure si
3: me vaig a copiar alguna de les vostres.
2: Però només tinc una persona en el cap.
0: No, ho he pillat una miqueta. Bueno, sí que sé alguna de les que va. No sé si comencem per ahir.
1: Sí, comencem per les que va. Val. Sí. Va, doncs comencem en un dels importants, dels cap de cartell, podríem dir si això fora un festival, que és Justin Bieber.
0: Ai, en sèrio? Este no el sabia?

0: estat?
1: Jo, en la meva, és que això és d'última hora, vull dir, no estava...
2: Justin Bieber va vindre al Coachella i va dir, esta és la meua, torna a reaparèixer i ara el tindrem també.
0: Que fort,
2: la...
0: pues no ho sabia.
1: Jo si ho sabia, bueno, no sé si vas a contar-ho, de la novia de la Minya Man.
2: No, tu contameu.
1: Mira, resulta que jo sabia això perquè Inés García, novia de la Minya Man, sí, li va demanar a través d'Instagram públicament
0: a Justin,
1: a la Min, super, que per favor arribara a la final perquè ella necessitava
2: Borea.
0: Molt bé, i per això ja està,
1: i mira,
0: clar.
1: Ja està. Pues vos diré que ell serà un dels primers en actuar després de que Jennifer Hudson interprete l'himne nacional dels Estats Units, perquè això també que és molt de partit americà, agarrarà el micròfon i cantarà quatre cançons.
2: Tremendo.
1: Molt bé. Però tenim a tres grans artistes que faran paraeta en esta final mundial. Una d'elles és Madonna.

0: me van més dos, eh?
1: Van tot, està tot genial.
2: A mi Madonna me va dos molt bé.
1: Vaig dir una cosa,
2: per a les persones que t'han pagat molts diners per l'entrada diran, mira, per lo menos m'ha valgut la pena,
0: home,
2: perquè m'emporto a veure a uns artistes que segurament no veuràs mai
0: no,
2: més.
0: No, no, no, en la vida, en la vida.
3: Però una cosa, com, jo tinc una pregunta, que actuen una vegada cada uno? Perquè, claro,
0: no, hombre,
3: una
0: cançoneta
3: cada uno. Claro, 25-30 minuts que no s'ha estipulat el temps exacte.
2: Entre 24 i 30, efectivament.
3: Ara veuràs tot el cartell que n'hi ha. Això és, entra-sal, vull dir...
2: I a més, la...
0: Siguiente.
2: L'actuació de Madonna és una de les més esperades perquè va presentar fa apenes un mes el seu nou àlbum després de molt de temps, que és Confessions 2, no, 2 o 2, o com cada uno internacionalment.
1: Vull dir-ho.
2: I entonces la gent està com així molt expectant a veure què farà Madonna dalt l'escenari.
0: És que no espera menys, eh?
2: Esta és una de les actuacions, però és que estan molt internacionals. No tenim només a Justin Bieber i a Madonna, sinó que també tenim artistes asiàtics, com per exemple el grup de K-pop BTS, que compartirà escenari com a cap de cartell amb tots ells.

0: Esta le encantará a la Min.
1: Segurament esta no la reconeixeu perquè no és de BTS. És d'una altra persona a la que jo vos la presente i em digueu si la conegueu o no. Li diuen Burna Boy.
2: Ni idea.
3: Ni idea.
1: Pues que sabeu que és el que canta la cançó del Mundial en Shakira. I així estem totes cantant dai, dai, dai, dai. I ningú no sabeu qui és el pobre Burna Boy.
0: Pobre, és que ha passat a una cinquena plana. Pobre
3: és que
0: persona.
3: Cantarem, cantarem.
2: I Shakira cantarà?
1: Sí. Shakira també canta. Shakira jo crec que cantarà amb Burna Boy i cantarà. Intuïsc la cançó del Mundial.
2: No, sí, però més que les penques estic comentant que valoració tampoc podem...
0: Pues escolteu una cosa, el nostre amic José Manuel Dontinyent, que li ha costat l'entrada barata,
1: 250
0: euros, 50 euros,
1: li és molt rentable.
0: Que si li és rentable, veure a tots aquests artistes per 260 euros.
3: Si li dic jo el que me costa anar al concert de Shakira en octubre...
0: Però pues això t'ho dic, per
1: això... Pues mira, Pau d'Alto Baix, t'exigiria compte d'anar-te'n a Nova York.
3: Que per cert, Shakira... No sí, sabem si entrada. Adquirirà un novio nou en el Mundial, que ja sabeu que és molt de Mundial.
0: Bueno, sí. Ara té un, algun romance empresarial per ahí, un empresari.
3: Però que ja diuen per ahí que final d'exnovios de Shakira, perquè el exnovio abans de Piqué era argentí i després un espanyol, i sinó que s'enfronten els països que ella més porta en el cor.
1: Estaria xulíssim que Piqué també jugara, perquè sinó que Piqué i Shakira es trobaren en Shakira
3: que
1: cantant.
3: Que guai seria.
1: Que també.
0: No, perdona, oh. Però igual va, perquè hem vist a jugadors tipo, pues jo que sé, Xavi,
3: però aniria,
0: Puyol...
3: Però aniria, clarament aniria.
1: I home, claramente com acompanyant.
0: Home, l'altre dia estaven tots junts. Estaven Puyol, Casillas, Sergio Ramos
2: i Xavi.
1: I però sense novies,
3: Iniesta, Iniesta de mi vida també estava,
1: sense novies.
0: Ah, Iniesta també, però no estaven ells, en aquesta imatge.
1: En bueno, fi, que n'hi ha música, sonarà música per a tots els estils, perquè que sapieu que qui també estarà és el director d'orquestra veneçolà Gustavo Dudamel, per a baixar revolucions.
0: Això t'anava a dir, quina bajona de repente.
1: Que per cert és la parella de Maria Valverde i jo vull que estigui
3: a
1: també.
3: Maria Valverde. Sí, però què ha fet este cartell? Estos, Gina, contrastos, vull dir. Això és perquè el cartell dels cantants, perquè jo m'imagino aquestes transicions de pim-pam, pim-pam, Madonna, Shakira... No sé, però després de un poquet de...
1: I ara un poquet de Dudamel, xiques, un poquet de música clàssica.
3: Un poquet de K-pop. Jo no ho veig.
1: N'hi ha de tot, xiques.
2: No, no veig com serà tota aquesta transició.
1: De tot i per a tots.
2: En 25 minuts.
1: I hi ha més sorpreses. Quedeu-vos ahí, que tenim més sorpreses, com per exemple, qui més estarà? Esta crec que t'agradarà.
3: Ja ho sé, m'encanta.
1: La banda britànica, Coldplay.
0: Home, que grans.

0: si és que...
1: Que guapo, Chris Martin. Que guapo, Chris Martin. Ahí votant.
0: Ratifica una vegada més que baratis les
1: entrades. I és barat. Anirà a Gwyneth Paltrow ahí el, ara que està en USA.
0: Tindran Kiss Camp. Hi haurà una Kiss Camp.
1: Ojalà una Kiss Camp.
2: Ai, com seria? Que una Kiss Camp.
1: Pues ojo, que no veia el cuento, però la xica de la Kiss Camp està... Está poco,
0: de capa
1: es que
0: caiguda.
1: Está pasando fatal, ya os conto después. La,
2: la
1: chica del concert...
2: De la Kiss Camp del, está fatal.
1: Fatal, yo fatal. Sense treball, sense...
2: Sí, això ja està fatal. Però cuidao en lo que feu en aquesta Kiss Camp, perquè al partit hi haurà també xiquets cantant. Concretament, els xiquets del coro PS22, perdoneu, jo no sé com es pronuncia això.
0: Corus.
1: Però que canten. Que canten.

0: Canten les piernas,
1: ah, ahí va.
2: Es Oliver en el xilófono.
0: Perdona, que vos diga, pero no estic entenent la vibra.
3: No, tampoc, jo tampoc.
2: Estic molt perduda.
0: Tu imagina't de repente un poquet d'Airai?
2: De repente un poquet Gustavo Dudamel en el clarinete i el violí triquitín triquitrín.
3: Els xiquets.
2: De repente BTS, Dynamite, titiri.
3: Madonna. En serio.
2: I tu estàs allí de publi menjant un bocadillo calamar si no saps molt bé.
1: I tu dius let's go, perquè clar, dius així, mare meu gata i d'aire.
3: És que el cartell l'ha fet Trump.
0: Trump, efectivament.
1: Però
0: segur.
1: El catch, a més. Trump Infantino, mentre ho paga i arreglament targetes.
2: Lo que no sabem és lo que faran la resta d'artistes que estan previstos, com Tom Cruise, Robbie Williams o Laura Pausini.

0: Són les 2 i 16 minuts ja de la vesprada. Comencem la informació sobre la final del Mundial i ho fem amb la designació de l'àrbitre. L'eslové Slavko Vincic, este col·legiat, havia dirigit 3 partits en el present de la present cita mundialista. Recordem, debutar amb el Brasil, el partit entre el Brasil i el Marroc, que acabem empatar un gol. A més, ha dirigit el Jordània 1, Algèria 2, i el partit de 700, recordeu, entre Mèxic i Equador, que va acabar amb victòria dels mexicans per 2-0. Recordem que este àrbitre ja va dirigir en Qatar 2022 el partit entre l'Aràbia Saudí i l'Argentina de la fase de grups, i que és l'últim partit que Argentina ha perdut en un Mundial. Després d'aquest partit a Qatar ja no va perdre fins a la final. Esta cita mundialista tampoc n'ha perdut cap partit, i per tant és l'àrbitre que va dirigir aquesta última victòria última derrota d'Argentina en un Mundial. Però la gran preocupació, com vos diem en la presentació ara mateix, de les autoritats de cara a la gran final, és la contaminació, i aquests incendis en Canadà que han fet saltar les alertes. Té tota la informació Xema Millán. Xema, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani. Preocupa sobretot la qualitat d'un aire que ve dels incendis forestals de Canadà a 1.000 quilòmetres de distància i que s'ha instal·lat sobre la costa est nord-americana. Qui millor per a explicar-ho que el nostre company Lluís Obiols?
2: El fum, bàsicament, el que transporta són cendres, són aerosols provocats per aquesta gran combustió. Les concentracions són molt elevades, per tant, la qualitat de l'aire és molt roi.
1: De fet, tant autoritats sanitàries com l'alcalde de Nova York han alertat la població. Demanen a la gent major i la que té problemes respiratoris que veja la final a casa i que, si tenien entrades, les posen a la venda. Afortunadament, tot podria canviar demà.
2: Les previsions són optimistes perquè demà arriba una borrasca al nord-est dels Estats Units que deixaria precipitacions abundants i això contribuiria a netejar l'atmosfera.
1: És curiós que, davant de tanta preocupació, hi ha qui s'ho pren més a la lleugera.
3: No t'afecta.
1: Són els veterans Lucas Podolski i Javier Mascherano que pensen que no serà cap problema per als jugadors aquesta qualitat de l'aire. Per si de cas, Dani, tots pendents del cel per a veure si arriba la pluja. Els astres ja els veurem damunt de la gespa.
0: Gràcies, Xema. Esperem que se solucioni el tema i aquests incendis que de moment continuen actius i aquesta possibilitat de pluja que aplanaria, com diem, i sa disputa de la gran final, de la finalíssima, aquella que no es va poder celebrar entre el campió d'Europa i el campió de la Copa Amèrica. Pel que fa a la selecció, ja es troba a Nova York, l'equip torna a entrenar a les 6, hora espanyola, i la roda de premsa d'esta vesprada prèvia al partit serà a les 11:30 de la nit amb el seleccionador Luis de la Fuente i el capità Rodri. Lamin Yamal i Pedro, recordem, no es van entrenar ahir amb problemes musculars, però tot i això sembla que estaran en la final. Anem a veure en l'entrenament que ja ha previst a partir de les 6 de la vesprada, hora espanyola, les de 11 del matí a Nova York, si ja s'incorporen al treball del grup. Per cert, que en clau final i valencianitzant la cita, que és el que sempre ens agrada, hem de dir que tant Scaloni com Luis de la Fuente tenen un denominador, com ho diré, a banda de ser alumne i professor, respectivament. I és que podem dir que els dos passaren pel Cotif de l'Alcúdia, que recordem, començarà dilluns. A més, també el segon d'Scaloni, l'exvalencianista Pablo Aimar, va passar pels Arts com a entrenador de l'Argentina Sub-20. Una Argentina Sub-20 que, si no m'equivoque, i ara em corregirà en tot cas el seu director, ha guanyat el títol en 4 ocasions. El van tindre fa uns dies i Eliseu Gómez ja el tenim amb nosaltres, el director del Cotif. Eliseu, bona vesprada.
4: Bona vesprada, com estem?
0: Molt bé, jo suposo que és un luxe i un orgull ser el director d'un trofeu que va tindre els dos entrenadors finalistes en la final del Mundial de diumenge a Nova York, que van passar pels sacs, no?
4: La veritat és que les satisfaccions són tan grans. Després de 42 anys de fer el Cotif, són tantíssims els equips, seleccions i grans personatges que han passat per ací, que cada moment tenim les sorpreses, no? En aquests moments, tindre ací a Luis de la Fuente, que va guanyar el torneig del Cotif de l'Alcúdia en 2013 i 2016, i el més recent va ser Lionel Scaloni, que el va guanyar el 2018, bueno, pues això ha fet que ara tinguem la sort que en este Mundial absolut pues tinguem enfront a dos homes que són dos homes en gent cotid i que l'estimen moltíssim perquè ells ho diuen. Lionel Scaloni és capaç de dir que con él, con el Cotib, nació su vida deportiva. I és cert, perquè així a Lionel Scaloni, quan ja vindrà a jugar, el seu president, Claudio Tapia, el va signar així en una gira que ara va fer per Argentina, perquè havien cessat l'entrenador que havia entonces, li va dir, Scaloni, tu i Aymar podríeu agafar l'equip absolut per anar a Venezuela i anar, bueno, tenir un pal de partits allà, i es digueren sí, però quan s'acaba el Cotiz, diu, claro, guanyaren el Cotiz i automàticament se n'anaren allà, guanyant els dos partits que tenien, i bueno, hasta avui Lionel Scaloni, pues ell el té, campió del món, i ara vol reeditar-se, independentment de que jo crec que ho té molt difícil perquè té a Luis de la Fuente en front.
0: Bueno, és evident en qui anem, no? Això és una cosa... Algun entrenador, algun seleccionador que hagi estat de la cita mundialista que hagi passat per el Cotiz, algun més que estos?
4: Pues bueno, de alguna manera, home, el que és l'home estrella sí, i és el nostre ambaixador és Vicente del Bosque.
0: Ah.
4: Vicente del Bosque, que és, això ho va dir Luis de la Fuente, que és el seu fill, diríem, deportiu, que ha sigut el mestre quan ell estava en les categories menudes allí a la federació. Per tant, el nostre referent estrella, lògicament, és Vicente del Bosque.
0: És això, suposo que ja tot preparat, per a aquest dilluns, crec recordar, 400 partits que es van a jugar en els tres tornejos que n'hi ha, no? Ja tot preparat.
4: Sí, sí, la veritat és que sí, nosaltres sabíem que Espanya tenia possibilitat i nosaltres sempre començàvem els tornejos el diumenge, però clar, el diumenge pensàvem, bueno, com anem a estar nosaltres començant el Cotiz el dia 20, que sempre se comença més o menys en aquests dies.
0: Claro.
4: Si estarà jugant a Espanya, això és el que hipotèticament diguem. Passem la cerimònia en el dilluns i així anirem, celebrarem tots que Espanya guanya el títol i a fer el Cotiz, a fer el nostre mundial així de la Comunitat Valenciana.
0: Molt bé, Eliseu, moltíssimes gràcies per estar una vegada més amb nosaltres i molta sort per al torneig i suposo que també molta sort, no suposo, no segur, molta sort per a Espanya.
4: A veure, jo, sí. Si me permetissis, volia apuntar-te dos cosetes.
0: Digues.
4: Imagina't el que és el Cotiz en aquests moments, que nosaltres tenim jugant a la selecció espanyola, pues a Cucurella, tenim els nostres jugadors, també
0: Ferran, no?
4: Baena, i el Ferran Torres. I són els tres homes que en aquests moments són d'ací, que ha del Cotiz. Però també tenim, lògicament, en Argentina, qui va fer passar Argentina a la final? Pues Enzo Fernández i Lautaro Martínez.
0: I Lautaro.
4: Enzo Fernández va ser un home destacat en el Cotiz, així en Alcúdia, i Lautaro Martínez va ser l'any que jugà contra Cucurella, va ser aquest any el màxim golejador del torneig. Mm-hmm. O sigui que imagina't si no solament entrenadors, sinó grans jugadors que passen cada any per així per a l'Alcúdia i després són grans figures del món del futbol.
0: Molt bé. He dit i queda dit. Gràcies, Eliseu.
4: Molt bé, Xem.
0: Vinga, vale. Adéu.
4: Gràcies.
0: I acabem amb el conjunt de Lionel Scaloni, que arribava esta matinada a Nova Jersey enmig d'una gran expectació i encapçalats, lògicament, per Leo Messi. L'astre argentí busca engrandir la seva llegenda guanyant el seu segon Mundial. Esta vesprada, l'albiceleste farà la primera sessió de treball a la ciutat que acull la final. Tot fa pensar en que hi haurà superioritat d'aficionats argentins perquè es preveu un allau d'aficionats de l'albiceleste en Nova York que ja es deixen notar. Les previsions que puguen arribar fins 50.000 argentins i que es passegen pels carrers de Nova York. Alguns han entrades i altres no.
3: ¿Tienen entrada o no tienen entrada?
5: Nosotros no. Vamos a ver cómo hacemos. De alguna manera...
3: No importa, están haciendo la vuelta aquí.
5: Sí, vamos a entrar. De alguna manera vamos a entrar. Y de Buenos Aires.
6: Quiero ganar la tercera.
0: Esports a punt. Anem ja amb la informació dels nostres equips de primera divisió. El València, penúltim dia de concentració a Olot, a Girona, que es tancarà demà després del primer amistós previst, que fins i tot no es considera ni així, no? Perquè pràcticament no hi haurà ni imatges i no sabem si tindrem fins i tot les alineacions. Esperem que sí, no? Samu Borja, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Dani. Sí, bé, el Llevant ja ha passat un poc paregut avui, no?
0: Sí, sí, sí.
7: Són estos partits, no partits. O sigui, vull dir, és com un entrenament al que ve un altre convidat i i d'alguna forma pues, ho planteges com un partit. No sabem tampoc ni si a 45 minuts per part, etc. Però és un, és un, és un entrenament, en este cas, que demà no comptarà a nivell de poder-se veure, ni molt menys. Això sé, pel que fa al partit de demà contra el Petros de Luanda, que és el campió de la Lliga d'Angola, però bueno, no és un equip tampoc massa potent, i damunt es fa el partit en el mateix camp d'entrenament. No és un lloc tampoc per a poder veure-ho ni retransmetre-ho, perquè no hi ha graderia des de la que pugues traure un plano en condicions. Bé, són qüestions tècniques, però el cas és que això és el que farà València demà per acabar. O sigui, està unes hores ja de finalitzar aquesta estada de pretemporada a Girona, i aquesta estada de pretemporada a Girona ha tingut dos notícies que han descol·locat al club. I aquestes dos notícies l'han descol·locat i no ha sigut el València capaç de reaccionar per ara. En una d'elles és impossible, perquè és que t'ajorna la primera jornada,
0: sí,
7: la posen enmig
0: sí.
7: de la 2 i la 3, i això provoca que ara tinga més temps, ha reduït algunes càrregues del que tenia previst fer Corberan i el seu cos tècnic allí a Girona. S'ha entrenat menys del que estava previst, perquè clar, tu no pots carregar tantes futbolistes o anar tan fort, diguem, en este moment de pretemporada, quan encara te tiren una setmana més cap a darrere l'inici del curs, diguem, no? I això va ser per l'ajornament del partit contra el Betis, ja que lo Chelsea continua jugant el Mundial i no tindria temps de recuperar per a poder estar. I a banda d'això, l'altra qüestió, la del lateral dret,
0: i esa
7: qüestió és la que va descol·locar més, no? Menier diu que no, se'n van a buscar a un Andrés García, que ja ho tenia fet en el Getafe, arriben tard, i després que si Chirino, però clar, quan van a buscar a este futbolista, no, això és un traspàs, diu l'Almeria, i car. I ahí el València està un poc a l'espera de reconfigurar el mercat totalment, perquè això afecta a altres operacions que podrien estar en marxa, perquè de portar un futbolista fet, cas de Menier, i a cost zero, bé, sempre se paga alguna quantitat, però no tenia que pagar traspàs, a de sobte veure's en que si vols portar un lateral fet i de nivell, has de pagar un traspàs important per ell. Dani, ho comentàvem abans,
0: sí.
7: I cobra força esta teoria, esta opció que el València no descarta. Dos laterals drets, no un. I diré a la gent, si
0: bueno,
7: no
0: és que
7: per aportar-ne un, què fas? Portar un futbolista que probablement no siga la primera opció ni molt menys, ja no ho és, no? Que siga una tercera, una quarta opció, però un futbolista no especialment car en aquesta posició de lateral dret i que te puga vindre bé, no?, com a complement, i esperar al final del mercat per aquesta opció que sí seria més interessant, però que pogués arribar, per exemple, cedit, no? I ser futbolista més interessant, o que li agradarà més a Corberan i al cos tècnic, però ja assegurar-te, diguem, aquesta peça de lateral dret de cara al que seria treballar esta pretemporada i l'inici del curs. Per què diguem això? Perquè aquests tres partits que se juguen seguits són en agost, i encara sí. No ha tancat el mercat. Jugar aquests tres primers partits sense pràcticament lateral dret, ja que Fulquier no està en condicions de reincorporar-se encara, i veurem, perquè té una lesió que no sabem com el va tindre esta temporada de al 100%, al 90, al 80, pues seria una altra opció, la de treballar en un perfil no tan top, entre cometes, com ese perfil Menier Chirino.
0: I buscar una última sessió.
7: I buscar un futbolista complement i una última sessió que ajudarà a partir de final de mercat.
0: Acabem, perquè, com diem, esta gestió del lateral dret també afecta, per exemple, a la porteria, no?
7: Clar, el Kane Van Oevelen, del futbolista, el porter Volendam. Del Volendam, que tal s'estava parlant, el València ha de pagar traspàs per ell. Clar, si portaves sense pagar traspàs un lateral dret, tenies probablement en caixa els diners per a poder afrontar esta contractació, i ara el València s'ha frenat ahí. Què passa? Que si te frenes en un mercat, apareixen altres. Leipzig Town, present ascendit a la Premier League, s'ha fixat en Van Oevelen i ja es parla d'una oferta en ferm per ell, així que és possible que si acaba tancant aquesta operació, encara que el València després vulgui tornar ahir, ja arribi tard, com en el cas d'Andrés García. Un, com diem, contratemps que està descol·locant el València, el club de futbol, en este mercat complicat. Ja jo, València Bàsquet, perquè també estàvem preguntant abans qüestions de bàsquet i també està en el peu canviat, el conjunt taronja. Així que està en una situació pareguda, encara que després d'unes temporades molt diferents.
0: Molt bé, gràcies, Samu.
7: Gràcies.
8: Buenos días.
9: Buenas, chicos.
8: ¿Contento de estar aquí?
9: Muy contento y feliz de estar aquí.
8: ¿Qué esperas de esto para el Levante?
9: Pues nada, que todo vaya bien y deseando empezar.
8: ¿Has transmitido confianza del club?
9: Sí, desde el principio muy contento.
8: ¿Has hablado con Mister?
9: Sí, ya he hablado con ellos. Muchas gracias.
8: ¿Saludos a la
9: afición? Saludos a la
0: Acabeu d'escoltar a Dani Requena, el nostre company Marc Romero, que ja el tenim així. Marc, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, tu l'has casat, no és oficial, Abans crec que havies parlat amb Héctor Rodas, diria, bueno, estem en alguna operació, però jo crec que el mateix futbolista ho ha desvelat absolutament tot, no, Marc?
10: Sí, fa un rato ha arribat al Ciutat de València, Dani Requena. Parlàvem amb Héctor Rodas antes de la seva arribada, li preguntàvem si podia ser Julio Díaz, que és el nom que pareixia que estava més proper. Finalment ha sigut el jugador, l'exjugador ja del Villarreal. Les informacions apunten a que havia cedit amb una opció de compra d'un milió d'euros, algo que ens fa pensar que ha solucionat la seva situació contractual amb el Villarreal perquè acaba contracte en el 2027. A l'eixida li hem preguntat si serà llevantinista per un any o per més. No ha volgut revelar-nos encara com es vol l'operació. Tindrem que esperar que el club faci oficial.
0: Podria ser una reedició de Taillon, que també la van tindre. Això dia precisament Héctor Rodas sobre Julio Díaz i parlava de més d'una operació i ara parla de...
11: Julio, què fas? Bueno, ya lo veréis. Al final hay varias operaciones en curso y vamos a ver qué podemos sacar a luz, ¿vale? Gracias. Hasta ahora.
0: Bueno, n'hi ha moltes operacions, Marc. Una de ellas, Héctor Rodas, sobre Julio Díaz y parlava de més d'una operació i ara parla de...
11: Julio, ¿qué tal? Bueno, ya lo veréis. Al final hay varias operaciones en curso y vamos a ver qué podemos sacar a luz, ¿vale? Gracias. Hasta ahora.
0: Bueno, n'hi ha moltes operacions, Marc, una de...

0: Maturro, que fa un moment ha sigut apartat de la pretemporada del Genoa.
1: Sí, efectivament, efectivament.
0: Perquè estarà atenta els pròxims dies en la ciutat.
1: Bé, i avui tenim també el segon amistós, primera derrota, gol de Brugué 1-2. No tenim imatges del que ha sigut el partit, però sí tenim que Luis Castro ha fet dos equips totalment barrejats, un en la primera part i un altre en la segona, no, Marc?
0: Sí, ha jugat este matí el Llevant davant del Sheffield United, com dius tu, ha hagut derrotat. Finalment ha jugat en el camp de futbol del Parador del Saler, com pugueu deduir ahir per les imatges que han compartit, perquè recordem que l'equip anglès no volia que es compartiera ningú tipus d'informació ni retransmitir-lo ni res per l'estil. Derrota al Llevant, però les sensacions que ha dit Brugué són bones del partit, dient que han estat dominant-los i que han tingut ocasions.
2: Sí, a ver, está claro que siempre queremos ganar para pues tener esas sensaciones de victoria, pero buenas sensaciones. Yo creo que no hemos empezado del todo bien, hemos encajado dos goles, pero luego el equipo, pues, hemos tenido el balón, hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en la segunda parte, los hemos sometido, pero bueno, nos ha faltado un poco de frescura arriba a la hora de decidir ese último balón, ese último tiro. También el campo, las condiciones, el sol y todo, ahora pues afecta un poco más. Pero bueno, nos viene bien para coger esa gasolina de cara a la temporada.
0: Sí, també s'ha queixat Brugué, com comentàvem, de les condicions del partit, una pretemporada que no està sent fàcil per al Llevant, perquè per les condicions climatològiques, perquè no està havent molts reforços. Ara pareix que sí, ja en l'arribada de Mandy, de Dani Requena, pareix que s'obri la porta de les noves altes, en una pretemporada que, com diguem, està sent dura, però que el Llevant està traient bones sensacions.
2: Sí, teníamos ganas de volver después del año pasado, fue un final bonito y con muchas ganas, mucha ilusión para afrontarlo ya bien desde el principio y reencontrarnos todos. Y bueno, las semanas, mucho trabajo, muy concentrados, el equipo lo veo muy bien, está trabajando muy bien y nada, mucho calor, muchísimo calor, pero bueno, como te digo, eso es gasolina luego y ahora pues toca sufrir para luego poder jugar mejor y tener esas sensaciones buenas.
1: Bé, és la queixa. Alguna operació es podria tancar avui, Marc?
0: Pues poguera ser que per l'espera es tancarà una operació, com comentem, lo de Julio Díaz és lo més...
1: Està Hugo Sotelo ja, que els companys de la premsa de Galícia, de Vigo, estan anunciant-la, que està ja pràcticament tot acordat. El Llevant, que està tenint els seus temps, segurament per aquests flecos, ara les transaccions, dirien, de traspassos se compliquen, sí.
0: Són els dos jugadors, una operació prou similar. Les informacions que apunten tant des de Madrid com des de Galícia que vindrien traspassats amb...
1: Opció de compra, amb un percentatge.
0: Un traspassat amb el percentatge i l'altre una sessió amb opció de compra també de percentatge. Pareix que és un poble que està treballant el Llevant.
1: És que la necessitat obliga. Gràcies, Marc.
0: A tu.
1: Anem ja amb el Villarreal a les 9:15 de comença la pretemporada, diríem, el primer partit del Villarreal d'Iñigo Pérez, i no és qualsevol cosa, enfront tindrà el Benfica, serà el primer partit, com diem, del tècnic en Navarrés, en la banqueta grogueta, i a falta de novetats en la plantilla i l'absència d'internacionals, ganes de veure aquest primer 11 o aquestes primeres passes del conjunt d'Iñigo Pérez. A Lisboa contra el Benfica, Marcos Senna, per cert, que avui és el seu aniversari, i aquí felicitem, va fer el seu primer gol, el primer gol del Villarreal en la Champions. Un rival de Champions per observar un nou Villarreal. Altre aspecte de l'actualitat del Villarreal, Diego Conde, des de Sevilla s'apunta que està tot tancat perquè Diego Conde siga nou porter del Real Betis Balompié. I altre punt a tocar, el de Pau Torres, en una de llarga entrevista al portal La Otra Grada, Pau posa data a la seva tornada al Villarreal, que és quan acaba el seu contracte amb l'Aston Villa d'hacia dos temporades, en juny del 2028. Diu que és una cosa que ja ha parlat en privat amb la seva família y también el presidente del club, Fernando Roche. Lo explicaba de esta manera.
3: Estamos a gusto en Birmingham y en el club. Creo que voy a cumplir los dos años que quedan de contrato y ahí habré terminado mi etapa en el Aston Villa, ¿no? Lo que me gustaría es que el Villarreal no tuviese que pagar nada por mí. O sea, yo, si vuelvo al Villarreal, quiero que sea como agente libre, por así decirlo, jugador libre, que ellos no tengan que pagar a ningún club por mí, porque pues bueno, creo que el club es el club de mi vida y no quiero que gasten dinero dándoselo a otro club a la hora de ficharme, de contratarme. Cuando se dé, si se da, el entrenador que está en el club pues cree que yo le puedo aportar lo que él necesita, yo estaría encantado

0: y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol.
1: Todo el mundo sale ahí convencido. Me va a salir el partido, voy a ir con pensamiento positivo. Meto la pierna larga, meto, ellos van a meter también.
2: Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. He organizado una mierda de equipo. Entonces vamos. Y ahora lo único que nos piden es que jueguen, que se diviertan jugando.
3: No se acuerda nadie. Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa de Europa. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Hacemos fiestas y le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie. Eres subcampeón, eres qué, el subcampeón.
1: Vamos a juntarnos aquí, venimos aquí a juntarnos. Y si podemos machacar, vamos y machacamos. Nos ponemos, vamos, machacamos.
2: Y escúchame, nos han llegado después los... Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado, levanto la mano y sale un compañero.
4: Dos y 44, he volgut recuperar diversos moments de Luis Aragonés, del malogrado Luis Aragonés, el Zapatones, que ja no està entre nosaltres, però que és el creador, diríem, del que ara tenim. Ja uns anys després. Fernando Gómez Colomer.
5: Hola, buenas tardes.
4: Te somríes quan t'estaves escoltant tan gran Luis Aragonés, no?
5: Sí, sí. És una mezcla, yo creo que es una mezcla de dos charlas, me parece que es la previa a la semifinal y la previa a la final.
4: A la final.
5: Yo recuerdo mucho el si no soy capaz de meter este equipo en la final soy una mierda. Yo lo utilicé una vez con el sí a Benigánim. Sí, dije que si yo no salvo a este equipo soy una mierda. Utilizaba cositas de estas. Sí.
4: Es muy interesante.
5: Lo salvamos. ¿No? Sí.
4: Es muy interesante.
5: Además utiliza, pues bueno, las ideas de competir, pero disfrutando, divirtiéndose. Fomenta el equipo, el compañerismo. Si alguien no puede, que levante la mano y sale otro. Sí, hombre, Luis Aragonés era un maestro, ¿no? A la hora de motivar a sus jugadores. Yo diría que igual algún psicólogo deportivo de la actualidad diría que no,
4: que
5: no era la forma de, porque claro, siempre utilizar el término ganar no están muy de acuerdo, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, él, la verdad es que sin demasiados alardes y sin utilizar de vocabulario demasiado técnico, motivaba muy bien a los futbolistas, y la verdad es que viene muy bien recordar estas charlas antes de aquella Eurocopa.
4: Fernando Álvarez, Diario Marca. Buenas esperadas.
6: Buenas esperadas, que antes me he colado sin haber sido presentado.
4: No te preocupes.
6: Disculpas.
4: No te preocupes, no hay problema. Sí, podeu pasar, obrir la puerta y entreu y podeu parlar sense problemes. Fernando es el creador de la obra, ¿no? Sí. Es el que cambia el fútbol español.
6: Sí, además es curioso porque esto tiene que ver un poco con el carisma, y luego lo explicaré porque no quiero decir que Del Bosque no lo tenga.
4: Pero
6: realmente nos acordamos de Luis Aragonés porque fue el que creó, tú lo has dicho, ¿no?, el germen de una selección que se creía capaz de ser campeona y que lo hizo. Fue Luis Aragonés, primero modificando algunas convocatorias, ¿no?, jugadores intocables, y luego inoculando una mentalidad que nadie se esperaba en aquella Eurocopa de 2008.
4: Aquella de los locos bajitos, que sí. de Alemania, del Mundial de Alemania, Fer, es dos Fer, ¿eh? De aquel equipo de Alemania... del Mundial de Alemania en 2006, li gira absolutament tot, sí. i crea ese equipas que guanya la Eurocopa en el 2008, ¿no?
6: Sí, por eso digo que cambiando a jugadores que eran intocables, con las críticas que recibió por parte de la opinión pública, de los medios de comunicación, algunas decisiones que no se entendían, pues como que ya lo hemos dicho en más de una ocasión, pues creo que Raúl, Michel Salgado, lo que era el núcleo duro de aquella selección, que por cierto muy respetados y queridos por muchos compañeros también, y sin embargo se planta en una Eurocopa en la que no había muchas expectativas y bueno, le da un carácter a la selección y un gen competitivo como para creerse que podían ganarla.
5: Yo lo he dicho mil veces, el fútbol español cambia cuando viene Johan Cruyff al Barça,
4: Husiden
5: al Valencia y Leo Benáquer al Madrid. Pero ese cambio de modelo y de idea tenía que ser aprovechado por alguien e implantado por alguien. Y recuerda que con esa base de jugadores del Barça y con ese modelo de juego, Luis Aragonés es el que lo implanta. Lo implanta una selección de la que siempre se habló de la furia,
4: sí,
5: pero nunca del juego. Sin embargo, él siempre hablaba de es que el fútbol español necesita hacer una sentada para decidir qué quiere ser y cómo quiere conseguirlo. Y él fue el que se aprovechó de todo ese trabajo para cambiar el modelo y la idea del fútbol español que se ha implantado hasta hoy y que yo creo que ya no dejará nunca de jugar de la misma manera, de tratar de jugar de la misma manera.
4: Es extrapolable, pero eso la ha rescatat a esta final, a este momento, d'allò des del 2008, ara en el 2026, ¿es extrapolable?
6: Hombre, España ya ha ganado, es la vigente campeona de Europa, ganó un Mundial y una Copa justo después, pero es verdad que hasta la, bueno, hasta la Nations y la Eurocopa esta última había pasado una travesía del desierto, además con no muy buenas actuaciones, ni en Brasil,
4: ni en Qatar,
6: ni en Rusia.
4: Ni en Rusia.
6: Rusia además con una movida antes gordísima con la salida del seleccionador.
4: Es que había guanyat, perdona, només tres partits en els tres últims mundials.
6: Sí.
4: O sea que té més mèrit encara.
6: Sí, además es verdad que en este caso yo creo que un poco el inicio del cambio es la última Eurocopa, porque el nombramiento de Luis de la Fuente hace 4 años, se van a cumplir en diciembre, también tuvo hubo muchas dudas, ¿no? Y sin embargo, y a él le costó un poco hacerse, pues eso, sentirse él con autoridad como para decir que soy el seleccionador. Yo creo que ahora mismo la selección está en una predisposición en la que el mundo mira a España como que esta es la España que maravilló entonces, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica. Ahora, una final es de Copa del Mundo es una final de Copa del Mundo.
4: Y más en Argentina. Sempre diríem que n'hi ha il·lusió però també optimisme respecte a les possibilitats d'Espanya contra Argentina, però Fernando, és Argentina i mira el que ha fet Argentina i mira que difícil és guanyar-li, és un poc l'equip dels arreons, eh? A mi me recorda molt al Madrid de la Champions.
5: A veure, jo antes del Mundial considerava Argentina favorita, però un peldañito por debajo de Francia
4: sí,
5: y España.
4: Sí, ho has dit així, sí senyor.
5: Tras ver cómo estaba jugando, para mí pasó de favorita a candidata, porque conserva el aura, la competitividad, además son de los que rascan de verdad, de los que protestan de verdad, de los que convierten un partido en absolutamente incómodo, pero recordad un poco que fue, claro, cuando el camino se le endulzó tanto, dije, bueno, pues va a volver a ser favorita seguramente, porque hasta semifinales, Cabo Verde, me parece que fue Egipto y Suiza. Vamos, si llega a caer con cualquiera de esos equipos hubiese sido un absoluto fracaso. Y estuvo muy cerca de fracasar. Luego yo Inglaterra, que también se puso 1-0, faltando 20 minutos, y luego pues hizo lo que hizo y se vino atrás y perdió. Pero claro, ahora está en la final. Yo, sinceramente, estoy como Óscar Manteca. Yo creo
4: 3-0.
5: Que 2-0, 3-1.
6: ¿Pero qué dices?
5: 2-0, 3-1 para España.
4: A ver. Fernando, yo creo que...
5: Pero sí que es verdad que no consideraba suficiente rival a Argentina y ahora te lo puede complicar, pero yo veo a España muy favorita.
6: Sí, con Bélgica había Fernando, que coincidí antes de Bélgica, coincidí aquí con él en Apunt. Y también estaba súper confiado yo, claro, estamos hablando de dos rondas totalmente distintas y dos selecciones totalmente distintas. Yo es que realmente, yo soy de los que se cree cuando un equipo se siente indestructible y creo que Argentina se lo cree, es verdad, contra rivales inferiores, pero las ha tenido. Pero es que las ha, quiero decir, sí, porque dices el otro día Inglaterra, es que se echó atrás, ya sí, bueno, pero tendrás que poner un centro.
5: No, pero bueno, que incluso yo me refería a los problemas que había tenido incluso con Inglaterra, al que había ganado en una semifinal después de Cabo Verde, Egipto y Suiza.
6: Sí, claro.
5: Yo por eso digo, es que yo creo que Argentina está mal.
4: Sí, la clave es
5: creo que Argentina está mal y España está muy bien. Y está muy bien justo en el momento. En el momento clave.
4: La idea es repetir, diríem un poc, el que li va passar a França. És a dir, si tu mantens Argentina lluny de l'àrea, saps que no te va complicar la vida com si te la complicaria si, evidentment, Messi rep un baló o Lautaro o Julián Álvarez, ¿no?
5: A ver, ellos son capaces de defender el área muy bien. Es decir, estamos muy dominados, da igual. Defendemos el área de escándalo. Pero ahí corres el peligro de que, como España te haga el primero, ya te sientes obligado de ir arriba. Después, si defiendes muy bien el área y muy atrás, te cuesta mucho llegar. te cuesta mucho llegar.
4: Sí, ellos no son rapis tampoco, del tot.
5: Claro, entonces, y además sus interiores tienen que trabajar mucho. El segundo punta es Messi, que no te va, tampoco está excesivamente rápido ahora ya. El punta que está jugando, pues a veces es Julián, que sí que es más rápido, te puede dar salida. O es Lautaro, que tiene también mucha calidad, pero tampoco ha hecho un gran mundial. Yo es que le veo de verdad demasiadas dificultades para derrotar a esta España. Vuelvo a repetir, que puede pasar y que te van a convertir el partido en muy duro, incómodo, bronco, muchas faltas, porque ayer vimos las faltas contra Inglaterra, eran tremendo. O sea, después de que ya el jugador inglés había tocado, venía el arreón y los árbitros se lo permiten, porque es Argentina. Y cuando hacen una falta y se la pitan, todos protestan porque se la han pitado, y cuando no se la han pitado a favor, protestan porque no se la han pitado a favor, y rodean al árbitro seis, que son el Cuti Romero, Enzo Fernández, Messi, Lautaro,
4: Paredes y compañía.
5: Claro, y dices, bueno, pues hay un poquito ahí de ese, como digo, ese aura que les concede alguna probabilidad, pero yo diría que 80-20.
6: Bueno, me voy a ir más tarde.
4: Semana tranquil, Fernando.
5: Vamos a ver. Es que a mí, yo creo que si España, esta España pierde contra esta Argentina, será una decepción.
6: Yo es que además tiendo mucho a sufrir. Además, creo que ya lo he comentado en esta mesa, en este mismo sitio, que los partidos de España, como profesionalmente no estoy tan implicado, como cuando hago un partido del Valencia, del Levante, del Villarreal, lo veo más como aficionado y lo paso muy mal. Pienso que todo el mundo es mejor o que un rebote, o que se va a equivocar, no sé. Pero esto es un poco no es nada futbolístico ni profesional. Ahora bien, claro, reconozco que España ha adquirido un nivel conforme han ido pasando los partidos, sobre todo para mí, y esto lo hemos hablado en esta misma mesa hace algunas semanas, pues porque con Rodri está creciendo mucho, y porque al bajo nivel de Pedri, comparado con su nivel, pues ha encontrado alternativas el seleccionador, y claro que creo que España, que no se le caen los goles, pero creo que es capaz de generar ocasiones.
5: Y luego, por lo que hablabas del Mundial 2010, España elimina a Alemania, que era la gran favorita, y después en la final se enfrenta a Países Bajos. ¿Qué te costó?
6: Joder,
5: mucho.
6: Hombre, que, ¿eh? Hombre,
5: y aquella pelota de Robben que podría haber sido. Sí. Yo además es que creo aquella, que el gol de España es fuera de juego para mí.
6: Aquella Holanda era un pedazo de selección. Claro. No, es que fuera...
4: no ya había VAR, ¿no? En 2001.
5: No, ese tipo. No es, no, sí, a ver. Hombre, es que yo le doy mucho ese tipo de jugadas, te explico. La pelota va a Iniesta en fuera de juego.
4: Sí, pero.
5: Pero el defensa. Se queda corto, sí, el defensa despeja mal porque corta una pelota de un que va a un jugador en fuera de juego. Y al ir mal, se la queda un español que se la vuelve a pasar a Iniesta que ya no está fuera de juego. Sí, sí, ese despeja malo se produce. Sí, es decir, si el jugador de Holanda o de Países Bajos no hubiese despejado esa pelota va a Iniesta y es fuera de juego. Y se pita fuera de juego.
6: Sí.
5: Los colegiados ahora dicen que eso no es fuera de juego, porque no ha llegado a intervenir. Bueno, el delantero no, pero el defensa sí que ha llegado a intervenir. Pero bueno, no es fuera de juego. Ahora ya no es fuera de juego. Antes es que cuando salía la pelota ya te pitaban, porque iba hacia un jugador que estaba en fuera de juego. Pero bueno, bien, da igual.
4: Bueno, ¿esperé un cambio en el once?
5: Pues no, la verdad.
6: Yo creo que tampoco.
4: Anem a veure com està Lamine i Pedro Porro. Ahir no se van a entrenar.
5: Sí, si no es por problemas físicos, no debería.
6: Dijeron que llegaban, o sea, porque de hecho, pues oye, están con zapatillas o no se entrenan con el grupo. Luis de la Fuente hablando con Lamine antes del entrenamiento, pero dijeron que llegan, que será gestión de esfuerzos, ¿no? ¿Cómo se llama esto ahora? Gestión de esfuerzos.
5: De todas formas, él, hay una imagen cuando en el descanso contra Francia están saliendo del vestuario, en el que toda la parte delantera del muslo le brilla. Eso es que le han tratado en el descanso. Cuando te tratan en el descanso es porque tienes cierta molestia.
6: Sí.
5: Pero bueno, esa molestia, joder, si al principio del Mundial no le impidió jugar sus minutos y casi entrar incluso más de lo que se esperaba, yo creo que estará bien. Vamos, no lo sé, no tengo información.
6: Acabó el partido cojeando, de hecho hay una imagen ya después de la ducha que sube la grada y se le ve, pero claro, no sabe si es porque era un golpe.
5: Es verdad, también puede ser un golpe, pero no sabemos.
4: Bé, tinc dos minutets per a parlar d'una cosa que ens ha contat Samu, que es ve contant tota la setmana José Vi respecte de l'actualitat del València, i és el Bueno, el problema, el gran problema que tiene Fernando en el lateral derecho después de la espantada, dirían, de Menier, que le está complicando muchísimo la cosa, ¿no?
6: Sí, que condiciona, lo primero, está sin lateral derecho porque uno se ha ido y el otro está lesionado. Te habías jugado todo al compromiso verbal con un futbolista que termina contrato. Y ahora, pues, igual tienes que pensar, como ha dicho que no, que ya no viene al Valencia, tienes que pensar en un lateral que en el que igual te tienes que gastar dinero. Para mí, el hecho de no tener lateral derecho en este momento ya es un problema. Aunque lo tuvieras el 8 de agosto, que sería reducirlo. Y luego, claro, si te va a condicionar, que puedes ir a que por el portero ibas a pagar dinero, pero ya no lo puedes pagar e igual se te escapa también, pues yo me daría un poco de prisa en esa tercera o cuarta opción. Pero es verdad que sabías que Thierry se iba y que Fulquier estaba lesionado.
5: No, yo no tengo claro la historia, porque aparte esto de como iba a pagar por un portero y ya tenía Menier libre, pero ahora como igual tengo que pagar por un lateral, ¿cuánto le queda al Valencia de fair play?
6: No, si de fair play le quedará mucho margen, otra cosa es que te queda gastar.
4: Que
6: te, ¿no?
4: Exacto, no, una pero, otra cosa es que pero, le autoricen a gastar.
5: Pero a ver si de una vez se dan cuenta de que las primeras vueltas siempre vamos
6: claro,
5: con
6: sí, el ancho. Claro.
4: Eso día precisamente Pepe le...
5: Para luego gastarte 10 millones en el mercado de invierno, pues gástate 7 antes y a ver qué pasa.
4: Bueno, ¿qué más arriba al final? Fernando Álvarez, Fernando Gómez Colomer. Fernando, te ves a tú y esperen que celebran una victoria de España en la final.
6: Talismán en las retransmisiones de la selección.
4: Talismán absoluto. Fernando Álvarez, gracias.
6: Muchas gracias.
4: Bueno, a todos vosaltres, el dilluns de mes. Adeu.
7: Esports a punt.
8: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
9: Fatal, pegajosa. Me ahogo, no puedo.
10: Quiero ventilar y no podemos abrir la ventana porque hace muchísimo calor.
11: Y anar, beber unos dos gotes de agua y tornar a dormir. Y costo de dormir, la verdad.
12: No acostumbra pasar en ningún país del mundo que existan penas sin que existan delitos.
13: Nuestra señora, nuestro pájaro, no es solo una bandera. Es un trozo real de nuestra historia.
14: Vamos a tener que volver a dormir esta noche también porque el fuego está muy cerca también.
15: Con cabeza sí, de cabeza no.
16: The Chinese government wanted US president to lose the next election and
7: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
8: Bona vesprada, com estan? L'oratge en la portada, un dia més. La EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, manté l'avís groc per calor en la major part de la Comunitat Valenciana i la Basca continuarà sent molt notable al litoral i la Comunitat Valenciana té uns 500 quilòmetres de litoral. Lluís Obiols, bona vesprada.
17: Bona vesprada.
8: Bueno, quina és la previsió per avui?
17: La previsió ens indica que ha afluixat un poquet la calor, especialment al centre i al nord, però atenció a les temperatures que s'estan registrant al sud. De fet, a primera hora de la vesprada ja havíem arribat als 40 graus a Orihuela, al voltant de 39 graus al Moradí, i han baixat lleugerament al centre, però teníem, per exemple, valors ja a primera hora de la vesprada de 37 graus a la Granja de la Costera. Es manté la humitat altíssima, la sensació de basca molt acusada, tot el litoral i prelitoral, i per tant continuarem amb alguns núvols i amb molt mala visibilitat. A destacar que este matí s'han format fins i tot boires, com si estiguérem en ple hivern, fruit de la humitat tan elevada que tenim. I atenció, perquè esta vesprada tenim risc d'alguna tronada, especialment en zones interiors del sud de la província de València. Més o menys entre la zona de la Costera, també la Vall d'Albaida, punts de l'Alt Vinalopó, ja les comarques d'Alacant, ruixats i tronades que deixarien poca aigua però que podrien anar acompanyades de fortes ratxes de vent.
8: Mm-hmm. Perill d'esclafits?
17: Perill d'esclafits, algun, però vaja, avui és poc important el risc de tronades. Augmenta demà. Mm-hmm. De cara a la jornada de demà sí que tindrem aquest risc de tronades que afectarà més comarques.
8: Bueno, ahir anem, el cap de setmana a tocar, dissabte i diumenge, quin horatge tindrem?
17: Mantenim la calor, refluixa un poquet, però demà encara hi ha avisos per altes temperatures en zones interiors que es mantenen diumenge. Mantenim aquesta humitat elevada. De fet, demà al matí ens alçarem amb molts núvols baixos. Demà serà un dia amb més núvols que avui matí. matí amb núvols baixos, amb boires, especialment tot el litoral, també comarques centrals, s'aniran dissipant, no desapareixeran del tot, i de vesprada demà sí que tenim més comarques afectades per aquest risc de ruixats, especialment interior de la província de València, comarques centrals, uns ruixats que avançaran cap a la costa, difícilment hi arribaran. Tenim perill d'esclafits, però també, com que tenim tanta humitat, no només seran tempestes seques les que es presenten. De fet, hi ha un avís que ens avisa, valga la redundància, que poden caure 20 litres per metre quadrat en una hora, anada, acompanyades aquestes tronades de fortes ventades i també de granís. Diumenge encara algun ruixat en zones interiors, també es manté la humitat elevada, el vent fluix durant tot el cap de setmana. Diumenge comencen a pujar les temperatures pel sud i tot indica que la pròxima setmana tornaríem a parlar de molta calor. No els valors que hem tingut la setmana passada o la setmana que acabem, però sí que en molts casos arribaríem de nou als 40 graus.
18: Malgrat l'horatge, bon cap de setmana.
17: Igualment.
18: Maite Freitas està en el control de so.
7: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
18: Bé, l'episodi de calor extrema dels darrers dies, el quart que hem patit des de maig, a la Comunitat Valenciana ens ha deixat dades ben cridaneres i ben preocupants, no només pels 44 o 45 graus que s'han assolit en dies precedents. José Soler, bona vesprada.
4: Sí, bona vesprada, Òscar, perquè, òbviament, durant les hores de sol fa molta calor, però és que de nit les mínimes estan sent exageradament altes. A nit el termòmetre marcava 31,4 graus al terme de Xixona, vora 29 a Pego i vora 28 a Benimassot, i més de 27 a Balones, Alcoi o Crevillent.
18: Sí, va haver-hi un temps en què una nit tropical, quan els termòmetres no baixen dels 20 graus en tota la nit era notícia, però l'excepció ha passat a ser allò normal.
4: A Benidorm, per exemple, les 30 nits del mes de juny han sigut nits tropicals i el juliol ha pujat un escaló més perquè portem tot el mes amb nits tòrrides, és a dir, per damunt dels 25 graus. La calor nocturna enguany està sent tan excepcional que fins i tot hi ha poblacions que han tingut mínimes per damunt de 30 graus i això de moment encara no té nom oficial, però extraoficialment se li diu nit infernal.
18: La calor intensa i prolongada al cos és nociva per a la salut de les persones. Carlos Pino, metge d'atenció primària al consultori de Càlitz, al Baix Maestrat.
19: S'ha demostrat que pot haver un augment de risc d'infartos, d'ictus, descompensacions de malalties respiratòries, inclús de quadros de malalties de salut mental com poden ser ansietats o depressions.
4: I segons les estimacions del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, MOMO, de l'Institut de Salut Carlos III, les morts atribuïbles a les altes temperatures de la Comunitat Valenciana en estos 16 dies de mes ja superen totes les que es van registrar el mes de juliol de l'any passat. Són 160 persones mortes de l'1 al 16 de juliol per les 155 que es van produir durant tot el juliol de l'any passat.
18: Amb este horatge, la Generalitat informa que el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals per avui és extrem a l'interior sud de la província de Castelló, a l'interior de la de València i a la província d'Alacant. El risc es manté alt a la resta de la Comunitat Valenciana.
4: El Centre de Coordinació d'Emergències ha mobilitzat un mitjà aeri per a col·laborar en les tasques d'extinció de l'incendi d'Orés a Saragossa. És un incendi que ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. És el més gran del que portem d'any i manté desallotjades 5 poblacions de la comarca situada al nord-est de la província i pròxima a Navarra. L'evolució del foc ha obligat a mobilitzar la unitat militar d'emergències en tasques de contenció de l'entrada del foc en alguns municipis i a prop de 700 persones desallotjades.
20: Hemos dormido esta noche pensando en darle vueltas a la cabeza, qué pasará, qué no pasará.
14: Vamos a tener que volver a dormir esta noche también porque el fuego está muy cerca también.
21: Pues muy nerviosos todos, porque dejar el pueblo...
22: Es una incertidumbre que no sabes lo que hay por allá ni nada...
4: Ja a Guadalajara hi ha 3 localitats evacuades i la població d'altres 2 pobles confinada per l'incendi declarat ahir al migdia en la Mierla, que ja ha cremat més de 900 hectàrees. Mentrestant, a l'Hoyozuela, a Madrid, els efectius treballen per a controlar el perímetre d'un foc que evoluciona de manera favorable. La Guàrdia Civil va detindre ahir un home com a sospitós de provocar aquest incendi.
18: A casa nostra, la Guàrdia Civil ha identificat i investigat 3 persones com a presumptes responsables de 3 incendis forestals a la Comunitat Valenciana d'aquest estiu, el de Soneja, el d'Atzeneta del Maestrat, també el de Sant Mateu. Maria La Huerta, redacció Castelló de la Plana.
0: Hi ha tres homes investigats per provocar dos incendis forestals i un altre en grau de tentativa. El cas més greu es va produir a Soneja, on un home de 64 anys hauria originat intencionadament un foc amb un producte inflamable. Les flames van obligar a mobilitzar els serveis d'emergència per la proximitat al nucli urbà. A Xaneta, un home de 38 anys està sent investigat per una tentativa d'incendi, mentre que a Sant Mateu les diligències apunten a un altre home com a presumpte responsable d'una foguera que es va acabar estenent a la massa forestal. La investigació continua oberta.
18: I Orihuela, en valencià Oriola, celebra la reconquesta de la ciutat amb el trasllat i exhibició de la gloriosa ensenya de l'Oriol, una bandera que, com la senyera, també té el privilegi de no inclinar-se davant de ningú, excepte davant de Déu i del rei. Les festes de moros i cristians d'este municipi del Baix Segura han començat. Lluís Sempere.
1: Així és, este 2026, el primer dia de les festes coincideix amb el Dia del Pájaro, que és com els oriolans anomenen el 17 de juliol. Esta coincidència no és gens habitual. Este matí a les 9, la senyera de l'Oriol ha baixat pel balcó de l'Ajuntament de la capital del Baix Segura, ha recorregut els carrers del municipi i ha presidit la missa de festes. Avui és l'únic dia de l'any que es pot veure pel carrer esta bandera que recorda la reconquesta d'Oriola el 1243. A més, la senyera de l'Oriol és el símbol més important de la ciutat i de pertinença. És bé d'interès cultural des del 2017.
18: Una pausa i seguim.
7: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
23: ¡Regarde la gilipollua!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
24: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
25: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
26: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
27: ¿Y eso?
26: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Instituto Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
27: Yo también merezco ese verano.
26: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
28: Generalitat Valenciana.
7: Les notícies del migdia. Amb Òscar Martínez.
18: Les 3 i 10, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'òrgan estatutari que fixa la normativa lingüística del valencià, ha triat este matí la nova direcció de la institució, que des d'avui presideix la filòloga Àngels Francesc Díez, ha fet una de crida a la defensa del valencià com a llengua fèrtil i viva. Rosa Agost serà la vicepresidenta. Francesc substitueix en el càrrec Verònica Cantó, en un moment complicat per a este òrgan estatutari que Vox, el soci parlamentari del PP, vol fer desaparèixer, com reiteradament ha afirmat José María Llanos, el síndic de l'altra dreta a les Corts.
29: Esta setmana Vox va presentar una esmena als pressupostos de la Generalitat per a retallar vora 1 milió d'euros del finançament de l'ABL, però el PP no la va acceptar. Això no significa que hagi caigut, sinó que es manté viva fins al ple del dia 24, quan els dos socis parlamentaris tornaran a debatre-la abans de l'aprovació del projecte de pressupostos del Consell del 2027.
18: Però el ple del Consell, reunit avui a Alacant, ha aprovat l'avantprojecte de la Llei del Sòl, que entrarà a les Corts a la tardor, al setembre, perquè es debata i s'aprove. Cristina Lavara, redacció d'Alacant.
30: La principal novetat és la modificació del sistema d'ordenació urbanística amb procediments molt més àgils, especialment per als municipis menuts, que disposaran d'instruments simplificats diferents als de municipis més grans per a la seva planificació. Amb este nou model volen facilitar la disponibilitat de sòl per a donar resposta a un dels principals problemes que hi ha ara per ara, com és el dèficit d'habitatge accessible, a més d'una tramitació més senzilla per als projectes urbanístics a través de la figura de projectes d'interès autonòmic per a la vivenda. Ho ha explicat el conseller de Medi Ambient, Territori i Habitatge, Vicente Martínez Mus.
31: De que la millor manera de protegir el territori no és bloquejar-lo, sinó planificar-lo bé. Per això passem de la incertesa a la seguretat jurídica, de la burocràcia excessiva a l'eficàcia administrativa, de la paràlisi a l'acció responsable.
18: Al vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, li han preguntat, en acabar el ple del Consell, en la roda de premsa, per l'anunci que ahir va fer la ministra de Ciència, Diana Morant, qui va afirmar que el govern d'Espanya recorrerà al Tribunal Constitucional contra els pressupostos de la Generalitat si inclouen la prioritat nacional que exigís Vox. Díez ha respost que la Constitució diu que els espanyols tenen el dret a la vivenda. Ho ha dit així.
32: Que la pròpia Constitució contempla
2: aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que distinguen de el resto de personas que puedan, de todas las personas que puedan estar en o que puedan vivir en España. Más allá de eso, creo que es un debate falaz.
8: L'exregidora d'Urbanisme d'Alacant, Rocío Gómez, que va dimitir per figurar com a una de les adjudicatàries presumptament de manera regular de les vivendes de protecció pública del residencial Les Naus, ha notificat que no compareixerà en la comissió d'investigació de l'Ajuntament, que l'ha citada dilluns. I no és l'única. Zaida Ruiz, redacció Alacant.
5: L'exregidor popular Toni Gallego també ha comunicat al consistori que no anirà a la sessió, tot i que es reafirma en les seues declaracions a les Corts, on va assegurar que Rocío Gómez ja li va dir el 2024 que era propietària d'una de les vivendes de Les Naus. També Mari Carmen d'Espanya, edil d'Urbanisme, el 2018 i 2019 ha rebutjat per segona vegada assistir a la comissió municipal, i Adrián Santos, exregidor d'Urbanisme de Ciutadans, tampoc compareixerà perquè la policia local no ha pogut localitzar-lo. De moment, tots els representants del govern municipal citats en esta comissió han declinat compareixer. Qui encara no ha aclarit si compareixerà o no és l'alcalde Luis Barcala, que està citat el pròxim 24 de juliol.
8: La justícia de la Unió Europea va avalar ahir la llei d'amnistia en considerar que persegueix afavorir la reconciliació després del trauma que va suposar la declaració de dependència de Catalunya i el posterior control de l'Estat de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució. La sentència aparta un dels principals obstacles jurídics per a la tornada a Espanya de Carles Puigdemont i dos dels seus exconsellers, però deixa en mans dels tribunals espanyols l'aplicació de la norma a qui encara no està amnistiat.
29: Han de ser ara els jutges espanyols qui han de culminar l'aplicació de la norma a cada cas concret. Des de la seva aprovació ha beneficiat unes 400 persones, encara que queda pendent l'amnistia per a un centenar d'exalts càrrecs polítics catalans. El Suprem la manté congelada a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, entre altres, perquè argumenta que el delicte de malversació no pot amnistiar-se. El Constitucional té previst resoldre després de l'estiu els recursos d'empara que han presentat les persones afectades per la negativa del Suprem. La sentència d'ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea reforça l'autoritat del Constitucional davant del Suprem perquè l'aval reforça la seva doctrina sobre la llei d'amnistia. Este Tribunal de Garanties va avalar la llei el juny de 2025.
8: I el ministre de la Presidència també de Justícia, Félix Bolaños, ha defès en una entrevista en la SER la política de l'acord i la reconciliació que busca la llei d'amnistia front, ha dit, a la venjança del PP i de Vox.
6: Yo creo que la política no tiene que articularse a través de la venganza, a través de intentar humillar al de enfrente, de intentar someterle, de intentar que pase por el aro. Al revés, yo creo que lo valiente en sociedades complejas como la nuestra y sociedades más complejas si cabe, como es la sociedad catalana, lo valiente es sentarte con el que no piensa de la misma manera y llegar a un punto de entendimiento.
29: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que està a l'espera de que el Suprem li apliqui definitivament la llei d'amnistia, ha criticat el que considera una anomalia.
9: No acostumbra passar en ningún país del mundo que existan penas sin que existan delitos. Hace dos años, pues, que todas las personas procesadas, investigadas o condenadas como consecuencia de la organización del referéndum del 1 de octubre deberíamos estar amnistiadas.
29: Declaracions que ha fet en un des de juny informatiu on també ha afirmat que la legislatura aguanta.
9: Sí, deia ante que... la convicción de que estamos ante una alternativa mucho peor para los fundamentos de la democracia española. Estamos ante una alternativa extremista que puede llevar al Estado a un nuevo episodio de confrontación territorial sin precedentes.
29: Escoltàvem ara també unes declaracions.
8: Bé, escoltàvem les declaracions de Junqueras en un des de juny informatiu i han escoltat el que considera perquè creu ell que la legislatura aguanta perquè el que ve o el que vindrà, segons Junqueras, serà pitjor. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha defès avui l'aplicació immediata de la llei d'amnistia en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Ha dit que després de la decisió de la justícia europea, si ell fora Puigdemont, tornaria a Espanya amb el risc de ser detingut, però per a plantar cara a una justícia ha dit que vol incomplir la llei d'amnistia.
10: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero que me detengan y me lleven a prisión, claro. Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico...
7: Les notícies del migdia. amb Òscar Martínez.
8: 10 minuts passen de les 3. La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha declarat davant del jutge Pedraz de l'Audiència Nacional que se sent víctima de la trama del cas Leire, concretament de Santos Cerdán. González ha declarat este matí com a investigada. Lucía Mas, Audiència Nacional.
11: Segons Intent i Wisi, Mercedes González ha declarat durant 2 hores davant del jutge Pedraz, assegura que se sent víctima de les presumptes clavegueres del PSOE, de Leire Díez i Santos Cerdán, ha dit, i nega qualsevol participació en maniobres contra l'UCO per entorpir les investigacions que afectaven al PSOE i al govern. Com ja ho ha fet al Senat, ha reconegut 2 de les 3 reunions amb Leire Díez, aquests 2 cafès. Explica, en el primer, Díez es va presentar com a periodista freelance i la va felicitar pel seu nomenament a la Guàrdia Civil, i en el segon, la presumpta fontanera del PSOE li hauria plantejat la rehabilitació de Rubén Villalba, el guàrdia civil investigat en el cas Coldo. Assegura González en aquest moment va dir fins així i va marxar. Diu d'haver sabut que l'enviava Santos Cerdán mai s'hi hauria reunit. També ha negat haver impulsat aquesta presumpta abertura d'expedients contra els agents de l'UCO que investigaven el PSOE. González, igual que el de Guair, diu que eren procediments rutinaris.
8: El director operatiu de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, que ahir va declarar com a imputat davant del jutge Pedraz en la mateixa causa, en entendre el jutge que va poder obstaculitzar investigacions de l'UCO a l'entorn del president del govern central, ha comparegut este matí en el Senat, citat pel PP en la comissió del cas Coldo. Davant, el jutge Pedraz va negar l'acusació. Xavier Borràs, bona vesprada.
12: Bona vesprada. El DAO de la Guàrdia Civil no té cap intenció de dimitir. El tinent general Llamas es proclama innocent i assegura, categòric, que no ha intentat influir en les investigacions de l'UCO, contradient la versió dels dos generals que li atribueixen un intent d'obstruir les investigacions vinculades al PSOE i a Pedro Sánchez. Llamas sí que reconeix haver intervingut per a rebaixar l'afany de protagonisme d'algun membre de la Benemèrita que, segons ell, acaba adoptant el paper de jutge. El DAO afirma no conèixer Leire Díez, ni haver parlat mai amb ella, nega haver rebut informes del comissari Villarejo i desvela, per últim, que el correu personal de la dona del president, filtrat a la premsa, es va omplir en poques hores de material insidiós i pornogràfic.
7: Des del migdia, amb Òscar Martínez.
8: Bé, amb esta calor, o millor s'està a Remulla, en rius, a les piscines o a la mar, però compte perquè un mal escabussó pot canviar-nos la vida. Les lesions, entre elles les medulars, arriben cada estiu als hospitals, com la que va patir fa 36 anys Yolanda Ruiz. Amb ella ha estat Victòria Masó.
13: Així recorda Yolanda Ruiz, que ara té 50 anys, el moment exacte en què va quedar per a sempre en cadira de rodes.
14: Pues 14 anys superexplosius, un dia de platja en família, un llançament malaurat, perquè no vas posar els braços davant del cap, no vas protegir el cap. La ola va passar i jo vas pegar en tota la força del meu cos en l'arena.
13: A la unitat Raquis de l'Hospital La Fe de València atenen cada estiu 1 o 2 casos de persones que queden tetraplègiques per salts temeraris. La cap de la unitat, Teresa Bas, parla d'un perfil i d'un patró concret.
15: O de fiesta, o van compitiendo para ver quién hace mejor el salto, y, o van con sustancias que hacen que no estés consciente del momento. Entonces, suelen ser chicos, generalmente.
13: Les dos insistixen, cal evitar saltar de cap a l'aigua, ja siga de la mar, d'una piscina o d'un riu. Demanen més senyalització, vigilància i també campanyes de conscienciació. I Yolanda Ruiz, que també és vicepresidenta de l'Associació de Persones amb Lesió Medular, insisteix en la recomanació que ens hem de gravar a foc.
14: Con cabeza sí, de cabeza no.
8: Minuts passen de les 3 a 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units, que no pinten bé per al Partit Republicà. Donald Trump alimenta la teoria del frau electoral en un discurs. Ha acusat la Xina d'ingerència en les presidencials de l'any 2020 i al sistema polític i mediàtic d'ocultar el suposat escàndol. Remei Blasco.
16: En horari de màxima audiència, el president dels Estats Units ha invertit en mitja hora en un discurs per a qüestionar el sistema electoral del país.
17: How corrupt our system is and...
16: Ho ha fet amb documents desclassificats parcialment i que en cap cas demostren el frau de què parla. Donald Trump ha culpat la Xina del seu amic Xi Jinping d'haver robat informació de 220 milions de votants en les presidencials del 2020, que va guanyar Joe Biden.
17: To be the largest compromise of election data in history.
16: La Xina ha fet la major ingerència electoral de la història. Pequín li replica que no té cap interès en aquestes pràctiques. Trump atorga als mitjans de comunicació un paper essencial en el suposat frau. Pequín ha pagat a grans quantitats als periodistes perquè malparlen de mi. Si segueixen així, assegura que els retiraré les llicències d'emissió. A menys de 4 mesos per a les eleccions de mig mandat, El Partit Demòcrata creu que Trump ressuscita les sospites de frau per si perd, que és el més probable segons tots els sondejos.
18: I, mentrestant, els Estats Units comencen a bombardejar infraestructures civils a l'Iran, com va anunciar ahir Donald Trump. Teheran respon atacant una planta desaladora a Kuwait i altres objectius a Jordània, Qatar i Bahrain. Visa Montagut.
0: Sexta nit consecutiva de bombardejos a gran escala sobre l'Iran. La flota dels Estats Units ha llançat desenes de míssils i per primera vegada han atacat objectius civils, com ara plantes elèctriques. També diversos ponts. Segons Teheran, han mort 8 persones, 38 en l'última setmana. Washington intensifica els atacs i a la vegada, des de la Casa Blanca, es declaren oberts a la diplomàcia.
1: Open to diplomacy at the very same time.
0: Quasi immediatament s'activaven les alarmes antiaèries a diversos països del Golf Pèrsic. Kuwait denuncia que una planta desaladora resulta danyada. També han impactat drons a Qatar, Bahrain i Jordània. La guerra entra així en una nova fase amb la destrucció d'objectius civils, mentre s'intensifica la batalla pel control de l'estret d'Hormuz. Com a resultat d'esta escalada en la ruta de transport d'energia més important del món, es torna a disparar el preu del barril de petroli per damunt dels $85.
18: I al Regne Unit, fa només uns minuts, el Partit Laborista acaba de proclamar oficialment nou líder a Andy Burnham. Sense rivals i sense contestació, i l'exalcalde de Manchester ho ha agraït així.
3: Staunch supporter and friend for me.
29: Gràcies per acompanyar-me en este viatge, ha dit Burnham, que es convertirà en primer ministre dilluns quan reba l'encàrrec del rei de formar govern. Serà el quin cap de govern en 5 anys a la Gran Bretanya.

0: Senten, el que senten és el cor de cambra Ad Libitum de Quart de Poblet. Acaba de guanyar la Lira Marina d'Or al prestigiós certamen de la cançó marinera de Sant Vicente de la Barquera, a Cantàbria, amb el director d'Ad Libitum, ha estat Montse Català.
1: Una vintena de joves amb formació professional musical, la majoria, i devoció pel cant coral. Són el cor de cambra Ad Libitum, de Quart de Poblet, i han sumat un nou premi al seu palmarès a Sant Vicente de la Barquera, a un dels certàmens corals més antics d'Espanya. Francesc Gamón és el seu director i orgullós reafirma que aquest premi, que aconsegueixen per primera vegada, demostra l'alta qualitat del cant coral valencià.
2: Hi ha un món coral grandíssim, però que s'associa més a una part més amateur i demostrar que se pot fer música coral per a gaudir, per ser feliç, però també del més alt nivell, jo penso que és una responsabilitat i un orgull molt gran.
1: Van cantar durant 18 minuts, quatre peces de gran exigència tècnica i la Lira Marina d'Or se'n vingué cap a València.
3: El coro de càmera Ad Libitum de l'Escola Veus Cultes, de Quart de Poblet, València.
2: Sense cap dubte, Quart de Poblet és una localitat reconeguda, distingida i rellevant en el panorama coral nacional.
1: Amb aquesta Lira d'Or, tenen un bitllet directe per a participar al Gran Premi Nacional de Cant Coral. Serà el pròxim mes de març a Granada i competiran amb la resta de primers premis de tots els certàmens d'Espanya.

Avui ens acomiadem amb Dinamita, de Malifeta, un dels grups que encapçalen la primera jornada del Festlloc, que avui comença a Benlloc, a la Plana Alta. La meua frena, flor de cementeri, festa al purgatori, la por a la catedral. Este festival arriba als 20 anys oferint íntegrament música en la nostra llengua. A banda de Malifeta, La Fúmiga, El Diluvi, Auxili, Pep Gimeno, Botifarra o Sandra Montfort encapçalen l'edició d'enguany. Així acabem. Tornem dilluns. Bona vesprada, bon cap de setmana.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollúa!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2.
8: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
9: Al mando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
11: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
12: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
13: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
14: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al Punt a Punt.
0: A Punt a Punt.
14: Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al Punt.

0: llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Saps el que són les energies renovables?
3: Sí. No.
2: Són fonts de combustible que es restableixen durant períodes curts de temps.
4: És igual, amiga.
2: Teòricament, contaminen menys que les energies no renovables.
5: No, millor, molt millor.
2: Inclouen el sol, energia solar, el vent, energia eòlica, els residus i la planta orgànica, energia de la biomassa i la calor de l'interior de la Terra, energia geotèrmica. Però què opina la gent del carrer? Estan a favor o en contra?
6: Això és de puta mare! Això...
2: Les renovables generen molts beneficis ambientals.
7: Això és de veres?
2: Sí, clar. Contribueixen a la protecció del medi ambient.
8: Està de categoria.
2: Redueixen la contaminació de l'aire i de l'aigua.
9: Molt bé, molt bé. Estupendo.
2: I preserven els ecosistemes i la biodiversitat.
10: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
2: T'he convençut o què? Eh?
11: Sí!
2: Au, fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
12: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
13: Un 17 de juliol, Walt Disney va fer realitat un somni. Inaugurar Disneyland a Anaheim, Califòrnia. Un recinte temàtic concebut com un lloc on pares i fills podrien divertir-se junts. Un espai que va revolucionar la indústria de l'entreteniment i que va establir un nou estàndard per als parcs d'atraccions de tot el món. La jornada d'inauguració, coneguda com el Dia D de Disneyland, va ser un dia caòtic i ple d'imprevistos, a pesar de la meticulosa planificació de la direcció. D'entrada, allò va convertir-se en un formiguer intransitable de tanta gent que hi va acudir. La falsificació d'entrades causaria una allau de visitants que va massificar el parc i va distorsionar l'experiència. Però la cosa no es va quedar en això. Van avariar-se diverses atraccions i, a més, les fonts d'aigua potable no funcionaven en un juliol canicular. Walt Disney, amb una miqueta de sorna, va batejar extraoficialment aquell dia com el Diumenge Negre, més moral que l'Alcoyà. Tot i estos inconvenients, la màgia de Disneyland va començar a seduir els visitants. 5 espais temàtics oferien experiències immersives i atraccions innovadores que no s'havien vist mai abans. El mateix Disney en persona va supervisar cada detall del parc, des del disseny de les atraccions fins a la selecció del personal. Sovint se'l veia per allí, passejar, comprovant les reaccions dels visitants i prenent nota de tot. En poc temps es va convertir en una destinació turística de primer ordre i va inspirar la creació de nombrosos parcs similars arreu del món. Des d'aquell calorós i caòtic diumenge, el 17 de juliol del 1955.
12: Comprimits efervescents.
14: Ben hi parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Bon dia, comencem un nou podcast de Ben i Parlem. Avui tenim uns convidats molt especials. Els tres són professors de valencià d'Escola Oficial d'Idiomes i han exercit en escoles que van des de Castelló de la Plana fins a Dénia, passant per Saidia, Quatre Carreres o Llíria. A més, han sigut examinadors de proves de certificació de valencià d'Escola Oficial d'Idiomes i també han examinat per a la Junta Qualificadora i per a SIACOVA, que són les proves de les universitats valencianes. Saludem a Marta Hortells, a Gabriel Pascual i a Empar Morelló.
15: Hola.
16: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Comencem per Marta Hortells, que és de Vila-real, però fa molt de temps que viu a València, per tant ja és mitjoueta. Marta, tu em sabries dir per què el seu gust de pinya és de color blau?
15: No tinc ni idea, suposa que perquè el groc és per a la llimona ja estava agafat.
2: Sí.
15: Però és que no tinc ni idea, la
2: pot
15: veritat.
2: Pot ser.
15: I també t'he tingut un poquet enganyada perquè sóc de València ciutat. Però clar que el meu parlar és de Vila-real i per això
2: la meva
15: família està tot allà.
2: He sigut enganyada?
15: Totalment.
2: Per Marta. Gabriel Pascual és de Poblenou, de Benitatxell, a la Marina, i té un riurau impressionant. Gabriel, com va el club de pilota de Poblenou de Benitatxell enguany? Esteu bé en la classificació?
17: Bé, enguany hem quedat segons sobre el paper, encara que fins i tot els campions ens deien que vam ser els campions.

0: lliga.
1: Ostres.
0: I ara l'espera i el gener a tornar a començar.
1: Molta sort per a vosaltres. En part Morelló és de Bétera, el poble de les alfàbegues gegants, i en part, eres més de xocolata o d'olives?
2: De xocolata sempre. Ai, no, de xocolata sempre i en qualsevol estat i posició. De les oliveres, sense menys tenir res, m'interessa des del moment en què estan a l'arbre,
1: sí?
2: I quan venen amb un ratxet d'oli per a...
1: Amanir
2: ese pimento torrat de Vicent Andrés Estellés.
1: D'acord.
2: I he de dir-te una cosa.
1: Digues.
2: He estat també a l'escola de Torrent i com que ells són xocolaters i m'has apuntat a aquesta cosa, tenen de mal nom xocolaters.
1: Uh-huh.
2: Aleshores també hauria de dir això.
1: Doncs vols saber, així tenim professors de valencià de moltíssimes escoles oficials d'idiomes.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: I després de les presentacions ens endinsem al moll de l'os del programa d'avui, en què parlarem sobre on estudiar valencià, compararem els tipus de proves de valencià que hi ha i comentarem algunes qüestions sobre signes de puntuació, jugarem una miqueta... Esteu preparats?
2: Endavant.
0: Sí. Esteu
1: preparades?
2: Perquè sí.
0: Sí.
1: Marta, la primera pregunta és per a tu. Imagina't que sóc una persona que fa poc que ha arribat a Castelló de la Plana i com que sé que tu eres professora de valencià et pregunte: Marta, no sé per on començar a estudiar valencià, per on comence?
4: Bé, jo començaria per preguntar-li a aquesta persona per a què vol estudiar valencià. La resposta preferida meva seria escoltar que és per a integrar-se i conèixer millor el nostre territori, la nostra cultura, uh-huh. Però més enllà d'això, si realment també el que vol és certificar el seu nivell o té una pressa específica per, no sé, per traure algun títol, diria, mira, escola oficial d'idiomes, uh-huh. Comença la matriculació al juliol i al setembre, allà pots matricular-te d'un curs sencer, de A2, de B1, de B2, pots fer una prova de nivell per accedir directament a nivells més alts,
1: uh-huh.
4: I també tenim els serveis dels ajuntaments, no?, de serveis de normalització i els serveis que donen les universitats, no? Per als estudiants que venen de fora.
1: Gabriel, afegiries alguna cosa? Li diries alguna cosa més a aquesta persona que vol aprendre valencià?
0: Li diria que s'afegirà a acadèmies d'universitat, etcètera, etcètera, i que sobretot que es moguera en cercles de lectura de llibres, que escoltarà música, que anarà a concerts, que anarà a jams, etcètera, etcètera. Els valencians ens caracteritzen perquè som, la majoria són músics, per tant, que es moguera en aquests cercles també.
1: I alguns segurament voldran certificar-se, obtenir algun títol. Aleshores, pel que fa a les tres proves oficials de valencià que tenim, quines són en part?
2: Doncs les tres proves a partir de les quals poden accedir a titulació oficial,
1: uh-huh.
2: Són les proves que realitzem a les escoles d'idiomes, les proves que realitzen també a les universitats,
1: Siacova.
2: El Siacova, això és, i la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Això són els tres accessos. També la gent que comença en els nivells més baixets pot accedir a partir d'escoles d'adults o dels centres escolars reglats, diguem-ne, quan són edats més primerenques encara. Mm. Que tenim alumnat que accedeix a les escoles d'idiomes i ve de la base de l'Institut de Batxiller. Això és.
1: Molt bé. Gabriel, aquestes proves per a matricular-se, això va succeint-se al llarg de l'any o has d'estar pendent d'una data concreta, d'un mes concret?
0: No pots estar pendent d'una data concreta o d'un mes concret, però sí que pots guiar-te per unes dades concretes segons l'organisme a què et presentes. Si vols presentar-te per l'Escola Oficial d'Idiomes,
1: uh-huh.
0: Hi ha dos terminis de dates per a matricular-te com a alumne oficial, que són el juliol i el setembre, i si vols presentar-te com a alumnat lliure és per febrer-març. Per la Siacova, que hi ha dos convocatòries, la de gener i la de juny, t'has de matricular segons la universitat. Recordem que segons la universitat, si eres alumne oficial o alumne lliure, tens dret a examen o no,
1: uh-huh.
0: T'has de matricular per la convocatòria de gener a novembre i per la convocatòria de juny, si no recorde mal, és per març-abril.
1: Uns pocs mesos abans.
0: Uns pocs mesos abans. I per la Junta Qualificadora, aquesta última convocatòria ha sigut octubre, la matrícula va ser per abril-maig. Uh-huh. Has d'estar atent uns mesos sempre abans.
1: Clar, consultar les pàgines web perquè està informat formació també va canviant i per tant, doncs,
2: s'actualitza.
1: Ara el que diem ara no serveix al 2027, ho heu d'anar mirant, no? I són gratis aquestes proves, Marta?
4: No són gratis, però la veritat és que pense que tenen un preu molt assequible tenint en compte tot el que impliquen. Si no recordem malament, l'escola oficial està per 25 €.
0: Per 25 €.
4: I, sí, igual que la junta, és de veres que a l'escola oficial actualment el curs 2022-2023 hem tingut dues convocatòries, juny i setembre, cosa que en les altres proves no ocorre, per tant, i aquests 25 euros
0: estan més ben aprofitats.
4: Sí. I sincerament, no sé si la Siacova és un pèl més cara.
0: La Siacova depèn del que hem dit abans, si eres alumne de la universitat o no. Si eres alumne oficial tindràs un preu reduït, és més, molt reduït, i si no ho eres pagaràs un poc més.
1: I cada universitat també canvia les tarifes.
0: Exacte.
1: I a banda tenen prioritat els alumnes de la universitat, per tant no sempre pots tindre
0: clar,
1: plaça. Sí.
0: Clar.
2: I s'hauria d'afegir una cosa més, i és que per a l'accés de les proves de València hi ha unes tarifes en les escoles d'idiomes o en les universitats, i per a altres idiomes les tarifes són bastant diferents.
0: Exacte.
1: Més cars.
2: I això no sé si és menys tenir la llengua en detriment d'altres llengües o bé a l'inrevés, pegar-li la volta i dir doncs, que siga accessible
1: per
2: i fer-la arribar,
1: fer-la
2: arribar a tothom. Això és.
1: I jo, si vull un títol de valencià, imagineu-vos que acabe d'arribar ací, vull un títol de CU de valencià pel que necessite per a ser professora, però acabe d'arribar, aleshores, què recomanaríeu a aquesta persona? Marta, li recomanaries que directament s'examinarà d'un CU?
4: La veritat és que no li ho recomanaria, perquè seria com jugar a la loteria, no? Jo pense que primer hauria de prendre contacte amb les institucions que hem dit, o fins i tot amb material de vades que hi ha online, a YouTube, hi ha diverses webs, i que es presentarà una prova de nivell per tal d'accedir a un nivell ja un B1. A partir d'un B1, si tu et dediques, pense, un any i mig molt intensament a estudiar valencià i estar en contacte amb la llengua i començar a parlar en l'ambient, perquè és una llengua ambiental. Recordem això respecte a altres idiomes que s'estudien.
0: Exacte.
4: No? Que és una llengua ambiental, no estem estudiant anglès, estem en el lloc on es parla valencià i és
1: bo. Practicar.
4: I es pot practicar. Jo pense que en un any i mig esforçant-se molt, d'un B1 a un C1
1: es pot arribar.
0: Tots tres hem tingut casos d'aquestos, gent que ve de Burgos, gent que ve de Madrid, gent que ve d'Extremadura,
2: de Múrcia,
0: que comencen en un B1 i en un any i mig es planten i són alumnes teus de C1, fins i tot de primer de C2, segon de C2, etc.
2: I són bons alumnes, volen aprendre, tenen interès, mostren interès, tenen una bona actitud davant la llengua. I sí, casos d'eixos tinc un molt recent, i pel que deia abans Gabriel i també havia esmentat Marta, no? A través de la música, dels llibres. És un xicón de Valladolid que se n'anava a fer un Erasmus, és un metge, se n'anava a fer un Erasmus a França, a Tolosa. Allí estigué en contacte en catalans i valencians, s'escoltava parlar entre ells, s'entenien perfectament, s'escoltava apassionats per la música, i aleshores a partir de la música va arribar a la llengua i en 4 mesos el tinc en seu.
1: Molt bé, sí, clar, perquè són llengües properes, el castellà, el valencià, el francès, l'italià, l'aragonès, l'asturià, el gallec...
2: És tan enriquidora.
1: Estem molt a propet, realment podem avançar ràpid si utilitzem la transferència entre llengües que coneixem, i si ho fem de manera motivada, l'estudi, no? I si tenim uns bons professors com Gabriel, Marta i Empar.
2: Això és molt... Això és
0: cabral. Ajuda.
1: Doncs, i aleshores, i en un altre cas, què li diríeu a un alumne que no entén per què, si ell és valenciano parlant de llengua familiar, ha suspès el C1 o el C2? Això com ho expliqueu?
0: Clar, el que jo explique és que s'han de distingir els registres. Un registre formal, un registre estàndard, un registre familiar o col·loquial. Per tant, estem molt acostumats a parlar en un registre familiar entre nosaltres. Clar, el nostre registre familiar, per exemple, jo no sóc de zona pitjada, jo ensordisc, però de vegades ensordisc massa. Hi ha paraules que no entenc i que jo cada dia aprenc més. D'acord? No parlem igual quan estem fent la cerimònia d'una boda d'una amiga que quan anem vestits a la boda. No parlem igual davant d'un jutge, no parlem igual davant de l'alcalde que quan anem borratxos a festes,
1: quan es calden pansa.
0: No parlem igual.
2: M'encanta aquest segment de quan anem davant d'un jutge
1: davant d'un jutge valencià.
0: I fins ací puc parlar.
1: I ciència-ficció de molts tipus.
0: Sí.
1: Un parlant natiu, segons el marc europeu com a referència, té un B2, al voltant d'un B2 de la seva llengua familiar. Si no l'estudia en àmbits formals, doncs no desenvolupa les destreses necessàries per al C1 i el C2 de la llengua que siga. Una persona que viu al Bronx i no ha estudiat a la universitat i s'ha relacionat amb gent del barri té un B2 d'anglès.
0: Exacte.
1: A tot estirar, no té més. Bé, doncs nosaltres hem corregit moltes redaccions, moltes expressions escrites, i a vegades els alumnes cometen errors graciosos. Això sol passar sobretot quan aprenem estructures de memòria que no entenem bé, que no les tenim ben adquirides, i aleshores hem llegit algunes coses curioses, gracioses, com per exemple, no ho sé, Marta, tu saps algun exemple d'això?
4: Ai, en sabia i ara no el tinc a mà.
1: O per exemple, jo...
4: Com era aquell?
0: Jo després, quan acabi la Marta, vos puc contar alguna anècdota, però de l'oral.
1: Conta'n una de l'oral, vinga.
0: Mireu, jo examine a la junta qualificadora a Dénia. I com sabeu, en estos contextos comarcals coneixes molta gent i coneixes oficis de moltes persones. Coneixes, sí. Este xic es dedica a X, esta xica es dedica a X. Per tant, coneixes. Què va passar? Vaig examinar a un periodista i a una sociòloga.
1: Sí.
0: En ese debat que es crea en el diàleg, era un C2, clar, has de controlar la ironia, el sentit de l'humor, has de tindre un control molt alt de tot això.
1: Sí.
0: Este xic li va llançar una sardineta contra els sociòlegs i la xica li va contestar en paraules textuals en un C2: no em vingues amb estes merdes.
1: I ahí ja de registre...
0: I ahí ja el registre va baixar tot.
5: Va votar
1: pels aires.
0: Sí.
1: Doncs sí, o també canvia el registre quan, per exemple, una persona s'acomiada en una carta oficial formal, diu: espere prompte una resposta que m'agrade. Gràcies per l'atenció.
5: Seria satisfactòria, no? Doncs, aprova'm.
1: Clar, pareix més
5: una amenaça.
1: Sicari, no? Espere que m'agrade, si no, prepara't. O confondre la paraula xafogor o xafogor, que és molta calor, amb xofagor, xafardor, sí. Xofagor...
0: En les comprensions escrites, també s'ha vist.
1: Sí. En les comprensions escrites.
0: A mi una comprensió escrita, no sé si t'ho he contat mai, Aina, però van acabar firmant amb Aina Montferrer.
1: Jo he corregit redaccions firmades
5: per tu.
1: Amb Aina Montferrer i ha sigut estrany.
5: Però... És agafar com la personalitat, no? Diu, a veure si així, entrant amb la sintonia lingüística...
0: Clar. Com quan acaben signant amb Joan Fuster, Jaume I, Vicent Andrés,
1: Ausiasmar... Que això a priori no està malament, eh?
5: No, però és un poc superb, no?
1: És sinistre, però no està malament.
0: És graciós.
1: Bé, passem a jugar. Voleu jugar?
5: Vinga.
1: Sí. Vinga,
5: en xoc.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
1: Bé, doncs, a veure, la primera part del joc consistirà a comentar titulars de premsa en què hi ha errades. Cada un de vosaltres, quan li toque, ha d'explicar el sentit dels dos titulars i la norma de signes de puntuació que hi ha implicada. Gabriel, primer cas. La diferència entre Rubiales dimiteix i Rubiales coma dimiteix o dimitix.
0: Una frase és enunciativa i l'altra és imperativa.
1: Aleshores, què és més imperatiu?
0: Si li poses la coma en
5: el vocatiu.
1: Com si jo dic, Gabriel, calla.
0: Exacte. Gabriel Calla està enunciant el que jo he fet i l'ordre que m'ha fet Aina és Gabriel Calla.
5: Gabriel coma Calla.
1: D'acord, la importància de les comes, no?
0: Exacte.
1: Marta, si jo llegeixo un titular que posa Joan Carles agonitza o un titular que posa Joan Carles coma agonitza?
5: Bé, en el primer hem de dir adeu a Joan Carles perquè probablement morirà, i en el segon estem desitjant que probablement morga, però això, li posem la coma per a demanar-li, per favor, que vagi anant.
1: És, amb aquesta imperativa, instrucció, no? Imperativa. I la primera ho descriu,
5: efectivament.
1: Tercer cas per Ampar. Sense comes, prohibit fumar gas inflamable.
5: Ah, que no.
1: O...
0: que no.
1: O prohibit fumar, coma, gas inflamable.
5: Ahí está. D'alguna manera mostres una informació en el primer cas, no? Prohibit fumar gas infumable. Com era això?
1: Com era la cosa? Prohibit fumar gas inflamable.
5: Ahí estás prohibint, no? Ah, sí, exacte. Aquesta és la prohibició expressa, no? Una enunciació amb un ordre taxativa de, per favor, feu el favor que esclata tot. I en la segona, prohibit... Ah, no,
2: com era? Espera.
1: Premifum arcoma, gas inflamable.
2: Exacte, estàs alertant en la segona, no? De aneu en compte, si no tot es va en orris.
1: En la segona implica un perill i en la primera simplement és per vici, no? No fumeu.
2: Exacte,
1: gas.
2: Feu el favor de no pertorbar la vostra salut.
1: I per a Gabriel, si jo dic no m'agrada Benicarló, o no, coma, m'agrada Benicarló.
0: En la primera estàs fent una frase enunciativa que estàs afirmant que no t'agrada Benicarló i en la segona estàs responent en un possible debat. Estàs dient no, és que sí que m'agrada Benicarló.
1: Com expliqueu a Marta, per exemple, com expliques a un alumne o alumna teua que realment té importància perquè puga aprovar un C1, C2, un B2, que utilitzi bé els signes de puntuació?
5: Clar, si no posem una coma podem comprendre exactament el contrari. Per tant, ha de quedar el sentit sempre molt clar i més en un nivell tan alt en què s'exigís expressar-se amb complexitat.
1: En este
5: sí, la idea bàsica ha de quedar clara, no?
1: En este punt sí que ens serveix, podem transferir el coneixement que tenim de com puntuar correctament els textos en italià, en anglès o en castellà.
5: Normalment coincidís en
1: el valencià, excepte quatre casos, en general coincidís.
0: Sí, són convencions
2: internacionals, sí.
1: Després d'esta primera part del joc, en què hem comprovat que un canvi mínim en un signe de puntuació pot canviar tot el significat d'un enunciat, passem ara a la segona part del joc, que es titula De col·loquial a formal.
2: Anem allà.
1: En què consisteix? Anirem escoltant talls de veu mítics de moments graciosos d'apunt o de l'audiovisual valencià com si fos un zapping i heu d'anar transposant-los a la llengua formal si cal. El que sí que vull remarcar molt clarament és que tots aquests talls són perfectíssims per a una situació comunicativa en la qual s'han produït, que normalment és informal, i que ara el que farem simplement és imaginar què faríem si els haguem de modificar per a fer-los en valencià formal, però no perquè el que ja estiga malament, sinó simplement transposar-ho en un altre registre i ja està. Primer tall, este és per a Empar.
2: D'acord.
6: Quin apel·latiu que al·ludix a un defecte físic té la Mare de Déu dels Desemparats?
7: Calva.
8: Ai, que bonico.
6: La xeperudeta? Te van a pegar. Què vines?
7: Em van a crucificar.
6: Claro, home.
2: Ai, este és molt freqüent, no? Este anara, més infinitiu, me van a crucificar, canvies, capgires el pronom i després si sé anara més infinitiu, doncs em crucificaran, no? Hauríem de dir, gastar el futur. No sé si seria aquesta la opció, més enllà de que la Mare de Déu siga calva o no siga calva la
1: xeperudeta. Doncs sí, anara més infinitiu per a futur en valencià formal és incorrecte i els pronoms en principi els hem d'utilitzar em, et, es, ens...
2: D'acord, això era.
1: Segon tall, per a Gabriel.
9: Així tens el vi, la llimonada, el cacau, tens la teua ensalada, què vols demanar-me? Però no tenien ganes de venir a almorzar un bon bocadillo de sèpia.
10: I per acabar...
9: Un bon carajillo de ron. I s'ha acabat.
0: En primer lloc, molt bona elecció, l'entrepà de sèpia. Sí que...
5: Per a tu l'esmorzar, eh?
0: Per a mi l'esmorzar, mare, sempre. Sí, bocadillo es diu entrepà. És a dir, entre nosaltres podem dir bocadillo, però s'ha de tindre en compte que en un registre estàndard s'ha de dir entrepà.
1: O rua, no? Podríem dir una rua.
5: O, sí, o cantell, diuen en alguns pobles.
0: Sí.
2: Castelló
0: sí,
2: gasta la rua, ser. No?
1: Una rua, diria jo,
0: sí,
1: però
0: sueta. Crec que és la punteta, no?
1: Sí, cantell de pa, entrepà...
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. I a banda també les paraules que acaben en nada, sí que és de veres que en un registre més informal sí que diem llimonà, o ensalada, teulada, en un registre estàndard cal dir teulada, ensalada, llimonada, etc, etc.
1: Només tenim excepcions com cremar, plantar, fideuà, que sí que es queden així, però en general hem de fer la terminació ada, és com en castellà, no diem estoy cansada, vengo de hacer una caminada.
0: Exacte,
1: no, diria, m'estic cansada, vengo de hacer una... Bueno, hacer no diria, però és igual. Marta, el tercer per a tu.
11: Escolta, que falten homes, no?
12: Homes, no n'hi ha, homes.
11: Jo n'ha tan falta algun home, a veure.
13: Així no volen homes, només volen dones. Són lesbianes totes. Oh!
5: La senyora Maria. N'hi ha, no... N'hi ha, no? L'expressió d'existència hi ha és sempre singular, encara que tinguem plural darrere o davant. Hi ha homes, hi ha dones. I després també el soles, no? Soles volen dones, seria sols volen dones o només volen dones.
1: Això ho he de consultar, eh? Això sí? Ho he de consultar, perquè...
5: A soles? Ostres, doncs consultar i m'ho dius.
1: A soles, només, únicament. El que estaria malament seria dir soles. Soles, soles. Però a soles està bé.
5: Correcte, correcte.
1: A soles volen dones està bé.
5: D'acord. El soles és el que està malament. A soles sí, i sols, i només. I no te'n falta no seria correcte, seria trobe a faltar.
7: Sí, clar. L'expressió més genuïna.
5: Sí. I això, això on era?
1: Això en una piscina d'un poble...
0: Com t'agraden les piscines, Marta?
5: A mi m'encanta. I els homes. Tu soc piscinera. I els homes. I els homes.
1: Bé, doncs, gràcies, eh? No sé qui ha guanyat. No sé qui haurà sigut...
7: Guanya la llengua, però sí, les de l'esmorzar.
5: L'esmorzar sempre és el que guanya. Sí, ja te ho dic jo.
7: I a Teme tan guapet que li acopla tantes cacaus, l'esmorzaret...
1: Gabriel, sempre deixem guanyar a Gabriel.
5: Sí, nosaltres.
7: Nosaltres ens deixem guanyar.
5: És el més jove, també.
1: Bé, doncs, Marta, Empar, Gabriel, moltes gràcies per haver vingut, però abans de tancar este Ben i Parlem, vos portem una reflexió sobre aprenentatge de llengües a través de la literatura i de les arts en general. Molts autors defenen l'aprenentatge de la llengua a través de les arts, en concret de la literatura, però també amb la cançó, amb el cine, amb les sèries o fins i tot amb els videojocs. I aleshores el que recomanem molt són les rutes literàries. Mm-hmm. Heu fet alguna ruta literària?
7: Sí, n'hem fet alguna. Alguna geografia literària a la ciutat, però també diria, cremem molt el pobre Vicent Andrés Estellés, no? Tenim aquí a Burjassot a la vora dels estudis, la veritat, la pròpia ruta de Burjassot, però també la ruta a la ciutat de València.
1: D'Estellés pel centre de València.
7: I de Marc Granell. També hi ha una ruta literària de Marc Granell i també està molt xulo.
1: Al TEA tenen la de Carmelina Sánchez Cutillas, sí, a Sueca tenen la Casa Museu de Joan Fuster... Sempre podeu apropar-vos a les oficines turístiques i preguntar a veure quina ruta tenen, i us recomanem molt per aprendre llengües, el turisme literari.
0: El turisme literari,
7: sí. I a banda, ens ajuda a situar no només els autors i les seues obres o les seues produccions, sinó també aquest context de ciutat o de poble, i aquests contextos que enriqueixen i que d'alguna manera han fornit aquest escriptor que després trobem...
1: Que ha transitat els mateixos carrers que tu estàs transitant en aquest moment.
7: Sí.
1: Moltíssimes gràcies als tres i fins al pròxim Ben i Parlem a tots. Adeu!
7: Gràcies a tu, adeu, Aina.
1: Adeu.
3: Ben i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
8: Són les 4.
3: A punt. Notícies.
8: El ple del Consell s'ha fet avui a Alacant, a la seu de la Generalitat, a la Casa de les Bruixes. En la roda de premsa posterior, els periodistes li han preguntat al vicepresident segon, José Díez, que avui ha fet de portaveu per l'advertència llançada per la ministra de Ciència, Diana Morant, quan va afirmar que el govern d'Espanya recorrerà al Tribunal Constitucional contra els pressupostos de la Generalitat si finalment s'inclou el terme de prioritat nacional. Esta ha sigut la contestació.
14: Que la pròpia Constitució contempla aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que distinguen de el resto de personas que puedan o que puedan vivir en España. Más allá de eso, creo que es un debate falaz.
8: I la Generalitat ha començat a transferir un total de 16 milions d'euros per a posar en marxa la climatització urgent dels centres educatius del nostre territori abans que comenci el pròxim curs escolar el 9 de setembre. Alejandro Molés.
15: Les dotacions pressupostàries oscilaran entre els 5.000 i els 25.000 euros per centre, uns recursos que permetran comprar i instal·lar equips portàtils com ara aire acondicionat. Així ho ha anunciat el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
16: A partir de hoy y hasta el próximo lunes, todos los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana van a recibir una aportación económica de la Generalitat para que sus equipos directivos puedan ya comprar algunos aparatos de refrigeración. Y para realizar esa climatización de un colegio tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer una obra, y esas obras se tienen que hacer cuando no hay actividad lectiva.
8: Més coses. La Direcció Nacional del Partit Popular ha confirmat avui, sense sorpreses, els noms de les candidates i els candidats a les eleccions municipals a les tres capitals de província.
15: Així les coses, Maria José Català repetirà a València, Lluís Barcalà a Alacant i Begoña Carrasco a Castelló de la Plana.
8: Continuen les reaccions a la validació de la llei d'amnistia per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
15: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha defès avui l'aplicació immediata de la llei. És més, ha dit que si ell fora Puigdemont, tornaria ja a Espanya, malgrat el risc de ser detingut. Declaracions que ha fet el ministre a Ràdio Nacional.
17: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero que me detengan y me lleven a prisión, claro. Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico...
8: I confirmat, el president del govern, Pedro Sánchez, sí que estarà en la final de la Copa del Món de Futbol que es disputarà diumenge a Nova York contra la selecció d'Argentina.
15: A diferència del mandatari d'aquest país, Javier Milei, que ha confirmat que no viatjarà i el seguirà el partit des de l'Argentina, Sánchez acudirà per a presenciar el partit, al qual també anirà el rei Felip VI, juntament amb la reina Letícia i les seues filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. Posteriorment, Sánchez es dirigirà a Algèria per a reprendre l'agència institucional programada per a dilluns.
8: I l'Ajuntament de València ha obert este migdia el termini per a inscriure's via internet en el sorteig per a la compra de les jotges de la Batalla de Flors, un acte que tindrà lloc diumenge de la setmana que ve a últimes hores de la vesprada.
15: I ja de temps, fins a l'últim minut de dilluns que ve, el sorteig es farà amb un programa informatiu a les 10 del matí de dimecres que ve. Escoltem el portaveu del consistori del Cap i Casal, Juan Carlos Caballero.
18: Saben que es un acontecimiento muy esperado por parte de todos los valencianos, es el broche de oro de la Feria de Julio de Valencia. Las personas interesadas podrán inscribirse ya desde hoy mismo en la página web de la Batalla de Flors hasta el día 20 de julio a las 23:59 horas de la noche.
8: I en esports parlem del Llevant. El Club Granota ha tancat el fitxatge de Julio Díaz, jugador del planter de l'Atlètic de Madrid per a la pròxima temporada. El Llevant pagarà 1,5 milió d'euros pel 50% dels drets del lateral esquerre a falta de fer-se oficial. Aquí han captat les nostres càmeres avui a les oficines del Ciutat de València és a Dani Requena, el migcampista del Villarreal que jugarà cedit a les ordres de Castro. El jove granadí cedit al Córdoba la passada temporada serà nou jugador del Llevant de forma oficial en les pròximes hores. Més informació a les 5 en esta sintonia, en Apunt Ràdio i en qualsevol moment en el web i les xarxes socials d'Apunt Mèdia.
19: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos. En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
20: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
21: ¡Regarde la gilipollua!
20: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
22: La próxima semana hablaremos del gobierno.
20: Generalitat Valenciana.
23: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
24: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
25: Salutacions i una cordial benvinguda a este temps de ràdio per a recordar alguns dels moments més especials que hem tingut el goig de compartir amb vosaltres en la vesprada d'Apunt. Comencem amb un cas que va ocórrer 3 anys abans del triple crim del cas. La desaparició de 3 menors a Catadau i la troballa dels seus cadàvers dies després a Macastre i Turís va commocionar a aquestes localitats valencianes. Un cas que està ple de misteris i de peces que no encaixen en un trencaclosques macabre. Analitzarem el cas en companyia del nostre col·laborador especialista en crònica negra, el periodista Javier Martínez.
24: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
25: Anem a viatjar 37 anys enrere. Recordem un cas que ens torna a 1989, 3 anys abans del triple crim d'Alcàsser. Desapareixen 3 menors en Catadau i la troballa dels seus cadàvers dies després a Macastre i Turís va ser realment una autèntica commoció, eh?
2: Un cas en què 37 anys després hi ha moltes preguntes i molts misteris, peces que no acaben d'encaixar. Podríem dir que és un trencaclosques i...
4: que no s'ha resolt, per tant.
2: I macabre, perquè hi ha molt un moment macabre de desmembrament. Bueno, ho analitzem la cronologia, 37 anys després no s'ha resolt este crim de Macastre.
6: No s'ha resuelto, no. Hay muchas lagunas, muchas dudas sobre cómo murieron dos de los niños.
4: Y cosas raras también, porque los padres no habían sí declarat la seva desaparició i coses d'eixes.
6: Claro, és que eren tres menores que venien de ambientes marginales, de Benimame, de zones donde, bueno, donde se reunían en los parques, jóvenes que en aquella época consumían, esnifaban pegamento. Y no tenían hasta para comprar droga, y eran, digamos, que la droga, bueno, la forma de inhibirse, de drogarse, más barata que tenían, que era esnifar pegamento.
4: Más barata, la más cutre.
6: Dentro de este contexto...
4: Y puede ser perillosa también.
6: Claro. Y dentro de este contexto, pues, os podéis imaginar un poco que los padres tardaron en denunciar, creían que se habían ido... Uno de ellos había estado en el centro de menores de Godella y tardaron en presentar denuncia.
4: Compré.
6: El caso es que el 15 de enero es de 1989, es la última vez que los ven con vida en un bar de Catadau, que por cierto es el mismo bar de Catadau donde Anglés y Rical, luego si nos da tiempo hablamos de las coincidencias con el caso Alcácer. Esto fue tres años antes del caso Alcácer.
2: ¿Fueron vistos?
6: Exacto, donde Miguel Ricard y Antonio Anglés
2: los
6: bajaron,
2: vieron
6: a comprar los bocadillos para subir a esa caseta romana donde...
4: Lo de los horrores.
2: Qué casualidad tan macabra. Bueno, son dos chiquetes y un chiquet, ¿no?
6: Así
4: de,
6: es.
4: De unos 15 años.
6: Ellos 15. Desaparecen el 15 de enero y los encuentran dos días después en una caseta de Macastre. Aparece una de las niñas muerta. Su cuerpo estaba sobre una cama, pero sin signos de violencia. Y bueno, era el pastor, el dueño de esa casa, el que no era pastor, era agricultor, perdón. Y cuando
4: llega a la casa,
6: creía que le habían entrado a robar, abre la puerta. Y cuando encuentra el cuerpo, pues claro, el hombre se asusta, llama enseguida a la Guardia Civil y empieza pues esa primera investigación. Pero claro, tenemos un cuerpo de una niña sin signos de violencia. Y ahí no se centró la investigación como se debía haber hecho. Y primero es que no sabían que aún había desaparecido otros dos, que esa niña estaba con otros dos. Tardaron unos días en averiguarlo. Y el caso es que los padres de esta niña no habían presentado la denuncia por desaparición y todo se va retrasando un poco. Se retrasa hasta la siguiente pieza de este rompecabezas macabro, porque es increíble, ¿eh? Uh-huh. El 27 de enero. El 27 de enero de ese mismo año, una semana después, 8 o 9 días después, encuentran el pie de un pie humano en la calle Alcácer de Valencia. Segunda coincidencia con el caso Alcácer, pero bueno, son meras coincidencias. El caso Alcácer fue tres años después y en la calle Alcácer de Valencia encuentran un pie. Ahí empezamos a publicar los medios de comunicación, las provincias, Levante, que podía haber un descuartizador en Valencia porque habían aparecido también en algunos bancos de la ciudad órganos, aunque luego eso se investigó y eran bromas de estudiantes de medicina, que se llevaban partes de cuerpos y los dejaban en bancos, en zonas, bueno, por...
2: Cuerpos de cadáveres que se utilizan, que utilizan los estudiantes de medicina para estudiar anatomía.
6: Fió una mano también. Vaya.
4: Pero no era este peu no formaba parte de
6: ese grupo. Este pie luego posteriormente se averiguó que era una de las niñas, pero vamos por partes, porque en abril aparece el novio de la chica que había encontrado muerta en Macastre. Valeriano se llamaba este chico. Lo encuentran a unos 200 metros de esa caseta, ¿no?, donde estaba el primer cuerpo, y ahí sí que ya sabía la Guardia Civil que la primera víctima iba acompañada de su novio y de otra chica que se llamaba Pilar Ruiz Barriga. Esa es la tercera víctima. Bueno, encuentran el cuerpo de Valeriano, el segundo niño, y tampoco tiene signos de violencia. Estaba como en un terraplén, ¿no?, desde donde se veía la caseta. Había una vela, que era la misma velas que había dentro de esa casa. Y al no haber signos de violencia, pues la Guardia Civil continúa investigando para esclarecer estas muertes. Las autopsias fueron blancas, que en el argot de medicina forense era, pues, que no puedes saber que...
2: No se pudo determinar de qué murieron.
6: esos dos primeros niños no. De hecho, se mandaron, caramba, igual que se hace ahora, ¿no? Se mandan algunos órganos al Instituto de Toxicología de Madrid para intentar a ver si habían consumido alguna sustancia estupefaciente, si habían inhalado monóxido de carbono y podía, y no se pudo aclarar la muerte de estos dos niños. Pero vamos a ver, si no, no hay signos de violencia, porque le llamamos el triple crimen de Macastre. La explicación viene ahora con la tercera víctima. Días después, en mayo, encuentran, bueno, ahí ya se habían encendido todas las alarmas, hay dos niños desaparecidos, falta una menor.
2: Bueno, y tenemos un pie humano.
6: Y el pie.
2: Tenemos un pie humano que había que identificar.
6: Pero ese pie aún no se sabía que era...
2: No se había relacionado con el crimen.
6: No,
2: todavía.
6: Porque es de la tercera víctima.
2: Vale.
6: El pie aparece el 27 de enero, claro, es que esto es un pecabezas macabro, y la tercera víctima aparece en una acequia de Turís, creo recordar que fue el 27 de mayo aproximadamente de ese año. Cuando le hacen la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, que entonces se llamaba el Anatómico Forense, comprueban que ese pie que habían encontrado el 27 de enero correspondía a la tercera víctima de los niños desaparecidos de Macastre.
4: Sí.
6: Y claro, aquí los forenses determinan que ese pie, esa extremidad, lo habían cortado con una sierra mecánica. Ya tenemos el primer indicio criminal. Fíjate que hemos tardado, ¿eh? Han aparecido tres cadáveres, el pie, pero hasta que no le hacen esa comprobación, no se puede hablar de un
4: crimen.
6: De un crimen. Y quizás también pudo ser asesinada la tercera víctima, pero los otros dos no. Huyeron, pero claro, todo esto son incógnitas, son misterios, porque solo hubo dos sospechosos. Uno era un hombre que conocía a una de las niñas en Catadau y que la habían visto con ellas un día antes de su desaparición. Este hombre fue interrogado por la Guardia Civil, la policía, pero no encontraron ninguna prueba que pudiera determinar,
4: ¿no?,
6: o implicar a este sospechoso en estas extrañas muertes. Y el segundo individuo que interrogaron y que también centraron todas sus sospechas, tanto la Guardia Civil como la policía, fue un traficante del barrio del Carmen, que le llamaban Wichita. ¿Por qué? Porque días antes de que apareciera el cadáver de Pilar Ruiz en esa acequia, llamó a alguien al teléfono de la droga y dijo que en una acequia de Turís había un cuerpo, un cadáver, y que el autor de aquella muerte era el Wichita, que era un traficante de drogas. Entonces, claro, ante esa evidencia, ¿no?, de una persona anónima llama y dice que el autor de la tercera muerte de Pilar era un tipo, un traficante, pues, ¿qué hacen la policía?
4: Investigan.
6: Las otras dos muertes, como habían aparecido en demarcación de Guardia Civil, estaban investigando a la Guardia Civil, pero el pie, como había aparecido en la calle Alcácer, demarcación de Policía Nacional, lo llevaba la Policía Nacional. Digamos que interrogan a este hombre y pasa lo mismo que con el primer sospechoso. Solo encuentran la única prueba que le incrimina, esa llamada telefónica. Entonces no podían demostrar su participación y el caso se cerró sin ningún culpable.
2: Y el cadáver de la nena, que
4: Pilar,
2: estaba con el pie
4: y la mano, el resto del cuerpo
2: cerrado aparece, y la mano también, ¿se pudo determinar la causa de la muerte?
6: Sí, el de la niña.
2: Aquí sí fue una muerte violenta.
6: ¿O fue desmembrado
2: posteriormente?
6: Se pudo determinar que fue una muerte violenta, porque además tenía el rostro desfigurado. Ostras. Pero la causa exacta de la muerte no. Lo que sí que hay una hipótesis es que la persona que llamó al teléfono de la droga para acusar al Wichita, al traficante de drogas, podría haber sido el asesino. Pero como entonces, le estaba echando la culpa de una muerte a un individuo que no tenía ni antecedente, ni conocía a esos niños, que no había nada, ninguna conexión.
4: Que
2: estem parlant de fa 37 anys, també és de veure si les tècniques policials, les tècniques d'anàlisi forense i d'ADN no estaven tan desenrotllats, i este crim continua sent, a dia d'avui, una
6: caso sin resolver.
2: No se sap, un cas sense resoldre.
6: Esto ocurre en los tiempos actuales y seguro que estaría resuelto, habrían triangulado las antenas. cámaras de vigilancia no, porque allí aparecieron en el pie de la calle Alcácer, incluso igual, porque hay muchísimas cámaras ya en las ciudades que centran la investigación en sospechosos.
2: De hecho, té molt a resoldre, en efecte, molts crims dels que ens conta Javier Martínez así en esta sección. Gracias por acompañarnos una semana más, Javi.
6: Gracias a vosotros.
2: Gracias. Durant aquestes falles passades, al programa parlarem del chatbot de les falles, una intel·ligència artificial, un mini chat GPT faller, per així a dir-ho, que te diu on està, per exemple, la xurreria més propera, quines són les falles del barri on estàs, qui dispara la mascleta, o te dona també consells per a que el teu gatet no s'espante massa en els coets. I te diu, a més, bon dia, bonico. Li diuen Amparito i parla valencià. Ens va contar els detalls d'esta IA fallera el nostre analista tecnològic Javier Lacorte.
24: Els millors moments de la vesprada da punt.
2: La intel·ligència artificial i les festes tradicionals sona com a molt contrastat, no? Però bueno, com molt bé ens explica el nostre guia per la intel·ligència artificial, la IA la tenim molt més al nostre voltant del que ens pensem. I això també inclou les festes, clar, i en concret les falles. El concepte seria costumisme artificial. Però vaja, com que no el concepte jo no el tinc clar, anem a xerrar, anem a preguntar al nostre analista tecnològic, que és Javier Lacor, que ens acompanya. Què tal, Javier? Com estàs?
5: Què tal, Ximo? Bona vesprada.
2: Bueno, que tenim la IA fins a la sopa. I també en les falles. Tenim la IA en les falles, de quina manera? Què has trobat per ahí?
5: És una barreja gloriosa, eh? Tradició i modernitat en el seu màxim esplendor.
2: Sí, sí.
5: Que per a mi és una xicoteta victòria. Després ja li ficarem matisos i es farem preguntes i també n'hi ha que ser sempre cautelosos. Però que una festa tan física, tan terrenal com les falles, que és fusta, és foc, és cartó, és pólvora, és sàtira al carrer, que arriba la intel·ligència artificial, em sembla, doncs això, una victòria, no? Que la tecnologia més puntera del món també es puga adaptar a una cosa tan antiga en el bon sentit, em sembla gloriós.
2: Sí, de perquè fet... és molt corpòreo, encara que hi ha molt de sentiment també, i el sentiment, l'emoció, la germanor, tot això, hi ha coses que també conformen, diguem, el patrimoni sentimental d'una festa que és patrimoni immaterial. Diuen immaterial, però és una festa molt material, molt de tocar-la i molt de viure-la. Encara que tu ens has dit moltes vegades que la intel·ligència artificial la tenim filtrada en molts gadgets del dia a dia i en moltes activitats del dia a dia, d'una manera... no sé si invisible, que la IA va colant-se poquet a poquet, diguem, en les nostres vides, quasi sense adonar-nos, no? I també en les falles.
5: Sí, el concepte de tecnologia invisible ja es fa... l'emprende de fa molts anys, i és justament el que tu dius. Jo el soc comparar amb la fontaneria, per exemple, o l'electricitat, no? Que ja està ahí, tu no te n'adones, tu no penses en ella, tu només que prens la televisió, prens la ràdio, prens el secador, prens la rentadora... tens el menjar fresquet gràcies a aquesta electricitat contínua, però tu no tens que pensar en ella només quan te puja el preu i pagues el preu.
2: O quan tens un apagón, que també
5: parlarem. També parlarem d'això, sí.
2: Ens va pegar una volta com un calcetí la vida, pensant que com? Això pot passar?
5: Sí. Correcte. Sí, doncs en la IA segurament arribarà un moment en què tinguem una sensació molt pareguda. Estarem ja tan acostumats a ella a molts més àmbits de la vida del que tenim a dia d'avui, perquè... avui la tecnologia, la intel·ligència artificial, la tenim a la nostra vida. Però pot ser com tenim internet fa 20 o 25 anys. Està ahí, de volta en quan, me connecte, no? Com hem parlat també així alguns dijous, i ara la IA generativa encara té molt d'això de ser un ús concret i específic i temporal, però segurament d'ací d'uns anys arribarem a un escenari on el que tu dius, Ximo, serà una cosa molt més continuada.
2: Clar, quan parlem d'intel·ligència artificial és un poc el concepte aquell que estiguem en una novel·la d'Isaac Asimov i no en el nostre dia a dia. No és una cosa del futur. De fet, ara anem a parlar amb Javier i anem a presentar-vos el chatbot de les falles. Anem a contar-vos què és això del chatbot de les falles, on el podeu trobar. De nom és... Amparito.
9: Soy Amparito. Habla conmigo a través de esta web o mándame un WhatsApp y te contaré todo sobre las fallas.
10: Amparito, la filla del mestre.
2: Diuen que festeja en un xic forester. Amparito, li hem posat el nom ben posat. Com va això d'Amparito? Això com funciona? És una IA? És un assistent? És un chatbot? Què és això?
5: Doncs Amparito al final és la forma moderna de portar la tecnologia a una festa tan tradicional com les falles. És a dir, segurament fa 10 o 15 anys, aquesta tecnologia era un PDF que es podien imprimir o portar al mòbil i anar per el carrer consultant a veure on està esta falla, on està una altra, on estan els serveis.
2: Encara més antic que el PDF és el turista fallero. Comprar-te el turista fallero o les guies que també duien els diaris o algunes cadenes de ràdio per a mirar quan era, qui disparava la masqueta d'avui, a quina hora començava la nit del foc o a quina hora era el tallar de carrers perquè a quina hora era la verbena de no sé on, no?
5: Tal qual, tot evoluciona i si fa uns anys teníem el turista fallero i després ja pot ser un PDF que era més fàcil d'aconseguir i fa uns anys possiblement podíem parlar d'una aplicació que descarregàvem el 1 de març i el 20 segurament l'esborràvem i ja no tornàvem a obrir-la com a molt fins l'any següent. Ara tenim altra versió que és directament el que parlem, intel·ligència artificial generativa, que arriba on ja estem, és a dir, no tenim que descarregar un PDF, no tenim que descarregar una aplicació, només tenim que obrir WhatsApp per la part d'en Amparito, l'afegim com a contacte, està ahí la possibilitat, i a partir d'ahí és com parlar a una persona, però qui respon no és una persona, és Amparito, que és un chatbot molt simpàtic i molt de la terra.
2: Vale, o sigui que la manera de tindre en el mòbil, si voleu tindre Amparito, treus en WhatsApp, te l'afegixes com a un contacte més i ja ho tens.
5: I
2: tu què fas? Dialogues en ella? Pots parlar en ella? Quin és el tipus d'informació que dona?
5: Sí, és, al final és Amparito és una capa molt personalitzada en un document, una documentació molt concreta i una mesura de seguretat per a que no li demanes coses fora de lloc, per a parlar-te de la mateixa forma que et parla ChatGPT o Gemini o qui siga, però acotada a les falles, i te pot parlar en valencià.
2: Això està guai.
5: Això està molt bé.
2: Això m'han dit que te diu bon dia, bonico, i que te diu, xico, no patisques, no?
5: Sí.
2: Que te parli en valencià és una manera també de connectar emocionalment, no? També
5: sí.
2: En
5: si
2: la
5: tu
2: festa,
5: no parles valencià, no vols parlar valencià, tu pots parlar-li en castellà. I tu saps este concepte antropològic mític de València, que és l'espardenya.
2: Sí.
5: Doncs el contrari. T'està parlant en castellà i de volta en quan te diu gràcies, bonico, te diu no patisques, no? Encara que estiga parlant en castellà. Està molt bé també.
2: Perquè el que pretén és traslladar esta idea de que és algú de casa, no? De que és algú proper, de que te parla en familiaritat i te parla també en cariño. Per tant, està basat pel que sé en la tecnologia més de Gemini que de ChatGPT. No sé quina diferència n'hi ha entre una i l'altra. Has d'escriure-li, pots parlar-li també o com funciona? Li pots fer una pregunta relacionada amb... mira, estic en el carrer, en el creuament d'este carrer, quina falla o a quina hora és la verbena de la falla, no sé què, i Amparito te contesta.
5: Correcte, si és una informació que té la seva documentació que els seus creadors li han volcat, te podrà contestar,
2: vale.
5: I així és quan tenim que anar en un poc d'espai, perquè ja sabem que la IA és útil, és funcional, és real, però també té cosetes de, podríem dir cunyado. A què em referís quan parlo d'un cunyado? Cunyado és esta persona que no té ni idea d'un assumpte, com és normal, no tenim per què saber de tot, però contesta en convicció, te dona consells, te dona informació, i pot ser esta errada, però ell te parla en tota la convicció del món, i com ho veus tan convençut, penses, tindrà raó. La IA, no han parit, la IA en general, és un poc cunyada. Per què? Perquè de vegades al·lucina. Te dona una resposta que no és certa, inclús si tu li ho rebates en la resposta, te diu, tens raó, és de veres, m'he equivocat.
2: A reconeix que s'ha enganyat.
5: Sí, això és la IA, és continu, qualsevol.
2: Va, perquè un cunyat, fonamentalment, tal, conforme jo l'entenc, és, en efecte, una persona una miqueta boca xancla, que té tendència a intervindre, en sàpiga o no, pot parlar de geoestratègia o de qualsevol cosa que, del que tu estiguis parlant, i que té una noció molt de primera capa, no? Que és una cosa que s'ha quedat com en el titular, ha llegit el titular com a molt, el contratitular, i de lo demás fa relleno. I en funció de les seues conviccions, del seu filtre i d'això d'això, amolla una informació sovint farcida també d'alguna intencionalitat, perquè esto lo digo yo, porque es com jo pense, no? El sesgo aquell d'afirmació, i que te llança una perorata sense tindre ni idea. Però, clar, la IA en principi no deuria de funcionar així. O sigui, quin és el relleno que fa la IA si no té informació d'on tira per a ser, diguem, cunyada o per al·lucinar, com dius tu, i aquestes al·lucinacions com se produeixen?
5: Clar, així hi ha que diferenciar entre Amparito, que és del que estem parlant, o d'un ChatGPT, un Gemini, qui siga.
2: Que estan, si és un... que estan més preparats, diguem, que tenen més informació al seu abast. O...
5: Sí, però al mateix temps també tenen menys predisposició a reconèixer el seu desconeixement en un camp concret. Per exemple, jo he parlat amb Amparito i li he dit, Amparito,
0: está de categoría que me parles de Convento Jerusalén, de Matemàtic Marçal, divino. Pero yo soy de Torrent. Tú me puedes hablar de los fallos de Torrent y me has dicho, usen molt, molt bé per Torrent, molt bé per el fallo de Torrent, pero yo te puedo hablar només de València. Y le he dicho, o sea, de cap y casal no podemos ir. Lo máximo que he conseguido es que me recomane buñols de carabassa de Orxateria Daniel, l'Alboraia. Pero més d'això no he pogut arribar.
25: O sea, que está limitada también geográficamente en función, como tú dius, de la información que la empresa li ha...
0: Exactamente.
25: La nodrit, digamos, a Amparito. Amparito no té, digamos, la conexió, digamos, en el gran camp, en la gran, no sé, biblioteca d'Alexandria, que seria tota la informació que està volcada, per exemple, en un servidor com, en un cercador com el de Google, no?
0: Exactament. Podria tindre accés, però els seus creadors deliberadament han decidit que no, precisament per a enfocar-se en que això és un chatbot específic per a les falles de València i no me comences a preguntar per falles de Torrent o per la Madalena perquè no te vaig a poder dir una cosa en tan sentit com les falles, que és el que està específicament entrenada. I també perquè, si no, corren el risc de que, ah, bueno, com això és de Bades, li pregunto de tot, li creme tokens, que és el que li costa diners al creador, i li puc fer un forat parlant de qualsevol cosa.
25: El que està guai és que en Parito és bona persona, no? Vull dir que sempre t'ho donarà, diguem, un bon consell. Si tu eres un hater de les falles, per exemple, nivell Morrissey, que no pots dormir i estàs catatònic i has de suspendre el concert, que hi ha molt de petard i punts de música tecno, i li fas una miqueta la punyeta en plan hater, Amparito sempre tratarà com de, en una certa bonomia, de dir, no passa res, tal, mira, tens animals en casa, igual te dono algun consell perquè el teu gosset estiga més tranquil a casa. O sigui, que és de bon rotllo, no?
0: Sí, això a més és... Jo no sóc un expert en la part tècnica, en la creació d'intel·ligència artificial, però diguem que estic cobrint-la informativament dia sí, dia també. Aleshores, crec que se'm dona bé reconèixer els trucs que fan els creadors com els d'Amparito. A què em referix? Per exemple, per què et parla de seguida dels gatets, de que tenen por de la mascletà o del tal? Perquè saben que una figura que simula ser humana, però que realment no és humana, Amparito, sap que amb l'empatia, en tractar-te en els punts febles que tens tu, per exemple, pobre el meu gosset que té por de la mascleta tal, si te dona consells, transmitis que se preocupa molt per tu, que sap, no? Sap comentar-te. Aleshores, hi ha diversos apartats en Amparito que se nota que estan deliberats per a caure bé, per a generar simpatia i per a que tingues una bona impressió d'Amparito, que és molt educada.
25: Si te pareix un dia, Javier, este concepte del que has parlat, de que la màquina, les màquines, la intel·ligència artificial al·lucina, és a dir, ompli o reompli quan no té la informació concreta i que, òbviament, no té capacitats cognitives humanes i, per tant, reompli de la informació i ens durà, a una errada, d'aparència, diguem, ben conformada, el raonament, l'explicació, o inclús l'aparent ciència que pugui haver darrere d'aquesta resposta, es pot convèncer si no som iniciats, però que darrere hi ha una reomplida, diguem, una al·lucinació. Passa també quan en la imatge, alguns dels... de les aplicacions d'imatge, quan li faltava algun píxel, reomplia en el que li semblava, o en el color, o en la forma que li semblava. Per tant, hi ha passat molt també en les aplicacions o en els programes de retoc d'imatge, després aquesta imatge quedava absolutament desdibuixada, no? Algo així, i m'alegra sobremanera que aquestes al·lucinacions, i podríem parlar-se de cas algun dia més detingudament de com funciona aquestes al·lucinacions de la intel·ligència artificial, però no fiar-nos. Pues parlem de tecnologia i falles, en este cas tecnologia que ja està posada, diguem, a peu de carrer. I volies parlar-nos de l'exemple d'una falla que és Palleter Erudit Orellana. És una família a la que tinc alguna amistat allà, i des de fa temps és una falla diferent, que busca no cridar l'atenció exactament. Acaben cridant l'atenció perquè fan coses diferents, i en este cas, què té a veure en la tecnologia d'esta falla?
0: Esta falla l'any passat va fer una cosa que és exactament el que dius, no? Acaba cridant l'atenció sense voler exactament cridar l'atenció. Normalment, si tu penses que una falla empra intel·ligència artificial i ho difon i publica, tu pots pensar en prou de raó que està buscant notorietat, no? Està buscant titulars, està buscant que la gent parli d'aquesta falla i no de la del veí. Què va fer esta falla Palleter Erudit Orellana? Va emprar intel·ligència artificial i sensors a la falla, no per a fer la falla més espectacular i més cridanera, sinó per a fer-la accessible. És a dir, una falla a la qual tu podies parlar per un micròfon i ella projectava imatges en temps real. És a dir, no estaven usant la IA per a llevar-li feina a l'artista faller ni cosa així, sinó per a traduir l'art d'aquest artista a persones amb diversitat funcional. I per això tenien sensors de llum, de so, tenien el braille també per a entendre la falla encara que no la pogués veure, etc.
2: O siga, qualsevol persona en diversitat funcional podria tindre accés a l'explicació de la falla, diguem, al sentit que li ha donat l'artista i a cada un dels cartells on hi ha també la crítica, la ironia, també el doble sentit, i estava utilitzant tecnologia per a que l'explicació de la falla, el sentit que li ha donat l'artista, estiguera a l'abast de tot el món. Bueno, això és, ja anava a dir quasi sense el quasi, això és servei públic.
0: Claro, és una qüestió de fer arribar l'experiència completa de veure una falla, veure-la, sentir-la, entendre-la com tu vulguis, a gent que per una condició no pot arribar fins on arriben la resta, no? I estupendo.
2: Bueno, parlem d'intel·ligència artificial en totes bandes, aquesta invisibilitat, però que la tenim molt visible i molt present en el dia a dia, i com si fos una partida de truc, no sé si truque, retruque, tu jugues al truc.
0: Jugue.
2: Si el val 4, joc fora i tot això. Bueno, nosaltres ahir les esforços juguem d'una altra manera. El joc fora no, el joc no fora gasteu. No, això no ho gastem. Però vaja, diguem, si fora joc fora, és a dir, ja diguem, com el truc final, la tenim en totes parts i volia reflexionar al voltant d'un altre concepte que és la appificació de la IA. A veure, explica'm, la IA i les apps com se relacionen?
0: Sí, les aplicacions no deixen de ser les versions mòbils dels programes informàtics de fa moltíssims anys, però quan arriba l'iPhone...
2: El truc final la tenim en totes parts i volia reflexionar al voltant d'un altre concepte que és la appificació de la IA. A veure, explica'm, la IA i les apps com se relacionen?
0: Sí, les aplicacions no deixen de ser les versions mòbils...

0: capacitat al món de les aplicacions brutal, que no tenien ni el software ni els programes de fa 30 o 40 anys, ni de lluny. Què ocorreix ara amb la intel·ligència artificial? Que, com tu dius, és tan invisible, és tan fàcil, entre cometes, crear intel·ligència artificial, o millor dit, ficar un endoll a la intel·ligència artificial de Google, de ChatGPT, de Claude, de qui siga, i donar una proposta de valor diferent basada en ella, que on fa uns anys calien centenars d'enginyers i moltíssims diners i moltíssims temps per a fer un producte X, tu ara només en una, dos, tres persones, en unes setmanes, pots tenir un producte estupendo amb capacitats d'IA perquè aquesta IA veu de Google, de ChatGPT, de Claude, de qui siga.
1: Per exemple, a quin tipus d'empresa o de particular o d'autònom podria, encarregant, diguem, una empresa amb pocs recursos humans, i entenc també que a un cost molt raonable, fer una app que contactaria, diguem, això, en Gemini o en ChatGPT. Quin perfil d'app podria ser esta que contactaria en la intel·ligència artificial, per entendre'ns?
0: Pràcticament qualsevol, després n'hi ha que veure si té molt de sentit, si no, si la gastaria molt l'accent o si no, però qualsevol pense en un fuster. Pot ser és com creuar un riu en lloc d'un pont en una barqueta en un coet, no? És massa. Però pense, per exemple, en un fuster que vol donar una resposta immediata als seus clients, als seus pacients, estava pensant en un dentista, als seus clients, per a que arriben a la fusteria en els deures fets. Per exemple, vull esta instal·lació d'esta categoria, en este pressupost, què me recomanes? I que un chatbot, que ja està fet per Google o qui siga, a qui tu li connectes un document molt llarg o li expliques quines fustes treballes, quins pressupostos, quins temps pot esperar aquest client, què coses fas, què coses no fas, tot molt detallat, que tu has de fer una volta només, no has d'estar contínuament donant explicació, i aquest chatbot ja respon per tu acotant-se al document que tu li has donat. D'aquesta manera, el client ja pot arribar a la fusteria, la feina feta,
1: en una
0: tu
1: idea
0: vas a
1: prèvia,
0: perdre menys ja, temps, ell va tindre millor idea de què pots fer i què no, i segurament el resultat va ser més satisfactori per a totes les parts.
1: Vale, vale.
0: Primer exemple,
1: sí, li donaries això, en general una planilla de quins són els tipus de treballs que fas, quina és l'experiència que pot tindre també, en el cas que sigui una experiència de tipus turístic, o estaves parlant també d'un odontòleg o d'una clínica odontològica, també quins són els materials que gastes, quins són les expectatives que pot tindre de millora en funció també de la seva patologia, etcètera, rum, i a partir d'ahí...
0: I això diguem, el chatbot? Va contestant, no tens que contestar tu.
1: La carretera està feta, per dir-ho d'alguna manera. Tu poses el vehicle, diguem, en la carretera perquè la carretera està feta. Això seria la apipificació de la IA. Per tant, les apps d'ara endavant o cada volta més portaran intel·ligència artificial. Perquè és que quan parles d'intel·ligència artificial i WhatsApp, a mi me fa cierre el cap, perquè per a mi WhatsApp no deixa de ser el que adés era el SMS en una versió premium. Però ja veus que no, perquè ja va... circula, diguem, més informació i cada volta més, no?
0: Clar, és el que hem parlat així més d'una vegada, Ximo. Tu, quant de temps fa que no li dius a la teua dona vaig a connectar-me a internet?
2: Sí,
0: molts anys, no?
2: Sí.
0: Perquè fa uns anys era inclús un lloc físic en ta casa, no? On està l'ordinador, i era una experiència que tenia un principi i un final, i quan te'l sabes de la cadira ja no estaves connectat a internet. Ara en el mòbil, en el portàtil, això ja no t'he sentit, sempre estàs connectat a internet. En la IA crec que va passar una cosa molt similar. Tu pots dir, vaig a emprar la IA i obri ChatGPT, i quan tanques ja no estàs emprant la IA. Però cada volta més, ja estem ahí, i va anar a més, el que t'ho dius, IA invisible, va estar en totes bandes, va estar en el WhatsApp, va estar quan entrem a una fusteria, va estar en molts llocs.
1: Que ja la tenim, així, la intel·ligència artificial. He sentit dir una frase al president de Telefònica que m'ha inquietat sobremanera. Ha dit, literalment, si voleu tindre intimitat, no parleu res davant del televisor. Jo no te dic del telèfon mòbil, davant del televisor. Bueno, obrirem este meló, si vols, una altra dia, perquè també la qüestió...
0: Molt interessant, en què s'han convertit les teles.
1: En què s'han convertit les teles, allò que el smart també, el presumptament intel·ligent, el tenim davant de la pantalla i passem moltes hores davant d'ella, i també la de l'ordinador. Gràcies, Javier, per portar-nos l'actualitat de la intel·ligència artificial.
0: Moltes gràcies, Ximo.
3: Ja sabem que per a les noves tecnologies són fonamentals les nostres dades. Hem d'anar molt espai amb qui les compartim, i parlant de dades, segons l'INE, es divorcien a Espanya el 60% de les parelles. I només l'últim any les separacions s'han pujat un 8%. davant d'esta situació.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: La Conselleria de Sanitat ha firmat un acord amb el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana per a desconvocar la vaga del col·lectiu. Alejandro Molés.
2: Un acord que, segons l'administració, impulsa un nou model organitzatiu que millora les condicions de l'exercici de la professió mèdica, enfortís l'atenció primària i també hospitalària, a més de beneficiar directament els pacients. Entre altres mesures, el pacte inclou la implantació efectiva de la jornada laboral de 35 hores a partir de l'1 de gener de l'any que ve. A més, es garantís que la jornada ordinària siga de dilluns a divendres, reservant per als dissabtes les guàrdies d'atenció continuada 24 hores amb el descans posterior i una retribució econòmica. Escoltem el conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
3: La Consejería de Sanidad ha firmado hoy un acuerdo para desconvocar la huelga autonómica con la CEMS, el Sindicato Médico Valenciano. El principal acuerdo pasa por cómo se desarrolla las 35 horas semanales pactadas en la mesa general. Y el desarrollo va a ser claramente para buscar la conciliación familiar desde las 8 de la mañana del lunes a las 15 horas del viernes. Y después acuerdos puntuales en la elaboración del desarrollo del decreto de atención primaria, así como el planteamiento de la actuación de los centros de atención urgente 24 horas.
0: El ple del Consell, reunit avui a Alacant, ha aprovat l'avantprojecte de la llei del sòl que entrarà a les Corts a la tardor perquè es debata i s'aprove.
2: Una nova norma urbanística que permetrà simplificar burocràcia i construir més vivendes de protecció oficial, segons ha explicat el conseller de Territori, Vicente Martínez Mus.
4: De que la millor manera de protegir el territori no és bloquejar-lo, sinó planificar-lo bé. Per això passem de la incertesa a la seguretat jurídica, de la burocràcia excessiva a l'eficàcia administrativa, de la paràlisi a l'acció responsable.
0: I continuem a Alacant, on l'exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, ha notificat que no compareixerà en la comissió d'investigació de l'Ajuntament, que l'ha citada per a dilluns.
2: Recordem que Rocío Gómez va dimitir per figurar com una de les adjudicatàries d'una de les vivendes de protecció pública del residencial Les Naus. Però Gómez no serà l'única que no acudirà, ja que l'exregidor popular, Toni Gallego, també ha comunicat al consistori que no pensa anar a la sessió de dilluns, tot i que es reaferma en les seues declaracions a les Corts, on va assegurar que l'exregidora d'Urbanisme li va dir l'any 2024 que sí que era propietària d'una de les vivendes de Les Naus. De moment, tots els representants del govern municipal citats en esta comissió han declinat compareixer. Qui encara no ha aclarit si anirà o no a declarar és l'alcalde Lluís Barcala, que està citat per a divendres de la setmana que ve.
0: I l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té nova presidenta. Es tracta de la filòloga Àngels Francesc Díez, que a partir d'avui substitueix en el càrrec Verònica Cantó.
2: El relleu coincideix amb l'esmena de Vox de rebaixar en vora 1 milió d'euros els diners que la Generalitat destina cada any a la institució acadèmica. Una esmena que han rebutjat les corts populars, socialistes i també Compromís. Però això no vol dir que haja decaigut, ja que es manté viva fins al ple del dia 24 de juliol, quan els dos socis parlamentaris tornaran a debatre-la abans d'aprovar els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve.
0: I en els esports parlem del Llevant. Els granotes acaben de fer oficial el fitxatge de Dani Requena, migcampista del Villarreal, que jugarà la pròxima temporada cedit a les ordres de Luis Castro. L'escoltem.
5: Buenos días.
6: Buenas, chicos.
5: Dani, contento de estar aquí.
6: Muy contento y feliz de estar aquí.
5: ¿Qué esperas de esto con el Levante?
6: Pues nada, que todo vaya bien y deseando empezar.
5: ¿Ha transmitido confianza del club?
6: Sí, desde el principio muy contento.
5: ¿Has hablado con Mister?
6: Sí, ya he hablado con ellos. Muchas gracias.
5: Saludos
6: a la afición.
0: Més informació a les 6 en esta sintonia i també en el web i les xarxes socials de Punt Media.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: Xica, no vas molt fresca?
9: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut València de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
10: A l'antiga estació de Menalua?
9: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
11: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
12: Els millors moments de la vesprada da punt.
13: Seguim en este recull dels millors moments de la temporada de la vesprada de punt i ho fem parlant de salut i de cuidar-nos. Recordem ara els consells de la nostra nutricionista Clara Llorenç sobre els múltiples beneficis que tenen en la nostra digestió i microbiota els fermentats. Aliments que des de ben antic conformen la nostra dieta i és que pel bé de la nostra salut convé tornar.
12: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt. We are fresh strawberries, fresh...

0: Estava pensant ahir a Castelló que tinguérem un dia tan magnífic, dia festiu de la Magdalena, i menjàrem, mireu, les figues al Bardà. Vam fer un elogi de la figa al Bardà, així, bunyol de figa, que això és un deler, això és una cosa realment fantàstica. Per ací, per la zona del Cabanyal i en altres llocs en diuen pepitos. Allà a Castelló es diuen ximos, però és la mateixa fórmula. És un pa ben rebosadet, una meravella i ben farcidet, d'un mullaor, que allò, allò te xorra, saps, en el millor dels sentits. Allò és una meravella, una meravella. Com se dina en Castelló? Que bons dinars que varen fer. El sopar. El sopar va ser una cosa. Teníem una fam, on menjàvem un xiquet de bolquers pels peus, després de tot el dia per allí, bambant. Clar, què ha passat? No ho sé, perquè no m'ha atrevit a pujar-me a la bàscula. Però qui més, qui menys, passes per una paradeta, xe, que bons bunyols, bueno, que bons, o no ho sé si bons o raïns, però com m'avellissen uns bunyols, i eixe xurro, eixo xurro, que més que un xurro és un xurrot, que és una manguera del sis, farcida de xocolata, i rodejada de suc, que tot arreu, això és una bomba de neutrons, és una cosa fantàstica. Què passa? Home, que una de xona i una de llona. Què vas a la falla? Xe, una casalleta i mon anem. Qual és una, que és una i mitja, perquè sense voler tallargues, una cerveseta. Cuidem-nos una miqueta, un dia de passar-nos en i uns quants dies de cuidar-nos. Per tant, ha vingut a Ciutat Doctora per aportar-nos una miqueta al sol, perquè està en desmadrant-nos la cosa conforme siga. Encara que ella no és la senyorita Rottenmeier, ella ho fa, ens ho conta sempre en pla bé, de cuidar la salut i de fer les coses amb cultura, de dir, de saber lo que estem nutrint-nos i lo que estem alimentant-nos. És Clara Llorenç, la nostra dietista, què tal, com estàs?
1: Després del pepito dic, no va parlar de mi, és impossible que...
0: Tot està vinculat, el remat és nutrició, tot.
1: Totalment. Jo disfruto molt del pepito clàssic.
0: Disfrutes el pepito. A veure, has disfrutat del ximo.
1: El ximo no l'ha provat en la vida, però m'encanta que l'haguem ficat el teu nom.
0: És semblant. Ai, sí, és ideal. Després hi ha un dolç que es diu el fadrí, també, que és una cosa fantàstica.
1: Tampoc.
0: La figa al Bardà.
1: Tampoc.
0: És una cosa digna.
1: És que no, ho estaves dient i dic, en la vida.
0: No està estat mai. És com un bunyol, és un bunyol en el sentit que està, diguem, el bunyol de vent, diguem, la massa, i està envoltat, i dins hi ha una figa aixafada.
1: O sea, era una figa de deberes.
0: Sí, de deberes, una
1: en
0: figa real.
1: En contra de carabassa...
0: En contra de carabassa i una figa aixafada que prèviament ha sigut confitada segons, escolta, mestres confiters que saben confitar. Jo no sabria dir-te com és això. Això està boníssim.
1: Ve de sucre, de grasseta... Té que estar de mort. De mort.
0: Allò... La més claura de Portland la tenim...
1: Claro.
0: Super palatable.
1: Hiper palatable. Per això, deixes coses impossible menjar-te una.
0: No, però després has de cuidar la microbiota i el microbioma.
1: Sí. La setmana que ve parlarem més de falles ahí, de com intentar.
0: Molt bé, com intentar equilibrar-ho.
1: Exacte. I avui anem a parlar d'un món que a mi em pareix superinteressant, el món dels ferments.
0: Perquè els ferments són... Sí, es podria
1: I tu
0: estar
1: que eres fan de la kombucha?
0: M'encanta la kombucha.
1: Pues el món dels ferments és més allà.
0: Exactament. N'hi ha més coses. Bueno, tu parles molt del xucrut, també,
1: totalment,
0: de les cols fermentades.
1: Totalment.
0: Però són final... vius, diguem, que el ferment és una cosa viva, diguem.
1: Sí, tot lo que ha fermentat, ¿vale? Tots els aliments que han passat per aquesta fermentació venen de que tenen uns microorganismes vius, ¿vale? Que el que fan és microorganismes vius que al final poden ser bé siga llevats, bé siga bacteris o bé siga fongs, ¿vale? S'alimenten del sucre que té aquest aliment.
0: Vale.
1: Tots els aliments tenen sucre, ¿vale? La llet té la lactosa, inclús els vegetals tenen fructosa, tenen fructà, no sé, al final tot és sucre i aquestes bacteris el que fan és que s'alimenten d'este sucre que té, ¿vale? Fan com una cuina invisible perquè realment transformen un aliment sense que tu tingues que fer absolutament res i el que fan és que transformen el sabor, la textura, l'aroma, ho fan més digestible, ara després parlarem d'això, i gràcies a aquesta fermentació que tu no veus, una col pot ser un xucrut, una llet passa a ser iogurt o formatge, i peix passa a ser anxova, que és el que...
0: L'anxova
1: és un ferment.
0: Ah, sí, és un aladroc, diguem, tractat o fermentat.
1: Total, curat.
0: I curat.
1: Claro, i és aquesta curació...
0: I un vi?
1: I un vi, al final...
0: És un raïm...
1: I la cervesa.
0: També... El cava.
1: Claro, per això parlem de ferments i a voltes... Per exemple, tu t'ha vingut al cap...
0: Per tant, la cervesa és bona. Bueno, a veure, bona, vull dir...
1: La cervesa sense alcohol és bona.
0: la cervesa sense alcohol, claro, però també final, té sucre, no? O com, com és,
1: sí,
0: això?
1: Sí, i el vi té sucre, vi ¿vale? Sucre. Sí que és de veres que aquesta part no... Però, bueno, té compostos que no són realment negatius, ¿vale? Quan parlem de la cervesa.
0: Un parell a la setmana.
1: Claro, no passa absolutament res. Ja parlarem un altre dia d'això.
0: Però... Per tant, és de veres que, conforme anaves explicant la quantitat de fermentats que n'hi ha, els tenim... en la nevera, sí, i no sé si són conscients que són fermentats.
1: Sí, inclús les olives. El que passa que al final parlem de fermentats i mira, tu el primer que t'ha vingut al cap és el xucrut. Sí. És com que ens venen al cap raros, és que no...
0: És com butxes.
1: I després, a lo millor, és que menges a diari, com és el iogurt, com és el formatge, com és...
0: Uns cogombrets en vinagre.
1: Uns cogombrets en vinagre, també. Que després la recepta és verduretes encurtides per a fer fermentats en casa, que és molt fàcil, i després ho contem.
0: Fer encurtits a casa?
1: És molt, molt fàcil.
0: Però olives secades?
1: Bueno, una cosa més... olives necessita un poc més de temps, ¿vale? Però tipo, ara després ho parlarem de diferents verduretes que queden molt bé. Exacte, i al final, en comptes de comprar en el supermercat, fer-les tu a casa, que és superfàcil.
0: Vale.
1: ¿Vale? Entonces, anem a explicar un poquet què passa durant aquesta fermentació, ¿vale? Perquè la gent ho entenga. Com hem dit abans, ¿vale? Estos microorganismes utilitzen aquest sucre, s'alimenten d'aquest sucre i al final el que fan és que formen diferents compostos. Formen l'àcid làctic, ¿vale? Que és el que formen, per exemple, en el cas del iogurt, del xucrut, del kimchi... formen, si és una fermentació alcohòlica, formen alcohol, com el cas del vi o la cervesa, o també pot ser una fermentació en la que produïsquen diòxid de carboni, que és el que és el gas, en el cas de la kombucha o, per exemple, del pa de massa mare.
0: Ai, però això fa les bambolles. Cluc, cluc, cluc,
1: per això té eixes, no? Eixes bambolletes, vale? Al final, el pa de massa mare és un tipus de pa que, en comptes de llevat artificial, el que té és una massa mare que fa que fermente esta farina. Estos compostos que se generen, ¿vale? Bé siga el àcid làctic, bé siga, són els responsables de el sabor, que canvia realment quan un aliment ha fermentat,
0: un
1: ¿vale?
0: Com aixina àcid, no?
1: Correcte.
0: Aixina, saps lo que estos tenen?
1: Saps per què? Quan se produeix esta fermentació, ¿vale? Se produeix glutamat.
0: Ah, però el glutamat no era un chungo?
1: El glutamat monosòdic és un xungo de la vida.
0: Ah, vale.
1: El glutamat monosòdic és l'additiu, ¿vale? Que moltes voltes veiem en pastilletes d'estes per a donar-li sabor al caldo, que realment, com està afegit, ahí sí que és negatiu.
0: Ah, però en este ¿vale? cas, com és
1: natural...
0: És una
1: sal sòdica de glutamat, és diferent.
0: Vale, vale.
1: Però això és un compost que s'ha generat natural en l'aliment per la fermentació. Vaig a explicar un poc més a casa. Al final, esta fermentació, ¿vale? També el que fa és que fa l'aliment més digestible. Una de les parts és perquè fa que trenca moltes de les proteïnes que té aquest aliment. Al trencar la proteïna es genera un aminoàcid d'aquestes proteïnes i el glutamat és un aminoàcid.
0: Vale.
1: I és un aminoàcid... un aminoàcid és com unes peces xicotigües que n'hi ha dins de la proteïna. ¿Vale? Entonces, tu trenques la proteïna, es solten els aminoàcids i un dels aminoàcids que més se solta en més quantitat és este glutamat. I el glutamat és el encarregat, ¿vale?, de potenciar el sabor umami.
0: Ah, el de la tomata.
1: El de la tomaca. El de la tomaca concentrada. El de l'anchova. El del formatge curat. Mm. El de les salses asiàtiques.
0: Umami mola molt. El de soja i això.
1: Correcte, ah, ¿vale? El sabor umami és este sabor que tens al fons de la gola, que és perquè al final umami ve de japonès i realment la traducció és sabor profund, sabor intens. O sigui, són estos sabors que dius, ostres... Només d'olorar-lo ja te...
0: Sí. Que te piga, diguem...
1: En la retronasal, allà al fons.
0: I te pega aquest toquet tan agradable.
1: Bueno, a tu és que t'agrada.
0: Ah, va,
1: perquè t'agraden estos...
0: Els fermentats és que m'encanten. I a més que... Quan saps, a més, que són saludables i que conformen, diguem, una manera de conservar i d'alimentar-se, vinculada també a la tradició i a l'antigor. Jo, com som caixina tan... M'agraden les coses antigues. Però, i si confonem fermentat en probiòtic?
1: Claro. Ahí sí que n'hi ha que fer un stop, perquè al final han parlat de iogurts, han parlat de kombucha, han parlat de xucrut, i jo crec que la gent sí que ens ha sentit, ja sap de sobre que estos aliments són probiòtics. Però també han parlat d'altres fermentats que no són probiòtics. Entonces, ahí ve un poc la confusió de dir, però què passa? Per a que un aliment siga probiòtic ha de tindre els microorganismes vius dins d'aquest aliment, ¿vale? El iogur, ¿tens microorganismes vius? Sí. La kombucha, ¿tens microorganismes vius? Sí, a no ser que siga pasteuritzada. Per això hi vam parlar que és important que no hagi sigut pasteuritzada. Però, per exemple, n'hi ha altres fermentats que, a pesar de que ve de microorganismes vius, han hagut transformacions de temperatura que ha fet que se perguen. Per exemple, el pa té la massa mare, però després del pa el claves al forn. Eixa temperatura mata els microorganismes, per tant, és un fermentat, però no és un probiòtic.
0: Vale.
1: El xucrut, per exemple, és un probiòtic, vale? Però si eixe tarro, que també n'hi ha que fixar-se en eixes coses, es pasteuritza abans de vendre-lo, deixaria de ser un probiòtic. En els casos de iogurt, lo mateix. Per això, per exemple, n'hi ha... Tu, en el supermercat, n'hi ha moltes voltes que veus iogurt i n'hi ha altres voltes que veus postre lacti. Si fica postre lacti és perquè ja no té microorganismes vius, aleshores no se pot dir iogurt.
0: Famosos lactobacillus i tota aquesta família, no?
1: Correcte, vale. Han fet dos tipus de tractament tèrmic, aleshores ha matat aquests microorganismes. Per tant, per a que eixa fermentació, eixa aliment fermentat, siga considerat probiòtic, ha d'estar viu encara el microorganisme que tu te menges.
0: Clar, però quan parlem de kimchi, kombucha, el miso, que ara no es pots parlar de una miqueta del miso, digo, però això és molt raro. En l'alimentació, diguem, mediterrània, en la dieta mediterrània de tota la vida, no n'hi ha, ara que parlaves dels encurtits o parlàvem de les olives xagades, podríem incorporar fermentats d'una manera més...
1: Sí.
0: Que no sigui tan exòtica. No sé
1: com jo crec que els que te vaig anar nombrant i vaig anar explicant un poquet per què són i com s'han format. Vale. Vale? Per exemple, les olives, com han parlat antes, que jo crec que a la millor a molta gent li estranya un poquet, no?, que les olives siguin fermentades. Has intentat menjar alguna volta una oliva de l'arbre?
0: No mai, però això és, no, això és com dir-ho...
1: Possible.
0: És un amargor que t'agarra alguna cosa,
1: no? Són dures i amargues. Aleshores, el que se fan és... s'agarren, se claven en salmorra, vale, de aulla i de sal, i lo que fa esta salmorra és que degrada, vale, i degrada la seua textura, vale, se fan molt més baix en l'amargor, se fan molt més blanetes, i apareix eixa lleugera acidesa i eixos aromes, vale? Ahí se produeix eixa fermentació i a partir de X temps les olives són perfectes per al consum humà.
0: Però has d'afegir-li unes bones herbetes també.
1: Bueno,
0: i
1: ja,
0: si ja les xaques,
1: per
0: si
1: a donar-li
0: un poquet de l'aromita.
1: Per a donar-li ahir l'arometa. En el cas de les anchoves, lo mateix, vale? Al final han passat per processos de transformació microbiana i enzimàtica, vale? Que han trencat aquestes proteïnes del peix, han tret aquests compostos que són responsables del sabor umami que han parlat i han generat l'aroma tan característic. A banda que, com tu has dit abans, esta fermentació lo que fa és que un aliment que tenia una data de caducitat molt curteta passa a ser un aliment que pot durar-te moltíssim temps. Per això, antes, quan no n'hi havia nevera, la fermentació era el que s'utilitzava per a fer que els aliments duraren més. Bé, siga la verdura, bé, siga els peixos, vale? És un mètode de conservació superclàssic.
0: I el formatge mola?
1: I el formatge mola molt.
0: Com ha fermentat?
1: Mola molt com ha fermentat. Perquè al final el formatge és la llet, vale? Ha passat a ser iogurt, i del iogurt ha passat a ser formatge. O sigui, és una fermentació molt més llarga, perquè al final les bactèries làctiques, vale, han fermentat la lactosa, vale, se produeix un àcid làctic que el que fa és coagular la llet en iogurt, i després, quan ja tenim el iogurt, el que fem és madurar-lo per a formar el formatge curat. Com s'alimenta de lactosa, per això quan més curat és un formatge, menys lactosa té un formatge. Per exemple, n'hi ha intolerants a la lactosa que el formatge fresc no el poden menjar, però sí que poden menjar formatge curat, perquè no té pràcticament lactosa,
0: vale.
1: Vale? Perquè s'ha llevat ahir ese sucre.
0: Entesos. Pa blanc de massa mare, sí o no? Di sí o no en el capítol de fermentat.
1: Ja, vale.
0: Ja sé que no és blanc i negre les respostes, però...
1: Exactament. Pa blanc de massa mare, sí, 100%. Sobretot, per exemple, al final la massa mare, vale, lo que fa és que baixa moltíssim el contingut de gluten del pa tal qual, vale, i el fa moltíssim més digestible. Per això gent que a lo millor o no li senta bé el gluten o no pot menjar farina integral perquè té problemes digestius, el pa blanc de massa mare seria l'alternativa idònia.
0: I a qui no li passa el pa negre o el...
1: I al qui diu, el pa integral, és que no puc perquè no m'agrada... Sí, així sí que dir... Exacte, el massa mare és el millor a nivell digestiu, però t'ha d'agradar.
0: Li faltarà fibra.
1: No és perquè li falte fibra. Al final, com hem dit antes, tot el que ve de fermentacions té un sabor molt intens. Tu has provat? No has provat alguna volta un pa de massa mare que t'hagi entret a un restaurant que hagis dit, ostres, que intens, que fort, quin olor fa? No t'ha passat mai?
0: Igual
1: jo una
0: no
1: volta sí, i dic, la massa mare d'este pa era terrible.
0: Perquè portava molt de temps en...
1: Perquè a lo millor l'havien deixat fermentar molt de temps. Claro, que era un pa meravellós. Però és de veres que se nota moltíssim en l'aroma característic que té i en l'olor, vale. Per l'umami este que han parlat
0: antes.
1: I
0: una copeta de vi, sí o no, doctora?
1: I una copeta de vi... Així és que estàs ficant-me...
0: El diumenge?
1: Sí. Sí. Ja saps que jo no soc de blanc, vinegre, de blanc
0: millor,
1: vinegre millor, al final
0: cava millor que vi,
1: no per la fermentació, vi millor que cava al final, no per la fermentació, però la uva negra té un poc més d'antioxidants que l'altra, aleshores millor el vinegre.
0: Vale.
1: I ja per rematar un poquet i per donar ahí més importància a lo que és la part de la fermentació, ha parlat i ha dit moltes voltes que la fermentació millora la digestibilitat, per exemple, en el cas de les verdures encurtides, ¿vale? N'hi ha moltíssima gent que, per exemple, menja ceba i all i els senta fatal. Al final tenen un tipus de compostos, ¿vale?, que es diu fructanos, que formen molts de gasos a nivell intestinal. N'hi ha gent que és de veres que aquests aliments són com els detonants.
0: Sí.
1: Si tu estes dos verdures les fermentes en àuvia, sal, i les menges encurtidetes, o ja les que venen fetes, o les que ara anem a explicar com a fer, t'assegure que no te generen ni un tipus de problema. I ja pots menjar-te 4 alls encurtits o el vinagre. Al final, estos compostos que s'han creat, ¿vale?, este àcid làctic ha baixat un poc el pH de lo que és les verdures. Han trencat molt dels sucres que tenen. Fan que l'aliment siga molt, molt digestible.
0: Que guai. I l'all i la ceba continuen mantenint, diguem, les seues propietats.
1: Tenen absolutament totes les seues propietats. És com que aquestes bacteris han fet una predigestió per nosaltres. O sigui que molt
0: bé. Per tant, en la recepta avui, verdures fermentades fàcils de fer a casa. I no són olives xacaes.
1: I no són olives. Vale, anem a agarrar...
0: Aquelles verduretes que mola molt, sobretot per acompanyar-les... Per exemple, quan estic menjant una arròs caldós o una arròs en paella, el cos em demana el cogombret, el pimentó en salmorra...
1: Són verduretes perfectes per a aperitiu de cap de setmana o per a tindre-les en la nevera i dir... Tinc molta fam avui, mentre faig el sopar necessite picar algo i genial. Te les fas.
0: Les
1: anem a agarrar.
0: De manera...
1: Sí.
0: És fàcil?
1: És molt fàcil,
0: vale,
1: molt fàcil.
0: Vinga,
1: verduretes que queden ben curtides, perquè jo crec que no totes queden ben curtides, ¿vale? El cogombre tots sabem que queda superbé. Aleshores, o trobem d'estos cogombres que són més xicotius, o si no, comprem del gran i simplement el tallem a llesques, ¿vale? Agarrem una carlota i lo mateix. O la tallem a rodanxetes finetes, o si no, com a bastonets.
0: Molt bé.
1: Dona igual. Anem a agarrar la col, ja òbviament com hem menjat sucrut, sabem que la col queda molt bé encurtida, o si no, podem agarrar, per exemple, floricol. I la tallem simplement a arbres xicotius, ¿vale? I el que més m'agrada a mi també és ravens i la ceba morada.
0: Ai, ravens?
1: Sí.
0: Ai, mira.
1: Estes verduretes són les que...
0: No he menjat mai ravens així.
1: Les que més queden, les que millor queden.
0: Molt bé.
1: I ara tenim que fer una salmorra, ¿vale?, que siga aproximadament un 2% de... Que tinga un 2% d'esmolaritat. Aleshores anem a ficar...
0: Un 2% de què?
1: D'esmolaritat, de sal, en funció.
0: Ah, sal. 2% de sal.
1: Aleshores, tenim que agarrar...
0: Ja m'he perdut.
1: 500 mil·lilitros d'aulla...
0: Mig litro...
1: 10 grams de sal. Fin.
0: Vale.
1: Que 10 grams de sal al final serà, per mig litro d'aulla, una cullerada sopera de sal.
0: Vale. Mig litro d'aulla, cullerada sopera, així en rasadeta de sal.
1: I ara anem a donar-li un poc de sabor a aquests encurtidets, que ja no s'estaria superbé, però anem a afegir-li un gra d'all, ¿vale?, que el anem a laminar.
0: Ho tirem a l'aulla.
1: Exacte.
0: Vale.
1: Pebre en gra,
0: vale.
1: Gingebre fresc, i fulletes de llorer.
0: Vale. Boletes de pebre negre, gingebre fresc, una llesqueta i una fulleta de llorer o dos.
1: I una fulleta de llorer o dos. Entonces, ja tenim totes les verduretes, anem a preparar esta salmorra i anem a barrejar-la amb les herbetes que tenim i fiquem en un tarro de cristal les verduretes. Fiquem la salmorra i s'assegurem que cubra, que cobrisca totalment tot el que són les verduretes. Deixem el pot ben tapat a temperatura ambient, ni en nevera, ni en 3-5 dies. A partir del 3 dies ja ho tenim.
0: O sigui, en una jarrita,
1: en, una,
0: en un pot de cristall,
1: exacte, tancadet. Exacte, en un pot tancadet hermèticament.
0: I ho deixes allí, que no li pegui el sol, i que no tinga molt canvi de, allò de temperatura.
1: No, bàsicament perquè... bueno, la kombucha no ens va eixir bé, ¿vale? Però era molt important en aquest moment que el canvi de temperatura no trencara la fermentació. En això és igual, a temperatura ambient, per a que ni el fred ni un calor excessiu, ¿vale?, trenqui aquesta fermentació que volem fer. I a partir dels 3 dies, si tu obris el pot i proves la verdureta, veuràs que el sabor ha canviat totalment, perquè este àcid làctic, vale, ja ha generat com este sabor més avinagrat, més intens... I ja tens així el que és la verdureta encurtida.
0: I tindríem la salmorra. No li afegim vinagre? És a dir, quan els comprem de compra la salmorreta, la vinagreta i això, té vinagre.
1: Però perquè això són en vinagre.
0: Ah, no és igual. No. En vinagre que encurtit.
1: Podria ser perfectament igual, però en este cas anem a fer-les simplement sense encurtides. Ja està.
0: Encurtides. I la col, que és de veres que ens costa incorporar-la entre la fila pudentina i allò i l'altre.
1: Exactament, però...
0: És una manera de menjar col fàcil.
1: Que no fa olor per a res. I al final, aquestes verduretes que han de ser molt dures, veus que s'ablanen, que de sabor tenen un sabor superinteressant i molt intens, i per exemple, per a gent que li costa molt clavar verdures al sopar perquè li dona perea, si tu tens el tarro ja ficat, te fas una tortilla i agarres un potet en 4 o 5 varietats d'estes, ja tens a lo millor una guarnició superdigestiva.
0: Ja sé què vaig a fer esta nit, i la setmana que ve, allà el divendres, el dissabte, el cap de setmana...
1: I per acompanyar la cerveseta o el vi del cap de setmana...
0: No l'he vist aixecar i un trosset de floricol en salmorra. Gràcies per acompanyar-nos, Clara, i per cuidar-nos.
1: De res, Simo.

Bons consells de nutrició de Clara Llorenç ens acompanyen cada setmana al programa, en el que també té el seu protagonisme un jove valencià de 36 anys. Lela va aparèixer en la seva vida fa 8 anys. El seu cas no és genètic, és esporàdic, que és el nom que rep si no se sap l'origen de la malaltia. Fran ha sigut protagonista d'un documental sobre la seva vida convivint amb la malaltia de Lela, on escoltem i vivint junt a Fran i la seva família el seu dia a dia, un documental titulat Cada dia és un regal.

0: Que bellesa de cançó, esta cançó tòxica d'Izal. És una de les cançons favorites del protagonista dels següents minuts de programa. I per això, en el seu homenatge, he volgut començar amb esta música. Parlem de Fran Vivó. Fran és un jove valencià de 36 anys que fa 8 anys va aparèixer en la seva vida Lela. Escoltem ara la veu de Fran en el fragment d'un documental. És un documental molt especial sobre la seva vida convivint amb la malaltia, amb la Lela, on escoltem i vivim junt a Fran i la seva família. És un documental titulat Cada dia és un regal.
1: L'any passat, justet per aquestes dates, la meva família i jo farem el nostre últim viatge a la naturalesa en estat pur. Mai oblidaré aquest tormentó que quasi arrenca la tenda de campanya. La ruta que me vaig obstinar a la fer. I jo en la meva motet. Vos podeu fer una idea del meu nivell de bogeria. Ho vaig disfrutar com mai. Les mans estaven dient les seves últimes paraules i no deixi passar ni una oportunitat per a volar el dron. Eixe viatge marcà l'inici d'una unió més forta entre nosaltres, perquè sabíem que anàvem a haver de remar més. I és que en esta vida està tot mesurat per a que la història quadre.
0: El documental se diu, com vos dic, Cada dia és un regal, ara en parlem d'ell. La veu de Fran la podem escoltar en aquesta claredat, gràcies a l'avanç brutal que ha suposat la intel·ligència artificial. I avui volem parlar en Paco Vivó, en son pare de Fran, per a contar-nos este Cada dia és un regal i també per interessar-nos a veure com està Fran i com està la família. Hola, Paco, benvingut a la vesprada de Punt.
2: Hola, bona vesprada. Bueno, què tal?
0: Encantat de saludar-te, també amb una abraçada molt gran i sí, artificial. I avui volem parlar en Paco Vivó, en son pare de Fran, per a contar-nos este Cada dia és un regal i també per interessar-nos a veure com està Fran i com està la família. Hola, Paco, benvingut a la vesprada de Punt.
2: Hola, bona vesprada.

0: general, el problema més greu que té ara és que la comunicació la té molt dificultat ja. Ell, fa uns mesos podia comunicar-se a través del lector ocular, parlant a través de les seues redes, comunicant-se i utilitzant tota la tecnologia que ens ofereix l'actualitat i sanitat. Però la dificultat més gran pues ara està en que ja no pot escriure en el comunicador i se fa més difícil la comunicació. Però tant així i tot, ell està més o menys estable i acceptat en la vida que li ha tocat i està molt satisfet de tots els avanços que s'han pogut fer a través d'ell o utilitzant-lo a ell. Això és fonamental per a ell.
1: La tecnologia, ara ens parlaràs, és un... Home, dic un miracle perquè és un lloc comú que utilitzem, no? Però el treball de la tecnologia, això abans que ha suposat, no? Poder tornar a escoltar a Fran a través de la intel·ligència artificial en el documental, ara ens contaràs. Però també volia, Paco, que me contares com esteu la família, perquè crec que ara mateix esteu contents, i no només pel documental, que entenc que és de veritat que és un treball que és una joia, ara en parlarem, però crec que teniu també bones notícies pel que fa a les ajudes en el dia a dia. Conta'ns.
0: Sí, mira, estos dies tenim un cúmul de notícies bones, com fa molt de temps que no hi ha bien.
1: M'alegro molt.
0: Principalment, pues, que per fi, després d'una gran batalla de 8 anys que portem, nosaltres al costat de les famílies, al costat de les associacions, especialment la nostra associació valenciana d'ELA, després d'aquests 8 anys ja podem dir que vam fet realitat que se fiquen en marxa aquestes ajudes en la nostra comunitat valenciana, en algunes més, i esperem que pront ho siga en tots els territoris, però en la nostra comunitat i especialment en el que correspon a Fran, pues, hi ha alguns més, però parlem per Fran en aquest moment. Ja t'he concedit el grau 3 plus de la dependència extrema, que és el que una de les principals demandes de la Lleiela que es comença a veure ara després de des d'octubre 24 que s'aprova la Lleiela, pues encara es comencem a veure la llum ara, des d'aquell entonces han mort vora 2.000 persones sense rebre les ajudes que la llei es concedeix i no les han pogut veure.
1: Sí, com però no poden ser conscients, de veritat, no? que a l'hora de firmar unes ajudes el patiment, i en este cas les vides també, no? Que podien haver-se alleugerit. En este cas, a més, sí. Tinc entès, Paco, que l'ajuda també ve... Tot ajuda és bona, però quant a més són mans, no? Són ajudes,
0: sí, la veritat és que
1: són persones que d'alguna manera se van integrar en el dia a dia de la família, no?
0: Sí, és una cosa que, bueno, ja saps, de moment pues, som pioners en la comunitat valenciana pràcticament en posar avant que en funcionament real en posar en marxa aquestes ajudes que són fonamentals per a la vida dels malalts d'ELA que decideixen que puguen decidir lliurement, perquè això és molt seriós, perquè si no existeix aquesta ajuda com no existeix hasta avui, si no existeix, les persones que decideixen viure o seguir visquent després de la traqueostomia, quan se necessiten ja l'assistència 24 hores, pues que puguen lliurement triar si volen seguir visquent perquè van a tindre una assistència necessària. De l'altra forma, no se pot triar vida o mort lliurement, s'ha de triar la mort.

0: Per què? Pues perquè saps que no havia cuidados 24 hores posteriors a la traqueostomia. Entonces la gent no podia triar lliurement seguir visquent o no.
1: Estic escoltant-te, Paco,
0: pas,
1: i...
0: És un pas de gegant.
1: És un pas de gegant, és molt important.
0: És un pas de gegant en, no sol esperar de la, per a l'AEL, totes les malalties de curs irreversible, pues, també van, quan se desenvolupa això, també van entrar ahí. I és fonamental, no?, que n'hi ha que això pues, posa una dignitat en les persones que se veuen en els ànims de seguir visquent en aquesta situació o en qualsevol, no? Qualsevol situació difícil.
1: Entenc. No me dona, Paco, per a imaginar com un pare transita per este pas tan estret de la vida, no?, quan estàs parlant-me de la decisió, diguem, en totes les garanties del teu fill de que vol anar-se o no vol quedar-se. No me puc fer una idea de lo que esteu clar, passant, Paco. No me puc fer una idea.
0: Nosaltres estem secundant la seva decisió de vida, de lliure. Sí. I no és que no respectem les decisions de qualsevol persona, perquè... nosaltres estem secundant la seva decisió a pesar de que fins avui no ha hagut ajudes per a l'assistència per a ell, més que un assistent que teníem per els matins que donava la llei de la dependència que n'hi ha fins ara. Entonces estem secundant-lo a ell, estem i comprenem, nosaltres hem pogut fer això perquè som una família unida, som una família nombrosa i hem col·laborat tots, cada un des de les seues possibilitats, hem portat avant això, que sense estar voltant de família no haver pogut durar avant.
1: Una unió de família, encara Paco...
0: Encara que sí. Fran haguera volgut... Seguir visquent. Perquè no teníem l'ajuda i ho hem fet 24-7 tots des de casa.
1: Tot el que haureu lluitat la família, el que haurà fet falta. Absolutament.
0: I això ha sigut pues, a base de desestabilització familiar o de baixes en treball, excedències, una història molt llarga de 8 anys que portem així, no? Però que per a nosaltres ha valgut la pena si podem secundar el seu amor per la vida, que també és el nostre i l'han fet nostre també. I ella ha volgut dedicar esta vida en la situació en la que se troba pues, com un propòsit de donar a conèixer i donar visibilitat a esta malaltia i com ser una paraula d'ànims per a moltes persones que no sols en situacions d'ELA, sinó en situacions de grans dificultats que s'atravessen per la vida totes les persones, no sols els malalts d'ELA, pues ser una paraula ahí per a moltes persones i com ho ha sigut i com ho segueix sent des que obrigué el seu canal d'Instagram on hem clavat allí la nostra vida familiar, l'hem obert allí a totes les persones que han volgut preguntar, consultar i informar-se a lo millor o demanar ajuda o demanar qualsevol referència en quan una persona pues, es comença en la ELA i no sap què fer o pues, ha sigut un temps molt de comunicació amb moltes persones.
1: I en aquest propòsit de vida de la família i de Fran està també este documental Cada dia és un regal, sí. que és una frase del mateix Fran i en el que heu pogut mostrar-nos el seu dia a dia, també el vostre i a més poder tornar a escoltar la veu de Fran a través de la intel·ligència artificial. Com va ser això per a la família? No?
0: Bueno, pues mira, este equip maravillós de Barreproduccions en tota la seva delicada i sensibilitat pues des de que mos coneguerem per relacions de l'hospital i tot això per mig d'altres persones ens preguntaren si podrien destacar-se ahí en la nostra vida i nosaltres els deixarem entrar i en tota sensibilitat han fet esta que porten vora 5 anys gravant-nos, no cregues tu, eh?
1: Claro, 5 anys.
0: I han anat pues, a puestos emblemàtics, allà on li han dit, els hem dit que és important gravar, allí que s'han presentat. A la muntanya, a l'Alto Tajo, que és on faran a treballar, perquè no sé si vos ho heu dit, que és bombero forestal.
1: Sí, sí, sí, ho sabíem, sí.
0: I a tots els puestos emblemàtics de Fran, pues allí s'han presentat, allí han gravat, allí mos han gravat, allí han convisut amb nosaltres. I, bueno, és una documental ple d'experiències, de visibilitat, d'enllaçar temàtiques d'una forma molt, molt, molt ben estructurada. Temàtiques humanes, socials i sanitàries, no? Tot allí junt, perquè parla de tot, dona l'aspecte humà, l'aspecte reivindicatiu, l'aspecte sociosanitari. És un documental, vamos. I la guinda final del documental, que ja vingué pues, en les gravacions ja que ens estàvem fent barret i avançats, la guinda final va ser que se trobaren en esta persona que es diu Jordi Linares, que és el director del grup d'Ebrahim, de la Universitat Politécnica de València, i se posaren a participar en algo en el documental, com ho comentaren ells, i pensar en fer això, que poder, a través de arxius antics, o arxius de WhatsApp, arxius de veu de familiar, de vídeos antics de Fran, pues a partir d'uns quants arxius, pues poguerem, per mig de la intel·ligència artificial, poguerem traure i clonar la seva veu. De manera que la guinda final que ens sorprengueren fon que el fil conductor del documental el va comentant Fran en la seva veu. I és impressionant.
1: És impressionant. Cada dia és un regal, com diu el mateix Fran.
2: Tinc moltes coses pendents, però estic aprenent a viure la vida amb els límits que m'imposa i agraint cada moment viscut. Intenta disfrutar el present. Cada dia es converteix en un regal.

0: abiertos de vidas.
1: Que cada dia es convertís en un regal. Que això te ho diga el teu fill en estos anys complicats que esteu passant. No sé com se te queda l'ànima. No sé si te cap en el cor més amor, Paco.
2: La veritat és que sempre s'han enamorat d'altres. Ara, pues, és com si a vegades dic, ostres, que ja s'han acostumbrat a això, però és que, sí, és que sempre és nou, no? I veient a ell, veient quan, si veres quan ell ja no pot tindre expressió ni siquiera parpadeja. Quan mos passaren el primer arxiu que havien passat al programa este i poguérem escoltar de nou la seva veu, va ser brutal.
1: Y el día que no va al concert d'Izal, estem escoltant música d'Izal durant el programa, que això va ser un dels moments també, dius, buf, no?
2: És el seu grup,
1: és el seu favorit,
2: el que mos ha fet a tots seguidors d'Izal, i un dia el portarem, el que tenia el concert, l'últim concert que feu en València, ahí en la Ciutat de les Arts, mos van clavar allí. I com te di abans, Barret, una cosa important que anem, pues ells allí que vingueren a gravar tot.
1: Bueno, estem comentant, clar, dius Barret és una productora valenciana, molt reconeguda, sí, en col·laboració també amb l'associació de la d'Ela, d'Adela, que també hi ha una gent en Adela. Bueno, què vos vaig a contar a vosaltres, no? Nosaltres també tenim certa connexió també amb ells, i és una gent...
2: Com ja havia dit abans, sí, la nostra associació valenciana Adela, que és en la que hem participat en tot, i ara que volem i apreciem molt en el seu director de CAP, José Jiménez, i la veritat és que a través de l'associació han fet tot el que han instaurat, la carrera solidària de l'Ela així en Benaguasil, tot el que se recauda, sempre han fet recaudacions per a l'associació, sempre treballant en la visibilitat i acompanyant en el que se pot a través de les redes i a través de les activitats múltiples que han fet en estos 8 anys. Pues ahí en Adela sempre,
1: clar que sí,
2: que ara pues també perteneix a la Confederació Espanyola de Conela, i a través d'ahí pues tota la visibilitat i tota la parlamentació en el govern perquè això se poguera dur avant ràpidament, pues cada un està fent la faena des dels seus àmbits i entre tots pues se porta avant això.
1: Com vius, Paco, i la família, que el teu fill, la situació que esteu vivint, el que teniu per davant, el missatge que vull deixar a un d'ells és que la malaltia no té l'última paraula?
2: Aixina, des del primer dia viu aixina, perquè com també apareix en el documental, els malalts ja tenen un protocol ahí molt, molt ben estructurat, en què tens que anar confirmant cada etapa de la malaltia si vols seguir visquent o què, perquè els canvis d'etapes són molt durs i molt significatius, i el protocol ho diu, ell tria viure a totes en les circumstàncies que fora, i que a vegades diguem nosaltres sempre una paraula és que n'hi ha un apartat d'aquest protocol que és la possibilitat de la donació d'òrgans, sí. I nosaltres, que ell no s'havia ficat per aquest tema, però jo sempre li he dit i hem recordat a tot el que ens ha preguntat, que nosaltres en realitat hem donat, hem fet una donació d'òrgans a través del nostre cos i a través de d'apertura de la nostra casa a un nivell impensable, no?
1: Gràcies per obrir la vostra casa, gràcies per obrir la família també, les emocions, el vostre dia a dia en este cada dia és un regal que ha fet Barret en la seva sensibilitat habitual. Seguir espentant les ajudes a investigació, sé que també es parla en el documental del treball que està fent-se en la FE, dels avanços que s'han fet i que este regal de cada dia, que és este documental també del teu fill Fran i de tots els Vivó, pues servisca per a continuar espentant la investigació, que és molt important per Fran i pels que vinguin darrere també, no?
2: Sí, sí. Això és el principal, perquè ja saps que, per exemple, en lo de la veu, no? Que és un avanç meravellós i Fran està super, super content i super agraït, encara que ell ja no el pot utilitzar en tot el seu potencial, perquè ell ja no pot llegir directament ni escriure en el lector ocular. Entonces, però ell està super content que s'ha obert aquest camí en ell, pues perquè els que vinguin darrere i puguen encara escriure en el lector ocular, pues puguen escoltar-se en la seva veu cada un. I això se va desenvolupar aquest programa a través d'aquest equip de la Universitat Politècnica. I, vamos, això per ell és sabent que ell no pot gastar directament. L'únic per escoltar-se és pues, que ell mos dicte algun text o alguna frase que se comunica en el poc moviment ocular que li queda, assentint sí o no a si li preguntes de lletrejar una paraula, i si formes un text, pues sí, això ho podem nosaltres passar al programa i ho pot sentir en la seva veu. Yeah, yeah. Però ell directament ja no ho pot utilitzar en tot el seu potencial, però està molt content de que...
1: Yeah. Dels molts llegats, no? Que deixa sí. el vostre fill, el vostre Fran. Vivós, sabem que serà fotut i que serà dur i que serà un pas estret i que sí que... Però en la mesura que esta casa, esta ràdio televisió pública vos pugui acompanyar, pues ahí estarem. També el poble de Benaguasil i tanta gent a través de cada dia és un regal, que continuï sent cada dia un regal en la mesura del possible per al teu fill Fran i per a tota la família, Paco.
2: Sí, moltes gràcies a vosaltres, a Punt i a tots vosaltres.
1: Un abraç molt gran.
2: Esperem que en pronte... Ja anem sabent on se va poder reproduir el documental. Pronto anirem anunciant-ho.
1: Doneu-nos informació i així li farem la difusió que cal, Paco.
2: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Una abraçada molt gran. Gràcies a vosaltres, bonicos. Per a rematar esta selecció de millors moments de la vesprada a Punt, que millor que fer-ho amb bona música. En este cas, en una de les cançons favorites de la nostra Carme Juan, un tema propi del seu repertori, que per al programa va versionar amb lletra en valencià una tendra cançó d'amor que se titula Ocupes el meu pensament.

0: apoderado.
1: A mi m'agrada més en València.
2: Ai, mira, ja, dir, quan s'ha guanyat, ja he dit el disc en València.
3: No has de canviar el...
1: Que gran de Nacho, que cançó més bonica, eh? Gràcies, quin regal, que xulo.
3: Molt xulo.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Molt, que ben entonada està i que cançó més inspirada, més bonica.
3: I el recorregut per la música de Castelló, hombre, que era el que te faltava, saber empadronar-te allí, Ximo Rovira.
1: Me va encantar, la veritat, és que sí, me faltava este recorregut per algunes bandes que, de fet no coneixia.
2: El punk
1: que...
2: rock de Castelló l'has d'estudiar.
1: Sí. Molt molon. Pues moltes gràcies, Carme, fins la setmana que ve a portar-nos més bona música, més inspiració.
2: Fins dilluns.

0: El món del bou. A Punt Ràdio.
1: Més protagonistes en este divendres, immersos ja en la Fira de Juliol. Ha tingut un moment de... Bueno, pues de ens ha fet un hueco, un favor, don Vicente Huet, director general d'Interior de la Generalitat Valenciana, per a parlar d'un aconteixement que precisament s'estrena i que comença demà, que és l'inici de la primera, el primer festeig de la tercera edició del Circuit Valencià de Genegades. Vicente Huet, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Germán.
1: Ha coincidit quasi la Fira de Juliol en el començament de la, del circuit, no? Circumstàncies que a vegades ocorrixen, no? I ha passat en esta ocasió.
2: Sí, no, comença, no comença demà, comença el diumenge, i sí, pues les circumstàncies han fet que coincidisca la Fira de Juliol, la final d'Espanya.
1: També,
2: una
1: també.
2: Notícia grata, però ha coincidit les tres coses, però bueno, al final... La primera eliminatòria se farà en Vinaròs i n'hi ha prou gent allí que no baixa a València, esperem que n'hi hagi afluència la que li pertoco.
1: Bueno, és un circuit en la tercera edició que jo suposo que ha servit tres edicions ja per a corregir les coses que no havien funcionat, encara que jo crec que aquestes dues primeres edicions, Vicente, tot així molt bé, la veritat.
2: Sí, jo, dir-te la veritat, que corregir, com a corregir errors, no hem corregit. Al final, cada... any, cada fase se fa d'una manera i un context diferent, i en aquest moment en què se fa és el que mana, i jo crec que les circumstàncies, algunes polèmiques sempre se desperten, perquè les qüestions, quan uno entra i un altre no entra, pues se queixa.
1: El això, mateix, això sempre.
2: El mateix que no va entrar l'any passat, entra en guany i se queixa, sí, el de l'any passat.
1: Claro. Però això passa en les figures, en les fires i en les jonegues també, en els circuits. Això és inevitable, inevitable. Bueno, per a començar, en aquesta primera... ese primer festeig en Vinaròs, el diumenge, amb Alberto Donaire, Juan Alberto Torrijos, que va ser finalista l'any passat, i el alacantí Javier Cuartero. Això és un cartell i una terna molt atractiva.
2: Sí, la veritat que sí, perquè tenim a Alberto Donaire i Javier Cuartero, que no van participar, que Alberto Donaire va tindre un percant l'any passat, se va quedar fora, però tenim també Alberto Torrijos, que va passar a la final l'any passat.
1: Sí, senyor.
2: I el mèrit per introduir-lo dins d'aquest circuit ha sigut per ser finalista, igual que Simón Andreu, i la veritat que l'any passat va ser finalista, però perfectament haurà pogut ser un guanyador.
1: Sí.
2: I ese dia ho va fer millor Mario Vilau, però si Alberto Torrijos haurà mort millor o haurà, sí, torejat un poc millor, doncs igual haurà sigut el campió.
1: En cada circuit, ja són tres, sempre n'hi ha una, no vaig a dir una anècdota, no, però sí una peculiaritat que li fa únic, no? El primer va ser, per exemple, el circuit, jo me'n recorde, en eixa final de Villena també, un circuit en una participació molt important dels jonegers alacantins, que si no m'enganye, això va ser la segona, i el primer, però va guanyar un alacantí, no?
2: El primer va guanyar un alicantí,
1: però Borja Escudero.
2: És Borja Escudero, però més participació va ser l'any passat d'alicantins, però les circumstàncies van manar que hi haguera una sobrerepresentació de la província d'Alacant. Per a mi no va ser un problema,
1: no.
2: Però com t'he dit abans, pues cada algú se queixa de lo que li toco. De dir.
1: Bueno, en guany, per exemple, no n'hi ha tanta representació a la cantina.
2: No.
1: Són coses que són variants que corrigen, no? Fíjate, una gran representació a la cantina i va guanyar un català. La segona edició.
2: Exacto.
1: Curiositat. I en esta tercera tot està per decidir. La final sí que sabem que serà de nou a Villena.
2: A Villena, exacto. És una plaça singular. Com bé has dit, se va fer la primera final, el primer circuit, que va estar molt bé, però tinc que dir-te que l'any passat va estar molt més que bé, mm-hmm, perquè va ser... La final va estar a l'altura de grans vesprees de bous a la Comunitat Valenciana. Jo crec que va ser una final molt redona, en el que se va tancar el cercle entre els millors novilleros en aquest moment, que els tres es va eixir la vesprà, que els bous de Daniel Ramos, el novillos en aquest cas, van eixir a la perfecció, i crec que va guanyar el millor, però no significa que els altres dos foren pitjor, eren també millors, però va destacar un poc més Mario Vilau, i jo crec que va ser una vesprà per al record.
1: I els dos finalistes, junta a Mario Vilau, la veritat és que aquesta final de Villena serà recordada per molts anys per una de les vesprades de bous de joneguers més espectaculars de les que se recorden, no? Va ser una vesprada quasi d'infart, perquè la rivalitat va ser tal i la sensació des que estàvem allí era de que el que arribava després encara volia més, i el que li seguia, més. O sigui, van pujar a un nivell que alguns comentaven, Vicent, diem, això on acabarà?
2: Dies abans vam anar junt a Pilar Tebar, que organitzava l'any passat el circuit, i és John Eggers i representant de la Fundació. I recorde que aquell dia abans vaig veure Victorino Martín i li vaig preguntar, què creus que va ganar avui? I me dirà, és molt fàcil, quan termine te lo digo, perquè
1: el abanico
2: estava tan obert, hi havia tantes possibilitats, que al final la pregunta, de dir, el que contesta de forma subjectiva, no objectiva, de dir, que si pregunten qui va guanyar, Espanya o Argentina, sí, pues no se sap.
1: Està clar.
2: Volen que guanyi Espanya.
1: Espanya, però... jo crec que Espanya. No volia deixar, Vicente, la teua presència sense parlar de, jo crec que una molt, molt bona notícia per al col·lectiu Taurí de la Comunitat Valenciana, per a totes les associacions, col·lectius diferents, penyes i molt més, perquè per fi tenim en xifres i en dades també aquest conjunt d'ajudes, de subvencions que la Generalitat donarà a la gent del bou.
2: Sí, la veritat és que en 2 anys hem passat de 0 euros en inversió directa al món del bou, i sobretot gran part al bou del carrer, a enguany que anem a invertir més d'1 milió d'euros en inversió directa.
1: Anem a repetir-lo?
2: 1 milió d'euros.
1: Tremendo. Tremendo. La xifra és tremenda.
2: Sí, la veritat que sí. Que t'he dit.
1: I l'esforç també.
2: T'he dit que el precedent és zero. El precedent de fa 2 anys és zero. L'any passat...
1: però de 0 a 1 milió?
2: No, l'hem passat 150.000 i sí, enguany bueno. 1.030.000, és a dir, hem pujat un animalà. Això és la generositat del president de la Generalitat, que ha tingut a bé, i del meu conseller, de Juan Carlos Valderrama, que han tingut a bé atendre les peticions i s'ha pogut fer un catàleg de subvencions que jo crec que són adequades per al món del bou, per a poder ajudar, perquè sempre parlem que tots els sectors necessiten carinyo, però tots els sectors necessiten carinyo i els donem diners. Donem diners a tots, als mossos cristians, a les falles, a tots els sectors culturals, sectors festius, turístics, però el bou, que és un dels emblemes, dels grans emblemes de la Comunitat Valenciana...
1: I generadors.
2: I és generador d'economia i de marca turística, perquè al final el bou al carrer no només genera economia, genera turisme, i genera que la societat se mereixi, perquè se mereixi per tots els pobles, i això el que fa que és molts pobles, els bous és una marca turística, perquè és el gran atractiu de les festes d'aquest poble, d'aquest municipi.
1: I és el gran aparador també dels que venen de fora, no?
2: Exacte. Tenim l'exemple de Segorbe, pues les festes de Segorbe són les festes com un altre poble que la majoria no aniríem, i el gran atractiu al final és l'entrada de bous i cavalls de Segorbe.
1: Sí, senyor. Clar, això s'ha de posar a l'abast de tots, i sobretot que tota la gent pugui conèixer aquestes xifres, no? Parlem d'una quantia total d'1.126.000 euros, que és moltíssim diners, repartit en quants diners per a cada associació, de quina manera, no? S'ha arreglat tot això.
2: Mira, el primer... que res és que hem assumit des de la Conselleria d'Emergència Interior, la Direcció General d'Interior, l'organització del circuit de Novillades, doncs, evidentment 300.000 euros veran per al circuit de Novillades. Després hem volgut ficar diners per a tots aquells mitjos, revistes que se dediquen a promocionar i divulgar programes com este, doncs que també tinguin una poqueta ajuda per a fer alguns programes especials o específics sobre bous al carrer, sobre eventos extraordinaris dins de...
1: Tot el que sigui promoció i difusió.
2: I difusió, dins del món del bou. Perquè a vegades no sols costa de fer les coses, també n'hi ha que promocionar-les.
1: I contar-les.
2: I contar-les.
1: Ahí 50.000 euros.
2: Ahí 50.000 euros. Després hem ficat 60.000 euros per ajuda de municipis de menys de 2.000 habitants. Els festejos, cada vegada, pues, com tot en esta vida, se van carint per l'IPC i per tot el seguro, les barreres, el ganau. I els municipis de menys de 2.000 habitants, n'hi ha municipis, t'ho dic de primera mà, que fan un esforç titànic en el pressupost per a poder continuar organitzant els mateixos festejos de bous al carrer. Doncs hem ficat 60.000 euros per a que aquests municipis se puguen acollir, i anem a facilitar i ajudar-los a pagar, pues, temes de seguritat, com pot ser l'ambulància, com pot ser el seguro i com pot ser, pues,
1: les barreres
2: i els permisos.
1: Sí, sí, sí, molt bé.
2: Després hem ficat 120.000 euros per a continuar ajudant a les federacions i entitats que engloben a les penyes en la Comunitat Valenciana, però també continuem treballant, ajudant a les penyes i tirant-nos una maneta. I després n'hi ha dos noves de creació. N'hi ha una en 100.000 euros que anem a ajudar al manteniment i reforma de les places de tercera en la Comunitat Valenciana.
1: Perfecte.
2: Perquè són places que no tenen la gran ajuda com poden tindre les places, evidentment, com València i Alacant i Castelló. I les places de tercera, pues, sempre es costa un poc més, que els empresaris se volquen allí i que l'Ajuntament, pues, també n'hi ha vegades que tampoc dedica l'esforç econòmic que té que dedicar. Entonces, anem a solventar que això no siga una excusa. Anem a ficar 100.000 euros a la disposició d'aquests municipis que vulguin reformar i mantenir les places.
1: Saps què passa? Que en moltes ocasions els empresaris no volen tirar cap endavant en una plaça perquè precisament la plaça no està cuidada.
2: I és dir,
1: que si jo me fico així a donar bous, primer he d'arreglar la plaça.
2: Sí, no vaig a dir noms concrets de municipis, però n'hi ha alguna plaça que a lo millor la grada no està en les condicions que té que estar, i on hi ha qüestions internes com dins de les grades, on els corrals i aquestes coses que dificulten un poquet pel deterioro que se pugui organitzar allí un festeig. Entonces, si l'Ajuntament o la propietat de la plaça no ajuda, pues, anem a deixar que no siga una excusa. La Generalitat va ficar diners per a que se puguen acollir i puguen anar reformant poc a poc les places.
1: Vicente Huet, director general d'Interior, a mi m'agrada molt que vinguis en bones notícies com estes. La veritat és que és una meravella i bueno, començar aixina també l'estiu ja ficats en la fira de juliol i a la meitat del mes és una meravella de cara a la temporada que ve, no? De cara a les coses que han de vindre la temporada pròxima. Així que enhorabona per aquest esforç, perquè ha sigut un esforç, jo sé, de lluita per a donar a la gent del bou el que mereix, el que mereix. I nada, i estem en contacte per a continuar endavant.
2: Moltes gràcies a tu una vegada més per donar-me l'oportunitat i l'altaveu de poder explicar aquestes coses.
1: Moltes gràcies, Vicent. Bueno, pues se'n va corregint a la plaça de Bous de València, que comença el festeig d'ací a no res, i nosaltres continuem endavant en Terra de Bous.
0: Terra de Bous, en Apunt Ràdio. L'actualitat taurina amb Germà Estela.
1: I és que n'hi ha divendres com el d'avui, que ve tot apurat i que l'actualitat ara passa per la plaça de Bous de València. Anem en directe al Coso de Montleón. Ahí saludem al nostre company de l'agència EFE, el periodista Andrés Verdeguer. Andrés, molt bona vesprada.
3: Molt bona vesprada. Des del carrer Xàtiva de València, la plaça està que presenta un aspecte immillorable perquè està sobrepassant els dos terços, pràcticament els tres quarts de plaça. I expectació màxima per veure Manzanares, Talavante i Roca Rey davant la correguda de Juan Pedro Domecq.
1: Tots els voltants de la plaça de Bous de València suposa que estaven també plens de gent, molt de trànsit, molt d'expectació per la vesprada que està a punt de començar, no?
3: El trànsit de la ciutat de València, per les obres en la Gran Via, arribar a la plaça de Bous és tota una odissea, recomanable vindre en metro, però ja dic, expectació pels núvols, la gent d'aventatge en allò que pilla, palmitos, sombreros, gorres, els programes de mà, des de les Nalles, la plaça de Bous, pues en un aspecte immillorable i patirem calor, però també suposa, imagina, i així no vull creure, veurem una fantàstica correguda de Bous.
1: Com va ser la d'ahir en la reivindicació de dos toreros valencians? Ràpidament, compta'm.
3: Ahir jo crec que el somriure de Román i de Nec d'alguna manera subratllà la vesprada i va ser el que es donar sentit i donar en sentit a una correguda que no el tenia, aquesta correguda mixta. Quallaren el seu lot de Bous de Valdefresno.
1: Tallem.
3: Valia, era un examen important.
1: Se n'anem, Verdeguer,
4: Són les 7.
0: A punt. Notícies.
4: A poc més de 48 hores perquè comença la final del Mundial de Futbol a Nova York entre Espanya i l'Argentina, la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha presentat el dispositiu de seguretat per tal de garantir per tota la comunitat valenciana la normalitat en les hores prèvies i posteriors al partit. Alejandro Molés.
5: És per això que i ha preparat un important desplegament d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil en els llocs on es preveu una allau d'aficionats, com ara el Roig Arena o la plaça de l'Ajuntament de València. Escoltem Bernabé.
6: Por eso hemos puesto en marcha a todos los efectivos de Policía Nacional en las ciudades y también a la Guardia Civil de Tráfico para garantizar la seguridad de todas las personas que vamos a ir a disfrutar de una jornada de fútbol y sobre todo, y deseamos, que de celebración. Por eso apelamos a la responsabilidad de todas y de todos y que siempre cumpláis con las normas de convivencia y de seguridad.
4: I a Alacant, alguns dels edificis i espais més emblemàtics de la ciutat estaran il·luminats amb els colors de la bandera d'Espanya amb motiu de la final del Mundial de Futbol.
5: Estaran il·luminats esta nit, la de demà dissabte i la de diumenge. Parlem del Castell de Santa Bàrbara, de la plaça dels Estels, del Mercat Central i també de la façana de l'Ajuntament. A més, el consistori instal·larà pantalles gegants per a seguir la trobada al Centre de Tecnificació, la plaça de Bous i el moll 12 del Port, on milers i milers d'aficionats podran seguir en directe la final del Mundial. I a Castelló de la Plana s'instal·laran dos pantalles gegants per a veure la final en la plaça Major i també en el recinte de Som Festival en el Grau.
4: La Conselleria de Sanitat ha firmat un acord amb el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana per a desconvocar la vaga del col·lectiu.
5: Entre altres mesures, el pacte inclou la implantació efectiva de la jornada laboral de 35 hores, això sí, a partir del 1 de gener de l'any que ve. A més, es garantís que la jornada ordinària siga de dilluns a divendres i es reserven les guàrdies de 24 hores per a dissabtes amb el descans posterior i una paga addicional. Escoltem el conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
7: El principal acuerdo pasa por cómo se desarrolla las 35 horas semanales pactadas en la mesa general. Y el desarrollo va a ser claramente para buscar la conciliación familiar desde las 8 de la mañana del lunes a las 15 horas del viernes. Y después acuerdos puntuales en la elaboración del desarrollo del decreto de atención primaria, así como el planteamiento de la actuación de los centros de atención urgente 24 horas.
4: Canviant d'assumpte, la Generalitat ha començat a transferir un total de 16 milions d'euros per a posar en marxa la climatització urgent dels centres educatius del nostre territori abans que comence el pròxim curs escolar el 9 de setembre.
5: Les dotacions pressupostàries oscil·len entre els 5.000 i els 25.000 euros per entre uns recursos que permetran comprar i instal·lar equips portàtils d'aire condicionat. Així ho ha anunciat el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
8: A partir de hoy y hasta el próximo lunes, todos los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana van a recibir una aportación económica de la Generalitat para que sus equipos directivos puedan ya comprar algunos aparatos de refrigeración. Y para realizar esa climatización de un colegio tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer una obra y esas obras se tienen que hacer cuando no hay actividad lectiva.
5: Desde el sindical, el STPB considera insuficient esta partida de 16 milions d'euros per a condicionar climàticament els centres escolars. També asseguren que la Conselleria d'Educació no ha donat instruccions sobre com gastar els diners, ja que els equips directius desconeixen, almenys de moment, si es poden destinar aquests diners a canviar finestres per a un millor condicionament.
4: I més inversions en infraestructures. El Ministeri de Transports ha tret a licitació la redacció del projecte per a construir una connexió entre l'A3 des de Cheste amb el Bypass Nord de València.
5: Una actuació de més de 190 milions d'euros que vol millorar la mobilitat en una de les principals zones d'accés a la ciutat a través d'un tram de 13 quilòmetres que connectarà l'A3 amb l'A7. Escoltem de nou la delegada del govern, Pilar Bernabé.
9: Una segunda conexión entre la A3 y la AP7, dos arterias principales en el transporte de la Comunidad Valenciana. Y lo hacemos a la altura de Cheste, para generar también mayor apoyo a grandes polos logísticos, como es Cheste, como es Loriguilla, como es Ribarroja o Paterna.
4: I l'Ajuntament de València ha posat avui en funcionament la primera agència municipal de lloguer. Es tracta d'una eina per a la qual els propietaris cedeixen la vivenda per un període de 7 anys a l'empresa municipal, que s'encarregarà, entre d'altres, del manteniment de la vivenda i de les reparacions menors.
5: A més, l'agència municipal de lloguer es compromet puntualment als propietaris de l'habitatge pagar durant la primera setmana del mes. A canvi, el lloguer de la vivenda haurà d'estar un 20% per davall del preu del mercat. Te ho explica l'alcaldessa Maria José Català.
10: Ofrecer seguridad jurídica y garantías a los propietarios, eso lo hacemos asegurando el cobro de la renta. Nosotros le pagamos la renta al propietario y lo hacemos en la primera semana de cada mes. Damos esa confianza, pero también al inquilino le favorecemos acceder a una vivienda de alquiler un 20% más bajo del precio de mercado.
5: Les crítiques no s'han fet esperar i des de Compromís la seva portaveu a l'Ajuntament del Capicasal, Papi Robles, considera que l'Agència Municipal de Lloguer no té cap sentit i ha qualificat d'indignants les condicions a les quals funcionarà.
11: I ella simplement ofereix un lloguer un 20% per baix del mercat que s'ha disparat des que ella governa. I fa una agència que és sols per a persones solvents econòmicament. Així que qui tinga una necessitat social, que busque una altra porta. Català es nega a declarar València zona tensionada, que és la mesura que sí que baixaria els preus del lloguer a tota la ciutat. És que això és indignant.
4: En successos, a Santa Pola, al Baix Vinalopó, un home ha mort este migdia a la platja de Varadero després de patir un esvaïment dins de l'aigua. Tenia 78 anys. I de l'exterior, pendents del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat la costa sud-oest de Mèxic, amb alerta de tsunami. Concretament ha passat a l'estat de Chiapas, prop de la frontera amb Guatemala.
5: De moment, ni l'exèrcit ni els governadors dels estats afectats han constatat danys ni víctimes, però demanen precaució a la població per la sobtada crescuda de la mar.
4: Nosaltres tornem a les 8 amb més informació en Contrapunt.
12: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Som la veu de tots. Som Apunt.
15: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: En este capítol de les cançons de la nostra vida, la història de la música valenciana és vist de negre. Hola, Mar.
1: Hola, Arturo. Es vestís de negre, però no, no estem de dol, tot el contrari. El que passa és que en este capítol repassarem quina ha sigut la nostra aportació al heavy metal.
0: Així és que, si esteu preparats i preparades, solteu-vos la melena i feu banyes amb els dits, perquè comença l'espectacle del rock dur a les comarques valencianes. Yeah!

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Els orígens del heavy metal venen del hard rock, el blues i la psicodèlia. És un estil que es caracteritza bàsicament per les seues guitarres fortes i distorsionades, també pels ritmes emfàtics, sons de bateria i baix més densos, i la veu generalment desgarrada i ve aguda o baixa i gutural, depèn del gust de l'artista.

0: perquè dins d'esta gran etiqueta caben desenes de variants i subestils que van evolucionant, i així deixant diferents formes d'afrontar el rock. La guitarra elèctrica ha sigut l'element clau d'este gènere, però la veu també és un tret diferencial.
1: I ara, a diferència d'altres escenes de les que hem parlat en este podcast i que han estat concentrades en un període concret de la nostra història, ens hem permès contar tota la història sencera, des dels anys 70 fins a l'actualitat.

0: Per tant, arrenquem a meitat de la dècada dels 70 amb una banda seminal del rock progressiu i sinfònic que podríem dir que és d'on després veuran gran part dels nostres protagonistes. Parlem de Taràntula, nascuts a la ciutat de València.
1: Taràntula van gravar l'any 1978 el seu segon treball amb la discogràfica madrilenya Chapa, tot un referent d'aquest estil. I van evolucionar des del progressiu fins a sons més contundents i foscos que ens fan ubicar-los a prop, estilísticament, del naixement del heavy metal a les nostres comarques.

0: Esta cançó que escolten de fons, Blancanieves, va ser tota una revolució per a l'època. Ana González, la vocalista, va ser la primera dona a tot l'estat en cantar al front d'una banda similar. Una autèntica pionera en una banda liderada per Vicent Guillot i que quatre dècades després han protagonitzat una de les tornades als escenaris més insòlites i agradables de la nostra història.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Van arribar a actuar fins i tot al programa de televisió espanyola Aplauso. Però si Taràntula es van acostar a aquest estil, els autèntics pioners valencians del que es coneix a la resta del món com heavy metal venien de Mislata i es deien Zarpa.

0: Segons els entesos, Zarpa, formats a 1977, és la primera banda de heavy metal en la història de la música espanyola, abans dels mítics Obús o Barón Rojo. El grup continua en actiu i al front es troba un dels membres fundadors, Vicente Feijó, tot un supervivent i un entusiasta. El seu primer disc, Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, és de l'any 79 i es va gravar als estudis Tabalet d'Alboraya.
1: Zarpa sempre ha gravat els seus discos en segells independents, mai en una companyia gran, i les cançons mai han tingut un gran èxit comercial. I és cert que a les nostres terres, per aquells anys, les corrents musicals anaven per molts altres camins que no pel del rock dur.

0: El segon àlbum de la banda, Àngeles o Demonios, es va publicar en la dècada següent, a l'any 1983, i va ser una de les etapes més fructíferes del grup. Van girar amb bandes com Triana, Leño o New, i van compartir escenari amb Deep Purple. I van fer de teloners de Balón Rojo en febrer de 1984 en el cèlebre directe que va donar forma al disc Barón Rojo al vivo.
1: Després van gravar un disc a Ginebra, Suïssa, però mai es va publicar per desavinences amb la producció. Això va fer que Zarpa desapareguera durant 4 anys. Però el 1992 van tornar, i fins ara. Des d'aquell 1977 han editat ja 22 discos. L'espenta inicial va propiciar l'aparició d'altres formacions del gènere, i ells van suposar la llavor del heavy metal a les comarques valencianes.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Mislata es va convertir en els anys 80 en el bressol del heavy, ja que uns amics i veïns dels Zarpa, Sable, també van aconseguir fer-se amb un nom dins de l'escena. Es van formar l'any 1982 i 4 anys més tard van quedar finalistes del concurs Pop Rock 86 de la Comunitat Valenciana amb temes com el que escoltem, Símbolos.

0: Sable també van tindre l'honor de telonitzar Barón Rojo i van compartir escenari amb Judas Priest. Després d'una aparició al programa de televisió espanyola A Tope l'any 1986, la revista Heavy Rock els va situar entre les 20 millors bandes de heavy de l'època. Era un moment molt dolç per a les sonoritats més dures i les propostes n'eren moltes i diverses.
1: Escoltem Vaig vor el mal, de l'Avió Roig, una formació de rock dur que va néixer a finals dels anys 70 a Benetússer. Uns anys després, el 1983, van gravar el seu primer single als estudis Tabalet de Benetússer i el van editar a Ediciones Milagrosas de Bartual. Com veiem, el tàndem Lluís Miquel Bartual estava molt ben engreixat en aquella època.

0: El 1985 van publicar el maxi single Coches Negros, el seu últim disc. Una existència discreta i no tan ampla en el temps com Zarpa, per exemple. Però és cert que van ser reivindicats després per les noves generacions. I és que cada comarca té la seva formació metalera particular. I en trobem un a l'Alcoià que des dels anys 80 i de forma intermitent encara continua en actiu, Badana.
1: Badana va néixer a Ibi i la seva història sembla calcada dels seus coetanis. Van ser teloners de les bandes heavy més importants del moment, van fer aparicions en programes de televisió, van participar en concursos i el primer disc, Tiempos Difíciles, publicat a l'any 1983, va tindre molt bona acollida per part dels fans i de la crítica especialitzada amb temes com este, Despierta y lo verás.

0: Actualment, només hi ha un membre fundador en actiu, Luis Miguel Rico, i la banda està considerada com una de les més influents del seu estil. Han actuat un bon grapat de voltes a Leyendas del Rock, un dels festivals més importants de heavy metal de tot Espanya, que se celebra cada estiu a Villena des de fa 20 anys.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Però continuem este viatge en el temps. Arriben els anys 90 i amb ells un declivi del heavy metal. Una davallada de l'estil que té molts motius. El més important és l'aparició a la ciutat nord-americana de Seattle del grunge. Un estil de rock dur que coparia les llistes d'èxits internacionals durant dècades. I això va suposar el quilòmetre zero de l'auge a casa nostra de bandes de diferents corrents del metal. Eixos grups ara veien l'oportunitat de copar l'espai que havia ocupat el moribund heavy.

0: Durant els primers 5 anys de la dècada dels 90, València es va convertir en la capital del death metal amb una de les primeres formacions a Espanya, Obscure, una banda que va publicar temes com este Nightstorm Delirium que escoltem.
1: Cançons com esta els van situar com una de les bandes més interessants del moment i van telonejar grups internacionals tan importants com Creator, Carcass o Biohazard. No van tindre molta sort amb el segell alemany que els editava els treballs, i això va fer que es desanimaren i deixaren el projecte. Però el death metal va tindre per aquestes terres uns altres ambaixadors molt dignes, Choco Crispis.

0: Choco Crispies, junt amb Obscure, van ser una de les primeres formacions a tot Espanya que s'atreviren amb el death metal, encara que la sonoritat de la banda va anar modelant-se conforme avançava la dècada dels 90. En els primers anys, el seu estil era molt tècnic i experimental. Després ja van virar cap a un metal, diríem, avant-garde.
1: Clar, etiquetes hi ha moltíssimes. I d'aquells primers sons han sortit infinitat de subgèneres i estils que fan d'esta música una de les més riques en matisos. Cal recordar que Choco Crispies, al final de la seva carrera, es va convertir en Gigatron, una banda de rock humorístic que parodia el heavy metal caricaturitzant actituds, estètica i elements típics del gènere.
0: Però no totes les bandes optaven per modernitzar el gènere. Alguns, com Metal Mareny, van preferir militar en el heavy metal més clàssic.

0: Esta banda es va formar el 1995 en la població costanera del Mareny de Barraquetes. Orgullosos dels seus orígens, van decidir que el nom de la banda seria un homenatge al seu poble. Des dels inicis s'han mantingut fidels als clàssics del gènere, sobretot a la fornada estatal encapçalada per Barón Rojo i després Saratoga.
1: Després de gravar diverses maquetes, van decidir entrar a l'estudi per a gravar el seu primer disc, Buscando el origen. Les crítiques van ser molt bones i van entrar de ple en el circuit fins que van ser teloners d'Anthrax i de Dio, de Black Sabbath, en un concert històric a la plaça de Bous de Xàtiva. El grup encara està en actiu 30 anys després.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Hi ha carreres que duren tota una vida i altres més efímeres però igual de productives, com la d'Insània.

Insania es van formar a la ciutat de València el 1996 i just una dècada després, i 5 àlbums d'estudi, van decidir parar i dedicar-se en cos i ànima a la indústria musical. De fet, el seu vocalista, Emilio Jerique, és qui regenta Maldito Records, una de les discogràfiques de les sonoritats més dures que està ubicada a Tavernes Blanques.

Maldito Records té en el seu catàleg la gran majoria de bandes de les nostres comarques i de la resta de l'estat que militen tant en el heavy metal o el rock urbà com en qualsevol de les variants. I així, entrem de ple en el segle XXI amb Killus, que precisament forma part del roster d'artistes de Maldito Records.

0: Till the Monster, que escoltem de fons, ja és una altra cosa. Així l'estil no només ha complit la majoria d'edat, sinó que els arranjaments, la producció i la composició pertanyen a un estrat molt superior al que hem vist fins ara. Esta és la primera de les tres bandes amb les que acabarem este capítol. Tres propostes que vertebren el territori i que van saltar al mercat internacional des dels inicis.
1: Illus venen de Vila-real i fan un metal industrial a l'estil de Nine Inch Nails o Marilyn Manson. Amb estètica fosca i teatral que combina el metal amb elements electrònics i visuals impactants. Illus compten els seus fans per milers. Els seus concerts són verdaders rituals o invocacions, on una de les coses més importants és el maquillatge o el vestuari. Han editat 5 àlbums i han passat pels escenaris més importants de tot el món. I del nord, passem ara a les comarques del sud, amb les cançons de Mind Driller.
0: Mind Driller es van formar a la ciutat d'Alacant i militen en la mateixa lliga que els anteriors, el metal industrial amb arranjaments electrònics, una posada en escena molt teatral i proclames de la fi del món.

0: La música de Mindriller viatja per tot el món amb l'etiqueta de banda especial i un espectacle pensat per al directe. I acabem, ara sí, amb una formació de la ciutat de València que en ple segle XXI s'ha llançat al món i són imparables. Òpera Magna.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Metal sinfònic amb elements progressius i grans orquestracions. I com ha evolucionat el heavy metal des de Zarpa, veritat? En este capítol hem sigut conscients d'esta transició des dels sons més primigenis fins la fusió del rock dur amb tot allò que se'ns puga ocórrer.
0: I el món del metal ha rebut la música que fem a les comarques valencianes amb molt de respecte. Perquè si hi ha una cosa que ens caracteritza com a poble és, evidentment, la passió per la música i la gran qualitat d'eixes composicions que ens salven la vida. Ui, ens hem soltat la melena i vaja si ho hem fet. Adeu i llarga vida al rock!

0: Benvinguts a Contrapunt, avui amb una versió més reduïda fins les 8 i mitja pel partit de pretemporada del Villarreal a Portugal. Un dia més i ja hem perdut el compte, la calor extrema ens acompanya. Unes altes temperatures que, unides a la falta de pluges, manté actius a Espanya prop de 300 incendis. El que més preocupa a hores d'ara és el de les 5 villes a Saragossa. 6 localitats continuen evacuades i ja s'han cremat prop de 13.000 hectàrees. Un altre foc descontrolat, en este cas a Guadalajara, ha provocat el desallotjament de 10 municipis. I també es manté elevada la temperatura política. En el cas Leire Díaz, avui ha sigut la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui ha declarat com a imputada davant el jutge Santiago Pedraz. Ha dit que se sent víctima de Santos Cerdán, l'exsecretari general del PSOE, que va ingressar 300.000 euros de la suposada trama d'adjudicació d'obra pública mentre Ábalos era ministre de Transports, segons Luco. Són les 8 i un minut. El saluda Rubén Dempere, als comandaments tècnics, Juan Alpuente.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I precisament començàvem parlant d'aquesta calor extrema que està provocant este allau, esta onada d'incendis greus al llarg i ample de la península ibèrica. Joan Carles Fortea, bona vesprada. Com tenim l'oratge al nostre territori?
2: Bona vesprada. Tenim molt calorós, com bé comentes. Les condicions meteorològiques no estan sent molt bones en la península ibèrica per a treballar contra l'extinció dels incendis. Les temperatures estan sent molt elevades. Tenim una massa d'aire molt càlida damunt de nosaltres, amb pols en suspensió, i damunt el vent també està bufant ratxes moderades a fortes del sud-oest cap al centre de la península. Nosaltres en tenim brises que estan fent que el que tenim nosaltres és una calor amb molta basca. Avui hem arribat a superar de nou els 40 graus de màxima al terme d'Orihuela, al terme de Villena, al terme de Requena, al terme d'Allora. Cap al litoral han estat entre els 30 i els 35, però la humitat ha estat molt notable. De fet, ara, quan són les 8 de la vesprada, en tenim Castelló i la Plana, València, Alacant. Registrem valors entre 29 i 31 graus, però amb una humitat entre el 70 i el 90. Dona com a sensació una temperatura amb una humitat més baixa, però que fora de 37 graus. Destaque també que ara tenim a la zona d'Anna, d'Ontinyent, tenim a Xàtiva, tenim temperatures de 31-32 amb humitats del 60%, amb una sensació de nou de 37 graus. Només les comarques més interiors estan registrant temperatures de 33-35 graus, però les humitats són inferiors als 20%. Per tant, el que tenim per davant el cap de setmana és que afluixa un poc la temperatura intensa, però quan diem afluixa volem dir que no, potser serà més difícil arribar als 40, però continuarem amb molta calor, una calor canicular la que tindrem el dissabte i el diumenge. Màximes d'entre els 30 i els 35 graus cap al litoral, i tornem a insistir en el fet de la humitat molt elevada. Cap a les zones d'interior tindrem avisos demà a València i Alacant, perquè de nou podran superar-se els 36 i els 38. Més difícil trobar 40 demà, però valors entre 36 i 39 molt probables. Pel que fa a la vesprada, com està passant ara, si miren de nou cap a l'oest, veuran vindre nuvolades que estan associades a tempestes seques que estan provocant algunes ratxes de vent fort, acompanyament elèctric, 4 gotes. Per tant, si veuen fum, ràpidament telefonar al 112, perquè demà de vesprada podran tornar a formar-se de manera més probable a l'interior de València. Diumenge repetirem la jugada del dissabte. Temperatures elevades de dia i de nit amb molta basca i mínimes que no baixaran des 20 a 25 graus en punts del litoral, i de vesprada de nou diumenge, probabilitat de tempestes seques. Este patró sembla que vol repetir-se també l'inici de la setmana que ve, pujant lleugerament un poquet més la temperatura a l'interior i de nou tocant els 40 de màxim. Per tant, allò que diem que el cap de setmana es dona un respir és molt relatiu. Com a mínim no arribarem a aquests 40 de manera general. Molta basca, molta humitat, tempestes seques de vesprada, precaució, molta atenció a les persones vulnerables, i tornem a insistir, aquestes tempestes seques sembla que continuarà amb nosaltres la setmana que ve, quan fins i tot volem pujar les temperatures. Ja ens agradaria dir una altra cosa, però de moment aquesta situació de moment continua i fins i tot remuntarà la setmana que ve.
0: De moment els models indiquen això, no? Que la cosa es manté,
2: sí,
0: no?
2: De fet, el més destacable és que fins i tot AEMET està donant una idea de que la massa d'aire càlida que l'hem tingut amb nosaltres molt més restringida al Mediterrani vol entrar a partir de diumenge i dilluns cap a la zona d'Andalusia, cap a Extremadura, cap a Castella-La Manxa, i de fet els avisos també se'n van cap a d'ells, i no parlem d'una de calor a nivell peninsular, que podria ser que sí a partir del dilluns, però el fet més destacable és que aquesta calor que ha estat molt concentrada al Mediterrani a partir del diumenge i dilluns vol ser també part del centre de la península. Per tant, calor general, i tornem a insistir en la precaució d'aquestes tempestes seques els pròxims dies.
0: Estarem alerta i pendents. Molt. Moltes gràcies, Joan Carles Fortea.
2: Fins a la bona vesprada.
0: I L'incendi d'Orés a Saragossa continua fora de control després de cremar unes 12.600 hectàrees. El canvi del vent manté alerta l'Oeixia i Biel. I estem un nou gir amb ratxes de fins a 40 km per hora. Alejandro Molés.
3: Un total de 6 pobles continuen evacuats i prop d'un miler de persones han hagut d'abandonar les vivendes. A la zona treballen uns 450 efectius i més de 30 mitjans aeris. Segons l'últim informe, no hi ha víctimes, però sí danys materials. El president d'Aragó, Jorge Azcón, ha dit que estan molt preocupats per l'evolució del vent.
4: Seguimos muy preocupados. Seguimos muy preocupados porque el cambio de viento va a hacer que la cabeza del incendio y que el sector 6 en este momento esté activo, esté más activo de lo que nos gustaría.
1: Contrapunt en Apunt Radio.
0: I encetem ja la informació política. Més de 300.000 euros és la quantitat que, segons Luco, va rebre Santos Cerdán de la suposada trama d'adjudicació d'obra pública mentre José Luis Ábalos era ministre de Transports. Els agents han elaborat un informe patrimonial de Cerdán a petició del Suprem i han constatat també diversos ingressos en efectiu. És una crònica d'Adelaida Ferre.
5: Luco creu que Santos Cerdán i la seva família van obtindre entre 2015 i 2024 més de 323.000 euros procedents de Servinavar, l'empresa de què Cerdán és soci i que al seu torn rebia fons procedents de la constructora Acciona. És la principal conclusió d'un informe patrimonial de 163 pàgines que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha elaborat a petició del Suprem amb l'objectiu d'aclarir si l'exdirigent socialista es va enriquir per les adjudicacions a Acciona. Segons Luco, l'increment patrimonial de Cerdán es va produir sobretot entre el 2019 i el 2023, quan José Luis Ábalos era ministre de Transports i Acciona l'empresa adjudicatària de les licitacions. Els agents veuen raonable que Cerdán, amb Ábalos i Coldo García, influïren en Adif i la Direcció General de Carreteres en favor d'Acciona. En els comptes de Cerdán, els investigadors han localitzat també ingressos en efectiu de poc més de 18.000 euros fets entre 2014 i el 2017, i per això conclouen que Cerdán podria tindre una font d'ingressos no declarada. I apunten que la seva dona va cobrar 1.300 euros mensuals d'una empresa per a la qual no treballava.
0: I avui, precisament, la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que se sent una víctima de Santos Cerdán. Així li ho ha dit al jutge Pedraz, davant del qual ha declarat com a investigada en el cas Leire. Mercedes González ha admès que es va reunir dos voltes amb la fontanera del PSOE, però nega, Susana Fuster, delegació de Madrid, haver participat en cap maniobra per a frenar investigacions que afecten el govern o l'entorn de Pedro Sánchez.
6: Sí, així és. Poc més d'una hora i mitja ha durat la compareixença de Mercedes González a l'Audiència Nacional. La directora de la Guàrdia Civil està investigada pels possibles delictes d'obstrucció a la justícia i prevaricació. Ha reconegut, igual que ja va fer en juny al Senat,
7: "Yo me he tomado dos cafés con la señora Ledia, punto."
6: Que es va reunir en dues ocasions amb la fontanera del PSOE, però ha tornat a negar qualsevol vinculació amb la presumpta trama corrupta. Segons ha declarat, en la primera reunió, Leire Díez la va felicitar pel seu nomenament i en la segona va tallar la trobada quan li va plantejar restituir el comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo. Mercedes González assegura que és una víctima de Santos Cerdán i que mai va donar ordres per a frenar investigacions que afectaran el PSOE o l'entorn de Pedro Sánchez. El mateix s'ha reiterat este migdia a la comissió del cas Coldo al Senat el director adjunto operatiu de la Guàrdia Civil. No pensa dimitir, diu Manuel Llamas.
8: Aquí estoy. Por supuesto que no. Sobradamente no. No tengo ningún motivo para dimitir.
6: I nega, igual que ja va fer ahir davant el jutge Pedraz, haver-se posat de perfil en investigacions comprometedores per al govern o el PSOE.
0: I en l'endemà de l'aval europeu a l'amnistia, ara la interpretació de la sentència recau en el Tribunal Suprem i en el Constitucional. Encara pesa sobre Puigdemont l'ordre de detenció i avui el ministre Òscar Puente l'ha convidat a regressar a Espanya ja. Magda Nicolau.
9: L'última paraula sobre l'aplicació de l'amnistia està en mans primer del Constitucional i després del Suprem. Ha de decidir sobre el delicte de malversació en el procés i sobre el futur de Carles Puigdemont, que encara té un ordre de detenció. Avui el ministre Òscar Puente l'anima a tornar.
10: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Pero que me detengan y me lleven a prisión, claro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre Pues chico, vamos a ponernos todos colorados.
9: No li ha agradat la idea a Junts. Quanta misèria i frivolitat, ha escrit en xarxes socials el secretari general Jordi Turull. En Esquerra Republicana, Oriol Junqueras carrega contra els jutges.
11: Los políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas.
9: També ho fa sumar en la veu del ministre Ernest Urtasun.
12: Lo que sí me gustaría pedir, y creo que es lo justo, que la presión la pongamos, en este caso, sobre las instancias judiciales que tienen que aplicar la sentencia de Estrasburgo.
9: En el PP, Miguel Tellado diu que respecta les sentències judicials.
13: No así el Partido Socialista, que critica a todos los que tienen que ver con el entorno de Pedro Sánchez y todos aquellos que favorecen a sus socios independentistas, pues resulta que son positivos, ¿no?
9: I Núñez Feijó també critica les reaccions dels membres del govern.
14: Los ministros del gobierno de España se tienen que comportar como ministros y no como matones y no como activistas.
9: Pero Óscar Puente ha insistit en el desafiament a la justícia.
10: Lo que esas sentencias están acreditando es que hay una parte del poder judicial en España que no respeta la legitimidad del poder legislativo.
1: Contrapunt. On està la notícia en clau valenciana? En Apunt Radio.
0: I a casa nostra, el ple del Consell, reunit avui a Alacant, ha aprovat l'avantprojecte de la Llei del Sòl, que entrarà a les Corts de la tardor perquè es debata i s'aprovi.
3: Una nova norma urbanística que permetrà simplificar burocràcia i construir més vivendes de protecció oficial, segons ha explicat el conseller de Territori, Vicente Martínez Mus.
15: De que la millor manera de protegir el territori no és bloquejar-lo, sinó planificar-lo bé. Per això passem de la incertesa a la seguretat jurídica, de la burocràcia excessiva a l'eficàcia administrativa, de la paràlisi a l'acció responsable.
3: En la roda de premsa posterior al ple del Consell, els periodistes li han preguntat també al vicepresident segon, José Díez, que avui ha fet de portaveu per l'advertència llançada per la ministra de Ciència, Diana Morán, quan va afirmar que el govern d'Espanya recorrerà al Tribunal Constitucional contra els pressupostos de la Generalitat si finalment s'inclou el terme de prioritat nacional. És assegut la resposta de Díez.
16: Que la pròpia Constitució contempla aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que distinguen de el resto de personas que puedan o que puedan vivir en España. Más allá de eso, creo que es un debate falaz.
0: I també avui la Generalitat ha començat a transferir un total de 16 milions d'euros per a posar en marxa la climatització urgent dels centres educatius del nostre territori abans que comenci el pròxim curs escolar, recorden, el 9 de setembre.
3: Les dotacions oscilaran entre els 5.000 i els 25.000 euros per centre, uns recursos que permetran comprar i instal·lar equips portàtils d'aire condicionat. Així ho ha anunciat el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
17: A partir de hoy y hasta el próximo lunes, todo los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana van a recibir una aportación económica de la Generalitat para que sus equipos directivos puedan ya comprar algunos aparatos de refrigeración. Y para realizar esa climatización de un colegio tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer una obra y esas obras se tienen que hacer cuando no hay actividad lectiva.
0: I més inversions en infraestructures. El Ministeri de Transports ha tret a licitació la redacció del projecte per a construir una connexió entre l'A3 des de Cheste amb el Bypass Nord de València.
3: Una actuació de més de 190 milions d'euros que vol millorar la mobilitat en una de les principals zones d'accés a la ciutat a través d'un tram de 13 quilòmetres que connectarà l'A3 amb la A7. Escoltem la delegada del govern, Pilar Bernabé.
18: Una segunda conexión entre la A3 y la AP7, dos arterias principales en el transporte de la Comunitat Valenciana. Y lo hacemos a la altura de Cheste, para generar también mayor apoyo a grandes polos logísticos, como es Cheste, como es Loriguilla, como es Ribarroja o Paterna.
0: I la Conselleria de Sanitat ha firmat un acord amb el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana per a desconvocar la vaga del col·lectiu.
3: Un acord que, segons l'administració, impulsa un nou model organitzatiu que millora les condicions d'exercici de la professió mèdica, enfortir l'atenció primària i també hospitalària, a més de beneficiar directament els pacients. Entre altres mesures, el pacte inclou la implantació efectiva de la jornada laboral de 35 hores a partir de l'1 de gener de l'any que ve. També es garantís que la jornada ordinària siga de dilluns a divendres, reservant els dissabtes per a guàrdies d'atenció continuada 24 hores. Després hi haurà descans i una retribució adicional. Escoltem el conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
19: La consellera de Sanitat ha firmat avui un acord per a desconvocar la huelga autonòmica con la CEMS, el Sindicato Médico Valenciano. El principal acord passa per com se desarrolla les 35 hores semanales pactades en la mesa general. Y el desarrollo va a ser claramente para buscar la conciliación familiar desde las 8 de la mañana del lunes a las 15 horas del viernes. Y después acuerdos puntuales en la elaboración del desarrollo del decreto de atención primaria, así como el planteamiento de la actuación de los centros de atención urgente 24 horas.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I els taxistes d'Elx planten cara als conductors il·legals que operen a l'aeroport, els vigilen i els identifiquen perquè els passatgers no pugen als seus cotxes privats. Una activitat que també perjudica el turisme. No poques voltes els conductors il·legals s'han regirat amb violència contra els taxistes. És una crònica de Marc.
20: Els taxistes d'Elx vigilen en l'aeroport que no hi hagin conductors il·legals. Són visibles perquè es posen uns jupetins grocs. Quan els avisen de que en la terminal n'ha aparegut un, es posen darrere d'ell i els seguissin. L'objectiu és que no trobi clients i que abandoni l'aeroport. Persecucions que acaben a voltes amb violència.
21: Aquí, mira, mira, me va a pegar i tot. Sí? Me va a pegar, mira, mira, me va a pegar. Me está agrediendo. Mira, me está agrediendo.
22: Todo tipo de agresiones, escupitajos, amenazas, persecuciones por carreteras.
20: És Adrián Bellido, un dels taxistes d'Elx, que denuncia que aquesta activitat és economia submergida i perjudica els taxistes, però també al turisme valencià. José Javier López és el president de Radio Taxi Elx.
23: Esto va más allá del taxi y de la VTC y del servicio de la movilidad que tiene el aeropuerto de Elche. Lo que ocurre aquí es que el turismo está siendo agredido por esta captación ilegal.
20: També diuen que cal tindre en compte que es posa en risc la seguretat dels passatgers.
0: Era una crònica del nostre company d'Alacant, Marc Grau. I els parlem ara d'una història ben curiosa. El poble de Relleu, a la Marina Baixa, s'ha rebel·lat contra la decisió del bisbat d'Alacant de traslladar el seu retorn a una altra parròquia. En només uns dies porten arreplegades més de 3.000 firmes perquè el bisbe canvia d'opinió. El pare Juan, que així es diu el retorn, és un refugiat del genocidi de Ruanda que porta 23 anys a Relleu, on és molt estimat per tot el veïnat. Ens ho conta Isabel González.
24: El pare Juan ja va ser notícia quan arribà a Relleu fa 23 anys.
25: Des de Àfrica profunda a un poble de la muntanya de Relleu.
24: Amb 25 anys va fugir del genocidi de Ruanda, on va morir part de la seva família. Primer va estar en un camp de refugiats i després amagat a la selva.
25: Y tuve que huir a Congo y estuve los años en los campos de refugiados. Desde Nairobi que empecé el contacto con la Caritas España, Nairobi me conseguí el visado y me vine directamente a Alicante.
24: Al poble l'adoren. Diuen que és tota alegria i generositat.
26: Té igual que siga un xiquet xiquetet, un abuelo, un estranger que ve de fora.
27: La iglesia era un local blanc, ha fet una catedral.
24: Ha deixat l'església fet un pinzell i no li cauen els anells per treballar com un obrer més en la rehabilitació de l'església, tot i que el confonguen amb un treballador il·legal, com ens conta Gemma Pérez, una veïna de Relleu.
27: Va vindre una inspecció i diu l'inspector que baje el negro, que seguro que lo tenéis indocumentado. I li van dir, el negro es el cura.
24: En pocs dies s'han arreplegat més de 3.000 firmes en un poble que no supera els 1.500 habitants i n'esperen una llau, perquè el pare Juan, que arriba de l'Àfrica profunda, els ha captivat amb la seva alegria.
25: I el cura de otro color. També les da mucha alegria.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
28: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
29: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
30: ¡Regarde la gilipollua!
29: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
31: La próxima semana hablaremos del gobierno.
29: Generalitat Valenciana.
2: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
4: La información del que pasa a la Comunidad Valenciana en Apunt Radio. De tú a tú.
0: Poc més de 48 hores perquè comença la final del Mundial de Futbol a Nova York entre Espanya i l'Argentina. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha presentat avui el dispositiu de seguretat per tal de garantir per tota la Comunitat Valenciana la normalitat en les hores prèvies i posteriors al partit.
3: És per això que ja ha preparat un important desplegament d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil en llocs on es preveu una allau d'aficionats com ara en el Roig Arena o la plaça de l'Ajuntament de València. Escoltem Bernabé.
5: Por eso hemos puesto en marcha a todos los efectivos de Policía Nacional en las ciudades y también a la Guardia Civil de Tráfico para garantizar la seguridad de todas las personas que vamos a ir a disfrutar de una jornada de fútbol y sobre todo, y deseamos, que de celebración. Por eso apelamos a la responsabilidad de todas y de todos y que siempre cumpláis con las normas de convivencia y de seguridad.
2: Contrapunt en Apunt Radio.
0: I sí, mare, al món, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat esta vesprada, a hora d'ací, la costa sud-oest de Mèxic amb alerta preventiva de tsunami.
3: Concretament ha passat davant les costes de Chiapas, prop de la frontera amb Guatemala. Segons la presidenta del país, el sisme no ha provocat ni víctimes ni danys materials d'importància, tot i que les autoritats continuen inspeccionant les zones afectades.
0: I Donald Trump qüestiona la integritat del sistema electoral dels Estats Units i alimenta la teoria del frau. Ho fa en horari de màxima audiència 4 mesos abans dels comicis de mig mandat i aprofita per acusar la Xina d'una ingerència massiva en les presidencials del 2020. A més, amenaça de retirar la llicència a les grans televisions que rebutjaren emetre el seu discurs. Arturo Monedero.
6: Trump converteix la seguretat en les urnes en el centre de la campanya per a les eleccions legislatives de novembre i apunta directament a Pequín.
7: Largest compromise of election data in history.
6: Assegura que el 2020 la Xina va executar la vulneració de dades més gran de la història i que té documents que demostren que va accedir il·lícitament als fitxers de 220 milions de votants. Però la mateixa intel·ligència nord-americana descarta qualsevol manipulació en uns comicis que va guanyar Joe Biden. Des del govern xinès ho qualifiquen de pura invenció, de calúmnies malintencionades, neguen que tinguen interès a interferir i reclamen que es deixen d'utilitzar com un arma electoral. El líder dels Estats Units també parla de complot mediàtic contra ell i amenaça de revocar les llicències d'emissió a grans cadenes com la CNN per no emetre el seu discurs en directe. El Partit Demòcrata denuncia que Trump ressuscita les sospites de frau per si perd, tal com apunten tots els sondejos.
0: I a l'altra banda de l'Atlàntic, al Regne Unit, el Partit Laborista ha proclamat oficialment nou líder Andy Barham. Sense rivals i sense contestació, l'exalcalde de Manchester ho ha agraït així.
8: Staunch supporter and friend for me.
0: Gràcies per acompanyar-me en este viatge, ha dit el nou líder laborista. Barham assoleix així el lideratge del partit al tercer intent. Andy Barham es convertirà en primer ministre dilluns, quan reba l'encàrrec del rei de formar govern. Serà el quint cap de govern en 5 anys a la Gran Bretanya.
2: Contrapunt. On està la notícia en clau valenciana? En Apunt Ràdio.
0: I esta vesprada a Benlloc ha arrencat ja el FESJOC, el Festival Degà de la Música en Valencià que organitza Escola Valenciana. La d'enguany és una edició molt especial perquè complix 20 anys d'una aposta ferma i autogestionada pels grups i artistes en la nostra llengua. Ens ho conta Celia Cerezo.
9: Els FESJOCers ja s'han fet amb el Benlloc.
11: Fa 10 anys que venim, aleshores el primer any veníem sense res i ara ja veig que tinguem així un xalet a vora mar.
12: Un poble de 1.000 habitants. Se quadrupliquen o se quintipliquen la quantitat de gent, fan gasto al poble, són tots superamables.
9: El FESJOC acaba d'arrencar amb el Correr Barça amb xaranga pel carrer i una muixeranga. Ara mateix actua el grup tribut de música en valencià Primavera Valenciana i per davant queden 3 dies amb actuacions de 13 artistes i grups ben diversos. Ens el detalla Boro Golfe, part de l'organització del Festlloc.
10: Amb Alifeta, que treu nou disc, també està Auxili, Sandra Montfort, Pep Jimeno Botifarra, i ja la gira del pastís serà el diumenge amb les actuacions d'Ester i de la Fúmiga.
9: El Festlloc va néixer un estiu del 2007 per a contrarrestar el que els governs populars d'aleshores no feien, programar exclusivament grups i música en valencià i en viu, que aleshores ja congregava molt de públic. En aquestes 2 dècades, este festival ha sigut referent per als joves, ha vist créixer grups ara consolidats i ha acomiadat bandes mítiques del nostre domini lingüístic.
13: Fem molts anys, Festlloc!
9: Ara toca celebrar el Festlloc dels 20 anys.
14: On es venen i van, on és que van trencant, on és la gent de la Mediterrània.
0: I no ens movem de les comarques de Castelló, de Benlloc a Benicàssim, segon dia de concerts al FIB en esta edició especial en què el certamen pioner dels festivals de música a Espanya fa 30 anys. Lídia Vicente, Benicàssim, quin és l'ambient a hores d'ara?
15: La festa ja ha començat a Benicàssim i milers de persones omplin ja el recinte en esta segona jornada amb un ambient tan intenso, fins i tot més, que el d'aire a estes hores, quan la calor encara condicionava l'entrada. Els punts d'aigua i les zones d'ombra han sigut claus per a suportar les altes temperatures durant la vesprada. Ara, amb una temperatura més agradable i la música sonant en cada racó, costa trobar un lloc davant d'aquest escenari on actua en estos moments Lala Love You. El grup madrileny ha encès la metja d'una nit que promet allargar-se fins a la matinada, amb un públic entregat que canta, vota i viu cada cançó com si fora, com diu un dels seus himnes, el fin del mundo. Una imatge que torna a confirmar el perfil d'esta etapa del FIB. Públic nacional, molts grups d'amics en la trentena i un ambient festiu que ompli cada racó del recinte. La nit encara té molt de recorregut a Benicàssim. Després de Lala Love You, actuaran The Cooks, Kaiser Chiefs o Marlena en una de les jornades més fortes d'esta edició del festival.
29: Contrapunt en Apunt Ràdio.

0: Set anys després d'obtenir el guardó per Star Trek, Anna Criado ha aconseguit la segona nominació als Premis Emmy al millor disseny de títols de crèdit, esta vegada per la sèrie Smoke. Maje Jorge ha parlat amb la dissenyadora de Bunyol, que des de sa casa a Los Angeles ens ha contat el que significa este reconeixement.
1: Els primers minuts d'una sèrie també conten una història i Anna Criado és una de les millors del món, donant-los vida.
2: La història de un piròmano en sèrie. En los créditos tenemos cosas que se han calcinado, que se reconstruyen porque es lo que pasa en la mente de un investigador.
1: Fa 14 anys, un currículum enviat per error canvia el seu destí, però va arribar a les mans correctes, les de Kylie Cooper. I avui, Anna, aconseguís la segona nominació als Emmys.
2: Y un reconocimiento de este tipo pues siempre afianza el trabajo que he estado haciendo durante todos estos años.
1: La nominació per Smoke arriba en plena era de la intel·ligència artificial en un treball que mira en la direcció contrària.
2: Un mundo en el que todo se va a automatizar, lo que va a pasar es que se va a uniformar todo. Va a ser como, o sea, la ejecución va a ser como mucho más perfecta. Y en este caso lo que empezamos a buscar es la imperfección que señala que ha sido hecho por un humano.
1: El més bonic de la seva professió, diu, és l'oportunitat d'utilitzar el disseny gràfic per aportar valor a la història que s'anticipa i lamenta que a Espanya no tinga el reconeixement que ja ha aconseguit fora.
2: Y estaría muy bien y ayudaría mucho a nuestra profesión el que hubiese una salida de para los diseñadores de títulos de crédito que se reconociese el trabajo en los premios, ya sean los Goya o los Feroz.
1: En setembre sabrem si esta segona nominació és un Emmy.
2: Os lo llevaría a València para enseñároslo.
1: Nosaltres, des d'ací, creuem els dits.

0: notícies de ser mare amb els companys del Punt a Punt i amb la retransmissió del primer partit de pretemporada del Villarreal contra el Benfica a Faro, a Portugal. Nosaltres acomiadem el nostre contrapunt d'avui amb música, amb Sandra Montfort i el seu Manifacera, un mambo festiu que esta nit farà, que esta nit sonarà de segur, molt probablement, al Fesioc.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollua!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: Son la veu de tots. Son Apu.
8: Les 8 i mitja, què tal? Bona vesprada. Així comença, perquè tenim futbol, el Punt a Punt en A Punt Ràdio.
9: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
8: Són les 8 i 32. Sabeu que Punt a Punt, a Punt Ràdio, pues, va estar acompanyant no tan sols els grans esdeveniments com el Mundial que vos estem contant i que, de fet, diumenge vos anem a contar la final, sinó també anem a fer-ho en la pretemporada dels nostres equips. I avui ho fem amb un Villarreal que s'estrena amb Íñigo Pérez en la banqueta. Comença la nova època, la època d'Íñigo Pérez. La realitat és que amb alfilers, presa amb alfilers. Per què? Pues perquè de moment no ha arribat cap futbolista nou, a excepció de Carlos Romero, del lateral que va militar en l'Espanyol les últimes temporades per el Villarreal, i perquè lògicament n'hi ha un fum de futbolistes internacionals que han pres part en el Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic, i que per tant encara no estan a disposició del entrenador. Així que és una primera provatura, però que per això està el Punt a Punt, per a contar-vos-la i dibuixar-vos com és este Villarreal de Íñigo Pérez. Ja estan preparats per a contar-vos el partit, Álvaro Molina i Pepe Pla. Saludem Álvaro Molina, que ens conta ja els 11 de Benfica i Villarreal. Hola, Álvaro, què tal?
10: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de la Punt a Punt. Avui el Villarreal, que enceta una nova temporada amb el primer partit amistós davant d'un equip històric com és el Benfica, i en un encontre on, com bé has dit, s'estrena Íñigo Pérez en la banqueta del conjunt groguet. Tenim ja les alineacions confirmades. El primer 11 d'Íñigo és amb Luis Junior en porteria, línia de 4 amb Mourinho, Cambala, Lautaro i Carlos Romero, doble pivot amb Alassane Diata i Carlos Macià, dreta Cabanes, esquerra Thiago Iago Fernández i en punta Mika Utadze i el capità Gerard Moreno. Per part del Benfica, amb Marco Silva a la banqueta, juga amb Samuel Suárez en porteria, línia de 4 per a Ba, Antonio Silva, Clement Lenglet i Samuel Dalt. Per davant, Barrenechea amb Barreiro, dreta Rafa Silva, esquerra Kaminski, enganxa Sudakov i en punta Pavlidis.
8: Ara saludem, gràcies Álvaro, el nostre comentarista, però abans, una vegada hem conegut les formacions, moment de conèixer la nostra, la del punt a punt.

alineació de professionals del punt a punt d'avui la composen Manolo Palomar en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Caratolluda en producció, Álvaro Molina i Pepe Pla la narració i l'anàlisi i els comentaris del Benfica Villarreal, Clara Alcover en xarxes socials i qui vos parla, Manolo Montal. Saludem Pepe Pla, que ens acompanya en l'anàlisi. La composen Manolo Palomar en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Caratolluda en producció, Álvaro Molina i Pepe Pla la narració i l'anàlisi i els comentaris del Benfica Villarreal, Clara Alcover en xarxes socials i qui vos parla, Manolo

0: Ja ha eixit cap al Betis. Anem a veure què ocorre, però de moment ahí sí que és possible que el Villarreal, jo no sé si va tindre que incorporar algú, però és evident que esta és una posició, no vas a dir que estiga coixa, però que has a dubtes.
1: I segur la mentalitat també de este tipo de futbolistas, porque Arnau yo creo que tiene la mentalidad ahora mismo más fuera que dentro, que yo creo que quiere jugar y quiere jugar mucho, por eso la opción de poder salir al Mallorca, y a partir de ahí, bueno, se quedaría solo Luis Junior en portería. Yo creo que el Villarreal iría por un portero que le pudiera competir de tú a tú al portero brasileño, porque al final tantas competiciones, no siempre pasas por un estado futbolístico pletórico, hay momentos de subida, hay momentos de bajada, hay momentos de estabilidad, hay momentos de no estar tan acertado, y quizá tener un portero de capacidad también, pues eso hace mejor un poco la competencia del Villarreal, no solo en competición doméstica, sino exponencial a Europa.
0: Álvaro, ¿tú cómo ves el tema de la portería? Porque sí que es cierto que el año pasado llegueren dubtes prácticamente durante todo el año.
2: Está claro que hay dubtes a la portería, pero es que yo pensé que el treball que fa el Villarreal en la seua pedrera es impresionante. Y tindre un porter como Rubén Gómez, que no es un jugador que tenga 18 años, sino que pensé que té 24 o 25, el año pasado va a hacer una campaña espectacular, que el Villarreal, recordemos, va a quedar a las portes de arribar a esa segunda división, y yo pensé que amb Luis Junior y Rubén Gómez podría tirar. Ara bé, falta saber si per al Villarreal és suficient, si per a Íñigo Pérez també és suficient, tindrà un porter de segon porter que no ha jugat encara a primera divisió, si serà suficient, però jo pense que amb Luis Junior i Rubén Gómez, jo pense que la porteria estaria molt ben coberta.
0: Bueno, 8:42, ja han eixit els futbolistes de Villarreal i de Benfica al terreny de joc d'Algarve, de Faro, perdó, i ara de seguida anem amb el partit que us anem a oferir així en el punt a punt de A Punt Ràdio, que a més, bueno, parlarà directament amb la solució de continuïtat, serà ben 90 minuts esta nit, però abans dues coses, sabeu que estem molt pendents, i a més vos anem a oferir la final del Mundial diumenge. Dos notícies: una, en principi es deia que el halftime show, és a dir, el show del descans, anava a durar mitja hora. FIFA diu que no, que de moment se queden 10 minuts. Jo no sé com van a embutir en 10 minuts tots els artistes que n'hi han anunciats. O hi ha alguno que s'ha caigut per el camí, no s'ha pas aventat, o a mi no me quadra. Un. I dos, per a que respiri una miqueta millor, la Minya Mal i Pedro Porro ja han entrenat avui divendres amb la resta de companys. Ahir la federació va dir que no entrenaven amb la resta, però que estiguera tranquil·la la gent, que lo normal és que a partir d'avui ja entrenaren. És així. Per tant, els dos futbolistes, tant la Minya Mal com Pedro Porro, Pepe, que són dos futbolistes que ara mateix, la veritat és que te diria que són imprescindibles, però és que Espanya lo que està demostrant és que no hi ha ningú imprescindible.
1: Sí, però són dos futbolistes que, a part, és que para el rendimiento de la Minya Mal le viene fantástico Pedro Porro, porque lo interpretan fantásticamente bien los dos, se compenetran fantásticamente bien los dos, cuando es necesario que uno esté más abierto que el otro lo hacen, independientemente de quién sea el que esté más abierto o más cerrado. La verdad que son dos futbolistas muy importantes, y que Manolo, habría mucha gente preocupada por el previo al partido, por el no entrenamiento, pero desde luego a la gente que vivimos el día a día y que estamos metidos en esto del fútbol, a no ser que le arrancaran cualquiera de las dos piernas a cualquier futbolista, no se la pierde absolutamente nadie.
0: Evidentemente que no. Yo vas a decir desde el principio, cree que Marcos Llorente es mejor jugador que Pedro Porro, pero para el que interpreta, o para el yo que interpreta esta selección, es mejor Porro que Marcos Llorente.
1: Fíjate que para mí es mucho más completo Pedro Porro que Marcos Llorente, independientemente de que piense que Marcos Llorente tiene un nivel muy alto.
0: Sí.
1: Porque creo que con balón te da cosas que Marcos Llorente no te da, y defensivamente creo que ha habido una progresión muy buena durante todo el año de Pedro Porro. El jugar en Premier en un equipo como el Tottenham, que ha sufrido tanto, creo que le ha hecho crecer en fases defensivas. Ha defendido a futbolistas muy importantes, y el partido más reciente es Francia. Fue capaz de con su esfuerzo y su capacidad poder detonar y que no estuviera en su mejor momento tanto Barcola como Doué, que son dos futbolistas a nivel internacional fantásticos, y creo que ofensivamente te da mucho más que Marcos Llorente, que es verdad que con balón quizá Manolo pues le vemos un poco más tímido, casi siempre juega hacia detrás asegurando el pase, pero Marcos Llorente a nivel físico y en nociones de lo que es fases defensivas, un futbolista muy importante.
0: Parlarem del Mundial esta nit en el 90 minuts, que començarà com sempre a les 11 de la nit, però vos anem a oferir en este punt a punt de l'amistós, com deia, entre Benfica i Villarreal, un amistós Álvaro Molina, que està a punt de començar.
2: I ara ja sí, roda la pilota a l'estadi Algarve de Faro a Portugal, a la primera posició, que serà per al conjunt de Íñigo Pérez. Primera balo que toca ja el porter, Luis Junior. I parlava també, Pepe, que l'alineació del Benfica era molt de UEFA, i és que el Benfica la setmana que ve se la juga, perquè té partida anada i tornada, té l'eliminatòria, la fase de l'Europa League, per a poder anar a aquesta competició, segona competició europea, i per això el Benfica, que ja ve rodat, que ja fa un parell de setmanes que està entrenant, que ja ha jugat també un partit amistós, i que avui ja és amb tot, perquè la setmana que ve se juga molt de la temporada propera. La pilota que va en la banda dreta per a Pau Cabanes, que juga darrere per a Mourinho. Mourinho jugant més darrere per a Cambala. Cambala per a la Sane Diata, que juga per al porter. Es queda un poquet curta. Arriba Cambala, que pot jugar amb Lautaro, altre jugador que arriba des de l'equip de David Albelda. Juga bé ara el Villarreal, que vol eixir amb Gerard Moreno. Ja comença a eixir i comença a veure també aquesta posició que vol tindre el Villarreal. El baló que se'n va per línia de banda, primer minut. I el Villarreal, que pareix que vol tindre baló i ser protagonista amb la pilota.
1: I a part, li ves esos matices de Marcelino, de ese 4-4-2, el que viene a enganchar Gerard Moreno, pero es verdad que el nuevo técnico le dará sus matices, como es obvio, y querrá otro tipo de cosas, pero la puesta en el escena al minuto y medio que llevamos de partido son automatismos tan parecidos a lo que había ofrecido el Villarreal durante este año, que al final Marcelino, para lo bueno y para lo malo, parece que cala en el futbolista,
0: sí,
1: constantemente.
0: Claro.
2: De moment estem veient com no vol rifar la pilota el conjunt groguet, que vol eixir des de darrere. És la pilota de Carlos Macià, que juga per a Pau Cabanes, la vol pentinar. I ara la pilota que sí que arriba per als dominis del Benfica. Primera pilota que toca el porter, Samuel Soares. Baló per al Benfica, el conjunt entrenat per Marco Silva. Ja no està Mourinho, que arribarà en guanya la Lliga Espanyola per part del Real Madrid. Pilota per al Benfica, que ara la pot perdre en línia de banda. Traurà de banda el conjunt d'Íñigo Pérez. De moment, primers minuts, poquetes arribades, però el Villarreal, que vol ser el protagonista, com bé estem comentant, traurà Mourinho, lateral dret. També recordem Cambala, que la temporada passada va jugar els últims un o dos partits, no va jugar en tota la temporada per eixa lesió, i parlant de que no feien fitxatges, però bueno, Cambala i Logan Costa, que també es va perdre pràcticament tota la temporada, són dos centrals, joves centrals, que tenen una projecció molt gran, i també el Villarreal s'ha de construir des de darrere. A mi són dos centrals, també Lautaro, com estem veient avui, està Pau Navarro, que també ha renovat amb la casaca grogueta. I la pilota que ara espera Carlos Romero, que també segurament Pepe siga el lateral esquerre d'este Villarreal.
1: Sí, és un futbolista muy importante, que sus dos años anteriores en esa cesión ha crecido muchísimo exponencialmente en el Español. Ha sido un futbolista determinante y muy importante en casi todo lo que ha conseguido el Español, y que, bueno, una tercera cesión hubiera sido un crimen prácticamente, porque es un futbolista para jugar en el Villarreal, es un futbolista para acumular muchísimos partidos. Y fíjate que a mí me interesa ver mucho, muchos minutos de Diatta, que es el mediocentro que lleva el número 28 ahora mismo en el centro campo del Villarreal. Un futbolista con una talla impresionante, con una zurda espectacular, que viene del filial, que David Albelda lo ha tenido, que me consta que está muy contento con el rendimiento de él y que tiene que mejorar muchísimas cosas, pero es un futbolista exponencialmente de élite, de primera división.
2: Es muy semblante, sobre todo a Pape Gueye, salvant, obviamente, las distancias, pero te dices características, también es esquerra, juga en esa posición, en ese pivot, y la temporada que va a hacer l'any passat va a ser muy, muy buena. El Villarreal, que està intentant pressionar dalt en camp contrari, la vol traure. Arriba Barreiro, Barreiro per a Barrenechea. Barrenechea, ex també del València, que va estar una temporada un mig centre, també amb molta qualitat. Vol pujar ara per la dreta. És Alexander Ba, el lateral, que torna a jugar ara arrere. És el Benfica ara qui té la pilota, i el Villarreal el que espera amb ese, bueno, 4-4-2, com estem veient en punta amb Jordi Cautache i Gerard Moreno.
1: Sí, que se transforma en fase ofensiva con ese enganche que viene Gerard Moreno, con esa libertad que viene a generar superioridades constantes, sobre todo en la salida de balón, y que independientemente del Villarreal y del Benfica, sus técnicos van a querer buscar cosas distintas. No es la misma planificación, no llevan los mismos días entrenando, es el primer partido del Villarreal, ya no es el primer partido del Benfica que juega competición oficial la próxima semana. Por lo tanto, cada técnico buscará sus maneras de proceder hoy y los objetivos, tanto positivos como negativos.
2: Y ahora la Sane Diatta tallant ese posible ataque del Benfica. Escamba la que vol jugar dins, ara la perd, volia eixir el Benfica, però arriba bé Lautaro que juga al mig, la vol baixar amb el pit Gerard Moreno que se li va un poc la pilota, serà treta de banda per al Benfica. Primers 5 minuts de partit, Benfica 0, Villarreal 0.
0: Y ya hemos visto algún plano al curt de Íñigo Pérez, asomando desde el ala técnica y comenzando a hacerles primeres, bueno, yo diría que o donarles primeras instrucciones y rectificaciones, en cara que 5 minutos de primer amistoso, Pepe, no calmaré echar más a Woody. Imagine que sí, que corregirá cosas, pero que él es consciente que ni este es el equipo con el cual va a competir en guany, porque cal introducir los internacionales, los fichajes que tengan que venir, los que tengan que ir, que como he dicho antes, es posible que algú, així que este primer amistós va ser, jo crec que m'espera començar a dibuixar les bases que dibuixar ja un camí ferm cap a on té que anar aquest equip.
1: Sí, i ver futbolistes, Manolo, que al final no és lo mismo verlos en sesiones de entrenamiento que exponerlos a competir el fin de semana. Es un técnico muy intervencionista, lo hemos visto en el Rayo, que siempre está de pie, que siempre le gusta intervenir en lo positivo para el equipo, pero es verdad, Manolo, que hoy, bueno, pues a ser el primer partido, hay futbolistas que seguramente los quiera ver, hay futbolistas que posiblemente en función de incorporaciones puedan estar en rampa de salida, por lo tanto, bueno, es una gran oportunidad para muchos futbolistas que suben del filial, que tienen su oportunidad para hacerle ver al técnico que puede contar con él durante la temporada y para trasladar lo que han trabajado desde hace una semana, exponerlo a modo partido, a fútbol real, y qué mejor rival que un rival de entidad como es el Benfica.
0: Pilota de tac per al Villarreal.
2: I ara és quan el Villarreal ja s'estableix un poc en camp contrari, és a la Sane Diatta amb la seva esquerra, la Sane que volia filtrar ese primer valor, la pilota que és rebutjada, arribarà per al porter Samuel Suárez, que traurà el porter del Benfica, que està jugant tota la vida, ha jugat en el Benfica, i avui té aquesta oportunitat, lluitarà aquesta batalla amb Trubin, el porter que és titular en aquest equip, i la pilota que és per al conjunt ara de Marco Silva, que vol eixir per l'esquerra, és ara Jakub Kaminski, que ja està mirant l'horitzó, a veure si pot jugar, juga amb el seu company, és Barrenetxea el que té la pilota, Barrenetxea jugant amb el seu company ara Antonio Silva, el capità d'aquest equip, Antonio Silva, que vol jugar a dreta per Alexander Ba, que ja és del seu camp, que arriba al camp del Villarreal. Alexander Ba vol fer tot aquest canvi d'orientació per a Jakub Kaminski, la baixa ara ve basculant el Villarreal, la pilota que va dins, Carlos Macià que no arriba, arriba a la Sane Diatta i ara vol eixir el Villarreal, és Gerard Moreno que vol llançar per a Jorge Micautadze, un poc llarga però pot arribar Jorge Micautadze, ve Antonio Silva, un central de moltíssima garantia, serà treta de banda per al Villarreal.
1: Sí, vemos que cuando viene Gerard y genera esa superioridad y es capaz de girarse, es capaz de encontrar los espacios, sobre todo en fase ofensiva del Villarreal, donde Micautadze es un futbolista que puede alargar al equipo rival, donde esos desmarques prácticamente al espacio los detecta prácticamente en casi todas las ocasiones, y qué mejor lanzador, ¿no?, que el capitán del Villarreal, que ese tipo de acciones las maneja a las mil maravillas.
2: Sí, ahí estem veient també esa eixida con Mourinho, es queda un poc en defensa de tres, el Gerard Moreno també el que ve a rebre, també alguna coseta ja de Íñigo Pérez en estos primers minuts, la pilota ara que espera Pau Cabanes, que juga per a Mourinho juga per a Carlos Macià, internacional també, sub en Espanya, i un altre que té una qualitat espectacular, Carlos Macià.
1: Sí, y aparte que, como tú decías, ese jugar con lateral corto como es Mourinho, ya lo veíamos con Marcelino el año pasado. Tienes esa ventaja que ese lateral corto, Mourinho, que sabe perfectamente que puede actuar de central, sabe perfectamente lo que hay que hacer para exponer por banda izquierda a Carlos, que es un futbolista con mucha llegada, con mucho recorrido. Yo creo que más de una vez veremos ese 3-2 en salida de balón y que sea Carlos el que tenga ese recorrido más ofensivo para el Villarreal.
2: Ahora recupera Barreiro en el mig del camp para el Benfica, la pilota que será para Clement Lenglet, el jugador del Atleti de Madrid o Barça, entre altres. La pilota que era esperar Barrenetxea, que bon gira fet en el centre del camp, ara vol eixir en velocitat el Benfica, la pilota que ve per ací per al Jakub Kaminski, que vol encarar a Mourinho, se'n va de un, arriba a Cambal al Tai, serà treta de banda per al Benfica. Està costant-li encara un poquet al Villarreal poder eixir d'aquesta primera pressió, òbviament és normal, només és una setmana d'entrenaments, I el Benfica també, que està jugant ja amb aquesta vista posada, el primer partit important que està esta temporada davant el St. Gallen Suís en aquesta eliminatòria. Pilota que serà travegada per al Villarreal. Traurà de banda Mourinho. Quan estem a punt d'arribar als primers 10 minuts, continuem en l'estadi Algarve do Faro, en el punt a punt, 0-0 Benfica-Villarreal. Primer test del conjunt d'Íñigo Pérez. Una pretemporada també exigent, perquè estem veient com juga avui davant el Benfica, també jugarà davant del Levant, l'últim partit serà al Galatasaray, és a dir, una pretemporada exigent. La pilota ara que recupera el Benfica, la bola ara Carlos Romero, que pega la pilotada llarga, arribarà per a Clement Lenglet, que amb el cap li la cedís al porter Samuel Suárez, tornarà a començar el Benfica.
1: Sí, i que vemos que en ese proceso de balón, de tener el balón a nivel ofensivo, el como es... Ojo.
2: Volia pressionar Gerard Moreno. De moment també el Villarreal pressionant alt. Està clar que és un partit de pretemporada i que segurament estos 11 jugadors siguen substituïts al descans, però de moment pressió alta del Villarreal.
1: Però sobretot en fase ofensiva el Benfica sí que se le nota que tiene un pelín más de chispa, de agresividad, de verticalidad, y eso al Villarreal le está costando un poquito más defender, pero como te he dicho antes, es que están en procesos totalmente opuestos y distintos, porque uno ya empieza a competir la semana que viene, y el Villarreal prácticamente empezó a entrenar la semana pasada, y cada uno tiene que tener su proceso y no buscarán obviamente lo mismo ni un técnico ni el otro.
2: Es Clement Lenglet, el francés, que juga per dins, la vol recuperar Gerard Moreno, no arriba, li torna a arribar la pilota per a el jugador francès, Lenglet per a Antonio Silva, l'altre central, que juga altra vegada amb el seu central Lenglet. Lenglet volia jugar dins, però estava ben pressionat, altra vegada per Antonio Silva, retrocedint metres per la pressió del Villarreal. És ara Samuel Suárez, el porter, que ara juga bé, no arriba a micautatge. És Antonio Silva el que vol començar a pujar i guanyar metres. La vol jugar per dins, no li arriba bé la pilota a Pavlidis. La pilota que serà altra vegada per al Villarreal. És Cambala, el central per a Mourinho. Ahí veiem quasi aquesta línia de 3 amb Mourinho, Cambala, i ara Lautaro és el que té la pilota. Lautaro mirant algun company per dins. És Cambala, que ara sí la pot clavar per a Carlos Macià. Que bon gir de Carlos Macià, que juga per a Mourinho. Mourinho juga bé per dins per a Gerard Moreno. Gerard Moreno que vol girar, se juga altra vegada per Carlos Macià, i continua la possessió per al Villarreal, però això és el que està buscant, que els centrals facin eixa passada entre línies i que Gerard Moreno, sobretot, és el que puga girar-se i llançar.
1: Sí, que ese 3+2 en salida de balón, los tres centrales más los dos mediocentros, sea...
2: I ara és quan va l'eixir el Benfica, ràpid a recuperar la pilota, és en banda dreta, arriba Rafa Silva, Rafa Silva que vol retallar, és Carlos Romero que defensa bé, li arriba per a Barreiro, Barreiro que pot llançar, el primer llançament entre pals, fàcil per a Luis Junior.
1: Sí, decía que ese 3+2 en fase ofensiva del Villarreal... Para el técnico es innegociable, porque como tú bien has dicho, tienen la capacidad de tener ese buen pie, de saber ese timing, en qué momento meter ese balón dentro, y a partir de ahí los dos mediocentros del Villarreal tienen talento suficiente como para poder girarse y para poder atacar la última línea de defensores del Benfica.
2: La pilota que ara serà altra vegada per al Villarreal, perquè el Benfica havia fet falta prop del centre del camp. Ha sigut Barreiro el que ha tingut ese primer llançament des de fora de l'àrea, que ha blocat bé Luis Junior. Pilota per al conjunt groguet, Cambala, altra volta des d'inici, jugant per a Lautaro, l'argentí, Lautaro, tota la temporada passada al Villarreal, ve amb el Velda, Lautaro, que vol fer aquest canvi d'orientació, buscant a Pau Cabanes, que estava ben obert, el control que se li va un poquet i la recuperació altra vegada del Benfica, que tornarà a jugar des de darrere, és Lenglet, per a Antonio Silva, jugant... El capità del conjunt portuguès per a Lenglet. Ja va pressionar Gerard Moreno. Lenglet, que ara sí que troba i se passa, però que ve Carlos Macià a terra i recuperant aquesta pilota. Bon treball de l'internacional espanyol. Ara recupera altra vegada el Benfica. Mala passada de Pau Cabanes. Pilota per a Antonio Silva. I bueno, en la banqueta també, jugadors de pes com Ayoce, com Moleiro, com Santi Comesaña. És a dir, que en la segona part també veurem un Villarreal en jugadors que tots coneguem i que sí, tenen molta qualitat.
1: Más reconocible, más hechos obviamente a lo que es la competición oficial, pero bueno, es que hay futbolistas del Villarreal B que hoy están partiendo de inicio que son muy interesantes. No son futbolistas que estén por hacer constantemente, son futbolistas que ya son internacionales en categorías inferiores, que el año pasado estaban en primera ref, y que son futbolistas muy importantes y que yo creo que con el desarrollo del partido y de tener muchos minutos y de tener esa capacidad, si es capaz de darle esa oportunidad el técnico del Villarreal, pueden ser muy servibles para el Villarreal durante toda la temporada.
0: Recordar que este Matías jugó un amistoso el Levant, que ha perdut 2-1 contra el Sheffield, que ha deixat bueno, diuen que bona impressió l'equip de Luis Castro, i ara estem pendents d'este partit que juga el Villarreal en el minut, a punt d'arribar al minut 15. També vos recordem que en quant a la primera divisió del futbol espanyol, hi havia un Getafe Reading que ha guanyat 1-0 el conjunt de Pepe Bordalás, que cada any està més jove.
2: Benfica, que ara vol eixir amb la pilota llarga, bona pressió del Villarreal que vol recuperar baló. Marisco fa, és Pavlidis que deixa bé de cara, ara vol eixir el Benfica, és Kaminski per esta banda esquerra, la juga bé per dins per a Rafa Silva, Rafa Silva amb Kambala, Kambala que és més fort, que deixa córrer la pilota, i la pilota que arribarà a domini de Luis Junior. Quan arribem al primer quart d'hora, de moment empat a 0 a l'estadi Algarve en Portugal, en este primer test de pretemporada del conjunt d'Íñigo Pérez, que s'estrena a la banqueta del conjunt de Submarí. Ahí estem veient també com Marco Silva, l'entrenador portuguès, estava un poquet cabrejat amb alguna jugada del seu equip. Vol eixir ara el Villarreal amb la pilota, és a la Sane Diatta, que la deixa per a Luis Junior, pilotada en llarga per aquesta pressió del conjunt portuguès. Mica Autatge, que no va al bot, és Antonio Silva el que la rebutja. La pilota que ara pot caure per a Pavlidis, arriba bé Lautaro en una sessió compromesa, i se'n va fora en eixa sessió de Lautaro. Ha sigut un baló llarg, serà treta de cantonada per al Benfica.
1: Vaya, qué problemas ha metido al compañero, Yo creo que ha sido todo por no mirar dónde estaba colocado
0: Que tampoco el control tampoco ha sigut massa... Sí.
2: No sé si volia posar-la, jo pensé, òbviament, dins del camp, però se li ha anat cap a darrere. Y estén veient com ha fet eixa, bueno, no, és que no pense ni que ha sigut una passada.
1: No, jo crec que va molt forçada la acció i jo crec que se queda a mitad de ese de querer despejarse el contundente.
0: No és una cosa ni l'altra. Exacto. I quasi acaba sí que entra un disgust.
2: El remat ara fora. La primera ocasió quasi clara després d'eixa treta de cantonada ha sigut Clement Lenglet, tenéis ese remat dins l'àrea pràcticament xicoteta. Se n'ha anat per dalt. El Benfica ja tenint alguna arribada perillosa, com és normal, se li nota també eixa xispa de portar alguns dies més entrenant i també d'haver fet algun partit amistós, que ja va jugar la setmana passada. És el Villarreal, altra volta i cinta amb baló. La pilota llarga de Lautaro li cau ara a la Sane Diatta, que la juga bé per a Mourinho, i Mourinho volia jugar en eixa banda amb Pau Cabanes, li arriba curta i serà treta de banda per al Benfica, que ara se li nota més còmode al camp.
1: Muy agresivo el conjunto portugués en campo rival, le permite el estar mejor físicamente, le permite poder llegar a los duelos en el timing correspondiente, y aparte está siendo muy, muy agresivo.
2: Y veiem la repetició dins l'àrea quasi xicoteta, i ha sigut, bueno, el més xicotet Rafa Silva, i la pilota que ara espera Pavlidis, Pavlidis que volia obrir el davanter grec, la talla Carlos Romero, li torna a caure Pavlidis, remata a les mans de Luis Junior. Ja és la tercera arribada perillosa del Benfica, Pavlidis, el delanter que té molt de gol, ese davanter amb aquesta estatura que té, que és molt gran, però que fa molt de gol. La temporada passada són més de 30 gols que va fer el Benfica en totes les competicions. La pilota per al Villarreal, tornant a intentar i girar en el baló jugat. És Luis Junior que està buscant a ese home lliure, que és Gerard Moreno, que volia girar però no pot girar. És Barrenetxeal que recupera, torna a jugar per a Pavlidis. Pavlidis que juga darrere per a Rafa Silva. Altra vegada per a Pavlidis. Pavlidis que gira, que juga bé per a Barreiro. Barreiro amb Rafa Silva. Rafa Silva dins l'àrea, la posa darrere. Torna a traure Kambala. El Benfica amb eixa marxeta, amb eixa punter d'intensitat que li acaba de clavar el partit. Jugant ara Barrenetxea al centre del camp del Benfica, amb Barreiro. Altra vegada Barrenetxea, que juga més darrere amb Lenglet. Tots els jugadors, excepte el porter, en camp del Villarreal. La pilota que va per dins, la torna a recuperar ara sí Kambala, que juga amb Luis Junior. I pressiona ara sí molt el Benfica. Intenta eixir Luis Junior, però quina errada. La pilota que arriba per a Rafa Silva. Mama Rafa Silva que pot llançar. I arriba bé Lautaro, altra vegada Rafa Silva. El baló que arriba per a Barrenetxea. Tanca bé Carlos Macià. I la trau a la Sane Diatta. Altra vegada és el Benfica el que té la pilota, el que vol atacar per banda dreta. I ara sí la pilota darrere, però quins...
0: Està començant a patir ja el Villarreal,
2: Però, en aquestes tretes de Luis Junior.
1: Però por mérito del Benfica en muchas otras ocasiones y en otras muchas, porque Manolo, tenemos una manía los técnicos, y me incluyo en pretemporada, en querer jugar todos a lo mismo, cuando quizá en competiciones oficiales no vamos a jugar a eso, que eso es un gran problema, porque Luis Junior... prácticamente está todo el Benfica en campo rival y lo que quiere es filtrar un pase por dentro cuando más hay más rojos que amarillos. Entonces lo que tiene que hacer es, en partido de competición haría eso, no, ¿verdad? Clar, pues, és que pues, jo, no, jo que intentar que estar lo más cerca posible a la competició.
0: Fins a quin punt hi ha que aplicar el pragmatisme en estos assajos, que jo crec que hi ha que aplicar-lo.
2: Ara, pressió intensa altra vegada del Benfica, volia dir Gerard Moreno, la pilota que és hiperbanda, i de moment que li està costant ara enganxar amb Gerard Moreno per a que puga girar i trencar aquesta pressió del Benfica, que està sent ja molt agressiva, intensíssima, el conjunt de Marco Silva. Traurà de banda, és Samuel Dal, que ja juga per al seu mig centre, Barreiro. Barreiro obrint a banda per al lateral, Alexander Ba. Alexander Ba, que retalla, que xafa, que juga per a Antonio Silva, jugant per a l'Englet. L'Englet juga, obri per a Samuel Dal, el lateral esquerre, que juga per a Camins, que ara pressionant també bé el Villarreal, que no deixa eixir i que fa que el Benfica juga arrere. Pilota per a Samuel Suárez, el porter, que també retalla, se'n va bé, el davanter que estava pressionant. I juga bé per Antonio Silva. Antonio Silva, que sí que troba a l'home lliure. És Rafa Silva. Rafa Silva, que fa la paret. Se'n va Rafa Silva, que ve a terra. Pensa que ha sigut Lautaro. I això, bueno, no sé si serà targeta groga o no.
1: Sí, sí.
2: Per ser un partit de pretemporada, li diu l'àrbit que, bueno, bueno, que és partit de pretemporada, però que això no pot fer-ho.
1: Por favor.
2: Quina paret havia fet amb el lateral Rafa Silva. I, bueno, una falta com una targeta.
1: Una amarilla com una catedral de grande.
2: Havia eixit del seu espai ahí Lautaro, se n'havia anat prou bé Rafa Silva.
1: Y eso también es para los árbitros, me refiero, independientemente de que sea pretemporada, si tú no amonestas en esta acción, das capacidad o chance de que el siguiente pueda igualar esa entrada o una entrada mayor. Claro, y a partir de ahí, si amonestas la siguiente...
0: El problema es si s'agarren a... Bueno, el árbitre no vol problemes, no li els causem, o que se va a aixecar el fant del partit i ja...
1: Claro, claro.
0: Es que caballo picador.
1: Sí, sí. Es que si amonestas una entrada que sea parecida a esta, vas a tener un problema luego.
2: Que també és una bona manera que si Lautaro tinguera groga, també és per a veure com es desenvolupen en un partit de lliga que tinga groga.
1: Claro.
2: Però aixina són els partits de pretemporada. Traurà aixa falta la pilota que arriba al segon pal. És Antonio Silva que la clava dins l'àrea xicoteta. La té que traure per havia falta en atac. La xiula l'àrbit. Quan arribem al minut 21 patint un poquet ara el Villarreal. Benfica 0, Villarreal 0.
0: És l'efecte l'equip de Íñigo Pérez que de moment està pues, acusant, no sé si el rodatge major del conjunt del Benfica o també la falta de rodatge propi en este primer assaig per a l'extècnic del Rayo Vallecano ja en la banqueta del Villarreal. Pilota per al conjunt groguet.
2: I altra vegada tornant a eixir en eixa pressió i ara sí que pareix que és, però Pau Cabanes no pot fer eixa retallada, la deixa bé per a Mourinho i ara sí que havia eixit bé el conjunt d'Iñigo Pérez des de darrere, però assumint massa risc, sobretot en eixa pilota des de darrere, perquè el Benfica és que està pressionant molt.
1: Sí, pero buscan, ahora sí que le ha salido bien, buscan al futbolista más lejano para que este encuentre al de cara siempre y el de cara que pueda superar la primera línea de presión del Benfica en una conducción como bien ha hecho Mourinho, que al final son automatismos que tienes que ir agarrando de a poquito y que no me cabe ninguna duda que el conjunto de Íñigo Pérez, conforme vayan pasando los días, todos ya más fino, porque ahora a nivel individual te cuesta, no estás todo lo fino posible, un control, un mal control en pretemporada se te hace un mundo, porque ya no puedes darle continuidad a las acciones, por lo tanto, de a poquito el Villarreal tiene que ir creciendo.
2: I arribem a esta, bueno, mitja part de la primera part, pausa d'hidratació a l'estadi Algarve do Faro. En este Benfica 0, Villarreal 0. En este sí que troba sentit que tinguem pausa d'hidratació perquè sí que farà prou calor. Estem veient els futbolistes amb aquests blocs de gel i també indicacions, també necessari este paró, que també ve bé en este partit de pretemporada. En Marco Silva estem veient l'entrenador del Benfica i segurament...
0: Este és d'hidratació de veritat.
2: Este és de deberes, este és necessari. En estos primers partits de pretemporada i ahí estem veient també a Íñigo Pérez i tampoc hem pogut veure massa de Thiago Fernández, l'argentí, en este primer partit.
1: I que el técnico del Benfica també és un técnico recién llegado, por más que sea portugués, y tendrá que proponer cosas, que el equipo tenga su idiosincrasia, intentar que el equipo se parezca muy mucho a lo que él quiere, y por más que lleven más trabajo acumulado que el Villarreal, no están al 100% ni muchísimo menos, y tienen que ir también adquiriendo muchas situaciones de campo.
2: Parlante Íñigo Pérez, Aram Carlos Romero, també segur que pot ser una peça clau este any en eixa banda esquerra, una temporada espectacular la que va fer en l'Espanyol, sobretot en eixa primera volta, després ja l'equip de l'eix espanyol es va caure, però Carlos Romero va ser la sensació per aquesta banda esquerra, el jugador de Torrent.
1: Aparte, muy influyente en el juego. No solo influyente en el juego lo que pasaba en fases ofensivas, sino viendo portería, que para un lateral izquierdo hacer los goles que ha hecho el lateral del Villarreal es muy complicado de ver.
2: Es muy complicado que un lateral tenga esa aportación goleadora. Traurá ya el Villarreal... O el Benfica, ja tots els jugadors, els 22 protagonistes, l'altra volta al terreny de joc, quan arribem quasi ja al minut 25 d'esta primera part, en este primer test del Villarreal 0-0, entre el Benfica i el conjunt groguet, traurà Mourinho, en esa falta que li havien fet quan havia eixit bé el jugador uruguaià, és Cambala, Cambala jugant per a Lautaro, Lautaro el central, Lautaro trobant algun jugador, a veure si troba algun dels dos que estan en el mig del camp, Carlos Macià o Alassane Diatta, torna a jugar per al seu central, Cambala, que retrasa la pilota per a Luis Junior. Luis Junior amb la cama esquerra torna a alçar el baló per a Carlos Romero. Carlos Romero vol jugar dins, no arriba ara Gerard Moreno, la torna a guanyar la per dalt a Alassane Diatta, a veure qui la baixa, és Alassane, Alassane jugant ara sí per a Mourinho, i altra vegada la pressió del Benfica, que no vol deixar eixir al conjunt d'Iñigo Pérez i que arriba a furtar la pilota altra vegada en aquesta construcció de joc. Ara recupera Pau Cabanes, és altra vegada Mourinho que juga per a Cambala. Cambala altra vegada jugant per a Lautaro. A veure si ara pot eixir el Villarreal, perquè ja fa rato que no veiem que arriben als dominis de Samuel Suárez, el porter
0: del Benfica. No està passant tants apurs com fa uns minuts, on semblava que el Benfica estava ja rodant el gol, però sí, Pepe, ser que li està costant eixir.
1: Sí, i que cada reinicio del Villarreal, i el reinicio me refiero a que el lateral juega hacia detrás con su propio central, en esos reinicios del Villarreal, el Benfica da esos dos pasitos hacia adelante e intensifica la presión en campo rival.
2: Y ahora sí que parece que ha pogut eixir Thiago Fernández jugant per a Carlos Romero, que la vol posar, serà treta de cantonada. Una de les primeres vegades que ha pogut eixir, que la pilota se li ha quedat a Gerard Moreno per a que llançara aquest atac. Thiago Fernández per a Carlos Romero, i esa primera treta de cantonada per al conjunt d'Íñigo Pérez.
1: Sí, vemos como es por el costado izquierdo, que es donde más profundidad tiene el equipo, y todo parte por ese giro de Gerard, por ese eje que es capaz de girar, poder lanzar a cualquiera de los dos costados y a partir de ahí progresar.
2: Traurà Thiago Fernández, esa treta de cantonada quan estem a punt d'arribar al 27 de la primera part. És Thiago Fernández amb la cama dreta, molts jugadors del Villarreal ja esperant esa pilota. Va Thiago Fernández, l'arbi li diu que ja pot traure. És Thiago amb la cama dreta, primer pal, l'arbi diu que s'espere perquè n'hi ha una mentarra, no sé si és Cambala. Sí, es queixa d'un colp en la cara, l'àrbit que ha parat abans que llançara, i es queda, bueno, es queda que li han fet mal a la cara. Ara veurem aquesta repetició. A veure, estem veient a Cambala.
1: Es en el inicio de la acción, yo creo que es algún manotazo en la cara, porque no hay ningún choque, y es cuando quiere ganarle la posición al futbolista portugués, es donde se lleva ese manotazo.
2: Ahí veiem com ha caigut, i continua en terra.
1: Sí, porque yo creo que es en el ojo.
2: Colp en el ull, a més és fotut, estan donant-li ara aigua, és a la Sane Diatta, al centre del camp, que li estan donant aigua, es refrega un poc lo que és la cara.
1: I un Thiago Fernández que viene de hacer una buena temporada en el Oviedo, pese al descenso, donde ha jugado mucho, donde ha sido muy importante y donde tiene una prueba de fuego para que el técnico del Villarreal apueste por él y pueda sumar un futbolista más, sobre todo en fases ofensivas.
2: Está claro que també és una posició on hi ha molta qualitat, amb Esmoleiro, Ayoce, però bueno...
1: Sí, però la temporada és molt llarga, són tres competicions. Sí.
2: I han vist també com el Villarreal se li va fer llarga, n'hi ha moltes lesions també. A veure si la traurà Thiago Fernández, de moment, bueno, quasi un minut i continua la Sane Diatta queixant-se i no sé si podrà continuar, eh?
1: No tiene...
0: A més és que la cara que fa és estar una miqueta...
1: Manedado, sí. No, yo creo que ha impactado algún dedo en el ojo y eso le ha hecho el no poder... El perder un poco de visión, quizá, que es lo que está
0: correcte
1: alegando el futbolista del Villarreal.
2: Bien, com està calfant el jugador del Villarreal, bé com és Cheick Diame, altre migcampista, i ahí estem veient com les assistències mèdiques del Villarreal estan mirant-li i si ull esquerre.
1: Bueno, pues sería una lástima, que este futbolista, que es uno de los que, por lo menos personalmente, yo quería ver, tuviera que abandonar el campo en el minuto 28.
2: També negava el jugador en el cap, sabent que era una oportunitat que tenia davant. Estan aplicant-li alguna gota
1: sí,
2: a l'ull. Veurem si pot continuar, però no sembla massa bé. Tocant-li ara el que és el cap, també és una zona molt delicada, sobretot quan sí, peguen l'ull. És una zona molt delicada que s'ha de veure bé i estar segur de que el jugador pot continuar.
1: Claro, y que tampoco es necesario arriesgar en el primer test de pretemporada porque creo que van a haber bastantes partidos y minutos para todos.
2: Continúa a la zona
0: parat, en el 29, quasi en la mitja hora.
2: Ara ja sí que s'enís el jugador, veurem si pot continuar. On està ja, ara sí, a punt de treure Thiago Fernández. Ara sí, amb aquesta cama dreta, marca jugada. És Thiago Fernández que la posa, va al primer pal, el remat, se'n va fora. Es passeja la pilota, no la toca ningú. Primera arribada també perillosa.
1: Sí, era Lautaro el que atacava la zona del segundo palo, pràcticament dissenyada para eso. Sí. Un buen balón al primer palo, muy tocado, para ver si alguno... Incluso algún futbolista del Benfica podía desviar y ataca bien. Quizá le falta ese poquito para poder llegar a Lautaro, porque estábamos hablando prácticamente del 0-1 ya.
2: Esa típica jugada que pentina un jugador en primer pal y arriba un en segundo pal y sí, es el que remata.
1: Eso es.
2: Y tan difícil también de defender. Ahora volis ir el Benfica, es Barreiro, este jugador que tiene tantos kilómetros al cap, aterra y ahora sí, Larbi sí que...
1: Pero fíjate.
2: Larbi sí que pareix que li diu ara a Gerard Moreno que ara sí que no, serà targeta groga per al capità del Villarreal... Que la había de fer y la FED.
1: Pero es más tarjeta la primera que esta. Que al final es un agarroncito, no le hace daño. La primera le puedes hacer hasta daño.
2: Sí, sí.
0: Pero per el que fuera la mitra dice, bueno, pues la primera no la señale, pero esta segona ya, para que no se empacha la cosa de mare.
2: Estaba negando el cap l'arbi dient, ara ja sí que Gerard te'n sap mal, pero te la tinc que traure. Primera tarjeta groga per al conjunt del Villarreal. Ha sigut Gerard Moreno. Pilota ya treta en...
1: Ha vuelto, el futbolista del Villarreal.
2: I ahí el veiem, correcte, la Sane Diata al costat de Carlos Macià. I a veure si pot acabar almenys encara que siga esta primera part, que segurament serà el temps que tinguen estipulat. Pràcticament és 11 que estan jugant. Ara bé, Thiago Fernández volia eixir de esos dos jugadors. Pilota que arribarà per a Carlos Romero en la part esquerra. Ahí veiem el capità amb aquesta targeta groga. És Carlos Romero jugant per dins. Serà per al central Cambala. A veure si en esta pot eixir el Villarreal, que els últims minuts li està costant enllaçar alguna jugada. És Lautaro, el central, el Benfica, que no va pressionar, però està tapant aquests espais interiors, que sap que al Villarreal li van i li funcionen també. I altra vegada, Cambala en Lautaro, de central a central, a veure qui s'arrisca a fer aquesta passada per dins. De moment, poc moviment, és a la Sane Diata, el que lateralitza la posició amb Carlos Romero. Carlos Romero volia jugar darrere, bona pressió del Benfica, que la furta és Barreiro. Barreiro jugant per dins, la torna a recuperar el Villarreal i la torna a guanyar ara Carlos Macià en el centre del camp. Altra vegada Lautaro, costant-li i molt trobar aquest home lliure. Ara sí que pot eixir per la part esquerra. És Carlos Romero. Ha de tornar a jugar arrere per a Lautaro.
1: Però fíjate com en esos reinicios el Benfica és més agressiu. Da un pasito hacia adelante y bueno, el Villarreal tendría que intentar, cuando a vez supera esa primera línea, intentar mirar hacia adelante en vez de hacia detrás.
2: I ara pareix que sí que ha trobat a Gerard Moreno, que mira la posició pràcticament quasi en la frontal,
1: sí,
2: de l'àrea del Villarreal.
1: Ellos están siendo muy agresivos y están logrando el objetivo de robar en campo rival.
2: I recupera el Benfica, com bé diu Pepe, la pilota llarga en banda. Arriba Jakub Kaminski, la controla, vol encarar a Mourinho. Kaminski, que la deixa arrere per a Samuel Dalt. Samuel Dalt, que vol jugar en mig, es gira, retalla bé Samuel Dalt amb la pilota. Està el Villarreal també pressionant. És Mourinho qui la llança fora. Serà treta de banda per al Benfica. Traurà altra vegada Samuel Dalt des d'eixa part esquerra en camp del Villarreal. Ara sí, prou agressiu ahir el lateral del Villarreal, també molt contundent. Defensa molt bé este jugador. Pilota per a Samuel Dalt des de les mans. Traurà Samuel, que busca Pavlidis. Escambala, que trau eixa treta de cantonada. Un rebuig, bueno, és partit de pretemporada, però segurament en un partit de competició és una jugada que a un entrenador no li agradaria gens.
1: Sí, aparte es una jugada bastante quizás simple muchas veces para los centrales, que lo manejan perfectamente, suelen manejarlos perfectamente, pero claro, en este tipo de acciones, después de una semana solo de trabajo a nivel individual, son muy corregibles.
2: Traurà Sudakov. I se treta de cantonada des de la part esquerra, alça els dos braços, el Sudakov qui la penja, arribarà bé, sí, Luis Junior, que atrapa la pilota i que vol eixir ara ràpid, en Gerard Moreno, a veure si hi ha una d'estes, Gerard Moreno que juga per dins, ara és Carlos Romero, que és el que està correguent per dins del camp, la torna a jugar a Gerard Moreno, la pilota que anava plou, fluixa, i torna a recuperar el Benfica. Y son en estas jugadas, en estas transiciones, donde se ve que al Villarreal le falta esa chispa.
1: Justamente el que ha iniciado todo, no es un futbolista experto en este tipo de transiciones, que es Gerard Moreno, que ha sido un futbolista, pero no porque ya tenga una edad, que sí que la tiene, sino que nunca ha sido su mayor virtud el poder correr en transición. Y el que gobierna esa transición sea el futbolista que que le cuesta más, pues bueno, ha sido un poquito el problema del Villarreal ahí.
2: Nota altra vegada per al conjunt groguet. Els seus centrals, Lautaro. Lautaro que conduís. Ara una pressió un poc no tan alta del Benfica. És Lautaro que està jugant, a aquest canvi d'orientació per a Gerard Moreno, que la pentina, que li arriba per a Pau Cabanes. Pau Cabanes que no està en aquest primer toc, li està costant a Pau Cabanes entrar al partit. La recupera altra vegada el Benfica, és Barreiro. Barreiro que juga per al seu lateral, Alexander Ba. Per la part dreta amb el número 6 de la samarreta, que la vol jugar llarga, llarga, llarga. Arribarà als dominis de Luis Junior. Quan arribem ja al minut 34, quasi 10 minuts per arribar al descans.
0: Tram final de la primera part.
2: Pilota per a Gerard Moreno, ara sí que el troben bé. És Pau Cabanes, altra vegada per banda dreta. Pau Cabanes que ha de retrocedir per a jugar per a Mourinho. Mourinho per a Pau. Pau altra vegada arrere per a Cambala. I Íñigo Pérez fent les mans, que isquera un poc l'equip.
1: Sí, sí.
2: Que conduïren un poc els centrals i aquesta pilotada llarga, que no va cap puesto de Cambala. I arribarà a treta de porteria per al Benfica.
1: Fíjate que ahora era uno de los momentos que quizá Cambala tiene que tener más calma, el poder reiniciar la acción, el poder instalarse en campo rival, porque es una de las pocas veces donde el Benfica se ha metido en campo propio y te ha dejado prácticamente salir a la zona de medios.
2: Reventar el Benfica de portería, Samuel Suárez, que la penja per a Pablo y espera que ese corpachón...
1: Eso bueno, lo hace fantásticamente
2: de
1: bien.
2: De categoría, a ese cos que te había y sí, Lautaro le hace la falta necesaria para que no girara el davanter grec. I traurà el Benfica des del seu propi camp. Havia trobat bé Samuel Suárez, que segurament siga una de les jugades davant una pressió alta,
1: sí, sí.
2: L'atac de buscar a Pavlidis.
1: És que si tienes futbolistes com el futbolista griego que tiene el Benfica, és que pràcticament te da la opció a que l'equip salga, a que l'equip reinicie, a que l'equip coja moltíssima altura i ese desahogo constant a la línia de 4 defensors.
2: Pilota per al Benfica en defensa, és l'Englet. Jugant ara per dins, la volia jugar i troben bé a l'home lliure, Samuel Dal, el que vol percutir, arriba al camp del Villarreal, Samuel Dal, que agafa la moto, no arriba a la Sane Diata, que el recuperació de la Sane Diata, espectacular el mig centre, i ara pot i ser el Villarreal, Thiago Fernández, li fan la falta al mig del camp, i li sí que la xiula l'àrbit, quina patada acaba de rebre Gerard Moreno. A veure si li trau targeta groga, perquè clar, Gerard Moreno diu...
0: És el que està demanant Gerard, clar.
1: Ah, está diciendo que es la misma patada que la de allí, no la he sacado.
2: A mí más tretuna.
1: Pero es que estaba a la altura de la rodilla, ¿eh?
2: Está, y el árbitro parece que no le ha trao. Ahí veía esa recuperación espectacular de la Sane Diata, que es una de las seues características. Y así veía, bueno, esa pata que puede ser tarjeta groga.
1: Sí, en un partido oficial es tarjeta amarilla, seguro.
2: Está diciendo el Villarreal amb la pilota, dices a un jugador sin poder estar en ese ataque. I segurament, com estem comentant, el partit oficial seria targeta groga. Quan havia pogut i sirve el Villarreal, trobant allà Jordi Micautatge, traurà el Villarreal des del centre del camp pràcticament a la Sane Diata, jugant per a Cambala. Ara en este moment és on ha d'aprofitar el Villarreal, que pot establir-se en camp de contrari. Lautaro jugant per dins per a Thiago. Thiago volia trobar a la Sane Diata i la torna a arribar la pilota. És el central, Lautaro, altra vegada en aquest canvi d'orientació, que ja ha buscat en més d'una vegada tractar de buscar aquest canvi d'orientació a Pau Cabanes, que de moment no li estan arribant en avantatge. A la Sane Diata, que torna a recuperar Gerard Moreno, que la vol jugar, li ha tocat en la mà al jugador del Benfica, traurà altra vegada el Villarreal.
1: I que un canvi d'orientació tiene que ser un recurso, no tiene que ser una acción constante, porque si no es capaz de mover al equipo rival y el lateral ya está instalado, tirar un canvi d'orientació... prácticamente es imposible, no solo por tirar, sino tienes que pensar que si tu compañero recepciona ese balón, ¿qué es lo que hay cerca para poder progresar en el juego?
2: Está en Bellenta Íñigo Pérez con Lidia, a Pau Cabanes en esa banda dreta, más alto.
1: Claro.
2: El balón un poco más fixe, que fixara también más al seu lateral, para poder ir por esa banda. Ahora ya moviments en esa isla de balón. La pilota per a Lautaro, que ara sí que troba Carlos Romero, que té prou espai per a poder córrer. És Thiago. Carlos, el que s'ha clavat per dins. I és Thiago Fernández, el que la vol canviar ara tota per a Pau Cabanes. Massa llarga. Però ara sí que s'havia clavat bé Carlos Romero per dins, Thiago Fernández. I és buscar aquest canvi d'orientació, però clar.
1: Claro, però ara sí que està bé, perquè sí que està basculado el Benfica. Lo que pasa es que la ejecució no ha sido la más idónea, però la idea de meterse en campo rival, de meterse el lateral por dentro, del que le dé amplitud es el extremo, con el Benfica basculado y buscar lado opuesto es la acción correspondiente en este caso.
2: Pilota que recupera el Villarreal, es Carlos Macià que jugará sí per dins per a Thiago Fernández, que la volia deixar a Jordi Micautatge. Pilota rebutjada i partit també complicat per a un davanter com Micautatge que no està tocant pràcticament pilota.
1: Sí, que ahora vemos como esa velocidad y ese tren inferior tan bajito que tiene le permite el poder darle la vuelta al Lenglet y el buscar esa acción otro tipo de delantero, quizá no hubiera podido llegar ni al duelo.
2: Gerard Moreno, el que está en la pilota, jugant per a la Sane Diata, la Sane que vol controlar, era complicada. La pilota que la torna a guanyar al centre del camp, Carlos Macià. Arrere per a Lautaro, que juga per a Cambala. Cambala buscant en llarg, juga en curt per a Gerard Moreno. Gerard Moreno que volia fer eixa passada.
0: Ui!
2: La pentinada de Clement Lenglet, un poc temerària. Arriba finalment a les mans.
0: Molt de Lenglet.
1: Aparte es que este tipo de delanteros no te deja relajarte ni 10 segundos, porque hemos visto que ha aparecido desde el lado opuesto, desde la nada. Y si no lo detectas, no te puedes dormir porque te penaliza cualquier tipo de error.
2: Mi primera aixina de Lenglet, que ja han vist d'alguna també al campionat espanyol del central francès, que és el qui té la pilota, Clement Lenglet, per Antonio Silva. Antonio Silva guanyant metres, quedant-se ja en camp del Villarreal. Antonio Silva, que ara no troba ningú, juga a banda dreta. Barrenetxea per dins del camp, mig del camp, Barrenetxea per Antonio Silva, jugant darrere per avà, triangulant ara bé, Barrenetxea jugant per dins, ara triangulant molt bé el Benfica, trobant aquest home lliure amb Barreiro, altra vegada Barrenetxea, sense pressa ara el conjunt de Marco Silva. Pilota ara per dins, per a Kaminski per a Samuel Dalt, que vol tornar a traure la moto a passejar. La pilota que ara arriba a banda, la recupera prou bé Mourinho des de terra. És Pau Cabanes, no perd la pilota. Serà treta de banda per al Villarreal.
0: Sí que és cert, Pepe, que el Villarreal ara toca, perdó, el Benfica ara toca, però que sembla que el Villarreal va acabar molt més tranquil la primera part d'aixos minuts que hi ha hagut, on semblava que el Benfica se'l menjava.
1: Però perquè está defendiendo mucho más alto el Villarreal y eso hace que el Benfica triangule bien, pero triangule mucho más lejos de la zona donde te puede hacer daño. Vuelvo a decir que las acciones del Benfica ha sido peligroso, ha sido más por errores en zona de inicio del Villarreal, donde no tienes que arriesgar tanto, que no por buenas acciones del propio conjunto portugués.
2: 4 minuts per arribar al descans a l'estadi Algarve do Faro. Benfica 0, Villarreal 0, en este primer test de pretemporada per al conjunt d'Íñigo Pérez. La pilota que arriba per al Benfica, que vol fer un dels últims atacs, va per dins, és Antonio Silva el capità, que cau a terra. L'àrbit que sí que pita, xiula la falta de Carlos Macià, i serà falta per al Benfica. Una d'estes també, el Benfica té molt de perill, però la vol traure en curt. La pilota que va arriba per a Samuel Dalt, Dalt per dins. Està jugant per a Barrenetxea, altra vegada Pavlidis. Posant eixa esquena, se'n vol anar de l'àrbit. L'àrbit li diu que no podia fer res, sinó que la pilota serà altra vegada per al Benfica. Ja està a terra, és Barrenetxea jugant per a Lenglet. Lenglet que gira, que xafa, que juga a banda esquerra. Arriba per a Kaminski jugant per davant, per a Sudakov, vol girar. És Cambala, que ara fa una bona recuperació. Havia eixit des de la seva posició i ha recuperat bé. Gerard Moreno jugant per a Carlos Macià. Carlos Macià, pilota d'ara llarga per a Pau Cabanes. Pau Cabanes li fa falta a Samuel Dalt.
0: Bueno.
2: I bueno, falta de pretemporada.
0: Bueno, exacte, falta de pretemporada.
2: Diu que no li ha fet molt. La típica que fa el davanter, que el toca un poquet al defensa per a quedar-se mà a mà. I l'àrbit que l'ha xiulat en este cas. Pilota en defensa per al Benfica. És Antonio Silva per a Lenglet. Clement Lenglet per a Samuel Dalt, el que ha rebut la falta anteriorment. Lenglet, altra vegada. I també hizo reinicis el Villarreal, també pressionant.
1: Dándose pasito hacia adelante, que es lo que estaba haciendo el Benfica ahora mismo. Pero tienes que ajustar bien, porque si no Enzo...
2: Algú darrere s'ha descoordinat.
1: Barrenetxea se gira bien y es capaz de dar ese pase para poder avanzar.
2: Sobretot han d'estar actius un dels dos centrals, perquè si els dos pivots uno salta, segurament un queda lliure dins.
1: E incluso los dos puntas no ir a los dos centrales, que uno vaya y el otro intente quedarse un poco más con la zona del 6 de Enzo Barrenetxeak para que no pueda avanzar.
2: Ara percutís per dreta, Samuel, ara Alexander Bach, que retalla bé, que la pot centrar en cama esquerra, la centra al segon pal, no n'hi ha rematada, defensa bé Mourinho, que la trau li arriba Pau Cabanes, que la vol pentinar, arriba Gerard Moreno, sí o no, arriba Gerard Moreno, perquè no isca la pilota, Gerard Moreno buscant ara George Micautadze, a veure si la pot baixar, però és molt complicada. Trobar a George Micautadze per dalt és molt complicat, i sobretot quan té també a dos davants molt alts, com són Lenglet i com és Antonio Silva. La pilota altra vegada per al Benfica, en la part esquerra, Samuel Dalt, que vol encarar a Mourinho. Mourinho que defensa molt bé, que bé està defensant Mourinho. Pau Cabanes a terra, serà falta per al Villarreal.
1: I que una de les grans condicions que tiene Mourinho és los defenderlos uno contra uno. Es un futbolista muy agresivo, que a veces se pasa de esa agresividad porque no mide si está fuera de su propia área, le da igual hacerlo dentro de su propia área y eso hace penalizar un poco al grupo.
0: Alguna vez el año pasado, precisamente sí, eso, sí, que no va a mesurar y va a acabar la cosa malamente.
1: Sí, sí.
2: Y ahí veían como Pau Cabanes volía a decir una falta clara Estem arribant ja al minut 43, a punt d'arribar al 44. La pilota per al Villarreal. Mourinho que controla, que se'n va prou bé. Mourinho fent una filigrana, jugant per a Gerard Moreno. Altra vegada eixa paret que ara no hi, se'n va massa llarga. Carlos Macià, que sí que recupera bé, és mi cautatge. Ara pot ser el Villarreal. És Thiago Fernández en banda. Vol encarar-la al Gentí, amb Carlos Romero per darrere. Juga Thiago per a la Sane Diatta. La Sane Diatta jugant per a Gerard Moreno, el capità. És on li agrada en eixa posició. Gerard Moreno, que ja està buscant eixe segon pal. Un poc massa fluixa. La pilota que li arriba fàcil per a Samuel Suárez. Però important també que Gerard Moreno comenci a trobar aquesta posició on ell més còmode està, en aquesta mitja punta, per a poder filtrar aquests balons.
1: Sí, el problema de tot això és que en aquesta media punta requiere un ritme molt alt i una exigència molt gran, i quizá Gerard ara mateix, con una setmana de treball, bueno, pues le cuesta aquest tipus de movimientos, però sí, al final el Villarreal tiene que transitar mediante él. Él es el que tiene que lanzar, él es el que tiene que aparecer en esas superioridades en zona de medios, y quizá ese doble pivote del Villarreal, que creo que defensivamente está siendo muy serio, tendría que intentar llegar un poquito más para darle esa capacidad de poso y esa tranquilidad en campo rival al Villarreal.
2: Pilota per al Benfica quan estem ja ara, si arribem al minut 45, veurem també el temps d'afegit, que segurament, bueno, en un partit de pretemporada han tingut aquesta pausa d'hidratació i pot ser igual, pues mira, 4 minuts sent este partit de pretemporada. Aquesta pausa d'hidratació, sobretot, i també la tensió que ha hagut de rebre a la Sane Diatta, que finalment està podent acabar esta primera part.
0: Sí, semblava que ho tenia complicat, semblava marejat, hem vist com la tenien els servicis mèdics del Villarreal, però a la fi és cert que el jugador continua sobre el terreny de joc. Últims 3 minuts i mig.
2: Pilota de llarga que ara no arriba Pau Cabanes. D'haver arribat Saguera, ha quedat mà a mà. S'ha passat de frenada la pilota, que ara va per a Pavlidis. Torna a jugar arrere, Barrenetxea, que ara es fa la pitxa, un lío, com se sol dir, i recupera la Sane Diatta per a Gerard Moreno, que no està fient i se passe. Torna a arribar la pilota per al Villarreal, és a la Sane Diatta, i ara sigue posant un poc de pausa al conjunt d'Iñigo Martínez, d'Iñigo Pérez, Iñigo Martínez, no, Iñigo Pérez. Pilota per a Mourinho, Mourinho jugant per a Cambala, el central. Cambala ara amb més tranquil·litat, no pressiona ara tant efusivament el conjunt de Marco Silva. És Carlos Romero, que està jugant molt per dins, i ahí se'n va trencant línies, jugant per a Carlos Macià. Fixa't on està ara Carlos Romero, doblant per a aquesta banda dreta. És molt polivalent este jugador, però ara s'ha de tornar. La pilota que espera el Benfica en el centre del camp. Recupera altra vegada bé a la Sane Diatta. L'àrbitre que hi ha hagut falta. Minut 46, 0-0 Benfica-Villarreal.
1: I la libertat del lateral moderno, que yo creo que era una de las posiciones antiguamente, de que si no tenías mucho nivel ibas al lateral, y ahora se ha convertido en la posición más importante, más importante ahora mismo del fútbol actual, porque tienes que hacerlo bien con balón, tienes que ser defensivamente fuerte, tienes que aparecer dentro, tienes que aparecer fuera.
0: Efecte, qué gol de tú en cada momento.
1: Eso es.
2: Arribada ahora del Benfica per banda dreta, la centrada que ha sido rebutjada per Lautaro.
1: Se ha hecho daño,
2: ¿eh? Tenemos un home ahora del Villarreal. Carlos Romero está a tocarse un poco lo que es la bota, la punta de la bota. Habrá sigut algún chafó, pot alzarse bé el jugador de Torrent, que podrá acabar el partit i arribar al descans. Minut 47, arribarem al 49. Serà treta de banda per al Benfica. Traurà des de la part dreta. És Alexander Bach, que ja la posa en joc, que la clava dins de l'àrea. És Pavlidis. Pavlidis la deixa per a Rafa Silva. Rafa Silva amb el cap la torna a jugar per a Pavlidis, que l'ha de traure per a Alexander Bach. Alexander va en una de les últimes oportunitats que tindrà el Benfica en esta primera part. La pilota arriba per a Lenglet. Lenglet en el seu propi camp, buscant en Isaac Mascarra. Ha de jugar a banda per a Samuel Dal, que ja juga al mig per a Barrenetxea. Barrenetxea jugant per a Sudakov, que ara es maneja per banda. Vol jugar per Dal. Rafa Silva, que no arriba. Rebutja bé Lautaro, s'ha de guanyar aquesta segona jugada. Li arribarà per a Barreiro, que també està en tots els jocs este mig centre. Sí. Espectacular la capacidad que tiene de recorrer metres y metres y metres.
1: Pero también muy poca participación de hombres muy importantes en fase ofensiva del Benfica, ¿eh?
2: Sobre todo Rafa Silva.
1: Rafa Silva, Pavlidis, que ha participado muy poco en el juego. Kaminski también muy poquito. Bueno, han estado, creo que es un partido muy estable del Benfica y que está siendo superior, porque creo que los días de entrenamiento que han tenido además se nota muy mucho, y jugando la próxima semana competición europea mucho más, pero yo me esperaba un poquito más, sobre todo de la fase ofensiva del Benfica.
0: Últimos 30 segundos.
2: La pilota que espera el Villarreal, ahora si arriba ese último ataque Groguet a la Sane Diatta, que gira, que vol jugar ara per a Mourinho. No sé jo si el Villarreal ja està firmant un poc el que és el descans. Arriba per a Gerard Moreno. Gerard Moreno, que torna a jugar arrere per a Can Bala. Quan arribem al minut 3 i 50 de temps afegit, han sigut 4, és a dir, últims 5 segons ja. És Lautaro jugant per a Carlos Romero. Ara sí que obert a banda l'àrbit, que ja està mirant el rellotge. I ara sí que xiula. Arribem al descans a l'estadi Algarve do Faro a Portugal. Primers 45 minuts de la era Íñigo Pérez a la banqueta del Villarreal. De moment, descans. Benfica 0, Villarreal 0.
0: 9 de la nit i 35 minuts. Ara entrarem en el que ha sigut la primera part, el que ha aparegut o ens ha aparegut la primera part, i sobretot si de cara a la segona part, més enllà dels canvis lògics de pretemporada, on hi ha sempre molt de moviment després dels primers 45 minuts, també s'ha d'intentar ajustar alguna cosa en el joc. El que anem a fer és una pausa, respirem i després ens plantegem tots aquests temes i molts més, així en el Punt a Punt, en Apple Radio.

0: Els matins.
1: Tot l'esport a punt a punt.

0: Posem l'accent en tu.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
10: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt a Punt.

0: Les 9 de la nit i 38 minuts, el punt a punt de Punt Ràdio. Oferim-vos la pretemporada dels equips de la Comunitat Valenciana i avui estem en aquest partit que està jugant el Villarreal a terres portugueses davant precisament el Benfica. Un partit que al descans ha arribat amb 0-0. Álvaro, una, bueno, podríem dir que millor versió del conjunt portuguès, com és normal, perquè bueno, té aquesta prèvia, com deies, de la Champions que està preparant i que la seva posada a punt està en un estadi més avançat que la del Villarreal de Íñigo Pérez.
1: Al final estem veient que és un partit total de pretemporada, estem a dasa de juliol, és a dir, que queda un mes encara perquè comenci la competició oficial per al conjunt de Íñigo Pérez. I bueno, és un partit de pretemporada, com m'he comentat, un poc més del Benfica, sobretot sense Baló, sí que se li nota i se ritme amb aquesta pressió alta, tractant de recuperar per poder atacar, i el Villarreal té en la banqueta un nou entrenador, com és Íñigo Pérez. No crec que varie massa el que estem veient de Marcelino, però sí que és cert que cada entrenador al final té el seu llibret i té els seus automatismes. Estem veient, pues, bueno, i seixida de 3, tractant de trobar a l'home lliure per dins, que li està costant. Estem veient també ese doble pivot amb Carlos Macià i a la Sanediatà. Gerard Moreno, que a poc a poc pareixia que començava a entrar un poc més en valor, però sí que és cert que li està costant molt arribar a la porteria que avui està defensant Samuel Suárez, i tampoc es poden treure, jo pense, encara massa conclusions. Segurament ara en el descans faig 11 canvis Íñigo Pérez, perquè és el primer test de pretemporada, i 0-0, poques ocasions, i el Benfica podrien dir que un poc més sobretot d'intensitat.
0: Anem per parts, què diria aquell Pepe Pla? Primera part, què és el que hem vist i que és el que podem destacar d'esta idea que, de joc, que va intentar imposar Íñigo Pérez en el Villarreal?
2: Que es muy continuista a lo que ya había la temporada pasada. Esa es la sensación que me da, porque es muy pronto, porque los automatismos...
0: Tendría la seva lógica,
2: sí,
0: de la trabaja.
2: Sí. Porque aparte son dos técnicos que utilizan un sistema muy parecido, un modelo de juego muy parecido. Es verdad que cada uno con sus matices, y esos matices, Manolo, lo vamos a ver con el paso de los días, con el paso de los partidos y con el paso del tiempo. Hemos visto que esa salida de tres con Mourinho, que es con ese lateral más bajo para darle amplitud y para darle algo más de altura, con Carlos por el lateral izquierdo, pero eso ya lo veíamos con Marcelino la temporada pasada, con dos mediocentros muy cerca de la salida de balón, ese 3-2 que decía durante la retransmisión, y a partir de ahí, si encuentran ese 3-2 y se pueden girar los mediocentros,

0: metros, ya aparece en superioridad el capitán del Villarreal, ya viene Gerard, viene a enganchar y cuando se da la vuelta ese futbolista es capaz de lanzar a cualquiera de los dos costados o al propio Mika Utache, muy parecido a lo que veíamos en Villarreal la temporada pasada y que ya te digo que esos matices que le va a dar el nuevo técnico del Villarreal lo iremos viendo con el paso del tiempo y con el paso de las sesiones de entrenamiento. Cosas que parece que indica que va a ser un Villarreal mucho más agresivo la presión, que quiere ser más protagonista y robar en campo rival, que eso con Marcelino pues habían situaciones donde lo podía conseguir y a veces el técnico asturiano, bueno, quizá le venía mejor esperar un poquito más detrás porque sabía que tenía una transición muy, muy potente
1: y a Messi, que le agradaba a Messi.
0: Claro, y yo creo que Íñigo lo que quiere es ser mucho más agresivo. Para ser mucho más agresivo tienes que estar muy bien físicamente y es cosa de lo que no están ahora mismo los futbolistas del Villarreal, por lo tanto buscará otro tipo de aspectos para poder seguir mejorando.
1: De cara a la segunda parte, més enllà de que evidentment va haver molt de moviment perquè estem en pretemporada i és la part més lògica, creus que a més Íñigo Pérez va intentar ajustar alguna cosa que li pot haver no agradat en excés en la primera part?
0: Seguro, i va a depender muy mucho también del tipo de jugador que salga a la segunda mitad, porque no todos los futbolistas tiene las mismas condiciones, pero yo creo que va a intentar darle un poco de continuidad a ese 3-2 en salida de balón y obviamente pues tener me da la sensación de que lo que no le está gustando también es que haya tanta pérdida en zonas complicadas, porque eso hace que el equipo rival te pueda penalizar. Es verdad que si hay algún momento donde tienes que probar aspectos tácticos y cosas es ahora, en pretemporada, donde no te cuestan puntos ni nadie te penaliza en exceso porque todos los rivales están prácticamente como el Villarreal en un inicio de pretemporada, adquiriendo aspectos tácticos, adquiriendo automatismos no solo ofensivos sino defensivos, y que si te penalizan, pues si te tienen que penalizar, Manolo, que sea ahora en momentos donde no te puede hacer daño el resultado.
1: Bueno, pues de momento estem en el 0-0 en ese partit que ens està costant, que ens està contant Álvaro Molina amb els comentaris de Pepe Pla. Álvaro, un Villarreal que sí que hem vist sobretot que en algun tram de la primera part ha passat excessives dificultats i semblava que el Benfica podia anotar el primer gol d'un moment a l'altre. Afortunadament, els pitjors moments jo crec que per a l'equip de Íñigo Pérez ja han passat i ara hi haurà que anar poc a poc ajustant més l'equip a veure si en la segona part pot oferir alguna cosa més, sobretot en la faceta ofensiva.
2: I no ha sigut tota la primera part d'aquest patiment del Villarreal.
1: No,
2: han sigut 10-15 minuts en què sobretot Luis Junior, bueno, ha volgut jugar per dins en passades que són molt complicades i que has de ser molt precís, i estem parlant de que és el primer test d'encara de pretemporada quan només portes una setmana entrenant, i ahir és on pitjor ho ha passat. Tampoc ha sigut perquè el Benfica hagi jugat millor, sinó perquè ha recuperat alt, que era el que volia el conjunt de Marco Silva, i ha aprofitat, bueno, aquestes passades errones de Luis Junior des de darrere. També ara jo crec que és cert que pot ser estos primers 10-15 minuts el Benfica apreti un poc més. Segurament si Íñigo Pérez fa aquests 11 canvis com sol ser habitual en els primers partits de pretemporada, que hi sent tots des de la banqueta, igual el Benfica no fa tants canvis i sí que vol ser un poc més continuista de cara a aquest primer partit competitiu que té la setmana que ve. Però també estem veient que en la banqueta, bueno, segurament estiguen Sergi Cardona, Santi Comesaña, Moleiro, és a dir, jugadors, Ayoce, són jugadors també contrastats i que segurament Íñigo Pérez haurà fet dos equips molt competitius per a una part i altra part.
1: Sí, ahir la pregunta, Pepe, és fins a quin punt valores o avantposes el que és veure futbolistes de les categories inferiors a anar rodant la idea que tu vols per al teu equip.
0: No, però no me refiero, jo crec que Íñigo tiene muy claro qué futbolistas porque el club ha hablado con él también y bueno, tiene una plantilla tremendamente competitiva al Villarreal como para darle 4, 5, 6 futbolistas del filial y que puedan ser protagonistas. Yo no creo que sean tantos los que tienen esa oportunidad. Creo que son futbolistas que saben, algunos de ellos que van a volver al filial, otros que quizá tengan como Lautaro, que quizá pues si cuenta con él seguramente tenga cabida en el primer equipo del Villarreal, pero si no, yo creo que va a acabar saliendo, Manolo, a otro equipo de segunda división cedido o incluso traspasado.
1: Y hay que recordar que Dani Requena acaba de arribar al Villarreal.
0: Claro, entonces tienen un equipo tan competitivo con futbolistas de primer nivel que la cabida de algún futbolista del filial tiene que ser tremendamente necesario o muy bueno para poder darle muchos minutos en el primer equipo. Yo creo que es lo que está buscando, o lo que están buscando equipos que tienen internacionales aún en ese descanso post-mundial, es que todos vayan rodando, que todos vayan adquiriendo automatismos, que lo que están trabajando durante la semana a nivel interno, exponerlo a nivel externo contra un rival que les propone otras cosas distintas, y a partir de ahí tienen que solucionar aspectos tácticos, y que no es lo mismo entrenar que competir y que jugar. Por lo tanto, bueno, pues exponerse a muchos minutos, a mucho trabajo, a mucha carga, y que a partir de ahí siempre hemos tenido en conciencia de las pretemporadas de mucha carga física, que es verdad que la hay, pero quizá cada vez los entrenadores van cargando más al futbolista de situaciones y aspectos tácticos que no de, de todo lo físico.
1: ¿Por qué crees que al Villarreal le ha costado tanto en ataque la primera parte?
0: Pues porque, te decía Manolo durante la retransmisión, que no sé si es cosa de técnicos esto de querer jugar casi todos a lo mismo durante la pretemporada. Independientemente de la capacidad del futbolista que tenga, porque saben que como no te van a hacer daño, da igual los balones donde los pierdas, que tú quieres intentar jugar a fútbol desde zona de inicio. Pero yo creo que las oportunidades más claras del Benfica ha sido tras robo en campo rival, en zona de iniciación. Lo que sí que me gustaría ver del Villarreal es otro tipo de aspectos que manejan muy bien también, porque tiene futbolistas para ello, que es que si el Benfica te está apretando en zona de inicio y te está emparejando mano a mano con todos los futbolistas, que quizá ese primer balón sea lo más largo posible con el más alejado, ese que la ponga de cara al medio centro y a partir de ahí correr, que ellos lo hacen fantásticamente bien, como ya demostraron con Marcelino.
1: Bueno, pues sí que es él. Ya veiem, tenim imatges de la segona part, perdó, del estadi on se va a jugar la segona part. Álvaro, veiem un fum de futbolistes del Benfica, això sí, de tesis d'escalfament. No en veiem pràcticament cap del Villarreal. No sé si és que Íñigo els té ja claríssims els canvis i van
0: Jo crec, Manolo, que estan ja dentro recibiendo instrucciones, sí, ¿no? El tema de acciones a balón parado, etcétera, porque hemos visto previo de la pausa, de esta pausa, la anterior, hemos visto como habían 11 futbolistas del Villarreal ya peloteando y calentando para poder salir a segunda mitad.
1: Es a dir, lo que li complica la vida als narradors, que no vegem els canvis i ja vegem els 11 nous sobre el terreny de xoc, amb el qual el pobre Álvaro va tindre que anar sobre la marxa, col·locant-los, que és
2: Ho anirem veient, perquè sí. Ho estàvem comentant. És que 11 una part i 11 una altra part. El que també és bo és que els jugadors del Villarreal són reconeguts, i sobretot jugadors que hi seran en aquesta segona part, però clar, serà complicat. I també veiem el Benfica, veurem quins canvis fa, perquè Xina, coneguts, òbviament, tindran molta qualitat, però el més conegut que es pugui veure pot ser que siga Prestiani, i és sobretot conegut per el que va passar davant Vinícius, sí, aquella història.
0: Que jo crec que eso le ha perjudicado tanto que se ha quedado fuera del Mundial un poco por ese tipo de aspectos, porque era un asiduo de Scaloni en las,
1: sí, sí,
0: en
1: estaba,
0: las convocatorias está previas.
1: Ganant, pero Scaloni también sabe lo que es maneja el altre fútbol, y ha dicho, bueno, mejor no tentar a la sort, es queda fuera.
0: Creo que va a tener muchos años de Mundiales, Prestiani.
1: Bueno, anem a veure-ho. De momento es el que se ha quedado fuera.
0: Me refiero por edad, si sigue esta capacidad y el talento que tiene. Bueno, esto pasará a Manolo. Yo creo que es muy reciente lo que ha pasado.
1: Yo creo que sí, y a més ya estem veient que esa norma que ara va a ser inquebrantable, ya hem vist més d'una volta de dos com futbolistes se posaven la mà davant per a parlar en altres i no ha passat absolutament. Sí, sí.
2: I estem veient ara com hi són els jugadors del Benfica, que com dèiem, no crec que tinguin cap canvi, sí. I el Villarreal ara sí que estem veient a Jose, estem veient a Cheick Tiam, és a dir que 11 jugadors nous segurament el Villarreal, i el Benfica pràcticament el mateix 11. No sé si a lo millor canviarà el porter, perquè al final Trubin és el porter titular, que no està jugant, però sí que té un canvi, que entrarà la samarreta número 16, Estès Manu, pot ser en el centre del camp, per algun dels dos pivots, o Barrenetxea o Barreiro. I ahí veiem el porter, a Trubin, que ese sí que no serà de la partida, el porter que és el titular, però que avui no jugarà per ells. I ara veurem també el Villarreal, amb qui no se juga, sí que està Barreiro, el migcampista, i pot ser que siga Barrenetxea, el primer canvi del Benfica. I ara, conforme anem veient, també anirem dient el Villarreal en qui està jugant. A veure també si el Villarreal...
0: Mira, Barrenetxea sí que
1: està. Barrenetxea
0: està.
1: Barrenetxea.
0: Aparte que tampoco te ofrecen planos más grandes, que puedas ver las posiciones de cada futbolista del terreno de juego.
2: Complicat. A veure també si el Villarreal també es tira una maneta en xarxes socials i publica també qui està jugant ara, perquè només estem veient ara jugadors del Benfica, el porter, com fa els últims estiraments, només un canvi al Benfica, i com bé estem comentant, probablement
1: de moment el Villarreal, en les seues xarxes no, la veritat no és publicat. Que no hi ha forma de tot l'allau de canvis que imagine que seran un
2: veiem fum. A Pau Navarro, que com bé hem comentat abans també ha fet aquesta renovació en el conjunt groguet, porta des de 8 anys jugant en el Villarreal, una barbaritat. I ara sí que comença la segona part a l'estadi Algarve do Faro, a Portugal. La primera pilota que serà per al conjunt del Benfica. A veure, poquet a poquet anirem veient quins són els jugadors que estan jugant del Villarreal. Anirem veient-los conforme vaig passant el partit. La pilota que és per al Benfica.
0: Mira, pues reconocemos ya a Moleiro por parte izquierda.
2: Está jugant Moleiro.
0: A Jozen en la doble punta. Hemos visto también a Pau Navarro, en el eje.
2: Central está Cheik Tiam, el jugador del Villarreal, ve que está al centro del camp, en doble pivot. Sergi Cardona
0: en el lateral izquierdo, eso es, que lleva el brazalete de capitán en esta segunda mitad.
2: Poqueta a poqueta anirem traient el 11, perquè tampoc, bueno, la retransmissió tampoc es veu esos 11 canvis, també és molt complicat saber-los. La pilota que serà per al Benfica en estos primers minuts. La pilota al centre del camp, pilota ara llarga, arribarà el porter per al Samuel Suárez, el porter titular avui, jugant per al seu central. No sé si ha pogut canviar a l'Englet, perquè l'Englet no és.
0: Sí,
2: este
0: porque,
2: és l'Englet i este és Antonio Silva.
0: Sí, hi ha entrat Manu en el...
2: Hi ha entrat Manu, central
0: sí,
2: dret.
0: Això és.
2: La pilota per a Pavlidis, Pavlidis ara que no la pot jugar bé, la pilota que espera el Villarreal en eixa banda dreta. A veure si comencem a veure, és Cheik Tiam que la vol posar per dins. La recupera ben Manu, el jugador del Benfica. Pilotada ara llarga que no pot controlar Sudakov. La pilota que serà per a la central del Villarreal és Pau. Jugant a banda dreta, pot ser que este siga Dani Budesca, el lateral també del Villarreal B. Jugant entre centrals. A veure també si la realització els l'apropa un poquet, perquè també hem de recordar que en aquests partits de pretemporada només veiem els números, és a dir, no estan els noms,
0: sí, sí,
2: i
0: sí.
2: També costa un poc més. Ara intentaven trobar a Moleiro per dins, l'ha recuperat el Benfica, però torna a recuperar ara Sergi Cardona jugant per dins. Vol dir el Villarreal, a veure si li arriba a Moleiro, este sí que el reconeguem. Moleiro en esta banda esquerra, posant-li també pausa, que potser li vinga bé al Villarreal. Neixe espai de camp, la pilota arrere, Cheik Tiam jugant per a Pau Navarro, altra vegada per a Cheik, fent eixa línia de 3. Està jugant ara per dins, altra vegada Moleiro, que torna a rebre, és Barreiro el que té per darrere, la volia jugar per dins, cau a terra. I ara a veure si veiem que este és Nizar, segurament. A veure si el Villarreal ens posa els 11 jugadors que han entrat, perquè tampoc no teníem ni la convocatòria ni havia publicat res, però sí que pareix que
0: les pretemporades hay que sobrevivir.
1: Sí, bueno,
0: en tots els aspectes.
2: Pilota per al Villarreal en camp contrari, com estàvem dient, el Benfica apareix un poc darrere. La pilota que se'n va d'esquerra, sí que és Nizar en eixa cama esquerra, jugant darrere, arribarà per a Cheik Tiam, que controla amb el pit. Buscant en banda esquerra és Sergi Cardona, el que es clava per dins per a que deixa Moreno tota la banda. Moleiro jugant darrere per al central del Villarreal. Torna a eixir ara per esta banda esquerra, és Cheik amb la pilota. La pilota per a Cheik, ara per dins. Torna a jugar el Villarreal i ara sí que apareix el Benfica un poc més darrere. No volen pressionar tan alt. Pilota per al Villarreal en banda dreta, Dani Budesca. Dani Budesca jugant per al seu central, per a Pau Navarro. Navarro jugant per dins per a Moleiro, que està molt actiu en estos primers minuts de la segona part. Jugant en banda esquerra és Sergi Cardona, que torna a jugar per a Moleiro. No arriba a Barreiro, és Moleiro que torna a jugar ara per a Jose. A Jose que controla, a Jose per a Nizar. Nizar en la cama esquerra, Nizar en l'hipote. La pilota recuperada, altra vegada per al Villarreal.
0: Es que los futbolistas del Villarreal, sobre todo los que tienen que iniciar en ese 3-2, tienen muchos más receptores o más líneas de pase que la primera mitad tenían los futbolistas del Villarreal. Aparece Moleiro dentro, aparece en apoyo a Jose también, y la velocidad de ejecución y el movimiento que tiene Moleiro no estaba la primera mitad, por lo tanto ahora tienen más variabilidad a la hora de poder salir el conjunto amarillo.
2: Pilota que espera el Benfica, jugando Antonio Silva, el capitán. Era Samuel Dalt, altra vegada Antonio Silva amb la pilota del Villarreal, que ara sí que no vol apretar, però sí que veiem que quan canvien de central a central i la pilota arriba al porter, ahí sí que salta la pressió, altra vegada Antonio Silva. Antonio Silva per al lateral, Samuel Dalt, que vol jugar per a Sudakov. Sudakov amb la pilota, vol girar el jugador, cau a terra, la recupera el Villarreal, pot ser bona, és Ayoce, sí. Al segon pal, pot arribar Moleiro, la deixa arrere, Txec no arriba, la pilota que li arribarà a la frontal de l'àrea. L'àrbit diu que han de parar perquè ha hagut un xoc, ha sigut Barreneche el que cau a terra, però bona recuperació alta del Villarreal.
0: Sí, han ajustado mucho mejor la presión. Muy pocas veces hemos visto al Villarreal en ese bloque alto, la primera mitad, a la hora de intentar apretar. Y la primera que han ajustado bien, han forzado el error de Sudakov y una vez robas tan alto, tienes mucho más cerca el recorrido al gol.
2: Veiem pilota que serà per al Benfica, quan estem a punt d'arribar allà al 50 de la segona part. Serà pilota per al conjunt portuguès. L'arbi diu a Ayoce que s'espere.
1: No sé, és que jo no sé què està volent fer l'àrbitre.
2: Igual és pilota per al Villarreal, parado, Ayoce diu que és per ell.
0: No ha pitado falta, ha parado porque era un possible golpe en la cabeza y tiene que parar el juego.
2: Mira, pilota que correcte, serà per al Villarreal. És Dani Budesca el que juga al centre del camp, és Txec Tiam jugant per dins per a Sergi Cardona per a Moleiro, que és el que obri la banda, el que li dona amplitud a este conjunt d'Íñigo Pérez.
0: Mucho más fluido el Villarreal ahora, eh?
2: Molt fluid, sobretot troba molt a Moleiro per a Sergi Cardona en banda esquerra, la vol central, la deixa arrere, és Ayoce per a Moleiro. Hombre. Moleiro dins de l'àrea, no està fi el jugador del Villarreal, però aquesta recuperació té que arribar Txec Tiam, jugador a terra del Benfica. Y falta necesaria. Y
0: fíjate la presión tras la pérdida, cómo se ha activado el equipo alrededor de balón. Ha sido capaz de robar o de cometer esta falta que está muy bien hecha para que no le dé tiempo al conjunto portugués para que puedan correr hacia adelante.
2: Y veiem com ha sigut Txec, el que ha fet aquesta falta també molt pareguta al que han vist de la Sanediata. Dos jugadors molt físics al centre del camp i ara espera una altra recuperació dalt del Villarreal. Pot ser Ayoce, no li arriba ara bé. Ha sigut Forés el que volia fer eixa passada, que li deixava sol a Ayoce. I en una xispa més que ha eixit este Villarreal. Ara és Pavlidis el que vol eixir, que ve a eixit ara Sudakov. Arriba dins de l'àrea Rafa Silva, que la pica! Quin golàs de Rafa Silva! Estàvem dient que en la primera part no havia aparegut el jugador portuguès i Pavlidis, que ha guanyat eixe baló al centre del camp. Com li l'ha posat, que bé se n'ha anat Rafa Silva! I com la pica espectacular a Rafa Silva, que fa el primer del partit. 7 de la segona part, Benfica 1, Rafa Silva, Villarreal 0.
1: Curiós, Pepe, perquè diguem, es veu el Villarreal una miqueta millor en atac, i és cert, estava fent millor en atac, però la primera que ha tingut el Benfica en la segona part és que ha definit molt bé Rafa Silva.
0: I quant espera aquesta afició, no solo la afició del Benfica, sinó en general el futbol portuguès d'este Rafa jugador. Silva, que és un magnífico futbolista, una qualitat innata, fíjate. A pocos futbolistas se le ocurren ese movimiento con un portero que no está tampoco tan fuera, está a media salida y ese pie que tiene y esa capacidad y esa valentía le hace ponerle por encima al portero. Pero es que viene de una oportunidad muy clara del Villarreal.
1: Sí.
0: Que era un 2-1 del que yo creo que ha estado muy rápido Ayoce robando el balón. Prácticamente si le cedían el balón en condiciones se plantaba mano a mano. Lo que pasa es que ha estado el futbolista, el compañero ha estado muy rápido, muy lento. Y no ha sido capaz de habilitar a Ayoce, pero ha sido una pérdida al Villarreal en una zona de finalización que prácticamente se quedaba mano a mano.
1: Pues de momento el Mama es el que ha resolt Rafa Leao, a mí se 1-0, con el cual el Benfica de momento se avanza davant el Villarreal, Álvaro.
2: I on el porter no ha sigut canviat, estem parlant d'aquests moviments que pot haver a la porteria, Luis Junior, que ha jugat la primera part i que també està jugant aquesta segona part, i aquest golàs de Rafa Silva, jugador amb més de 300 partits amb el conjunt portuguès, i que li ha faltat sempre, bueno, també ha tingut davant Bernardo Silva, ara té a Joao Neves, té a Vitinha, molt complicat també estar en aquesta selecció amb tantes estrelles. La pilota per al Villarreal. Torna a recuperar dalt, però ha hagut una falta. Es queixarà prou Nizar i targeta groga per a Barrenetxea. Barrenetxea, bueno, la típica dient de toco el balón, però segurament també haurà tocat algo de cama i veiem amb Nizar per davant i per darrere.
1: Cavall i picador.
2: Groga com una casa. De Barrenetxea al migcampista.
0: Razón tenía, tocó balón. Sí, però...
1: Sí, però...
0: Lo de detrás...
1: havia omitit sí, que sí. havia tocat més coses.
2: Sí, sí. Que serà per al Villarreal, que ja vol eixir ese diàleg, el central del Villarreal.

0: gestionar. És Antonio, el capità, que té la pilota, juga per a dalt, en la cama esquerra, dalt, jugant per davant, per a Shudakov, Kaminski jugant, ara sí, este era Kaminski ara sí per dins, per a Shudakov, pot arribar dins de l'àrea, la base entrada, Rafa Silva que no arriba, i ara li pot arribar a Shudakov, no arriba, bé, Sheik, però jugant el Benfica, més a xispa més.
1: Però és que jo, por lo menos, a nivell personal, demandava que tenían que aparecer más los futbolistas de ataque del Benfica porque son diferenciales y ahora sí que está apareciendo Shudakov, está apareciendo Kaminski, está apareciendo Silva, están apareciendo los futbolistas que son más diferenciales en campo rival.
0: Y ahora una otra falta perillosa de las que no suelen agradar a los entrenadores. Un poco escorada frontal del área, sí, se la lleva de damunt.
1: Falta clarísima.
0: Se la lleva de damunt, Cheik Tiam a Shudakov. Falta clarísima. Por aquí llançada que seguramente vaig a porteria, un poquet escorada com bé estem dient, seria per a un dret, estant Samuel dalt en la cama esquerra i Luis Junior posant la tanca. Quan arribem al minut 64, segurament siga Shudakov el que llançarà o Samuel dalt penjada. 3 a la tanca del Villarreal, serà Shudakov, serà Samuel dalt, ja xiula l'àrbit. És Samuel Dal el que amaga, serà segurament Shudakov. A veure si la trau és Shudakov en cama dreta. Uf. Les mans de Luis Junior. Havia superat els homes que estaven en la tanca i Luis Junior segur a les mans del porter.
2: Ha blocat bé el porter brasiler del Villarreal en el primer pal.
0: Falta que era molt escorada, era complicat trobar ahí, però sí que ha trobat entre els tres pals. Minut quasi ja 65. La pilota ara sí per a Carlos Macià. L'únic que ha repetit dels jugadors en esta segona part, el mig centre. Pilota per a Sergi Cardona, dreta de banda. Juga arrere per a Diallo. El centre del Villarreal, Diallo més arrere per a Luis Junior. I ell és quan arriba a pressionar el Benfica. La pilota a la banda dreta per a Dani Budesca, que vol clavar-se cap a dins. És Dani Budesca per a Carlos Macià, jugant per a Nizar. Nizar controla en cama esquerra. Molt pressionat Nizar, que vol girar sobre si mateix. Nizar jugant per a Dani Budesca, tratant d'eixir el Villarreal. El juguen ara, sí, bé, ara és el Villarreal. És Nizar, que i així se'n va per mig del camp. És Nizar, té així a banda Moleiro. No la pot jugar, era massa complicat. Torna a recuperar Ayoce, continua la pilota per al Villarreal. És el Cheik, la pilota de Ayoce, que arriba per a Moleiro. Moleiro ara sí que ha replegat pel Benfica. Moleiro altra vegada torna a clavar-se per dins. Que va Moleiro. Moleiro que està buscant aquest pas per dins. Juga per a Forés. Moleiro altra vegada per a Sergi Cardona. Sergi Cardona que la posa. No n'hi ha ningú. La pilota que es passeja. Ni Forés ni Ayoce arriben a aquesta pilota, que era perillosíssima. Era molt clara esta ocasió.
1: Sí, y que teniendo dos puntas hay que exigirles, o por lo menos bajo mi punto de vista, que uno de los dos pueda llegar a ese tipo de acciones. Los dos se han quedado dándole línea de pase por detrás, y ese balón es peligroso cuando lo pones entre portero y central, porque le complicas la vida al equipo rival. Pero sí que es verdad que hay que exigirle, bajo mi punto de vista, que cuando juegas con dos puntas, uno tenga que ir a la dirección del balón y el otro quizá dirección opuesta, pero uno tiene que ir a la dirección de la pelota.
0: Está claro que al final son dos davanters, bueno, yo sé un poc més mitja punta, però no són tan referència com podria ser Mika Utache, que sí que és més davanter referència en este Villarreal. La pilota que torna a ser per al conjunt groguet, quan ja es prepara alguna substitució en el Benfica, perquè estem arribant al minut 66. Y bueno, Marco Silva, que está frente al partido prácticamente como si ya estuviera jugando competición oficial.
1: Sí, quizá igualando, dándole lo más parecido posible a lo que se pueden encontrar a nivel de repetir esfuerzos. Y bueno, yo creo que a partir del minuto 70 habrán futbolistas que descansen.
0: Pelota para el conjunto de Íñigo Pérez, perdins, tractant de trobar. Ara és Ayoce buscava a Alex Forés, que cau a terra, l'àrbit que diu que no hi ha res. Però altra vegada veiem a Sergi Cardona, estava pràcticament al costat d'Àlex Forés.
1: Sí, a mi és que este Villarreal de la segunda mitad me está pareciendo muy superior a lo que hemos visto la primera mitad. Y fíjate, va perdiendo en el marcador en acción aislada de transición del Benfica. Pero las cosas que está proponiendo, la idea que tenía la primera mitad es la misma que tiene la segunda, pero mucho mejor ejecutada, con mejores futbolistas dentro del terreno de juego.
0: Molta més mobilitat quan ara està Shudakov, caigut a terra per una falta, un altre xafo.
1: Ai, madre mía, bueno, qué barbaridad.
0: De Carlos Macià ara ha volgut anar per darrere, tractar de arribar a la pilota, però
1: esa és naranja, eh?
0: I se fa molt de mal, sobretot darrere. Continua queixant-se Shudakov, segurament Marco Silva.

0: va a la banqueta, estará mirando que no se haya hecho res.
1: Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones, ¿eh? Ya para los dos equipos, sí, además. Sí, sí, sí. Es que te puede dejar sin temporada. Es que es una barbaridad.
0: A vegades, quasi cal més no clavar la cama, sobretot perquè era una posició que no corria perill.
1: Más que nada porque ya tienes el objetivo, que es que juega hacia detrás. Entonces no entiendo la entrada.
0: Ja es pareixia que sabia el Sas Sudakov després d'eixa entrada, quan estem bien repetit. Quan arribem ara a eixa pausa d'hidratació a falta de 22 minuts per arribar al final amb eixe golàs de Rafa Silva, que de moment és l'únic gol al marcador. Benfica 1, Villarreal 0. I jugadors tots a la banqueta a beure aigua, a posar-se un poc de gel, que en Portugal segurament també faig un poquet de calor.
2: Jo crec que sí.
0: I sobretot primer partit de pretemporada, les cames ho notaran. Estan veient que el Benfica estava preparant-se ja per a una nova substitució. Serà el segon canvi.
1: És que no és lo mismo, Manolo, ir al Algarve a hacer la pretemporada que irte de vacaciones, que també se está fantásticamente bien, ¿eh?
2: Sí, Algarve, però, clar, la motivació, sobretot, i el dia a dia no és el mateix. Ahí veiem Íñigo Pérez donant, jo sí crec que ara corregint, o almenys fent arribar les idees que ell vol que l'equip duga sobre el terreny de joc a terme.
0: Segurament jo crec que sobretot en eixes idees de valor, esos moviments de lateral,
1: sí, pero seguro que es mucho más parecido lo que quiere ver Íñigo Pérez de su equipo, lo que está viendo la segunda mitad, que no lo de la primera mitad.
0: Molt moviment i sobretot deixant eixe espai per a que la pilota arribi a Moleiro, que al final és l'home clau dalt, i estan fent-li eixe aclarat, com se sol dir, perquè li arribi
1: i siga ell. I que Moleiro, a part de que sus mejores condiciones acaben siendo por dentro, y tiene dos laterales que le permiten poder hacer ese tipo de movimientos porque los dos tienen un gran recorrido hacia adelante.
0: I veiem quan està preparant-se un altre canvi en les files del Benfica, explicant ara Marco Silva com vol que es col·loqui el seu equip. Quan l'àrbit, bueno, primer ha de trobar el número que ha de posar a la pantalla, a veure si el troba. Estan ahí Kaminski i Sudakov mirant, a veure si uno dels dos és el que està substituït, i és Sudakov. Sudakov és un dels que se'n va, Kaminski és altre dels que se'n va, entra Govella i pense que l'altre és Prestiani, el jugador argentí, és a dir, que canvia a dos jugadors de dalt, mitja punta i extrem, per a donar també un poquet de mobilitat i cames noves per a estos últims 20 minuts, segurament canvis pensant en aquesta competició oficial que té la setmana que ve.
1: Sí, i ver otro tipo de futbolista bien importante, porque Prestiani es un futbolista importante, ya lo era el año pasado con Mourinho, y yo creo que si es algún año donde tiene que dar ese salto de calidad es este año, por lo tanto, bueno, vamos a ver de qué es capaz el futbolista argentino.
0: Y ahora veurem també la pilota mentre arribava a les mans de Luis Junior, veurem també a Rafa Silva més proper de Pavlidis,
1: que és su posició habitual.
0: La seva posició i se mitja punta. Quan la pilota la té Luis Junior jugant, pressionant molt el Benfica. Luis Junior, que finalment la trau per a Dani Budesca, se li va el primer control, la vol tornar a recuperar, es va renetxar, cau a terra, i altra entrada de Dani Budesca, molt a l'estens.
2: Se està calfant l'assumpte.
0: I ell ho sap, va renetxar a terra a Dani Budesca, que se li ha anat.
1: Aparte es que se le veía venir. Se le ha ido el control largo.
0: I xafa la...
2: Vols dir que no t'ha causat sorpresa?
0: Ahí veiem, no arribava.
1: Es que aparte ves que no llegas y el propio futbolista Villarreal dice, es que no, las dos no pueden traspasarme.
0: Y veiem eixa
2: falta. O una o l'altra.
0: I volem també si ha rebut targeta groga o no, més ha sigut Gerard Moreno el que ha rebut eixa targeta groga,
2: sí,
0: en la primera part.
2: El
0: que menys pinta, el que menys targetes groga segurament tinga la seva carrera.
2: Que el propi Gerard, bueno, algú me pot explicar per què si voy yo l'únic que de moment una groga.
1: Se ha llevado amarilla el que menos ha puesto el peligro de integridad, el compañero rival.
0: Que només l'havia agafat de la samarreta, típica falta per a no fer mal, però aquestes últimes faltes sí que són de targetes. Quan traurà Prestiani o Samuel Dalt? I amb el que en jugada Prestiani, ara no, és Samuel Dan en la cama esquerra, la posa a punt de penal, rebutja bé el Villarreal des de la seva pròpia àrea, la volen tornar a clavar dins, torna a rebutjar el Villarreal, li cau la pelota a Samuel Dalt, que amaga, que retalla, que juga per dins per a Prestiani, entrant ja en contacte amb la pilota, el jugador argentí del Benfica, pilota que anirà arrere per a Samuel Suárez, arribant ja al minut 73 de partit. un poc més ràpida, sí que pareix que estiga passant aquesta segona part, pareix que estiga passant algo més en el partit. Pilotada llarga de Samuel Suárez, és fàcil per a Luis Junior, que vol ser ràpid per a Dani Budesca.
1: I en esta pausa d'hidratació hemos visto en el banquillo, porque suele pasar en equipos portugueses que el director deportivo está cerca del banquillo, y era Simão Sabrosa.
0: Uf, mític Simão.
1: Sí.
2: Recorda ya la,
0: jugador portugués.
1: Zapateado,
0: Ataca altra vegada el Benfica, és Bresciani que la posa al punt de penal, no n'hi havia ningú. Pavlidis que estava dient-li que li la posarà al segon pal, i un jugador també del Villarreal caigut a terra quan l'àrbit diu que pare en un moment perquè està fent-se,
1: claro,
0: s'ha fet promo a la Jose.
1: És que este tipus d'accions aparte són reiteratives, és quan l'equip rival roba i quiere iniciar la carrera el futbolista, fíjate.
0: Pareix un altre xafó ara de Barrenetxea con la xafa aixa punta del peu, i allò sé que s'ha caigut a terra. Bueno, un partit de pretemporada.
1: Es que Barrenetxea tampoc hace prisioneros, eh?
0: Barrenetxea...
2: La idea de Benfica amb Barrenetxea, la contaren ja fa temps, en 90 minuts, era traure el futbolista quan estava Mourinho. Però me digueren que, tot i l'eixida de Mourinho, també consideraven que anaven a intentar treure el futbolista, això sí, no perden diners.
1: Claro, no, és que és un futbolista... Que...
0: Alexander Valls, Pavlidis, que no arriba al remat, és Barreiro fora!
1: És un futbolista que el primer tramo con el Benfica de temporada tuvo mucha incidencia en lo que era el equipo, y a partir de la segunda vuelta acabó perdiendo muchísimo protagonismo con Mourinho.
0: Pilota fora, però altra arribada del Benfica, que han trobat bé a Priestiani, que ha obert a banda per a Samuel Dahl. Centrada i arribada de l'altre lateral, Alexander Ba, i el rebuig que li ha caigut a Barreiro. Llançament molt perillós, que se n'ha anat per molt poquet. El Benfica, que pareix que està acabant un poc millor que el Villarreal. Ara recupera el conjunt d'Íñigo Pérez. És Cheik, i senten la pilota. Torna a recuperar el conjunt portuguès. Altra vegada per dins, Estiago Govella, que vol eixir per dins, està Prestiani, que li arriba aquesta pilota. Prestiani, que juga darrere per a Barrenetxea. Barrenetxea que controla, que juga per a Barreiro. Els dos migcampistes. També curiós que minut 75 i Carlos Macià estiga jugant de moment tot el partit.
2: De moment acumulant minuts, eh?
0: Acumulant minuts, està clar que té 17 anys. I bona pilota de Priestiani, Pavlidis, i el gol.
1: Este no falla.
0: El gol de Pavlidis, el golejador grec del conjunt del Benfica, Priestiani, que ha trobat bé eixe espai, que domina molt bé el jugador argentí, ha trobat a Pavlidis, que ha controlat, que ha retallat i que l'ha posat on no pot arribar. Luis Junior, 15 minuts per arribar al final. Benfica 2, Villarreal 0.
2: Bueno, crec que amb este gol ja definitivament la victòria, que és el de menys, se la va quedar el Benfica. Jo crec que sobretot hi haurà que extraure les conclusions de per què un Villarreal que és millor en la segona part. No sé si perquè a lo millor està arriscant una miqueta més tenint la pilota, però el Benfica en dos arribades, diguem-ne, molt puntuals, però sí li ha fet molt de mal.
1: Sí, jo crec que ara Budesca és el que no acaba de cerrar del tot l'espalda de Pau i aprovecha el futbolista griego para que una vez entra dentro de l'àrea, le dé igual con qué perfil, però acaba haciendo gol. Con una gran jugada de Prestiani que estábamos diciendo que es verdad que parece que los futbolistas que van a ser más importantes son los que han sustituido, pero es que este tiene mucho que decir. Sí, de aquí va fresco, que es uno de los grandes problemas que tiene Prestiani, porque futbolísticamente es indudable, es joven, tiene una capacidad y una calidad individual increíble, y si de aquí... De las alturas funciona mejor.
2: Si la CP1 se colapsa,
1: podemos ver un futbolista muy importante en el Benfica.
0: Por el Villarreal, la pilota que espera Sergi Cardona, que troba ara bé per a Cheik Tiam. Bona pilota per a Forés, que ja corre amb la pilota, que està escorat en la part esquerra. Forés, que vol encarar, que entra dins de l'àrea, l'eixa per a Cardona rere, treta de cantonada. Altra arribada i centrada de Cardona, ha tapat ara prou bé Alexander Ba. Traurà el Villarreal. Íñigo Pérez, que estarà dient: bueno, no estan fent una segona part ruïn.
1: Estábamos mejor posicionados, seguro.
2: Sí,
1: y en fase ofensiva el equipo estaba dando más soluciones que lo que hemos visto la primera mitad. Lo que pasa es que en fase defensiva yo creo que el equipo se ha desconectado dos o tres veces. y la calidad del equipo del Benfica ha penalizado los errores del Villarreal.
0: I traurà ja Moleiro, a missa cama dreta, marca jugada Moleiro al punt de penal, no hi ha ningú, la pilota que li acaba caent a Txec Tiam, que la torna a obrir a Moleiro, segurament la torna a posar a veure si hi ha fora de joc, correcte. Hi havia fora de joc que venia Moleiro de traure ese córner, i el Benfica que està guanyant 2-0, este primer test per al conjunt d'Íñigo, i ara sí que el Benfica, bueno, molta tranquil·litat quan vol traure la pilota i també fent canvis, traurà Ivanovic, el jove davanter, segurament per Pavlidis, que Pavlidis és el típic jugador, el típic davanter que tu el veus que pareix que no tinga quasi pinta de futbolista i que pareix que avui no haig de fer res i el partit que s'ha clavat és per a posar-lo
1: i que,
0: a qualsevol
1: que
0: vulgui ser davanter.
1: I que viene a fer noches muy buenas en Champions, hemos visto contra el Barça, contra el Madrid, o sea, es un futbolista... muy importante para lo que quiere proponer el Benfica en el terreno de juego.
0: Y que sobre todo te gol. Que al final, o sea, un davanter es lo que necesita y un equipo es lo que necesita, que el davanter tenga gol. Quan ara el Benfica sí que prepara un, dos, tres i crec que fins quatre canvis, quan ja resten 10 minuts, esa ja càrrega de minuts que jo crec que ja l'ha fet, que li estàs prou bé al conjunt portuguès i que ara canviarà els homes, bueno, més importants, segurament. Pilota per al Villarreal, tractant de fer almenys encara que siga un golet en este primer test de pretemporada. És Diallo, Diallo jugant per a Cardona, Cardona que retrasa la pilota per al seu porter i tampoc ha hagut canvi de porter, eh? Nota no. Que ni Arnau ni Diego Conde pareix que vagin a continuar i de moment Rubén Gómez, porter del Villarreal, ve 0 minuts, tot el partit per a Luis Junior. Cardona jugant per dins. La recuperació altra vegada és Pavlidis, que vol eixir per a Rafa Silva, Rafa Silva per a Prestiani, Prestiani jugant per dins per a Barreiro, altra caiguda de Prestiani, però la pilota que continua sent per al Benfica. Ara li posa calma Rafa Silva, però altre error en eixida de baló en una passada que no era difícil.
1: Sí, son muchos errores. Es verdad que vienes, bueno, al final es pretemporada y vienes con 6-7 entrenamientos seguramente solo. Y que eso lo irás perfilando y mejorando en función de que pase las sesiones, que tú te encuentres mejor físicamente, que estés más fino. Pero hoy ha habido infinidad de errores, sobre todo en iniciación, en salida de balón del equipo de Villarreal.
0: Quan arriben ja els canvis, un dels que se'n va és Barrenetxea, l'altre que se'n va és Barreiro, el doble pivot, i Barrenetxea, que avui se'n va sense targeta groga, d'això que ha repartit un poquet el mig centre del Benfica.
1: Sí, i tanto que sí.
0: Pavlidis és altre dels que se'n va, segurament per ell entre Ivanovic. Ara poquet a poquet Rafa Silva, altre jugador que se'n va a la banqueta. I bueno, són quatre canvis i sos quatre de dalt. El doble pivot, Rafa Silva, que era el que faltava, i Pavlidis. És a dir, que continuarà aquesta pressió alta del Benfica per acabar ja estos últims 9 minuts més el temps afegit. I estem veient les substitucions del conjunt portuguès, que tampoc ha fet canvi en la porteria, i en la part de darrere només un canvi en el descans, que havia entrat Manu Silva per l'Englet. La pilota que arriba al conjunt portuguès és Samuel Suárez, jugant ara per dins, se li escapa la pilota per arribar Prestiani. Prestiani que gira, que torna a girar, que se'n va prou bé, i se part inferior que està en dient de Moleiro, Prestiani també la té.
1: És un futbolista fantàstic.
0: És un jugador que es maneja molt bé en aquesta mitja punta. La recupera Budesca, Budesca jugant per a Nizares, Txec jugant per dins per a Moleiro, Moleiro que vol girar, Moleiro que bona passada per dins per a Yoce, i ara sí que bona eixida del Villarreal, és Sergi Cardona que té tota la banda, Sergi Cardona, arriba bé la cobertura però continua Sergi Cardona, l'àrbit diu que no ha hagut falta, recupera bé el Benfica, Sergi Cardona que també està notant-se que és el seu primer partit de pretemporada i que les forces també en esta primera setmana són limitades. Pilota per al Benfica, al centre del camp és Prestiani. Altra falta ara de Txec, la xiula el col·legiat. Falta rebuda per Alexander Ba, el lateral. Està jugant també tot el partit. Pilota per a Antonio Silva. Últims minuts ja d'este primer partit de pretemporada del conjunt d'Íñigo Pérez. Altra pilota ara molt llarga que arribarà Prestiani. Prestiani sobre la línia, arriba Prestiani però no la pot controlar. Serà treta de porteria per al Villarreal. Estem veient el jugador argentí també d'estatura molt baixa,
1: sí,
0: però un jugador amb una qualitat immensa. No ha pogut arribar quan encara continuen també jugadors del Benfica Calfant, en el minut 83.
2: Se la espera de más, ¿eh?
0: Es algo extraño, sobre todo en un partido de pretemporada. No sé la necesidad. Pilota que ara és de Moleiro, que vol eixir el Villarreal. Bona passada per a Ayoce. Ayoce, perdó, és Aleforés en la pilota. Aleforés que s'enix de l'àrea, juga per a Ayoce. Ayoce en la pilota, ja dobla Sergi Cardona. Sergi Cardona, que podia haver-se quedat sol. Continua Ayoce jugant per a Cheitian. Cheitian, que juga per a Carlos Macià. Carlos Macià, quina bona retallada de Carlos Macià. Volia jugar per dins, li arriba Moleiro. Moleiro que ara no està fi, però li arriba a Aleforés. Forés que torna a jugar arrere per a Nizar. Nizar ara amb la pilota.
1: I Macià que va completar 90 minuts, eh?
0: Macià, correcte, completaràs 90 minuts. També estrany en un primer
1: sí,
0: partit de pretemporada.
1: A no ser que el técnico te vea que estàs tan sobrado a nivell físic que, bueno, que puedas participar durante 90 minuts.
0: Ja ho dèiem, és un jugador molt, molt jove. És a dir, encara no ha arribat ni als, pense que ni als 18 anys. És a dir, estarà per ahí. Jugador molt jove, Carlos Macià, i amb una projecció també molt gran. El migcampista del Villarreal, la pilota que arriba per a Cardona, que en aquesta posició centrada, Cardona jugant per a Tiam. Tiam que vol girar, li fan falta, i ara sí que la xiula, i altra vegada Cardona rebenta aquesta pilota en el centre del camp.
1: Y consiguiendo el objetivo, que es recibir liberado, darse la vuelta, generar superioridades y poder jugar hacia adelante.
2: Informen des d'Itàlia que la Fiorentina ha fitxat Chris Inao, el jugador de la selecció de Costa d'Ivori, que me va encantar. Per 30 quilos. Uf. Recordar que Transosport li va pagar a, crec que va ser a l'Olímpic, 5 per ell.
0: I ara ja que són 30 quilos en el món del futbol.
2: Plus valia de 25
1: una,
2: a la pera.
1: És una barbaritat.
0: Que són ja 30 milions. Que barbaritat.
2: Però este futbolista a mi me va, vull dir, de Costa d'Ivori me va semblar una de les...
1: Sí, sí.
2: De les troballes més importants, sobretot per el descarà amb el qual manejava el tempo dels partits.
0: Ha canviat ara el Benfica quan està fent ja els seus últims canvis. Se n'han anat els tres que faltaven, els tres de darrere, tant Antonio Silva com Alexander Ba com Samuel Dal, i estan entrant tres jugadors de la pedrera del Benfica en els dos últims 5 minuts. Bueno, 5 minuts també per a provar-se.
2: I el Depor acaba de denunciar l'arribada de Aubameyang.
1: Otro de los del...
2: Cable pelat.
1: Del cable pelat.
0: Que si está de Dalbé,
1: sí,
0: puede donar,
1: sí,
0: pero...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Está siempre ese pero y son también que tiene una edad.
1: Movimientos tan extraños, ¿eh?
2: De por esta ficha, molt, y yo creo que para les seues posibilidades...
1: Sí, sí, sí. Aparte es un incentivo que Aubameyang aterrice en Coruña, ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel extrafutbolístico, de ventas de camisetas,
2: sí, absolutamente.
1: De muchas cosas. Sí, sí.
0: Totalmente. Pilota per al Villarreal, quan estem a punt d'arribar al minut 86 d'este primer partit de pretemporada del conjunt d'Íñigo Pérez. La pilotada que va llarga, està guanyant el Benfica 2-0. La pilota que la pot guanyar Forés. Forés que recupera esa pilota, està atacant el Villarreal. Forés que la deixa per dins per Ayoce. Ayoce ja dins de l'àrea. Senís, el conjunt del Villarreal. Ayoce que ve, gira. Ayoce la vol posar arrere. Cheik, estava Cheik i Carlos Macià. Ni uno ni altre, però jugada clara. I el Villarreal també en una pilotada llarga. També es nota que el Benfica acaba de fer canvis en la defensa. Y el Villarreal que pot aprofitar-ho, però era molt clara.
1: Hicieron algo muy positivo los dos, que era llegar. Los dos mediocentros llegando a zonas donde tienen que llegar, que es zonas de finalización. Aparte, estaban los dos liberados. Y la falta de comunicación o el ansia de querer finalizar los dos en esa zona ha hecho que la jugada acabe en nada.
0: Era un llançamiento que era muy factible para los dos.
1: Porque el movimiento de Ayoce es magnífico.
0: Muy, muy bo. Ayoce que te esa cualidad para en espais reduïts girarse y fer ocasión de la, del no res. Ara una altra falta del Benfica. Pot ser que acabi un poc millor segurament ara el Villarreal amb tant de canvi del Benfica i molt jugador jove també jugant. Quan estava buscant aquesta pilotada llarga havia caigut a terra Forés, que havia fet aquest desmarque a la porteria. Pilota que serà per al Benfica en la defensa. Tots els jugadors del Benfica que han canviat i el Villarreal que ha canviat a tots menys al porter i a Carlos Macià, el migcampista. Torna a jugar el Benfica en el seu central. Manu jugant ara tranquil·lament el Villarreal en eixe 4-4-2 esperant a pressionar. Ara sí que troben bé el migcampista. juguen a banda, la pilota que va per a Banjaki. Banjaki que juga per dins per a Prestiani. Prestiani que ara sí que juga bé per a la incorporació del centre del camp. És en la part dreta, la posa el segon pal, no arriba. Ara Govella, que arriba sí, a pel baló, la samarreta número 46, se'n vol anar prou bé, però Dani Budesca, que recupera bé la posició i que vol eixir en aquest baló llarg, que li arriba al Benfica. La pilota que queda ara per a ningú, a veure qui la guanya. Va a terra el central, Pau Navarro, i la guanya el Villarreal. La pilota per a Cardona, Sergi Cardona amb la pilota, pressionat Sergi Cardona. Uf. Li fan la falta, però també un poc compromès a la posició. Sí. Ivanovic diu que no li ha fet res. I Cardona, que agraeix també l'àrbit que l'hagi xiulat.
2: Dos més l'ha afegit. 2-0 li guanya el Benfica al Villarreal.
0: Últims minuts en l'estadi Algarve do Faro, en Portugal. La pilota que ara no està trobant bé el Villarreal, no està tenint massa paciència a l'hora d'elaborar les jugades. Pilota que arriba per a Manu, jugant amb el seu lateral, Gabriel Indio. Indio per dins, jugant per a Joao Rego. És la pilota llarga, massa llarga, arriba Luis Junior, que estava atent per a arribar a aquesta pilota, però el rebuig que no ha sigut massa bo. Serà treta de banda per al Benfica. Al centre del camp, Svanjaki, jugant per a Prestiani. Prestiani, que així des de la banqueta i jugant molt bé, ara la passada no és bona. Serà treta de banda per a el conjunt del Villarreal. Arribem ja al minut 89 de partit, 2-0, perd el Villarreal davant del Benfica, el conjunt portuguès, que també recordem, jugarà aquesta eliminatòria, aquesta fase prèvia per a l'Europa League, davant el Sant Gallen, l'equip suís. I el Villarreal, el seu pròxim partit serà davant del PSV Eindhoven el dissabte que ve. La pilota que espera Dani Budesca, Dani Budesca, que juga per davant per a Nizar. Nizar que vol girar, es gira bé el jugador. Nizar que vol continuar la jugada, està demanant falta i l'àrbit que li la xiula. Estem a punt ja d'arribar al minut 90 i ara sí que ja les forces comencen a caure i els dos jo crec que ja signen. Bueno, s'ha acabat ja el partit, hem agafat uns minuts de pretemporada, que també és important. Jugar també, sobretot el Villarreal, pensarà que jugar davant del Benfica, que ja està prou rodat.
1: Sí, és un rival poderós. Sí, sí.
0: No és un rival d'una categoria inferior, sinó que ja està preparant-se a aquesta competició europea, a aquesta eliminatòria, on està ara Carlos Macià, l'únic jugador, juntament amb Luis Junior, el porter, que ha aguantat els 90 minuts. Significatiu també. I estem veient, altra vegada repetida, aquesta passada de Prestiani a Pavlidis. Controla, gira, no arriba Pau Navarro.
1: Pero fíjate, es que ese primer control de Pavlidis es defectuoso porque no le da ventaja. Hace que ese primer control sea tan horroroso que el Villarreal, los futbolistas del Villarreal lleguen. Pero claro, luego lo resuelve con ese magnífico recorte y con los dos perfiles.
0: Cuando ya tenemos temps afegit, son 3 minutos.
1: No sé qué ir a casa el árbitro, ¿eh?
0: No vol arribar a casa, damunt allí es una hora menys, pues bueno, allí no es mala hora. Pilota per al porter, també del Benfica, que ha jugat els 90 minuts. Avui el porter titular, Trubin, no ha comptat, no ha estat en el partit.
2: Ha descansat Trubin, sí.
1: Que tampoc ha sido exigido el portero del Benfica, pràcticament en casi ninguna acció.
2: Jo no recorde cap acció de mèrit.
0: I en aquesta jugada que pareixia tindre perill, ahí Cheiki i Carlos Macià, que no s'han parlat, quan pot ser una de les últimes, és Prestiani. Prestiani jugant en banda per al centrocampista portuguès, Rego. Quina taconada perfecta per a Prestiani. Prestiani que arriba fins a la línia de fons, és Prestiani que alça el cap, la deixa darrere. Banjaki la de traure Pau Navarro. Altra jugada perillosíssima.
1: És que Prestiani, des que ha salido, ha hecho todo bien.
2: Tot.
1: Todo bien.
0: És el que està portant perill a l'àrea de Luis Junior. Altra vegada Prestiani des de la frontal, llançament, ara sí, fora. La primera que pareix que erra el jugador argentí, però partint des d'eixa part dreta, està fent uns 20-25 minuts,
1: sí,
0: per a ser titular la setmana que ve.
1: Fantàsticos.
0: El Villarreal i a Sergi Cardona, sobretot és una posició que quan estàs jugant en banda però entres cap a dins, és una posició molt difícil de defendre aquest tipus de jugadors. Ara Luis Junior, que sí que troba bé a l'home per dins, que és Moleiro. I ara sí que pot eixir el Villarreal en una de les últimes. A veure Dani Budesca. Dani Budesca volia posar aquest baló al segon pal. És rebutjat. Serà treta de banda per al Villarreal. I estem veient també la projecció de Dani Budesca a l'atac. És un altre jugador que ja ho han vist amb David Albel de la temporada passada, que té molt de recorregut en aquesta banda dreta. La pilota per a Dei. Dani Budesca jugant darrere per a Pau Navarro. Jugant per a Diallo. Diallo amb la cama esquerra jugant En obertura per a Sergi Cardona, ara el que es clava per dins és Moleiro, però no ha sigut precís d'aixe pas. S'ha passada, torna a recuperar el Benfica. I ara sí que apareix Soares, el porter del Benfica, quan arribem ja al minut 92 i 35 segons, a punt d'acabar este primer partit del Villarreal davant del Benfica. 2-0 guanya el conjunt portuguès. Vol eixir el conjunt del Benfica, Gouveia jugant per a Vanjaki, el lateral dret Vanjaki, ja té en banda Prestiani, és el que li la juga, pot ser Yassiar, ara sí que sí, l'última, Prestiani que torna a clavar-se per dins, se'n va de Moleiro, la juga per dins, és Rego que no pot arribar, la recupera Carlos Macià, també arriba Cheik, a veure si arriba Nizar, la pilota que arriba per al lateral del Benfica que vol clavar-se per dins, quan ja arribem al minut 93, l'àrbit deixant esta última ocasió per si acaso passarà algo, no sabem ben bé el què. Minut ja 93 i la pilota del Benfica, i ara sí, finalitza el partit, el primer test de pretemporada a Portugal en l'estadi d'Algarve. El Villarreal que cau, Benfica 2, Villarreal 0.
2: Les 10 de la nit i 40 minuts, este primer amistós del Villarreal que vos hem oferit en el punt a punt de Punt Ràdio. Ara tenim 20 minuts per davant per a poder parlar i disseccionar una miqueta el que hem vist. Ho hem fet en la primera part, anem a fer d'una visió més ben bé global, encara que també centrada en la segona part, on els gols de Rafa Silva i de Pavlidis, bueno, pues, han decantat la balança clarament. Pepe, el primer, amb quin raonament penses que se'n va Íñigo Pérez després d'aquest encontre?
1: Bueno, pues quizá dolido.
2: ¿Tienes conclusions?
1: Sí, quizá dolido por la manera de caer, que es verdad que el resultado ahora mismo es lo que menos le das importancia, pero del cómo, más que el qué, del cómo sí que, bueno, pues tiene que prestar más atención, porque creo que ha sido dos errores de concentración y dos errores tácticos los goles del Benfica en una segunda mitad donde yo creo que el Villarreal ha mejorado prestaciones, sobre todo en fase ofensiva, y que quizá por darle esa importancia a la fase ofensiva, en esas dos acciones aisladas del Benfica, descuidaron un poco esa fase defensiva y el Benfica la aprovechó muy bien, porque como bien decíamos, es un equipo de nivel, es un equipo rodado, es un equipo con muy buenas prestaciones en fase ofensiva y te ha penalizado. Quizá contra otro equipo de otra categoría, menos rodado, pues esas imprecisiones del Villarreal o esos errores del Villarreal pues no te los hubieran penalizado tanto como lo ha hecho el Benfica, que yo creo que ha sido mejor la primera mitad. La segunda mitad creo que se igualó todo un poco más, que el Villarreal dio ese pasito hacia adelante, pero que al final, a partir del minuto 30, creo que el Benfica ha dado ese poquito de más a nivel físico, que es normal y es lógico en las fases que están cada uno de los dos equipos en pretemporada, y se ha llevado el partido. Pero bueno, yo creo que, Manolo, esto es cuestión de sesiones de entrenamiento, de días, de que los técnicos se adapten a la cualidad de los futbolistas, de que sea lo inverso también, de que los futbolistas sean capaces de adaptarse lo más rápido posible a Íñigo y a su staff y la manera de que tienen de ver el fútbol, y que todo esto pues bueno, irá mejorando sesión tras sesión y partido tras partido.
2: Yo creo que y es una de las cosas que hemos estado hablando durante muchas semanas también en el 90 minutos, Calvore, quina és la incidència ara mateix d'una pretemporada de quan tu eres jugador, que bueno, pues començava la pretemporada, entre unes coses i altres, bueno, pues una gran part de l'equip que anava a jugar ja estava junt, ja se podia treballar, però és que ara és cert que estos són futbolistes que Íñigo Pérez ja ho sap, però la majoria d'ells, o una gran part, quan arriba l'hora de la veritat, l'hora de començar a competir la temporada, molts d'ells no van a estar.
1: Sí, sí.
2: I això també, de cara a l'entrenador, sobretot quan entra un nou entrenador, que en teoria ha d'intentar canviar coses, encara que tu ja has dit, i jo coincidís que, bueno, les idees semblen prou semblants, però sí que és cert que a l'hora de començar a treballar amb l'equip, aquestes coses són un hàndicap, eh?
1: Totalmente, però a part, ja no solo que hi ha futbolistes, Manolo, que sepan que quizá no se van a quedar o no són, o no van a ser de la partida a nivel de plantilla para Íñigo, pero incluso yo iría más lejos. Si ahora mismo pusiéramos encima de la mesa que toda la plantilla del Villarreal trabajase de la misma manera durante la semana, cuando llegue un partido de competición serio, habrían 7-8 nombres que no sabríamos de memoria porque van a jugar esos. Siempre y cuando estén bien y entrenen como Dios manda en lo habitual, en cada entrenamiento, porque hay 6 o 7 nombres que nos sabríamos de memoria.
2: Pues 10:44, anem a fer un alt en el camí. Tinc per ser Juanjo Romero, que vull que me conté tot el que està preparant el punt a punt del diumenge, que no és poc, perquè és una final del campionat del món, ni més ni menys. I també continuem parlant amb Álvaro Molina i amb Pepe Pla del que ha sigut este partit del Villarreal, que ha perdut 2-0 en el primer compromís per a l'equip d'Íñigo Pérez. Una pausa per a la publicitat i a la torre.
3: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
6: ¿Y eso?
5: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Institut Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
6: Yo también merezco ese verano.
5: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
7: Generalitat Valenciana.
8: Este dissabte, desde les 12 del migdia, Punta Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt a Punt. Tot l'esport a Punt a Punt.
2: Deu de la nit i 46 minuts, a meitat de camí, entre el final d'este punt a punt, que on hem tingut el primer encontre de la pretemporada del Villarreal, que ha perdut 2-0 davant el Benfica, i també, com deia, a meitat de camí, entre este punt a punt i el 90 minuts que vendrà de seguida, i on anem a continuar parlant de més coses. Entre d'elles parlarem del Mundial, d'un Mundial que tindrà, com no, al igual que ha tingut tota la seguida des del primer encontre en esta casa, en el punt a punt, el diumenge. Juanjo Romero, què tal?
9: Hola, bona nit, Manolo.
2: Tenim bueno, pues, un grandíssim desplegament per a viure, bueno, és que és una final d'un Mundial, ni més ni menys, paraules majors.
9: Sí, sí, la veritat és que bueno, hem estat en la selecció espanyola i en els partits que hem donat durant els caps de setmana que coincidien el nostre horari, i el diumenge, com no podia ser d'una altra manera, pues, anem a fer una programació especial. Començarem dins de la nostra programació des de les 12 fins a les 12 i mitja de la nit, però a partir de les 6 i mitja de la vesprada, que apuntem tots els orients, a partir de les 6 i mitja començarem ja en el que és la final, no? Anem a fer bueno, pues un desplegament en llocs de la comunitat, de Castelló, d'Alacant, de València, en periodistes nostres que van a contar-nos l'ambient de com estarà i les places de tots els pobles, que jo crec que no n'hi haurà poble que no n'hi haurà una pantalla llegant, no?, per veure el partit, i estarem intentant contar-nos tot això. I a banda, pues, bueno, tenim la sort en el punt a punt, Manolo, que tenim un grapat de comentaristes i de periodistes de molt de nivell, no? I anem a fer una abans dels que donaran
2: el
9: partit.
2: Si m'exceptues a mi, sí.
9: Sí, sí. Bueno, no te cridem a tu, tranquil. Bueno, la realitat és que, bueno, pues, entre Pepe, Mora, Subirás, Fernando, Juanjo Rodri, Charlie Gea, segur que me deixa algú també. Bueno, anem a fer també una xicoteta, bueno, pues, enquesta de com veuran el partit, com va ser aquesta final, quin poden ser els punts més importants. Anem a intentar tindre també alguna sorpresa de protagonistes des dels Estats Units. Anem a parlar amb gent que conec molt, a jugadors de la selecció espanyola. Bueno, un poquet un programa dins de lo que és la final del Mundial. Pues bueno, donar el partit, donar la cerimònia de clausura, que també diuen que va ser llarga, i no sé si ens donarà un poc de por veure què fan els americans en això, no? Però bueno,
2: han dit tota... que de moment, lo de 30, que no, que
9: sí,
2: se quedan
9: això,
2: de 7.
9: Sí, això s'ha enterat esta vesprà, Manolo?
2: Jo ho vull voreu.
9: Però, bueno,
2: jo això ho vull voreu.
9: Lo que farem és això, des de les 6 i mitja fins que acabe, perquè pot haver pròrroga, pot, bueno, pot allargar-se, i com sempre, pues, no, acabarem en els últims 90 minuts el diumenge, quan acabe tot, pues, ahí està lentament l'anàlisi de lo que és el partit. L'anàlisi de Luis Urrutia, com ha sigut tots els partits mundials, en Juanjo Rodri, en Charlie Gea i en Fernando Gómez, i bueno, pues que la gent no s'escolte, que se n'anem a passar molt bé.
2: Molt bé, pues serà el diumenge això, Juanjo, moltes gràcies.
9: A vosaltres.
2: Diuen el 96% dels argentins aposta un triomf sobre Espanya en la final del Mundial. Siguiente Argentina, el 96% me sembla poc.
1: Sí, totalmente. Y viendo la previa de todo lo que está pasando con tantos periodistas argentinos y todo lo que está envolviendo el encuentro. Menos mal, Manolo, que esto se decide dentro de un terreno de juego. Sí. I no se decide fuera, porque si no sería una locura.
2: Per cert, mira la casualitat de la vida, que acaba de jugar el Villarreal en la primera, en el primer compromís per a Íñigo Pérez, acaba de jugar també el Rayo Vallecano, l'ex-equip de Íñigo Pérez, que ha perdut 2-1 contra el Hearts d'Escòcia, amb Beñat San José en la banqueta, que és el, precisament l'home que substituís Íñigo Pérez en el Villarreal. Després de veure este partit, Álvaro, en quines idees te quedes del que has vist de l'equip Grobel? Per a bé o per a mal?
0: Sobretot el que hem anat comentant quan el Villarreal té la pilota, he vist molt protagonistes als laterals esquerres, sobretot a Carlos Romero en la primera part, però sobretot a Sergi Cardona, el lateral esquerre, que es clavava molt cap a dins per fer aquesta eixida de 3, deixant, en este cas, en la segona part, que s'ha pogut veure un poc més, a Moleiro, donant aquesta amplitud per banda esquerra. Però sí que és cert que li ha costat molt trobar aquest home lliure per dins, aquest Ayoce que girara. Moleiro tampoc en aquests primers minuts de la segona part, sí que està millor, però li ha costat en aquesta segona part quan ja faltava un poc més de ritme, i al final t'has de quedar en dos o tres coses, però molt poqueta cosa. Estàvem comentant, no està com Esanya, no estava Ilias Akomaj, falten també darrere Logan Costa, Buchanan en la part de dalt, Pape Gay, Nicolás Pepe. És a dir, que falten encara molts jugadors. Era el primer test d'encara del Villarreal i s'ha notat que davant tenia el Benfica, que venia molt més rodat. És a dir, que només es pot quedar en dos o tres cosetes, que el lateral esquerre el té molt ben cobert en aquests dos jugadors, i que jo crec que faltarà a lo millor algo d'alt. Eixe davanter referència, si no està mi cautatge, pareix que falte algo en aquesta posició.
2: Li volem preguntar ara precisament al Pepe. Pepe, és evident que de lo que està ben cobert, com hem dit, el lateral esquerre mel, però després del que és ara la plantilla, més el que has vist en el primer amistós, on pensaries tu que el Villarreal ha de gastar-se els diners per a reforçar la plantilla?
1: Es que Nicolás Pepe puede jugar también en esa doble punta. Forest, que yo creo que acabarán sacándolo porque no cuentan con él. Ahora mismo está Mika Utache, como hemos dicho, Nicolás Pepe puede jugar ahí. Olawaseyi, que no hemos hablado de él, pero es un futbolista que ha jugado el Mundial con Canadá, que es un futbolista rápido, que va a los espacios bien, que juega en esa doble punta también. Que Marcelino es verdad que no utilizó tampoco en exceso. Y... bueno, sí, es verdad que puede, pues un futbolista distinto, quizá un 9 más fuerte, más ganador de duelos, porque casi todos los 9 que tiene Villarreal son capaces de leer el espacio fantásticamente bien, de esos desmarques de ruptura constantes que haga estirar al equipo rival, pero quizá otro tipo de delantero más fuerte, más grande, más ganador de duelos para otro tipo de partidos. Que le proponga a los equipos rivales al Villarreal, pues no estaría de más, pero es verdad que yo creo que tiene que salir Forest, tiene que salir, y yo creo que tiene que salir algún futbolista más para poder incorporar.
2: Parlàvem abans, Pepe, de abans del partit, del tema de la porteria. Ha jugat Luis Junior els 90 minuts.
1: Sí.
2: Jo no sé si ahí també anem a tindre debat.
1: Yo creo que debate y incorporación tiene que haber de algún portero que le pueda competir el lugar.
2: Está fuera, sí. Arnau Tenas
1: acabará saliendo, yo creo, porque me consta que el futbolista quiere jugar muy mucho,
2: sí.
1: Y lleva muchos años de no solo de portero suplente, sino bueno, pues ahora juego yo dos, el portero,
2: sí.
1: El otro portero juega dos más, y yo creo que quiere tener ya una continuidad, por eso quiere. También es verdad que tiene que rebajar sus contratos y sus prestaciones para,
2: claro,
1: recalar,
2: si
1: en el
2: no,
1: Mallorca en segunda división, si no va a ser muy complicado, pero yo creo que acabará saliendo y no queda otra, Manolo, que quedarte con el portero titular del filial este año, que yo creo que acabará saliendo también, o se quedará como tercer portero, y firmar un portero de garantías que le pueda competir el lugar a Luis Junior, que es un portero solvente, que es un portero, es un buen portero, pero es verdad que tiene muchas desconexiones durante el año, que ya lo hemos visto la temporada pasada, y eso hace que lo que tengas que incorporar sea un portero solvente y no cualquiera.
2: Esa situación de la portería, Álvaro, yo creo que, como dicen, va a donar pera de bat, va a donar que parlar, pero eso, porque ya trasiego, es evidente que ya moviment y que ahora es dar, sembla que el único portero en el que puedo contar Íñigo Pérez, pero a mí espera comenzar, después ya veremos, es Luis Junior.
0: Había
2: que tampoco es un porter que yo creo que haya acabado de calar B en la afición de Villarreal, no acaban de tener más estima, más confianza.
0: No acaba de traure ese potencial que pot ser tinga, y comentaves, a principi de setmana hi havia ese saber com acabava el Villarreal en la porteria, perquè comptaven quatre porters, i conforme Anna passa en la setmana pareix que es queden dos, i un dels dos és Rubén Gómez, que és porter, que ha jugat en el Villarreal B durant tota la temporada,
2: sí.
0: Que és un porter, que jo ho he comentat abans, que és un porter amb molta capacitat, no sé si voldrà ser el segon, jo pense que sí, perquè seria la primera seua temporada en la primera plantilla. I com bé diem, no sé jo si Íñigo Pérez voldrà tindre altre porter que hagi jugat ja en una primera divisió, hagi competit,
2: que és el més normal,
0: que és lo normal.
2: Després està que el pugui aconseguir, però si pot triar, serà uno que tingues.
0: I que la direcció esportiva li diga podrem fitxar o no podrem fitxar, clar. Que això és altra, que també s'ha comentat que, bueno, que el Villarreal no crec que faci grans despeses aquest estiu. I el que estem comentant, Luis Junior segurament siga el titular, però jo pense que Íñigo pot ser que apreti un poc per tindre ese segon porter, sobretot amb experiència, perquè al final són tres competicions i el Villarreal la temporada passada, recordem, és que va acabar en tercera posició. És que és un equip punter que ha de tindre dos porters amb garanties.
2: 10:55, última pausa, i en tornar vos vaig a contar una cosa del Mundial i que també té que veure amb el Villarreal.
6: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
7: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, Esport en directe al Punt a Punt.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
10: en A Punt Ràdio.
13: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
2: Vinga, per anar tancant, 10:57, estàvem parlant del Mundial, està demanant ajuda Joan Capdevila, l'exlateral esquerre de la selecció campiona del 2010 i jugador al Villarreal, perquè el govern dels Estats Units li ha denegat el ESTA, que és el document, el visat, per entrar als Estats Units. Li acaben de comunicar que no pot viatjar amb els seus fills perquè li han denegat el ESTA, el visat, i està demanant ajuda per xarxes socials de qualsevol manera, perquè jo imagino que l'equip del 2010 estarà convidat, com és normal, al 100% per a aquesta final, i que no puedes anar perquè el senyor Taronja t'ha dit que no pots entrar, pues, home, és una passada de molt mal gust, però en fi, són les coses dels Estats Units. Pepe, les coses que corren.
1: Sí, el senyor Taronja i su equipo de trabajo.
2: El senyor Taronja i su equipo de trabajo. Esperem que...
1: Sí. Ojalá pueda estar lo más rápido posible.
2: Ojalá Joan Caldevila pugui estar. Pepe, moltes gràcies.
1: Nada, gracias, un placer, a vosotros.
2: Álvaro, gràcies.
0: Un placer, company.
2: Vos en contra del partit del Villarreal, que ha perdut 2-0 contra el Benfica, un alt mínim en el camí, i de seguida més esports en esta sintonia, en Apunt Ràdio, perquè comença en 90 minuts. Vinga.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
4: en A Punt Ràdio.
6: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
0: L'esport que realment t'apassiona.
8: Gol, humo, duro. Aleluya, aleluya, empatolet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
4: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i quasi 4 minuts. Continuem parlant d'esport. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, un general puente al control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número. TikTok, 90 Minuts Ràdio, i si 90 també en xifra, també en número. I per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu enviar és un WhatsApp, un àudio, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que estigui en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: entre lateral de tira porteria, què hauria de prioritzar el València a l'hora de reforçar-se? I això és la pregunta que vos fem. Evidentment, ha de fitxar en els dos llocs, però prioritzar, si hauria de prioritzar en un dels dos, entre la porteria i el lateral dret. Vos contarem coses de lateral dret, tranquils, que avui jo deia que volia tindre molt de Mundial, i anem a tindre molt de Mundial. Ve una final, i bueno, és la segona final en la història de la selecció espanyola. Com deia, anem a tindre molt de Mundial, però també anem a tindre coses del València Club de Futbol. Espanya juga el diumenge, la seva segona final del Mundial. Per a els que tenim una certa edat, bueno, pues, per exemple, jo vaig néixer en el 70, que va ser el Mundial de Mèxic, el primer Mundial de Mèxic. Al 70 Espanya n'hi ha anat. Al 74, que és el d'Alemanya, tampoc anà. Al 78, que era el d'Argentina, anà, però quasi com si no haguera anat. Derrota 2-1 contra Àustria, empat a 0 contra Brasil i una victòria mínima contra Suècia, que va fer que la selecció que conduïa Kubala se tornara cap a casa. En Espanya 82 va ser una tossola tremenda, bestial. En el Mundial que jugaves en casa, passades de miracle la primera fase, i en segona no tingueres pràcticament opció. En Mèxic 86 te quedares en la mare dels llavis de que possiblement aquest equip podia haver merescut alguna cosa més, però no se dona. Jean-Marie Paf va decidir que Espanya se quedarà en quarts de final. D'Itàlia 90 tampoc hi ha un bon record. Te tira Iugoslàvia en els vuitens de final. Del 94, que és el Mundial dels Estats Units, també te quedes amb la mare dels llavis en aquell partit terrible contra Itàlia, la colzada de Tassotti, la errada de Salinas davant de Gianluca Pagliuca. Després, en el 98, Espanya anà, però quasi com si no haguera anat, en el declive ja de Javier Clemente com a seleccionador. En el 2002, al Gandur i Corea i Japó. En el 2006, primer atisbe del que podia fer Luis Aragonés, que encara no s'havia atrevit a fer la neteja que tenia que fer en la selecció, i després vegérem l'alt preu que li va tocar pagar al seleccionador espanyol. I en 2010 arriba la màgia de Sud-àfrica. A partir d'ahí, en 2014, muigueres d'èxit, no sabés fer una transició que era necessària. En 2018, bueno, pues tot el jaleo dels dies previs a aquest anunci de que Lopetegui havia fitxat per el Real Madrid quan encara estava en la selecció espanyola, va ser destituït, i lo de Hierro va ser una broma de mal gust. En 2022, en Qatar, jo crec que Luis Enrique, que és un grandíssim entrenador, se va enrocar massa en aquesta pelea, en aquesta emboscada que li havien posat els mitjans de comunicació de Madrid, i ara arriba aquesta situació. Faig tot aquest recorregut per a que la gent més jove sàpiga el que costa arribar a una final. No és habitual, és més, si a la gent, si a un servidor, quan començava en això del periodisme, o quan feia la carrera de periodisme, l'haguera dit que
anava a poder veure Espanya en dos finals del campionat del món, pràcticament no m'ho haguera cregut. Espanya, sobretot, Luis de la Fuente mereix una credibilitat que s'ha guanyat, perquè molts, i jo el Serama, no m'amagui, després de l'empat contra Cabo Verde pensàvem que una volta més Espanya havia inflat les expectatives en arribar a un Mundial, i que Luis de la Fuente havia arriscat massa en la llista de convocats. De moment, la realitat és que quasi tots els debats que li han anat posat o que li hem anat posat als periodistes, no podem amagar-nos, damunt de la taula s'ha resolt, i s'ha resolt molt bé, i és una molt bona notícia. Afortunadament, aquesta és una història que van a dirimir diumenge en el terreny de joc els futbolistes i la pilota. I vinc a dir-ho perquè estic prou cansat de els vídeos de determinats streamers o youtubers o influencers d'ací d'allà, eh? No estic apuntant cap allà. D'ací, en el terreny de joc, els futbolistes i la pilota. I vinc a dir-ho perquè estic prou cansat de els vídeos de determinats streamers o youtubers

com uns diuen dels altres que estan assustats. Miren, si un futbolista està assustat per jugar una final de la Copa del Món, que es quede en casa. Estaran conscienciats, estaran concentrats, estaran amb ganes, però jo ja vos dic que ni Argentina ni Espanya tenen por d'una final, perquè a més han demostrat ser els dos millors equips i, per tant, tenen molt merescuda la seva presència en esta finalíssima del Campionat del Món. Falta per saber què és el que veurem en lo futbolístic i més enllà de lo futbolístic. Ho dic perquè, per exemple, jo tenia moltíssima expectació en veure què anava a passar en el entreacte, en el descans, a mi se xoc que en principi deien que anava a durar mitja hora. Ara diuen que no, que se'n va fins als 17 minuts, però en la quantitat d'artistes que n'hi han anunciats, jo no sé si en 17 minuts van a caber tots. Anem a veure perquè la final serà començar, pausa, continuar, descans, que ja veurem de quant és, tornar a començar, tornar a parar per una pausa, no sé, és una miqueta complicat i anem a veure com acaba incidint això en una final que jo espere que siga una final on se dirimisca o que la decidisca la part futbolística, que a hores d'ara és de la que menys s'està parlant i crec que és de la que més hauríem de parar, perquè torno a dir, no tots els anys s'arriba a una final del Mundial. Les 11 de la nit i 12 minuts, grans i menys benvingudes i benvinguts, així comença 90 minuts.

0: Anem amb les fotos del dia i comencem, com sempre, per la foto del València. Es busca lateral dret i un partit amistós. El València continua immers en la búsqueda d'un lateral dret després de la negativa del belga Tomàs Meunier. A més, els de Mestalla també busquen un últim partit amistós tenint en compte que el dia 8 d'agost es disputa el Trofeu Taronja i que la primera jornada de Lliga front al Betis s'ha ajornat i l'equip no començarà a competir fins el dia 22. Derrota al primer assaig. El Villarreal ha perdut 2-0 davant el Benfica a l'Algarve en el primer partit de l'era Íñigo Pérez. Els groguets han disposat de dos equips de prou circumstàncies amb molts futbolistes del planter i marcats també per l'absència de mundialistes. Després d'una primera part amb més domini dels benfiquistes, el segon temps ha vingut marcat per una millora del Villarreal, però amb un encert total dels portuguesos que els ha valgut per endur-se el partit. Dani Requena a punt. El migcampista procedent de la cantera del Villarreal ha passat este matí per les oficines del Levante Unió Esportiva per a formalitzar la seva arribada al conjunt granota. D'altra banda, els de Luis Castro han perdut este matí 2-1 en un amistós front al Sheffield United, on tot i la derrota han deixat una bona impressió. Baixa en la porteria. Mir Abdesadeh no continuarà en el Club Esportiu Castelló. El porter iranià deixa el club després de dos temporades en les que ha disputat 10 partits. A més, l'Eldense, també en segona divisió, i el Bayern de Múnich han arribat a un acord de cessió perquè el futbolista alemany Julien Janda es convertisca en jugador blaugrana fins al pròxim 30 de juny. Primer amistós per a l'Elche. L'entrenador argentí Martín Anselmi debuta demà dissabte davant el conjunt sud-africà del Kaiser Chiefs, en el qual serà el primer test de preparació de l'equip il·licità. L'encontre començarà a les 7 de la vesprada en les instal·lacions del Pinatar Arena i permetrà calibrar el grau d'acceptació de l'equip als plantejaments tàctics del preparador argentí. Les 11 de la nit i 14 minuts, Borregol, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també ser 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio és també el perfil per a Instagram, però sense números, en lletra, en paraula, i si voleu enviar un WhatsApp, 6942-1801, la pregunta que estem fent entre la porteria i el lateral dret, aquí, en quin lloc hauria de prioritzar el reforç el València Club de Futbol. 11 i 14, pausa per a la publicitat i en tornar anem a parlar-vos del futbolista japonès del València, de Ryunosuke Sato, i ho anem a fer amb un periodista japonès. Tot això i moltes coses més, així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
1: ¿Y dices que siempre sucede?
2: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo.

0: Saibari, pero que también ya ha explotado, ya lo quiere todo el mundo y ya tal.
1: Es la ficha del Bayern, de efecto.
0: Y me ha gustado nuestro querido conflictivo Balagún, que ha sido más famoso por la perdonada de tarjeta que por...
2: Acaba de declarar...
0: Sí, sí, que no estaba de acuerdo con
2: él. No, que pensaba que era una broma. Claro. Que cuando le dijeron Trump tallaba la expulsión, ¿dónde está la cámara oculta?
0: ¿Me entiendes o no? Ese me ha gustado. Y me ha gustado mucho Julián Quiñones, de México.
2: Sí, señor. Te compre ese 11.
0: Son un poco desconocidos, pero es que desconocidos, en cuanto juegan dos partidos bien, ya los conoce todo el mundo. Y me ha gustado mucho un jugador que ahora no me acuerdo el nombre, me lo tenéis que decir.
2: A ver.
0: Del Bodo Gilmer.
2: Bodo Glimt.
0: El centrocampista pequeñito.
2: Me
0: pareció un escándalo. Sí. Me pareció ya cuando lo vi con el Bodo, me pareció, y ahora en la selección lo he vuelto a ver tal. Y que esté jugando en su país.
2: Esas cosas en efecto que dius, ahora el secretario es técnico, sentences hay un momento que tienen que hablar. Pau, estas cosas te dan ganas de decir, bueno, el secretario es técnico en general, no son ya del Valencia, que ahora entrarem. En general, ¿vostès poden explicarme por qué se gasten una fotraca de diners? Y este señor que le están vostès veient en el Bodo Glimt, no hay ningún que aposte.
0: Te voy a decir más, que lo he dejado en asterisco, en postdata. ¿Y el extremo del Castellón?
2: Cipenga.
0: ¿Qué? ¿Gratis?
2: Molt bon jugador.
1: No, i signar un contracte abans del Mundial també me pareix una animala, sincerament.
2: Sí, en este cas del seu representant.
1: Sí, la veritat.
0: Però que... ¿m'entiendes o no? Sí, o sea, lo tienes, no puedes decir, no, es que no he tenido tiempo de ir a verlo, oye, que está a 60 kilómetros, sí. Que está a una horita de ir a verlo.
2: Está claro.
1: Sí, perquè al final el secretari tècnic de la classe mitja, jo crec que al Mundial ja no arriba, perquè si esclata en el Mundial, claro, ja no arriba a poder signar-lo. Però el secretari tècnic de la classe mitja ha d'estar un any abans de que aquests futbolistes arriben al Mundial, que per altra banda, ara també és una espècie de trampa per al secretari tècnic de l'equip gran, perquè hi ha molts jugadors que rendixen en la cita mundialista i després ja no rendixen.
0: Això estan los buenos...
1: Perquè Hassan, que és un futbolista que jo, des que vas veure en el Villarreal contra el Mestalla, me pareix un grandíssim futbolista, però crec que partit de culpa hi ha en el Oviedo de no treure-li així rendiment, però també és un futbolista molt inconsistent que en una gran cita ha volgut aprofitar per el seu gran escaparat i part de la culpa de no rendir sempre a aquest nivell és del propi futbolista.
0: Però tu ara, contéstame, contestarme, ja que tu haces les preguntes sempre a los dos, contestarme. Tu hubieras ido a por Danjuma o por Hassan?
2: Jo tinc clar que per Danjuma no haguera anat.
1: Home, això està claríssim.
0: Pues ahí está la respuesta.
2: Després ja cadascú que tal, però jo tinc clar que per Danjuma no haguera anat. 12 i 14 del Mundial, vol dir alguna cosa més? O ens clavem... Anem a...
1: Tira el València, va.
2: Anem a embrutar-nos. Tema lateral dret. El València sabeu que se va trobar a principi de setmana en que Tomàs Meunier va deixar penjat al València. Esa és la realitat, amb tot acordat va decidir que no volia vendre al València. Va dir una frase o va fer unes declaracions que per ser un impresentable no deixa de tindre raó. És allò de no me veig en un equip que no lluite per coses. La realitat és que el projecte del València a hores d'ara és inexistent i és zero atractiu per a un futbolista que tinga, diguem-ne, certa, com diria...
1: Ambició.
2: Ambició en la seva carrera. El València no sense raó s'ha queixat de com actua Tomàs Meunier. Ara bé, quin tipus de negociació ha intentat esta setmana el València amb Andrés García, jugador que va acabar jugant en el Getafe? Perquè el València, segons la informació que jo tinc, li ha faltat, vamos, oferir-li un palau en Singapur a Andrés García per a que deixara penjat al Getafe i se n'anara al València. El València ha intentat que Andrés García li fera al

0: Getafe, el que Meunier li ha fet al València. Que té raó en queixar-se de lo que li ha fet Meunier? Té raó. Ara bé, no pots plenar-te la boca dient que és que mos hagués a penjar, que quina poca seriositat, etcètera, etcètera, i després intentar que Andrés García, que per cert podia haver arribat l'hivern passat i se va negar Corberán, li fera el mateix al Getafe. Així que, a hores d'ara, el València té un problema prou seriós en lateral dret, perquè, com hem dit moltes voltes, el València treballa només una opció, i fora d'aquesta opció sembla que no hi ha més opcions. I el València ara està en aquest problema. I a hores d'ara estem a 18 ja de juliol, i el lateral dret, que era una de les peticions de Corberán, tenint en compte que ha apostat, com és normal, perquè no renovarà Thierry Rendall, i perquè tots sabem que el genoll de Fulquier està com està, una de les situacions, que era la de lateral dret, de moment la té per cobrir.
1: És que aquesta situació té molts punts de vista, moltes aristes. La primera, la de Meunier. Cada any que passa des que el València deixa de ser un club competitiu i que juga a competició europea, menys pes té l'escut per a convèncer a un futbolista de signar per
0: total
1: tu.
0: Total i absolutament.
1: I no per altre. Crec que un any després, dos anys després de perdre la condició d'equip europeu, un equip en una reputació, en un escut, és capaç de llevar-li un futbolista a altre equip de menor entitat, però que aquesta temporada, per circumstàncies, va a Europa, com és el cas del Sunderland i és el cas del València. És el cas del València. El València d'avui ja està molt lluny de que el seu escut representa en la balança un pes suficient com per a llevar-li un futbolista al Sunderland. Això és el primer. El segon, el lateral dret del València necessitava de dos fitxatges. Crec que Andrés García no l'han respectat mai, ni en el mercat d'hivern passat, ni en tota esta negociació en la que se li ha fet molt patent que no es fiaven d'ell per la seva experiència, per la seva joventut, i que fins no tindre signat un futbolista molt més veterà no abordarien la possibilitat de que ell fora eixe lateral suplent de rotació o no. En el moment en el que se li cau l'opció i és molt insistent a l'hora de fitxar Andrés García, jo crec que és molt difícil que ell comença, a pesar de que el xic volia jugar en el València des del primer moment del mercat, la seva família volia que jugara en València des del primer moment, òbviament és molt més difícil convèncer un futbolista al que jo crec que no s'ha respectat a lo llarg del mercat d'hivern i del mercat d'estiu. I el València, que com bé dius té aquest problema en el lateral dret, podia haver-lo tingut molt avançat ixa solució si haguera signat primer Andrés García i després a lo millor haver fitxat un futbolista més veterà, més versàtil. Ja no te dic Meunier, a lo millor un perfil com Unai Núñez o haver pentinat el mercat en busca de un altre lateral dret. El València es va tancar a eixa primera opció de Meunier, me pareix inclús respectable tindre eixa opció en el horitzó, però ara el València, tota la paciència que pareix tindre sempre en la primera opció, se transforma en preses molt grans i molt desaconsellables quan és el moment d'atacar la segona opció, que si no és capaç de treballar d'una forma molt més pausada, molt més coherent, en molta més amplària de mires, el que li va fer és arribar o a una opció que no li agrada o a sobrepagar per una que a lo millor no li agradava tant com la primera.
0: Miki.
2: Bueno, yo es que lo que menos me gusta son las mentiras. O sea, es una cosa que la detesto. Meunier cuenta una mentira, que a mí me parece fenomenal que quiera ir porque uno juega a Europa, porque tal. Es que eso es mentira. Porque la edad tiene que ver con las decisiones que toma un jugador. A los 35 años, el que no juegues en Europa, que solo juegues una competición, te va bien, no te va mal. Chaval, a ver si te enteras ya, con 35 años, si aquí en el Mundial al segundo partido te han tenido que cambiar porque ya no podías jugar. O sea, no digas que es porque juega en Europa, porque tú no tenías capacidad para jugar entre semana y fin de semana, entre semana y fin de semana. A ti te venía fenomenal con 35 años el Valencia. Entonces he querido irme al Sunderland. Y punto.
0: Probablement perquè li donava els dos anys que el València
2: Por lo que sea, pero no porque juegan Europa. Porque encima en Inglaterra juegan tres competiciones de copa. Juegan entre semana esos. O sea, con tu edad, si tú no puedes resistir eso, macho, no me cuentes mentiras. Vale. Y Andrés García. Yo es que lo que habéis dicho estoy totalmente de acuerdo. Pero por la edad, volvemos al mismo baremo de la edad marca tus aspiraciones. Menier, sus aspiraciones, yo creía que tenía que ser el dinero y competir dos años más, pero Andrés García, su prioridad es, cuando se va a Aston Villa, él quiere salir de Aston Villa, porque si quiere de verdad competir en Europa, tal, está en un equipo que está ganando en Europa. Entonces, no se iría, porque con la edad que tiene, prioriza el jugar. Si a ti el Valencia, que es el equipo de tu vida, que te hubiera gustado venir aquí, el año pasado te dice que no, este año te dice que no, que no lo quieres ni de segunda opción porque no es sub-23. Después tal, y después cuando te fallan todos, y tú tienes un equipo que seguro que Bordalás le habrá dicho, oye, vas a ser el lateral titular, no tengo allí nada, tú eres especial para mí, tú eres tal, tal, tal, y llega al Valencia y le dice, no, vente a Valencia. Y él dice, ¿cómo? Pero si yo no le gusto a Corberán, si yo lo que quiero es jugar. O sea, el dinero ya no le influye porque él va a cobrar la ficha que tengan en el Aston Villa. Entonces lo que le influye es, en este quieren tener un lateral que soy yo y en el otro no me querían ni de segundo lateral. Entonces, ¿cómo me voy a ir? Ahora, yo te voy a decir otro lateral. Boñar.
0: También del Mundial.
2: No. Boñar, lateral derecho del Atlético Madrid B.
0: Ah, bueno, sí.
2: Es mejor... Para mí, ¿eh? Hay muchos que dicen lo contrario, que Julio el que ha fichado el Levante, que es muy bueno también, pero son dos laterales de primera división.
0: Ahí el problema es el matiz. Tendré la valentía de donarle cancha.
2: Sí, pero que estamos viendo... Cosa
1: que habría otra ausencia.
2: Pero que estamos viendo que el Valencia vive una cosa, que todos los traspasos y el hacer ingresos los ha hecho con jugadores jóvenes que ha sacado...
0: Ah, sí, ¿no? De jugadores...
2: Baraja.
0: Generar una plusvalía...
2: Baraja.
0: Esta es una que es va a donar en el seu día Pau Pardo, sí. Así en la tertulia que, de un reportaje...
2: Baraja.
0: ¿Qué va a hacer en el Superdeporte? El señor Miguel Ángel García Pérez Roldán no ha generat ni una sola plusvalía en 6 anys en els fitxatges que va fer amb el València.
1: Ni en els lliures. O sea, el València no té més diners de lo que s'ha gastat ni en els lliures.
0: Ni en els lliures.
1: Tots els lliures han eixit mal. Tots, absolutament. De fet, els lliures t'han costat diners perquè normalment se n'han acabat rescindint els seus contractes.
2: O has tenido que dar algo o no han llegado lo que te tocaba o tal. Pero por eso te digo que no entiendo yo... Bueno, sí que lo entiendo. Hay una cosa que los entrenadores tienen que diferenciar de lo que es el club o el director deportivo. Al entrenador se la sopla el club. Quiere que el año que viene...
0: director deportivo que ya había en el Valencia también le la bufó al Valencia.
2: Pero, ¿sabes lo que te dice? Un director deportivo bueno dice, alto, alto, alto, que yo quiero también jóvenes.
0: A la fi, en esta historia que el club está diciendo, caure de no arriben, porque ahora resulta que, misteriosamente, resulta que se han fixado en Dajiro Chirino, el jugador del Almería, segunda división, que curiosamente... té passaport de Curaçao, com Lisandro Issei. Sembla que ara només n'hi ha holandesos i de Curaçao. Ara sembla que no hi ha més. Este futbolista, ara s'han fixat en ell i diu, no, que no arribem, els diners, estem parlant en Singapur, a veure si autoritza. I després, ix el senyor Ron Garley, de Invisible Man, perquè és l'home invisible ja, i quan se prenen els cafès amb el periodista que no li qüestionen, diu el objectiu és Europa. El objectiu és Europa, però si el perfil sigui del mateix, lo de estem intentant, no ens arriba el diners, estem intentant a veure si Singapur autoritza que gastem, és lo de tots els anys, és lo de tots els estius. És que ja que té la cara molt dura per ara vendre Europa, bueno, venen a Europa, ja fa anys que venen a Europa, quan no n'hi ha un canvi, no n'hi ha un canvi. Hi havia un altre dia que em deia en Twitter, pues sí, l'any passat hi havia un canvi de tendència. No hi ha un canvi de tendència, que ningú s'enganye. Un canvi de tendència és posar-los. Continuar optant per futbolistes de cost molt barat o a cost zero és el mateix de tots els anys que t'ha dut on t'ha dut. A lluitar per la permanència. Punt i final.
1: Sí, al final el que canvia en el València és els mercats on el responsable de fitxar mira, però crec que més allà d'això el que és una, al final un club per a canviar necessita un canvi estructural i un canvi
0: no
1: de, d'ambició, de mires de, bueno, al fin y al cabo de perspectives, i jo crec que el València canvia les figures, intenta vendre el relat cada temporada d'una forma distinta. És veritat que fan que parega que sone distint el fet de que el que fitxa és altre en altre mercat, però bueno, al final si el València no fa una aposta més forta en, a nivell econòmic en millorar la seva plantilla, seguirà un poc arriscant a que eixes apostes lisquen bé. Jo estic, o sigui, jo estic completament a favor de que el València, òbviament, tinga que pentinar a tres mercats, com el japonès, el holandès, etc. Però crec que ahí també falta una aposta forta per dos o tres futbolistes de 11 titular, de qualitat contrastada, clara. Jo veig que el València, com dic, faig el fitxatge de Sato, que a lo millor vaig a la Lliga Portuguesa a fitxar a De Haas, però crec que el València, que li ha faltat qualitat clarament en el seu 11 titular, jo estic tirant molt en falta que hagi fet una inversió econòmica important per el seu 11 titular.
0: És que resulta que tu estàs anant d'un futbolista que, per a bé o per a mal, ha jugat el Mundial a Bèlgica, per a lateral dret, a un futbolista de segona divisió. És que no hi ha per on agarrar-ho.
1: De Sadiq a Beltrán, això va ser el major exemple de el club de la improvisació.
0: El club de la improvisació, correcte.
2: Jo és que crec que el València, i sé que mi opinió no és compartida, una cosa és lo que se gasta en una contratació, o sea, un traspaso, un tal, i otra cosa és que el nivell de lo que paga el València en fichas son, quitando los 5 o 6 mejores equipos de España, en España son las máximas fichas. La prueba la tienes en que cada vez que quieres sacar a uno, no hay ningún equipo que ni gratis quiera ese jugador pagando lo mismo. Le tienes que aportar tú porque él no llega a lo que el Valencia paga. O sea, el Valencia es un club que las fichas no están mal. Lo que pasa es que después hay que ver lo que tú has dicho, Pau. Yo hago 4 fichas más baratas de más jóvenes y me las gasto más en un tío que me marque la diferencia de verdad. ¿Me entiendes? En eso sí que estoy de acuerdo. Gástate lo mismo, pero bien
0: això,
2: repartido.
0: ¿Això quantes voltes ho has plantejat tu en la càtedra? ¿Qué volem? ¿5 sí, qué tal? ¿O 3 bons?
2: ¿Queremos mejorar el banquillo o mejorar el equipo? Esa és la pregunta important.
1: Un equip que juga només dos competicions i la Copa del Rei, que és molt còmoda de jugar, jo he de fer una aposta molt més forta per l'11 titular que per fons d'armari, i més quan té una cantera com la que té.
0: Senyor, anem a deixar-ho així perquè se'ns esgota el temps. Vicky, moltíssimes gràcies.
2: Bona nit.
0: T'atreveixes a fer una porra en el resultat d'Espanya?
2: De corazón o de ilusió?
0: Mira, millor no s'ha de fer
2: merit. No, mejor no digo.
0: Millor no s'ha de fer merit. Pau, gràcies.
1: 2-1 per a Espanya, gràcies.
0: Senyores, de la mordíssima amb les cançons de la nostra vida, a les 5:30 de la matina de la remissió del programa, si estàs al Sant Bon Dia. Demà des de les 12:30 més esports en aquesta sintonia amb el Punt a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials i el web de la casa. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà dissabte a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà 98.7.
2: De tu a tu.
3: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: En este capítol de les cançons de la nostra vida, la història de la música valenciana és vist de negre. Hola, Mar.
1: Hola, Arturo. Es vestís de negre, però no, no estem de dol, tot el contrari. El que passa és que en este capítol repassarem quina ha sigut la nostra aportació al heavy metal.
0: Així és que, si esteu preparats i preparades, solteu-vos la melena i feu banyes amb els dits, perquè comença l'espectacle del rock dur a les comarques valencianes. Yeah!

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Els orígens del heavy metal venen del hard rock, el blues i la psicodèlia. És un estil que es caracteritza bàsicament per les seues guitarres fortes i distorsionades, també pels ritmes emfàtics, sons de bateria i baix més densos, i la veu, generalment desgarrada i ve aguda o baixa i gutural. Depèn del gust de l'artista.

0: perquè dins d'esta gran etiqueta caben desenes de variants i subestils que van evolucionant, i així deixant diferents formes d'afrontar el rock. La guitarra elèctrica ha sigut l'element clau d'este gènere, però la veu també és un tret diferencial.
1: I ara, a diferència d'altres escenes de les que hem parlat en este podcast i que han estat concentrades en un període concret de la nostra història, ens hem permès contar tota la història sencera, des dels anys 70 fins a l'actualitat.

0: Per tant, arrenquem a meitat de la dècada dels 70 amb una banda seminal del rock progressiu i sinfònic que podríem dir que és d'on després veuran gran part dels nostres protagonistes. Parlem de Taràntula, nascut a la ciutat de València.
1: Taràntula van gravar l'any 1978 el seu segon treball amb la discogràfica madrilenya Chapa, tot un referent d'aquest estil. I van evolucionar des del progressiu fins a sons més contundents i foscos que ens fan ubicar-los a prop, estilísticament, del naixement del heavy metal a les nostres comarques.

0: Esta cançó que escoltem de fons, Blancanieves, va ser tota una revolució per a l'època. Ana González, la vocalista, va ser la primera dona a tot l'estat en cantar al front d'una banda similar. Una autèntica pionera en una banda liderada per Vicent Guillot i que quatre dècades després han protagonitzat una de les tornades als escenaris més insòlites i agradables de la nostra història.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Van arribar a actuar fins i tot al programa de televisió espanyola Aplauso. Però si Taràntula es van acostar a aquest estil, els autèntics pioners valencians del que es coneix a la resta del món com heavy metal venien de Mislata i es deien Zarpa.

0: Segons els entesos, Zarpa, formats a 1977, és la primera banda de heavy metal en la història de la música espanyola, abans dels mítics Obús o Barón Rojo. El grup continua en actiu i al front es troba un dels membres fundadors, Vicente Feijó, tot un supervivent i un entusiasta. El seu primer disc, Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, és de l'any 79 i es va gravar als estudis Tabalet d'Alboraya.
1: Zarpa sempre ha gravat els seus discos en segells independents, mai en una companyia gran, i les cançons mai han tingut un gran èxit comercial. I és cert que a les nostres terres, per aquells anys, les corrents musicals anaven per molts altres camins que no pel del rock dur.

0: El segon àlbum de la banda, Àngeles o Demonios, es va publicar en la dècada següent, a l'any 1983, i va ser una de les etapes més fructíferes del grup. Van girar amb bandes com Triana, Leño o New, i van compartir escenari amb Deep Purple. I van fer de teloners de Balón Rojo en febrer de 1984 en el cèlebre directe que va donar forma al disc Barón Rojo al vivo.
1: Després van gravar un disc a Ginebra, Suïssa, però mai es va publicar per desavinences amb la producció. Això va fer que Zarpa desapareguera durant 4 anys. Però el 1992 van tornar, i fins ara. Des d'aquell 1977 han editat ja 22 discos. L'espenta inicial va propiciar l'aparició d'altres formacions del gènere i ells van suposar la llavor del heavy metal a les comarques valencianes.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Mislata es va convertir en els anys 80 en el bressol del heavy, ja que uns amics i veïns dels Zarpa, Sable, també van aconseguir fer-se amb un nom dins de l'escena. Es van formar l'any 1982 i 4 anys més tard van quedar finalistes del concurs Pop Rock 86 de la Comunitat Valenciana amb temes com el que escoltem, Símbolos.

0: Sable també van tindre l'honor de telonitzar Barón Rojo i van compartir escenari amb Judas Priest. Després d'una aparició al programa de televisió espanyola A Tope l'any 1986, la revista Heavy Rock els va situar entre les 20 millors bandes de heavy de l'època. Era un moment molt dolç per a les sonoritats més dures i les propostes n'eren moltes i diverses.
1: Escoltem Vaig veure el mal, de l'Avió Roig, una formació de rock dur que va néixer a finals dels anys 70 a Benetússer. Uns anys després, el 1983, van gravar el seu primer single als estudis Tabalet de Benetússer i el van editar a Ediciones Milagrosas de Bartual. Com veiem, el tàndem Lluís Miquel Bartual estava molt ben engreixat en aquella època.

0: El 1985 van publicar el maxi single Coches Negros, el seu últim disc. Una existència discreta i no tan ampla en el temps com Zarpa, per exemple. Però és cert que van ser reivindicats després per les noves generacions. I és que cada comarca té la seva formació metalera particular. I en trobem un a l'Alcoià que des dels anys 80 i de forma intermitent encara continua en actiu, Badana.
1: Badana van néixer a Ibi i la seva història sembla calcada dels seus coetanis. Van ser teloners de les bandes heavy més importants del moment, van fer aparicions en programes de televisió, van participar en concursos i el primer disc, Tiempos Difíciles, publicat a l'any 1983, va tindre molt bona acollida per part dels fans i de la crítica especialitzada amb temes com este, Despierta y lo verás.

0: Actualment només hi ha un membre fundador en actiu, Luis Miguel Rico, i la banda està considerada com una de les més influents del seu estil. Han actuat un bon grapat de voltes a Leyendas del Rock, un dels festivals més importants de heavy metal de tot Espanya, que se celebra cada estiu a Villena des de fa 20 anys.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Però continuem este viatge en el temps. Arriben els anys 90 i amb ells un declivi del heavy metal. Una davallada de l'estil que té molts motius. El més important és l'aparició a la ciutat nord-americana de Seattle del grunge. Un estil de rock dur que coparia les llistes d'èxits internacionals durant dècades. I això va suposar el quilòmetre zero de l'auge a casa nostra de bandes de diferents corrents del metal. Eixos grups, ara, veien l'oportunitat de copar l'espai que havia ocupat el moribund heavy.

0: Durant els primers 5 anys de la dècada dels 90, València es va convertir en la capital del death metal amb una de les primeres formacions a Espanya, Obscure. Una banda que va publicar temes com este, Nightstorm Delirium, que escoltem.
1: Cançons com esta els van situar com una de les bandes més interessants del moment i van telonejar grups internacionals tan importants com Creator, Carcass o Biohazard. No van tindre molta sort amb el segell alemany que els editava els treballs, i això va fer que es desanimaren i deixaren el projecte. Però el death metal va tindre per aquestes terres uns altres ambaixadors molt dignes, Choco Crispis.

0: Choco Crispies, junt amb Obscure, van ser una de les primeres formacions a tot Espanya que s'atreviren amb el death metal, encara que la sonoritat de la banda va anar modelant-se conforme avançava la dècada dels 90. En els primers anys, el seu estil era molt tècnic i experimental. Després ja van virar cap a un metal, diríem, avant-garde.
1: Clar, etiquetes hi han moltíssimes. I d'aquells primers sons han sortit infinitat de subgèneres i estils que fan d'esta música una de les més riques en matisos. Cal recordar que Choco Crispies, al final de la seva carrera, es va convertir en Gigatron, una banda de rock humorístic que parodia el heavy metal caricaturitzant actituds, estètica i elements típics del gènere.
0: Però no totes les bandes optaven per modernitzar el gènere. Alguns, com Metal Mareny, van preferir militar en el heavy metal més clàssic.

0: Esta banda es va formar el 1995 en la població costanera del Mareny de Barraquetes. Orgullosos dels seus orígens, van decidir que el nom de la banda seria un homenatge al seu poble. Des dels inicis s'han mantingut fidels als clàssics del gènere, sobretot a la fornada estatal encapçalada per Barón Rojo i després Saratoga.
1: Després de gravar diverses maquetes, van decidir entrar a l'estudi per a gravar el seu primer disc, Buscando el origen. Les crítiques van ser molt bones i van entrar de ple en el circuit fins que van ser teloners d'Anthrax i de Dio, de Black Sabbath, en un concert històric a la plaça de Bous de Xàtiva. El grup encara està en actiu 30 anys després.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Hi ha carreres que duren tota una vida i altres més efímeres però igual de productives, com la d'Insània.

0: Insània es van formar a la ciutat de València el 1996 i just una dècada després, i 5 àlbums d'estudi, van decidir parar i dedicar-se en cos i ànima a la indústria musical. De fet, el seu vocalista, Emilio Jerique, és qui regenta Maldito Records, una de les discogràfiques de les sonoritats més dures que està ubicada a Tavernes Blanques. Nunca tienes razón.
1: Maldito Records té en el seu catàleg la gran majoria de bandes de les nostres comarques i de la resta de l'estat que militen tant en el heavy metal o el rock urbà com en qualsevol de les variants. I així, entrem de ple en el segle XXI amb Killus, que precisament forma part del roster d'artistes de Maldito Records.

0: l'estil de Monster que escoltem de fons ja és una altra cosa. Així l'estil no només ha complit la majoria d'edat, sinó que els arranjaments, la producció i la composició pertanyen a un estrat molt superior al que hem vist fins ara. Esta és la primera de les tres bandes amb les que acabarem este capítol. Tres propostes que vertebren el territori i que van saltar al mercat internacional des dels inicis.
1: Ilus venen de Vila-real i fan un metal industrial a l'estil de Nine Inch Nails o Marilyn Manson. Amb estètica fosca i teatral que combina el metal amb elements electrònics i visuals impactants. Ilus compten els seus fans per milers. Els seus concerts són verdaders rituals o invocacions, on una de les coses més importants és el maquillatge o el vestuari. Han editat 5 àlbums i han passat pels escenaris més importants de tot el món. I del nord passem ara a

0: a les comarques del sud amb les cançons de Mind Driller.
1: Mind Driller es van formar a la ciutat d'Alacant i militen en la mateixa lliga que els anteriors, el metal industrial amb arranjaments electrònics, una posada en escena molt teatral i proclames de la fi del món.

0: La música de Mindriller viatja per tot el món amb l'etiqueta de banda especial i un espectacle pensat per al directe. I acabem, ara sí, amb una formació de la ciutat de València que en ple segle XXI s'ha llançat al món i són imparables. Òpera Magna.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Metal sinfònic amb elements progressius i grans orquestracions. I com ha evolucionat el heavy metal des de Zarpa, veritat? En este capítol hem sigut conscients d'esta transició des dels sons més primigenis fins la fusió del rock dur amb tot allò que se'ns puga ocórrer.
0: I el món del metal ha rebut la música que fem a les comarques valencianes amb molt de respecte. Perquè si hi ha una cosa que ens caracteritza com a poble és, evidentment, la passió per la música i la gran qualitat d'eixes composicions que ens salven la vida. Ui, ens hem soltat la melena i vaja si ho hem fet. Adeu i llarga vida al rock!

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
1: De tu

0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Saps el que són les energies renovables?
3: Sí. No.
2: Són fonts de combustible que es restableixen durant períodes curts de temps.
4: Amiga.
2: Teòricament, contaminen menys que les energies no renovables.
5: No, millor. Molt millor.
2: Inclouen el sol, energia solar, el vent, energia eòlica, els residus i la planta orgànica, energia de la biomassa i la calor de l'interior de la Terra, energia geotèrmica.
6: Però què opina la gent del carrer? Estan a favor o en contra?
7: Això és de puta mare, això...
2: Les renovables generen molts beneficis ambientals.
8: Això és de veres?
2: Sí, clar. Contribueixen a la protecció del medi ambient.
9: Està de categoria.
2: Redueixen la contaminació de l'aire i de l'aigua.
10: Molt bé, molt bé. Estupendo.
2: I preserven els ecosistemes i la biodiversitat.
11: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
2: T'he convençut o què? Eh?
12: Sí!
2: Au, fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
13: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
14: Un 17 de juliol, Walt Disney va fer realitat un somni: inaugurar Disneyland a Anaheim, Califòrnia. Un recinte temàtic concebut com un lloc on pares i fills podrien divertir-se junts.
15: Aha.
14: Un espai que va revolucionar la indústria de l'entreteniment i que va establir un nou estàndard per als parcs d'atraccions de tot el món. La jornada d'inauguració, coneguda com el Dia D de Disneyland, va ser un dia caòtic i ple d'imprevistos, a pesar de la meticulosa planificació de la direcció. D'entrada, allò va convertir-se en un formiguer intransitable de tanta gent que hi va acudir. La falsificació d'entrades causaria una allau de visitants que va massificar el parc i va distorsionar l'experiència. Però la cosa no es va quedar en això. Van avariar-se diverses atraccions i, a més, les fonts d'aigua potable no funcionaven en un juliol canicular. Walt Disney, amb una miqueta de sorna, va batejar extraoficialment aquell dia com el Diumenge Negre, més moral que l'Alcoyà. Tot i estos inconvenients, la màgia de Disneyland va començar a seduir els visitants. 5 espais temàtics oferien experiències immersives i atraccions innovadores que no s'havien vist mai abans. El mateix Disney en persona va supervisar cada detall del parc, des del disseny de les atraccions fins a la selecció del personal. Sovint se'l veia per allí, passejar, comprovant les reaccions dels visitants i prenent nota de tot. En poc temps, es va convertir en una destinació turística de primer ordre i va inspirar la creació de nombrosos parcs similars arreu del món. Des d'aquell calorós i caòtic diumenge, el 17 de juliol del 1955.
13: Comprimits efervescents.
16: Ben hi parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
2: Bon dia, comencem un nou podcast de Ben i Parlem. Avui tenim uns convidats molt especials. Els tres són professors de valencià d'Escola Oficial d'Idiomes i han exercit en escoles que van des de Castelló de la Plana fins a Dénia, passant per Saidia, Quatre Carreres o Llíria. A més, han sigut examinadors de proves de certificació de valencià d'Escola Oficial d'Idiomes i també han examinat per a la Junta Qualificadora i per a SIACOVA, que són les proves de les universitats valencianes. Saludem a Marta Ortells, a Gabriel Pascual i a Empar Morelló.
17: Hola.
18: Hola,
17: molt bon dia.
2: Bon dia. Comencem per Marta Ortells, que és de Vila-real, però fa molt de temps que viu a València, per tant ja és mitjoueta. Marta, tu em sabries dir per què el seu gust de pinya és de color blau?
17: No tinc ni idea, suposa que perquè el groc és per a la llimona ja estava agafat.
2: Sí.
17: Però és que no tinc ni idea, la
2: pot
17: veritat.
2: Pot ser.
17: I també t'he tingut un poquet enganyada perquè sóc de València ciutat. Però clar que el meu parlar és de Vila-real i per això
2: ostres,
17: la meva família està tota allà.
2: He sigut enganyada?
17: Totalment.
2: Per Marta. Gabriel Pascual és de Poblenou, de Benitatxell, a la Marina, i té un riurau impressionant. Gabriel, com va el club de pilota de Poblenou de Benitatxell enguany? Esteu bé en la classificació?
19: Bé, enguany hem quedat segons.
4: sobre el paper, encara que fins i tot els campions ens deien que vam ser els campions de Lliga.
2: Els tres.
4: I ara l'espera i a gener a tornar a començar.
2: Molta sort per a vosaltres. En part Morelló és de Bétera, el poble de les alfàbegues gegants, i en part eres més de xocolate o d'olives?
17: De xocolate sempre, Aina, de xocolate sempre i en qualsevol estat i posició. De les oliveres, sense menys tenir res, m'interessa des del moment en què estan a l'arbre,
2: sí,
17: i quan venen amb un ratxet d'oli per a...
2: Amanir
17: ese pimento torrat de Vicent Andrés Estelles.
2: D'acord.
17: I he de dir-te una cosa.
2: Digues.
17: He estat també a l'escola de Torrent, i com que ells són xocolaters i m'has apuntat a aquesta cosa, tenen de mal nom xocolaters, aleshores també hauria de dir això.
2: Doncs bo saber-ho, bo saber. Així tenim professors de valencià de moltíssimes escoles oficials d'idiomes.
16: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: I després de les presentacions ens endinsem al moll de l'os del programa d'avui, en què parlarem sobre on estudiar valencià, compararem els tipus de proves de valencià que hi ha i comentarem algunes qüestions sobre signes de puntuació, jugarem una miqueta... Esteu preparats?
17: Endavant.
4: Sí.
2: Preparades?
17: Crec que sí.
4: Sí.
2: Marta, la primera pregunta és per a tu. Imagina't que sóc una persona que fa poc que ha arribat a Castelló de la Plana i com que sé que tu eres professora de valencià et pregunte: Marta, no sé per on començar a estudiar valencià, per on comence?
17: Bé, jo començaria per preguntar-li a aquesta persona per a què vol estudiar valencià. La resposta preferida meua seria escoltar que és per a integrar-se i conèixer millor el nostre territori, la nostra cultura, però més enllà d'això, si realment també el que vol és certificar el seu nivell o té una pressa específica per, no sé, per traure algun títol, diria: mira, escola oficial d'idiomes, comença la matriculació al juliol i al setembre, allà pots matricular-te d'un curs sencer de A2, de B1, de B2, pots fer una prova de nivell per accedir directament a nivells més alts, i també tenim els serveis dels ajuntaments, no?, de serveis de normalització i els serveis que donen les universitats, per als estudiants que venen de fora.
2: Gabriel, afegiries alguna cosa? Li diries alguna cosa més a aquesta persona que vol aprendre valencià?
4: Li diria que s'afegirà a acadèmies d'universitats, etcètera, etcètera, i que, sobretot, que es moguera en cercles de lectura de llibres, que escoltarà música, que anarà a concerts, que anarà a jams, etcètera, etcètera. Els valencians ens caracteritzem perquè som, la majoria són músics, per tant, que es moguera en aquests cercles, també.
2: I alguns segurament voldran certificar-se, obtenir algun títol. Aleshores, pel que fa a les tres proves oficials de valencià que tenim, quines són en part?
17: Doncs les tres proves a partir de les quals poden accedir a titulació oficial són les proves que realitzem a les escoles d'idiomes, les proves que realitzen també a les universitats,
2: Siacova,
17: això és, i la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Això són els tres accessos. També la gent que comença en els nivells més baixets pot accedir a partir d'escoles d'adults o dels centres escolars reglats, diguem-ne, quan són edats més primerenques encara, que tenim alumnat que accedeix a les escoles d'idiomes i ve de la base de l'Institut de Batxiller.
2: Amb B1.
17: Exacte, això és.
2: Molt bé. Gabriel, aquestes proves per a matricular-se, això va succeint-se al llarg de l'any o has d'estar pendent d'una data concreta, d'un mes concret?
4: No pots estar pendent d'una data concreta o d'un mes concret, però sí que pots guiar-te per unes dades concretes segons l'organisme a què et presentes. Si vols presentar-te per l'Escola Oficial d'Idiomes, hi ha dos terminis de dates per a matricular-te com a alumne oficial, que són a juliol i a setembre, i si vols presentar-te com a alumnat lliure és per febrer-març. Per la Siacova, que hi ha dos convocatòries, la de gener i la de juny, t'has de matricular segons la universitat. Recordem que segons la universitat, si eres alumne oficial o alumne lliure, tens dret a examen o no, t'has de matricular per la convocatòria de gener a novembre i per la convocatòria de juny, si no recorde mal, és per març-abril.
2: Uns pocs mesos abans.
4: Uns pocs mesos abans. I per la Junta Qualificadora, aquesta última convocatòria ha sigut a octubre, la matrícula va ser per abril-maig. Has d'estar atent uns mesos sempre abans.
2: Clar, consultar les pàgines web perquè està informat
5: informació també va canviant, uh-huh, i per tant, doncs,
8: s'actualitza.
5: El que diem ara, uh-huh, no serveix al 2027, ho heu d'anar mirant, no? Uh-huh. I són gratis aquestes proves, Marta?
8: No són gratis, però la veritat és que pense que tenen un preu molt assequible tenint en compte tot el que impliquen. Si no recordem malament, l'escola oficial està per 25 euros.
4: Per 25 euros.
8: I, sí, igual que la junta, no? És de veres que a l'escola oficial actualment el curs 2022-2023 hem tingut dues convocatòries, juny i setembre, cosa que en les altres proves no ocorre, mm-hmm, per tant, i esos 25 euros estan
4: més ben aprofitats.
8: Estan més ben aprofitats. Sí. I sincerament, no sé si la Siacova és un pèl més cara.
4: La Siacova depèn del que hem dit abans, si eres alumne de la, de la universitat o no. Si eres, exacte, alumne oficial, tindràs un preu reduït, és més, mm-hmm, molt reduït, mm-hmm, i si no ho eres, pagaràs un poc més.
5: I cada, mm-hmm, universitat també canvia les tarifes.
4: Exacte. Clar.
5: I a banda tenen prioritat els alumnes de la universitat, per tant no sempre pots tindre
4: clar,
5: plaça. Sí.
4: Clar, clar, clar, clar.
8: I s'hauria d'afegir una cosa més, i és que per a l'accés de les proves de València hi ha unes tarifes en, uh-huh, les escoles d'idiomes o en les, uh-huh, universitats, i per a altres idiomes les tarifes són bastant diferents.
4: Exacte.
5: Més cars.
8: Més cars. I això no sé si és menys tenir la llengua en detriment d'altres llengües, o bé a l'inrevés, pegar-li la volta i dir, doncs, que siga accessible
5: per
8: i fer-la arribar,
5: normalització,
8: fer-la, no?, arribar a tothom. Això és.
5: Jo, si vull un títol de València, imagineu-vos que acabe d'arribar així, vull un títol de CU de València pel que necessite per a ser professora, però acabe d'arribar, aleshores, què recomanaríeu a aquesta persona? Marta, li recomanaries que directament s'examinarà d'un CU?
8: La veritat és que no li ho recomanaria, perquè seria com jugar a la loteria, no? Jo pense que primer hauria de prendre contacte amb les institucions que hem dit, o fins i tot amb material de vades que hi ha online, a YouTube, hi ha diverses webs, i que es presentarà una prova de nivell per tal d'accedir a un nivell ja un B1. A partir d'un B1, si tu et dediques, pense, un any i mig molt intensament a estudiar valencià i estar en contacte amb la llengua i començar a parlar en l'ambient, perquè és una llengua ambiental. Recordem això respecte a altres idiomes que s'estudien.
4: Exacte.
8: No? Que és una llengua ambiental, no estem estudiant anglès, estem en el lloc on es parla valencià i és
5: bo. Practicar.
8: I es pot, exacte, practicar. Jo pense que en un any i mig, esforçant-se molt, d'un B1 a un C1,
4: sí,
5: es pot arribar.
4: Tots tres hem tingut casos d'aquestos, gent que ve de Burgos, gent que ve de Madrid, gent que ve d'Extremadura,
8: de Múrcia,
4: que comencen en un B1 i en un any i mig es planten i són alumnes teus de C1, fins i tot de primer de C2, segon de C2, etc.
8: I són bons alumnes, volen aprendre, tenen interès, mostren interès, tenen una bona actitud davant la llengua. I sí, casos d'eixos tinc un molt recent, i pel que deia abans Gabriel i també havia esmentat Marta, no? A través de la música, dels llibres. És un xicón de Valladolid que se n'anava a fer un Erasmus, és un metge, se n'anava a fer un Erasmus a França, a Tolosa.
5: Sí.
8: Allí estigué en contacte en catalans i valencians, s'escoltava parlar entre ells, s'entenien perfectament, s'escoltava apassionats per la música, i aleshores a partir de la música va arribar a la llengua i en 4 mesos el tinc en seu.
5: Molt bé, sí, clar, perquè són llengües properes, el castellà, el valencià, el francès, clar, l'italià, l'aragonès, l'asturià, el gallec...
8: És tan enriquidora.
5: Estem molt a propet, realment podem avançar ràpid si utilitzem la transferència entre llengües que coneixem, i si ho fem de manera motivada a l'estudi, no?
4: Sí.
5: I si tenim uns bons professors com Gabriel, Marta i en Bart.
8: Això és molt... Això és
5: cabral.
4: Ajuda.
5: Doncs, i aleshores, i en un altre cas, què li diria a un alumne que no entén per què, si ell és valenciano parlant de llengua familiar, ha suspès el C1 o el C2? Això com ho expliqueu?
4: Clar, el que jo explique és que s'han de distingir els registres. Un registre formal, un registre estàndard, un registre familiar o col·loquial. Per tant, estem molt acostumats a parlar en un registre familiar entre nosaltres. Clar,
5: sí,
4: el nostre registre familiar, per exemple, jo no sóc de zona pitjada, jo ensordisc, però de vegades ensordisc massa. Hi ha paraules que no entenc i que jo cada dia aprenc més. D'acord? No parlem igual quan estem fent la cerimònia d'una boda d'una amiga,
5: sí,
4: que quan anem vestits a la boda. No parlem igual davant d'un jutge, no parlem igual davant de l'alcalde, que quan anem borratxos a festes,
5: quan es calden pansa,
4: No parlem igual.
8: M'encanta aquest segment de
9: quan anem davant d'un jutge
5: davant d'un jutge valencià
4: i fins així puc parlar
5: i ciència-ficció de molts tipus.
4: Sí.
5: Un parlant natiu, segons el marc europeu com de referència, té un B2 al voltant d'un B2 de la seva llengua familiar. Si no l'estudia en àmbits formals, doncs no desenvolupa les destreses necessàries per al seu ILC2 de la llengua que siga. Una persona que viu al Bronx i no ha estudiat a la universitat i s'ha relacionat amb gent del barri té un B2 d'anglès. Exacte. A tot estirar, no té més. Mm. Bé, doncs, nosaltres hem corregit moltes redaccions, moltes expressions escrites, i a vegades els alumnes cometen errors graciosos. Això sol passar sobretot quan aprenem estructures de memòria que no entenem bé, que no les tenim ben adquirides, i aleshores hem llegit algunes coses curioses, gracioses, com per exemple, no ho sé, Marta, tu saps algun exemple d'això?
8: Ai, en sabia i ara no el tinc a mà.
5: O per exemple, jo...
8: Com era aquell?
4: Jo després, quan acabi la Marta, vos puc contar alguna anècdota, però de l'oral.
5: Conta'n una de l'oral, vinga.
4: Mireu, jo examine a la junta qualificadora a Dénia. I com sabeu, en estos contextos comarcals coneixes molta gent i coneixes oficis de moltes persones. Coneixes este xic es dedica a X, esta xica es dedica a X. Per tant, coneixes. Què va passar? Vaig examinar a un periodista i a una sociòloga.
5: Sí.
4: En ese debat que es crea en el diàleg, era un C2, clar, has de controlar la ironia, el sentit de l'humor, has de tindre un control molt alt de tot això.
5: Sí.
4: Este xic li va llançar una sardineta contra els sociòlegs i la xica li va contestar en paraules textuals en un C2: no em vingues amb estes merdes.
5: I ahí ja de registre...
4: I ahí ja el registre va baixar tot.
5: Va votar pels aires. Sí. Doncs sí, o també canvia el registre quan, per exemple, una persona s'acomiada en una carta oficial formal, diu: espere prompte una resposta que m'agrade. Gràcies per l'atenció.
12: Seria satisfactòria, no? Doncs, aprova'm.
5: Clar, pareix més
12: una amenaça
5: de sicari, no? Espere que m'agrade, si no, no, prepara't. O confondre la paraula xafogor o xafogor, que és molta calor, amb sofagor, xafardor, sí, xofagor...
4: En les comprensions escrites, també s'ha dit.
5: Sí, en les comprensions escrites.
4: A mi una comprensió escrita, no sé si t'ho he contat mai, Aina, però van acabar firmant amb Aina Montferrer.
5: Jo he corregit redaccions firmades
12: per tu
5: amb Aina Montferrer i ha sigut estrany. Però...
12: És agafar com la personalitat, no? Diu, a veure si així, entrant amb la sintonia lingüística...
4: Clar. Una com quan acaben signant amb Jaume I,
5: Vicent Andrés, Ausias Mar. Això a priori no està malament, eh?
12: No, però és un poc superb, no?
5: És sinistre, però no està malament.
4: És graciós.
5: Bé, passem a jugar. Voleu jugar?
12: Vinga.
5: Sí. Vinga, sí. Doncs.
16: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
5: Bé, doncs, a veure, la primera part del joc consistirà a comentar titulars de premsa en què hi ha errades. Cada un de vosaltres, quan li toque, ha d'explicar el sentit dels dos titulars i la norma de signes de puntuació que hi ha implicada. Gabriel, primer cas. La diferència entre Rubiales dimiteix i Rubiales coma dimiteix o dimitix.
4: Una frase és enunciativa i l'altra és imperativa.
5: Aleshores, què és més imperatiu?
4: Si li poses la coma en
5: al vocatiu. Com si jo dic, Gabriel, calla.
4: Exacte. Gabriel Calla està enunciant el que jo he fet i l'ordre que m'ha fet Aina és Gabriel Calla.
12: Gabriel coma Calla.
5: D'acord, la importància de les comes, no?
4: Exacte.
5: Marta, si jo llig un titular que posa Joan Carles agonitza o un titular que posa Joan Carles coma agonitza?
8: Bé, en el primer hem de dir adeu a Joan Carles perquè probablement morirà. I en el segon estem desitjant que probablement morga, però això, li posem la coma per a demanar-li, per favor, que vagi anant.
5: És una imperativa, instrucció,
12: no?
5: Imperativa. I la primera ho descriu,
8: efectivament.
5: Tercer cas per Ampar. Sense comes, prohibit fumar gas inflamable.
12: Ah, que no.
5: O...
4: que no.
5: O prohibit fumar, coma, gas inflamable.
12: Ahí está. D'alguna manera mostres una informació, en el primer cas, no? Prohibit fumar gas infumable. Com era això?
5: Com era la cosa? Prohibit fumar gas inflamable.
12: Ahí estás prohibint, no?
8: Ah, sí, exacte. Aquesta és la prohibició expressa, no? Una enunciació amb una ordre taxativa de, per favor, feu el favor que esclata tot. I en la segona, prohibit... Ah, no,
12: com era? Espera.
5: Premi fumar coma, gas inflamable.
12: Exacte, estàs alertant en la segona, no? De aneu en compte, si no tot es va en orris.
5: En la segona implica un perill i en la primera simplement és per vici, no? No fumeu.
12: Exacte,
5: gas.
12: Feu el favor de no pertorbar la vostra salut.
5: I per a Gabriel, si jo dic no m'agrada Benicarlem, o no, coma, m'agrada Benicarlem.
4: En la primera estàs fent una frase enunciativa que estàs afirmant que no t'agrada Benicarlem i en la segona estàs responent en un possible debat. Estàs dient no, és que sí que m'agrada Benicarlem.
5: Com expliqueu a Marta, per exemple, com expliques a un alumne o alumna teua que realment té importància perquè puga aprovar un C1, un C2, un B2, que utilitze bé els signes de puntuació?
8: Clar, si no posem una coma podem comprendre exactament el contrari. Per tant, ha de quedar el sentit sempre molt clar i més en un nivell tan alt en què s'exigís expressar-se amb complexitat.
5: En este
8: sí, la idea bàsica ha de quedar clara, no?
5: En este punt sí que ens serveix, podem transferir el coneixement que tenim de com puntuar correctament els textos en italià, en anglès o en castellà al valencià, excepte quatre casos en general coincidís, són convencions internacionals. Després d'esta primera part del joc, en què hem comprovat que un canvi mínim en un signe de puntuació pot canviar tot el significat d'un enunciat, passem ara a la segona part del joc, que es titula De col·loquial a formal. Anem allà. En què consisteix? Anirem escoltant talls de veu mítics de moments graciosos d'apunt o de l'audiovisual valencià com si fos un zapping i heu d'anar transposant-los a la llengua formal si cal. El que sí que vull remarcar molt clarament és que tots aquests talls són perfectíssims per a una situació comunicativa en la qual s'han produït, que normalment és informal, i que ara el que farem simplement és imaginar què faríem si els haguem de modificar per a fer-los en valencià formal, però no perquè el que ja estiga malament, sinó simplement transposar-ho en un altre registre i ja està. Primer tall, este és per a Empar.
12: D'acord.
15: Quin apel·latiu que al·ludix a un defecte físic té la Mare de Déu dels Desemparats?
18: Calva.
19: Ai, que bonico.
15: Una xepeteta? Te van a pegar, no? Què mires?
18: Em van a crucificar.
15: Clar, home.
12: Ai, este és molt freqüent, no? Este anara, més infinitiu, me van a crucificar, canvies, capgires el pronom i després si sé anara més infinitiu, doncs em crucificaran, no? Hauríem de dir, gastar el futur, no sé si seria aquesta sí. L'opció, més enllà de que la Mare de Déu siga calva o no siga calva la
5: Gepirudeta. Doncs sí, anara més infinitiu per a futur en valencià formal és incorrecte i els pronoms en principi els hem d'utilitzar em, et, es, ens...
12: D'acord, això era.
5: Segon tall, per a Gabriel.
20: Així tens el vi, la llimonada, el cacau, tens la teua ensalà, què vols demanar més? Però no tenien ganes de venir a almorzar un bon bocadillo de sèpia.
21: I per acabar...
20: Un bon carajillo de rum. I s'ha acabat.
4: En primer lloc, molt bona elecció, l'entrepà de sèpia. Sí que...
12: Per a tu l'esmorzar, eh?
4: Per a mi l'esmorzar, sempre. Sí, bocadillo es diu entrepà. És a dir, entre nosaltres podem dir bocadillo, però s'ha de tindre en compte que en un registre estàndard s'ha de dir entrepà.
5: O rua, no? Podríem dir una rua.
12: O això... cantell, diuen en alguns pobles.
4: Sí.
12: Castelló va estar la rua, ser. No?
5: Una rua, diria jo,
4: sí,
5: però
4: sueta. Crec que és la punteta, no?
5: Sí, cantell de pa, entrepà...
4: Sí. Sí, sí, sí, sí. I a banda també les paraules que acaben en nada, sí que és de veres que en un registre més informal sí que diem llimonà, o ensalà, teulà, en un registre estàndard cal dir teulada, ensalada, llimonada, etcètera, etcètera.
5: Només tenim excepcions com crema, planta, fideuà, que sí que es queden així, però en general hem de fer la terminació ada, és com en castellà, no diem estoy cansa, vengo de hacer una caminada.
4: Exacte,
5: no, diríem, estic cansada, vengo de hacer una... Bueno, hacer no diria, però és igual. Marta, el tercer per a tu.
22: Escolteu que falten homes, no?
23: Homes, no n'hi ha.
22: Jo he anat, em falta algun home, a veure.
24: Així no volen homes, només volen dones. Són lesbianes totes.
22: Com ara la senyora Maria, la senyora Maria.
12: N'hi ha, no... N'hi ha, no? L'expressió d'existència hi ha és sempre singular, encara que tinguem plural darrere o davant. Hi ha homes, hi ha dones. I després també el soles, no? Soles volen dones, seria sols volen dones o
8: només volen dones.
5: Això ho he de consultar, eh? Això sí? Ho he de consultar perquè...
8: A soles? Ostres, doncs consulta i m'ho dius.
5: A soles només únicament. El que estaria malament seria dir soles. Soles, però a soles està bé.
8: Correcte, correcte.
5: A soles volen dones està bé.
8: D'acord, el soles és el que està malament. A soles sí i sols i només. I no te'n falta no seria correcte, seria trobe a faltar.
0: Sí,
3: clar, l'expressió més genuïna.
8: Sí. I això, això on era?
5: Això en una piscina d'un poble.
0: Com t'agraden les piscines, Marta?
8: A mi m'encanta, ja ho saps tu, soc piscinera. I els homes.
5: Bé, doncs, gràcies, eh? No sé qui ha guanyat. No sé qui haurà sigut...
3: Ah, guanya, bueno, guanya la llengua, però sí, les de l'esmorzar.
8: L'esmorzar sempre és el que guanya. Ja t'ho dic jo.
3: I a Teme tan sempre guapet guanya... que li acopla tantes cacaus, l'esmorzaret...
5: Gabriel, sempre deixem guanyar a Gabriel.
8: Sí, vosaltres ens deixem guanyar.
3: És el més jove, també.
5: Bé, doncs, Marta, Empart, Gabriel, moltes gràcies per haver vingut, però abans de tancar este Veni Parlem, vos portem una reflexió sobre aprenentatge de llengües a través de la literatura i de les arts en general. Molts autors defenen l'aprenentatge de la llengua a través de les arts, en concret de la literatura, però també amb la cançó, amb el cine, amb les sèries o fins i tot amb els videojocs. I aleshores el que recomanem molt són les rutes literàries. Mm-hmm. Heu fet alguna ruta literària?
3: Sí, n'hem fet alguna geografia literària a la ciutat, però també diria, cremem molt el pobre Vicent Andrés Estellés, no? Tenim aquí a Burjassot a la vora dels estudis, la veritat, la pròpia ruta de Burjassot, però també la ruta a la ciutat de València.
5: Mm-hmm. D'Estellés pel Destellers centre de València.
3: I de Marc Granell. També hi ha una ruta literària de Marc Granell, uh-huh. I també està molt xulo.
5: Al TEA tenen la de Carmelina Sánchez Cutillas, sí, a Sueca tenen la Casa Museu de Joan Fuster... Uh-huh. Sempre podeu apropar-vos a les oficines turístiques i preguntar a veure quina ruta tenen, i us recomanem molt per aprendre llengües, el turisme literari.
0: El turisme literari,
3: sí. I a banda, ens ajuda a situar no només els autors i les seues obres o les seues produccions, sinó també aquest context de ciutat o de poble, aquests contextos que enriqueixen i que d'alguna manera han fornit aquest escriptor que després trobem...
5: Que ha transitat els mateixos carrers que tu estàs transitant en aquest moment.
3: Sí.
5: Moltíssimes gràcies als tres i fins al pròxim Veni Parlem a tots. Adeu!
3: Gràcies a tu, adeu, Aina.
5: Adeu.
18: Veni Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: En esta entrega del recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt, la música té gran presència. Comencem recordant aquell reportatge amb entrevista que ens va fer Mar Hernández sobre música festera. Festera amb gran presència en falles i festes en general. Per descomptat, em va parlar del fallero, del mestre Padilla, per fer parada en Amparito Roca, que el 2025 va ser el centenari de la seva composició, i donant gran protagonisme al Pepita Greus, que fa 100 anys del seu naixement en este 2026.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Som de viure la festa al carrer i d'acompanyar-la a bon ritme.
3: A bon ritme, i mira que m'agrada Paquito el xocolatero, m'agrada el xocolat i m'agraden els xurros i m'agraden els bunyols, però la música...